0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Són les 3. Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

ça te va pas tête. Durant a punt set FM.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
2: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga.

0: la veu. Són les 5.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: 10. Són les 7.
1: 90.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia. Pedro Sánchez nega cap vinculació amb els casos de corrupció que afecten el PSOE. En la seva compareixença al Congrés, el president del govern espanyol s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure. Unes explicacions que només han servit per encendre més les crítiques de l'oposició i dels grups que donen suport a la investidura. Lluny de plantejar cap moció de censura, el PP torna a exigir la convocatòria d'eleccions, mentre que Junts ha demanat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 25 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Almenys 32 persones han mort i unes 700 han resultat ferides a Venezuela a causa de dos terratrèmols, un d'ells de magnitud 7,5 que ha sacsejat la ciutat de Carabobo, a un centenar de quilòmetres de Caracas. Els equips d'emergències treballen en el rescat de persones atrapades entre la runa de les desenes d'edificis ensorrats. L'incendi forestal de Sant Quirze de Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. El Barça ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb la tercera derrota consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez s'ha acabat transformant en una pallissa per 84-108. Els blaugranes tanquen la tercera temporada seguida sense cap dels títols importants en el comiat de Xavi Pascual, Satoranski, Vesely, La Provítola i Billy Hernán Gómez. 6 castells de gamma extra donen el tret de sortida a la temporada castellera en la millor diada de la història de Sant Joan. La plaça del Blat de Valls va viure un intens frec a frec entre la vella i la jove Xiquets de Valls, que va culminar amb les dues colles descarregant un 4-9 net. Passen 3 minuts de les 7 del matí, és temps per circular a aquesta hora, per veure com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Ho fem en connexió amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
4: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous amb retencions habituals, sobretot als voltants i accessos de Barcelona, però també destacant dues avaries. La primera ha estat a la AP7, entre l'altura, a l'altura del Papiol, podríem dir, que deixa hores d'ara fins a 6,5 km de cues en sentit sud, on es talla un carril de circulació i que arriba ja aquestes afectacions fins a Sant Cugat del Vallès. L'altra avaria ha estat a la B20, a la ronda de dalt, que en sentit sud doncs també deixa 3 km d'aturades cap al Nus del Llobregat, on també es talla un carril de circulació. Per altra banda, també tenim congestió al Nus de la Trinitat, que de retruc doncs també afecta en sentit sud a la ronda litoral, amb cues des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta. Al Vallès també trobem retencions per la C58, molt puntuals però intermitents, des de Sant Quirze en direcció a Barcelona. També al Llobregat doncs ja trobem lentitud per la B23 i la A2 a l'altura de Sant Feliu de Llobregat i Sant Vicenç dels Horts en direcció a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
3: I en matèria de transport públic, des d'aquest matí es troben tallades per obres les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre. El tall durarà pràcticament tot l'estiu, fins al 30 d'agost. I pel que fa al temps, és cosa de Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
5: Bon dia, tornem a encetar la jornada amb una temperatura ben elevada i sobretot avui ha pujat una mica més la humitat que no pas dies enrere. Per tant, despertem amb una mica més de xafogor també. Ara bé, al llarg d'aquest matí amb pocs núvols, alguns que estan enganxats a la costa, sobretot cap al Delta de l'Ebre, però són poc importants. Aquesta tarda, alguna nuvolada tornarà a créixer cap a l'Alt Pirineu amb algun ruixat, però bàsicament ja al vessant francès. I també hem de dir que al llarg de la tarda i de del vespre arribaran núvols per les comarques de Tarragona i de Ponent que acabaran deixant alguna gotellada dispersa i, sobretot, ventades més intenses. Compte amb aquestes ventades seques i la temperatura que avui no té ganes de fluixar. Fregarem els 40 graus, sobretot avui, a l'interior gironí. Per tant, allà continuarà aquesta onada de calor. N'estem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
3: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha desvinculat dels casos de corrupció que afecten el PSOE en la seva compareixença al Congrés. Amb la recent comunicació de la sentència de 24 anys de presó per a l'exministre Ábalos pel cas de les mascaretes encara ressonant de fons, Sánchez ha insistit davant la cambra que el seu partit mai s'ha finançat de manera irregular. Enmig del setge i les crítiques de l'oposició, ha titllat d'infundades totes les acusacions que afecten també la seva família i ho ha atribuït als intents de la dreta i l'extrema dreta de crear un clima general de desconfiança per asfixiar la legislatura.
1: Detrás de este cúmulo de titulares, de filtraciones, de especulaciones, hay tres cuestiones distintas. Tres cuestiones de naturaleza y de escala diferentes, que, por cierto, determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que, ya les digo, señorías, no existe. Señorías, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
3: A tot plegat, el president del Partit Popular i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de ser el nexe polític corruptor del govern i li ha tornat a exigir que convoqui eleccions. Al seu parer, si el president del govern espanyol no ha dimitit encara, és perquè no té dignitat.
6: Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva. Disuelva usted las Cortes y vayamos a votar. Señorías, nada de lo que hemos escuchado ha cambiado la realidad. Así que me temo que con su mitin de hoy ha decepcionado a casi todos. ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Este es el verdadero debate de hoy, no su propaganda, ni sus excusas, ni su victimismo. El debate es si España puede seguir en manos de un gobierno corrupto.
3: El debat al Congrés ha evidenciat amb més contundència la fragilitat que envolta la legislatura. Els grups que la sostenen han airejat sense embuts la pèrdua de confiança en el president i en el PSOE. En aquest sentit, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, ha reclamat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. Mentrestant, el líder d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, que deixi de banda l'estratègia del i tu més i es pregunti seriosament si té neta la casa.
7: La via que proposem nosaltres és una via que s'ha executat aquesta mateixa setmana al Regne Unit. I la reacció normal d'algú al qui li diuen que és un dels grans culpables o responsables de la situació de bloqueig actual és resistir-se, que és exactament el que ha fet vostè avui. Adonar-se que apartar-se és una solució, senyor Sánchez, requereix madurar-ho.
8: Usted lo sabía. Ustedes tienen pecado. Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez. Su palabra era la palabra de Dios y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas, ¿eh? Y no me cuenten milongas.
3: El mateix dia, Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, entregava aquest dimecres el seu passaport al jutge que està instruint el seu cas, Juan Carlos Peinado. Un lliurament de passaport que es fa en compliment de les mesures cautelars que li va imposar Peinado dissabte passat quan va decidir obrir judici oral contra ella pels delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indegudes. També li va ordenar comparèixer cada 15 dies al jutjat i li va prohibir sortir d'Espanya. El jutge justifica la retirada del passaport a Gómez al·legant risc de fuga. Insinua que els escoltes de la dona del president podrien col·laborar en una eventual fugida, una afirmació que va provocar, recordem-ho, que el Consell General del Poder Judicial decidís iniciar els tràmits per sancionar el jutge Peinado. De la seva banda, el Senat, on el PP té majoria absoluta, ha aprovat aquest dimarts la moció impulsada pels mateixos populars per reclamar la convocatòria d'eleccions generals anticipades. Ho ha fet, però, sense el suport de Junts, després que els populars rebutgessin una esmena dels independentistes sobre l'aplicació de la llei d'amnistia. Junts demanava incorporar al text la necessitat de fer efectiva de manera immediata, íntegra i sense dilacions la norma aprovada el maig del 2024 i posar fi a l'exili dels dirigents del procés. La negativa del PP ha evidenciat les diferències entre els dos partits, malgrat coincidir en les crítiques al govern de Pedro Sánchez i en la necessitat d'assumir responsabilitats polítiques pels casos de corrupció. L'entorn de José Luis Rodríguez Zapatero ha confirmat que estudia accions legals per la filtració de les agendes de l'expresident que formen part de la instrucció judicial contra ell. Les agendes revelen informació que no té a veure estrictament amb el cas, situades en l'àmbit polític, com per exemple viatges a Zúric en plena negociació entre el PSOE i Junts. També s'ha filtrat un nou informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal dirigit a l'Audiència Nacional, en què s'acusa Rodríguez Zapatero d'haver cobrat 200.000 euros d'un grup empresarial peruà a canvi d'intercedir davant el govern de Bolívia. El text conclou que aquests fets proven que l'expresident aprofitava els seus contactes i l'ascendència pública internacional per exercir influències de caràcter il·lícit. L'entorn de Zapatero assegura que aquest fet s'emmarca en les activitats de consultoria perfectament legals. De la plana internacional, avui estem molt pendents del balanç definitiu de danys dels dos terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada, quan allà eren les 6 de la tarda. El primer, de magnitud 7,2, ha tingut el seu epicentre a l'estat de Carabobo, a uns 120 quilòmetres de la capital, Caracas. El segon, que s'ha produït només 39 segons després, ha tingut una magnitud encara més gran i s'ha situat en una escala de 7,5. El sisme s'ha percebut amb intensitat a la zona, provocant danys en nombroses cases i edificis. El fet que molts veneçolans es trobessin en aquells moments a casa seva fa tema que el nombre de morts pugui ser molt elevat. El balanç més recent, per ara, és de 32 persones mortes i 700 de ferides. La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència i ha ordenat el tancament de l'aeroport de Maiquetia fins a nou avís per danys estructurals.
9: Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Pedimos calma a nuestra población, pedimos unidad. La ciudad capital, Caracas, hubo derrumbe de edificios en distintas parroquias, rescatar vidas. Y luego, bueno, abordaremos lo que tiene que ver con la recuperación de infraestructuras, recuperaciones materiales. El aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños a su infraestructura.
3: I 12 minuts, l'incendi forestal de Sant Quirze Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. En total, havien quedat confinades unes 700 persones. Segons agents rurals, han cremat 16 hectàrees de vegetació. Malgrat tot, es recomana no acostar-se a la zona per no entorpir les tasques dels equips d'emergència. Avui, el nombre de municipis amb un risc d'incendi molt alt se situa estable respecte dels últims dies. Segons els agents rurals, n'hi ha 130 a tot Catalunya en aquest llindar. Estan concentrats a les comarques de Lleida i a les Terres de l'Ebre. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui, el nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i en la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de cremar rostolls, d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o fer servir material pirotècnic. Tot plegat quan ja ha finalitzat l'alerta per la primera onada de calor de l'estiu. Les temperatures més altes aquest dimecres s'han registrat al Segrià, A la famosa, els termòmetres s'han quedat a una dècima dels 41 graus. Destaquen també els 40,7 d'Alcarràs. Les temperatures nocturnes més elevades han estat a Montserrat i a Barcelona amb 24,3 graus. El SEM ha atès 208 persones amb afectacions relacionades amb la calor i ha registrat 13 morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dimarts. Al conjunt de l'Estat, el nombre de morts s'enfila fins als 108. Un jove de 17 anys ja ha estat detingut per atropellar mortalment el conductor d'un patinet a l'Horta de Lleida durant la revetlla de Sant Joan. El menor, que conduïa sense carnet, va fugir del lloc de l'accident. Està acusat d'homicidi per imprudència greu. La víctima, un home de 35 anys, va sortir projectat diversos metres. A tot això, l'operació tornada després de la revetlla s'ha tancat sense incidents destacables. Uns 240.000 vehicles han tornat aquest dimecres a l'àrea metropolitana de Barcelona, sobretot procedents de destinacions costaneres i del litoral. També els principals eixos viaris, com l'AP7, han concentrat els volums més elevats de trànsit. Durant la revetlla de Sant Joan, els bombers van rebre uns 1.400 avisos, la majoria per incendis urbans. Un d'aquests va ser per un cotxe cremat a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat, del qual se'n desconeixen les causes. La gran majoria de les actuacions, però, van ser per incendis a contenidors i de vegetació. A més, el SEM va traslladar 3 persones en estat lleu a l'hospital per l'incendi d'un habitatge a Badalona. I també durant la revetlla de Sant Joan, el grup Fades ha denunciat una agressió homòfoba amb llançaments de gel per part d'algunes persones del públic del concert que van fer a Vilassar de Mar, al Maresme. En un comunicat a les xarxes socials, la banda explica que van decidir suspendre l'espectacle després que l'acció es reproduís fins a 3 vegades. A més, assenyalen que és la tercera vegada que els hi passa en els 10 concerts que duen de gira. La Generalitat tirarà endavant la dessaladora de la Tordera 2 a Blanes, però frena de moment la del Foix entre els termes municipals de Cubelles i Cunit, després que Brussel·les hagi rebutjat finançar-les pel seu elevat consum energètic i el fort impacte ambiental. Els dos nous equipaments formen part de la política d'aigua del govern per afrontar possibles futures sequeres al país. Però com ho llegeixen tot plegat les entitats ecologistes? El govern de Salvador Illa defensa que el camí passa per noves infraestructures i per la regeneració massiva. Aigua és vida, en canvi, fa temps que alerta dels límits d'aquestes apostes. Per això aquest matí ens acompanya la seva portaveu, Aura Vidal, que també ho és d'Enginyeria Sense Fronteres. Bon dia, senyora Vidal, i gràcies per atendre'ns.
10: Bon dia.
3: Ho deia ara, Brussel·les ha rebutjat finançar Tordera 2 i Foix perquè no les considera sostenibles ni energèticament ni ambientalment. Aquesta decisió està qüestionant el model d'aigua que Catalunya ha impulsat fins ara?
10: Bon dia. Pues, efectivament, nosaltres no ens oposem directament a aquest tipus d'infraestructures de producció d'aigua com les dessalinitzadores, però sí que volem alertar d'aquest model que planteja el govern del Salvador Illa i dels seus riscos. I també que cal, que és una mica el que ve a dir Europa, que cal prendre en primera instància unes mesures abans de recórrer grans infraestructures com la dessalinització, perquè, com sabem i com ja ha dit Brussel·les, tenen uns grans costos energètics, en primer lloc, que al final doncs, ens porten a generar més CO2 i a contribuir més al canvi climàtic. Recordem que a l'agost del 2022, en plena sequera, quan les dessalinitzadores actuals estaven funcionant al 100%, eren el segon consumidor elèctric del país, després de Renfe, vale? per entendre la magnitud de consums. Després, un altre dels temes que ens preocupa especialment als moviments socials i ambientals és l'encariment del preu de l'aigua que comporten. Són grans infraestructures amb consums energètics, ja sabem a més que estem en un moment on els preus de l'energia no són estables, llavors això pot comprometre el preu de l'aigua perquè, bueno, té un cost gairebé 10 vegades més elevat que l'aigua del riu Ter.
3: Aura Vidal, en paral·lel a les dessaladores, el govern Illa aposta també fort per la regeneració massiva. Dèiem no fa gaires dies que Barcelona començarà a veure ben aviat aigua del Besòs i per primera vegada. Com valoreu aquesta aposta? És sostenible?
10: Una mica de la mateixa manera. Aviam, hem d'entendre que a Catalunya estem, és a dir, venim d'una sequera meteorològica molt forta. Les prediccions ens diuen que el canvi amb el canvi climàtic cada cop n'hi hauran més i més freqüents. Llavors, diversificar les fonts d'aigua no és negatiu, és necessari pensar en mesures de regeneració i de desalinització, però crec que és important en primera instància pensar quin model de país volem i gestionar l'aigua que tenim, sobretot gestionar la demanda i l'aigua que tenim actualment. Això per nosaltres és essencial. I aquí, que és el que venia a dir una mica, hi ha molta feina a fer abans de recórrer a grans infraestructures amb grans costos energètics, econòmics pel país. És a dir, per exemple, es pot reduir els consums d'aigua, es poden reparar les fuites, es pot tendir a sistemes de reutilització d'aigua. És a dir, creiem, i és que Europa ens ho està dient, tot això s'ha de fer en primera instància. Després podem pensar en infraestructures amb els costos energètics, ecològics, ambientals.
3: Aura Vidal, doncs, queda entès com a mínim el posicionament d'Aigües Vida i anirem veient com evolucionen aquestes desalinitzadores en principi. Gràcies per atendre'ns i bon dia.
10: Moltes gràcies, bon dia.
3: Més coses, l'Audiència de Tarragona reprèn aquest dijous el judici pel cas de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea. Els fets es jutgen 14 anys després del conflicte que va sacsejar l'entitat i els seus socis. Més enllà dels acords previs, el judici va arrencar el 2 de juny i es preveu que s'allargui fins a finals de juliol. Ens amplia la informació Martí Carot, de Canal T.
11: Els fets que es jutgen se remunten a l'1 de desembre de 2011, quan els 408 socis de la cooperativa agrícola de l'Aldea van descobrir que no podien accedir als seus estalvis perquè els comptes havien quedat bloquejats. La fallida de la secció de crèdit va provocar un forat econòmic d'uns 4,6 milions d'euros i va obrir un llarg procés judicial que arriba ara a la seva fase decisiva. El judici va començar el 2 de juny a l'Audiència de Tarragona. Diversos acords previs han reduït de 10 a 4 el nombre d'acusats i han permès recuperar prop de 4 milions d'euros en indemnitzacions. Entre els exonerats hi ha representants de l'empresa auditora de Mapfre, l'exdirector de la secció de crèdit i dos extreballadors de l'antiga Bankia. CaixaBank, en este cas, va abonar 3 milions d'euros per quedar fora del procediment. Entre els acusats que continuen al banc dels acusats hi ha l'exgerent Daniel Ferrer, assenyalat per diversos testimonis com a responsable de la gestió financera. La fiscalia li demana 14 anys de presó per presumptes delictes continuats de falsedat comptable. El judici s'allargarà previsiblement fins a finals de juliol.
3: El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. En concret, el govern espanyol proposa que hi hagi un màxim de 4 nadons en el primer curs d'escola bressol, 6 en el segon i 8 en el tercer. Pel que fa al segon cicle d'infantil, posa per escrit una ràtio de 20, que ja s'està aplicant majoritàriament a Catalunya. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. En el document, que també apareix que cal garantir una adequada climatització dels centres.

0: dit adeu al títol de la Lliga ACB amb una derrota, la tercera consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez ha estat incontestable i s'ha acabat transformant en una pallissa per 84 a 108. Els valencians s'han imposat en tots els quarts, liderats un cop més per Montero, MVP del partit, amb un 28 de valoració. Pel que fa a l'equip blaugrana, només va brillar l'encert de Panther amb 26 punts. Amb la derrota, l'equip tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de Xavi Pascual a la banqueta blaugrana, però també de Satoranski, Vesely, La Provítola i Billy Hernán Gómez. El tècnic blaugrana admet que el València ha estat superior.
1: Un equip molt ben entrenat, pel millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats. Cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui a la que ens hem posat amb debilitat per sota el marcador ja no hem sigut massa... Hem tirat de cor i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
0: L'Igualada ja és a casa amb el trofeu de campió de l'Hockey Lliga. L'equip de l'Anoia ha estat rebut a l'aeroport amb eufòria després de la gesta aconseguida a la pista del Liceo, on va guanyar el títol als penals. Feia 29 anys que no aixecava el trofeu. Centenars d'aficionats han volgut homenatjar els campions en la seva arribada. Entre ells també el capità Roger Bars, que fa una setmana va passar pel quiròfan per una lesió de genoll i es va perdre el partit a Riazor. Avui seguiran les celebracions a la capital de l'Anoia amb una rua que arrencarà a les 7 de la tarda a les Comes i arribarà a l'Ajuntament a les 8 del vespre. I el Barça de Futbol Sala té aquesta nit la segona oportunitat per endur-se el títol de Lliga. Els de Javi Rodríguez juguen a partir de les 9 a la pista del Pozo Murcia, que dimarts es va imposar als blaugranes per 5-4 amb un gol quan faltaven 5 segons per al final i van sumar el seu primer punt a l'eliminatòria. Tot i això, els catalans dominen la sèrie per 2-1. El tècnic blaugrana admet que l'equip té ganes de refer-se amb un triomf i apunta la clau per guanyar avui.
2: Tenemos ganas de quitarnos esta espinita del tercer punto, casi el primer punto para el Pozo, y con muchas ganas, lo veo bien.
3: Bueno, pues la clave es no desconectarnos, hacer 40 minutos muy serios, de mucho trabajo, de mucha calma, de mucha tranquilidad, de que si hay momentos peores en el partido, pues no salirnos del partido, no evadirnos.
0: El Mundial de Futbol, el Brasil ha tancat la fase de grups com a líder després d'imposar-se per 0-3 a Escòcia. Amb el mateix marcador ha superat Mèxic a la República Txeca i també passa als setzens de final com a primera classificada. També és líder Suïssa després d'imposar-se a un dels anfitrions, Canadà, que tanca la fase com a segon de grup com Sud-àfrica i el Marroc. La selecció espanyola, per la seva banda, ha arribat aquesta matinada a la ciutat mexicana de Guadalajara, on a les 2 de la matinada de dissabte s'enfrontarà a l'Uruguai. Els de la Fuente buscaran un triomf que certifiqui l'accés als setzens de final com a primer de grup. El jutge disciplinari de la Federació Espanyola ha imposat 3 multes al Centre d'Esport Sabadell i el tancament parcial de la nova Creu Alta durant un partit. La mesura castiga la invasió de camp a la final del play-off d'ascens a segona divisió contra el Zamora. Encara no s'ha definit, però, quina serà la zona exacta de l'estadi que quedarà buida durant el debut a casa a la categoria de plata. Les sancions econòmiques sumen un total de 4.100 euros. Arribarem a 8:15 del matí parlant de castells perquè les colles castelleres de Valls s'han sobreposat a la calorada que ha caigut aquest dimecres a la plaça del Blat i han signat la millor diada castellera de Sant Joan de la història amb 6 castells de gamma extra. Tant la Vella com les joves xiquets de Valls han descarregat el 4 de 9 net, el castell estrella de la jornada i que mai s'havia descarregat en aquest punt de la temporada. Els rosats també han desmuntat un 5 de 9 en folre i un 7 de 9 també en folre. Els vermells no s'han quedat enrere i han completat la diada amb un 3 de 9 en folre i un 2 de 9 en folre i manilles. Aquesta diada de Sant Joan també passarà a la història per haver canviat l'horari i haver-la avançat una hora.

0: la xarxa de comunicació local.
1: No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Pedro Sánchez nega cap vinculació amb els casos de corrupció que afecten el PSOE. En la seva compareixença al Congrés, el president del govern espanyol s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure. Unes explicacions que només han servit per encendre més les crítiques de l'oposició i dels grups que donen suport a la investidura. Lluny de plantejar cap moció de censura, el PP torna a exigir la convocatòria d'eleccions, mentre que Junts ha demanat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. De seguida analitzem al detall aquesta compareixença en conversa amb Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous, 25 de juny. Almenys 32 persones han mort i unes 700 més han resultat ferides a Veneçuela a causa de 2 terratrèmols, un d'ells de magnitud 7,5 que ha sacsejat la ciutat de Carabobo, a un centenar de quilòmetres de Caracas. Els equips d'emergències treballen en el rescat de persones atrapades entre la runa de les desenes d'edificis ensorrats. L'incendi forestal de Sant Quirze de Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat i a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. El Barça ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb la tercera derrota consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez s'ha acabat transformant en una pallissa per 84-108. Els blaugranes tanquen la tercera temporada seguida sense cap dels títols importants en el comiat de Xavier Pascual, Satoranski, Vesely, La Provítola i Billy Hernán Gómez. I de la cultura avui destaquem que 6 castells de gamma extra han donat el tret de sortida a la temporada castellera en la millor diada de la història de Sant Joan. La plaça del Blat de Valls va viure un intens frec a frec entre la vella i la jove Xiquets de Valls, que va culminar amb les dues colles descarregant un 4-9 net. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, una avaria a l'AP7 a l'altura del Papiol, direcció Tarragona, provoca 6 quilòmetres de cues fins a Sant Cugat. Una segona incidència, en aquest cas a la Ronda de Dalt, a l'altura de la Vall d'Hebron, talla també un carril i provoca 4 quilòmetres de cues en sentit sud. Per altra banda, retencions habituals cap al nus de la Trinitat, que deixa afectacions en sentit sud. I al Llobregat, lentitud per l'A2 i per la B23 des de Pallejà i Molins de Rei cap a Barcelona. En matèria de transport públic, des d'aquest matí es troben tallades per obres les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre. El tall durarà pràcticament tot l'estiu, fins al 30 d'agost. I pel que fa al temps, tornem a encetar la jornada amb una temperatura ben elevada i, a més, avui també ha de pujar la humitat, així que ens espera xafogor i pocs núvols a la costa. Aquesta tarda, alguna nuvolada tornarà a créixer a l'Alt Pirineu i els núvols també arribaran a les comarques de Tarragona i de Ponent. Allà hi haurà risc de ventades. Pel que fa a l'interior gironí, el termòmetre pot arribar als 40 graus.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 4 minuts ara de 8:15. Entrem en matèria. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha desvinculat dels casos de corrupció que afecten el PSOE en la seva compareixença al Congrés. Amb la recent comunicació de la sentència de 24 anys de presó per a l'exministre Ábalos pel cas de les mascaretes encara ressonant de fons, Sánchez ha insistit davant la cambra que el seu partit mai s'ha finançat de manera irregular. Enmig del setge i les crítiques de l'oposició, ha titllat d'infundades totes les acusacions que afecten també la seva família i ho ha atribuït als intents de la dreta i l'extrema dreta de crear un clima general de desconfiança per asfixiar la legislatura.
3: Detrás de este cúmulo de titulares de filtraciones, de especulaciones, hay tres cuestiones distintas, tres cuestiones de naturaleza y de escala diferentes, que, por cierto, determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar, para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que, ya les digo, señorías, no existe. Señorías, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
1: A tot plegat, el president del Partit Popular i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de ser el nexe polític corruptor del govern i li ha tornat a exigir que convoqui eleccions. Al seu parer, si el president del govern espanyol no ha dimitit encara, és perquè no té dignitat.
4: Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva. Disuelva usted las Cortes y vayamos a votar. Señorías, nada de lo que hemos escuchado ha cambiado la realidad. Así que me temo que con su mitin de hoy ha decepcionado a casi todos. ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Este es el verdadero debate de hoy, no su propaganda, ni sus excusas, ni su victimismo. El debate es si España puede seguir en manos de un gobierno corrupto.
1: El debat al Congrés ha evidenciat amb més contundència la fragilitat que envolta la legislatura. Els grups que la sostenen han airejat sense embuts la pèrdua de confiança en el president i en el PSOE. En aquest sentit, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, ha reclamat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. Mentrestant, el líder d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, li ha exigit que deixi de banda l'estratègia del i tu més i es pregunti seriosament si té neta la casa.
5: La via que proposem nosaltres és una via que s'ha executat aquesta mateixa setmana al Regne Unit. I la reacció normal d'algú al que li diuen que és un dels grans culpables o responsables de la situació de bloqueig actual és resistir-se, que és exactament el que ha fet vostè avui. Adonar-se que apartar-se és una solució, senyor Sánchez, requereix madurar-ho.
6: Vostè lo sabia. Ustedes tienen pecado. Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez. Su palabra era la palabra de Dios y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas, ¿eh? Y no me cuenten milongas.
1: Hem sentit el president defensar-se, marcar línies vermelles i reivindicar resistència. Ara toca entendre què hi ha al darrere d'aquest discurs i què pot implicar per a la legislatura. Ens hi posem amb el professor de Ciència Política de la UAB, Adrián Caballero. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
7: Bon dia.
1: El president Sánchez ha disseccionat, per dir-ho d'alguna manera, els casos de corrupció en tres blocs separats. Quina lectura fa d'aquesta voluntat de compartimentar el problema i presentar-lo com una suma d'episodis aïllats?
7: Episodis aïllats i no com ell mateix hem sentit que parlava de que no hi ha una corrupció generalitzada. A més, els tres episodis o els tres blocs estan ben diferenciats. D'una banda parla d'Ábalos, Cerdán, és a dir, de gent de la qual ell s'ha separat des de l'inici, segons ell, no? Des de l'inici que es van saber els casos, i que són casos molt greus però que no li afecten directament. El segon bloc és el de Zapatero, que ell diu que és un globus que s'anirà desinflant, per tant, necessita demanar aquesta paciència que el propi expresident està demanant. I el tercer cas, que és el millor per ell, és els que afecten a la seva família, perquè ell considera que és on més pot demostrar aquesta persecució judicial o aquest lawfare, i per tant el deixen un bloc separat perquè és el millor bloc, per dir-ho així, per ell.
1: Com valores l'estratègia del i tu més amb el PP rematat amb el repte de la moció de censura? Com afecta això la seva imatge i la credibilitat que té ara mateix Sánchez?
7: Aquí hi ha dues qüestions. El i tu més serveix també perquè si ahir el que teníem era una sessió centrada en la corrupció, perquè realment era així, doncs tractar de dibuixar en l'electorat que el PP també està carregat de corrupció. Evidentment és una estratègia que, diguem, no funciona gaire, perquè del que avui estem parlant és de tots els casos del Partit Socialista, però aquí està aquesta estratègia. I el tema de la moció de censura és molt clar. El que estem veient és un congrés bloquejat on ahir es va sentenciar d'alguna manera que el PSOE o el govern no té una majoria absoluta. Però el missatge que està llançant Pedro Sánchez és vale, però vostè tampoc, vostè, senyor Feijó, tampoc té una majoria absoluta. I, evidentment, la resta de grups de l'oposició, els socis, per dir-ho així, de Pedro Sánchez, van demostrar que això, que el PP no té aquesta majoria absoluta.
1: El missatge final, tan insistit en resistir, és una convicció personal o és el recurs d'un president que se sap o que se sent acorralat?
7: Al final és un recurs perquè ara per ara no seria una bona opció per ell convocar unes eleccions. Li queda un any escaig de legislatura si la volgués apurar cap al final. I avui mateix al Congrés es presentaran decrets. O sigui, el govern avui està presentant decrets i possiblement algun els aprovi. Ara fa pocs dies va presentar una proposta milmilionària en polítiques socials. És a dir, el seu objectiu com a mínim és arribar al setembre-octubre, presentar pressupostos. Per cert, seran dels més ambiciosos que hem vist mai. Per què? Perquè si es tomben, s'obre la porta a unes eleccions. I quin serà el programa electoral o el millor programa electoral que pot presentar el PSOE? Els pressupostos tan ambiciosos que no s'hagin aprovat en el Congrés. Per tant, l'estratègia és trobar un moment millor. Ja sé que ara mateix tothom que ens senti pensarà no pot haver-hi un bon moment pel PSOE, però és buscar un millor moment per presentar aquestes eleccions.
1: I com encaixaria en tot plegat la proposta de Junts perquè Sánchez faci un pas al costat? És un brindis al sol, com sembla d'entrada, o un escenari que, malgrat la negativa d'entrada del PSOE, caldria prendre's mínimament en sèrio?
7: A veure, com dius, és un brindis al sol. Avui escriu a La Vanguardia Enric Juliana que a Carles Puigdemont li agrada molt llegir la premsa internacional i potser d'aquí ve la idea, no, de la via Starmer. Evidentment no té sortida aquesta via Starmer perquè tècnicament el Congrés, és, o sigui, tècnicament vull dir en la pràctica no tindria sortida. Realment el que fa aquí Junts o el que fa Míriam Nogueras és d'alguna manera no estar amb el PSOE, és a dir, desmarcar-se del govern, però a la vegada tractar de també separar-se de Feijó i separar-se del PP, perquè això seria un gran problema també per Junts. Si queda sempre en la fotografia amb el Partit Popular seria un problema. Per tant, aquesta iniciativa, que no tirarà endavant de cap manera, com a mínim ajuda Junts a intentar quedar-se en un terme mig.
1: Adrián Caballero, un dia més gràcies per aquesta interpretació, per ajudar-nos, com sempre, a veure les coses que a vegades no es veuen així a simple vista. Gràcies, doncs, i bon dia, que vagi molt bé.
7: Moltes gràcies, bon dia.
1: Seguim amb més coses. Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, el mateix dia, justament, ha entregat aquest dimecres el seu passaport al jutge que està instruint el seu cas, Juan Carlos Peinado. De fet, un lliurament de passaport que es fa en compliment de les mesures cautelars que li va imposar el mateix Peinado dissabte passat quan va decidir obrir judici oral contra ella pels delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indegudes. També li va ordenar, recordem-ho, comparèixer cada 15 dies en jutjat i li va prohibir sortir d'Espanya. El jutge justifica la retirada del passaport a Gómez al·legant risc de fuga. Insinua que els escoltes de la dona del president podrien col·laborar en una eventual fugida, una afirmació que, recordem-ho, també va provocar que el Consell General del Poder Judicial decidís iniciar els tràmits per sancionar Peinado. L'entorn de José Luis Rodríguez Zapatero ha confirmat que estudia accions legals per la filtració de les agendes de l'expresident, que formen part de la instrucció judicial contra ell. Les agendes revelen informació que no té a veure estrictament amb el cas, situades en l'àmbit polític, com per exemple viatges a Zúrich en plena negociació entre el PSOE i Junts. També s'ha filtrat un nou informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal dirigit a l'Audiència Nacional, en què s'acusa Rodríguez Zapatero d'haver cobrat 200.000 euros d'un grup empresarial peruà a canvi d'intercedir davant el govern de Bolívia. El text conclou que aquests fets proven que l'expresident aprofitava els seus contactes i l'ascendència pública internacional per exercir influències de caràcter il·lícit. L'entorn de Zapatero assegura que aquest fet s'emmarca en les activitats de consultoria perfectament legals. I en plana internacional estem molt pendents del balanç definitiu de danys dels dos terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada quan allà eren les 6 de la tarda. El primer, de magnitud 7,2, ha tingut el seu epicentre a l'estat de Carabobo, a uns 120 quilòmetres de la capital, Caracas. El segon, que s'ha produït només 39 segons després, ha tingut una magnitud encara més gran i s'ha situat en una escala de 7,5. El sisme s'ha percebut amb intensitat a la zona, provocant danys en nombroses cases i edificis. El fet que molts veneçolans es trobessin en aquells moments a casa seva fa tema que el nombre de morts pugui ser molt elevat. El balanç més recent, de fet, d'ara mateix, com aquell qui diu, és de 32 persones mortes, però n'hi han 700 de ferides. La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència i ha ordenat el tancament de l'aeroport de Maiquetía fins a nou avís per danys estructurals.
8: Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Pedimos calma a nuestra población, pedimos unidad. La ciudad capital, Caracas, hubo derrumbe de edificios en distintas parroquias, rescatar vidas. Y luego, bueno, abordaremos lo que tiene que ver con la recuperación de infraestructuras, recuperaciones materiales. El aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños a su infraestructura.
1: Tres quarts de vuit. L'incendi forestal de Sant Quirze Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. En total, havien quedat confinades unes 700 persones. Segons agents rurals, han cremat 16 hectàrees de vegetació. Malgrat tot, es recomana no acostar-se a la zona per no entorpir les tasques dels equips d'emergència. Avui, el nombre de municipis amb un risc d'incendi molt alt se situa estable respecte dels últims dies. Segons els agents rurals, n'hi ha 130 a tot Catalunya en aquest llindar. Estan concentrats a les comarques de Lleida i a les Terres de l'Ebre. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui el nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de cremar rostolls, d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o fer servir material pirotècnic. Tot plegat quan ja ha finalitzat l'alerta per la primera onada de calor d'aquest estiu. Les temperatures més altes aquest dimecres s'han registrat al Segrià. A la famosa, els termòmetres s'han quedat a una dècima dels 41 graus. Destaquen també els 40,7 del Carràs. Les temperatures nocturnes més elevades han estat a Montserrat i a Barcelona amb 24,3 graus. El SEM ha atès 208 persones amb afectacions vinculades amb la calor i ha registrat 13 morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dimarts. Al conjunt de l'Estat, el nombre de morts s'enfila fins als 108. La Generalitat tirarà endavant la dessaladora de la Tordera 2, a Blanes, però ha frenat, de moment, la del Foix, entre els termes municipals de Cubelles i Cunit, després que Brussel·les hagi rebutjat finançar-les pel seu elevat consum energètic i el fort impacte ambiental. Els dos nous equipaments formen part de la política d'aigua del govern de Salvador Illa per afrontar possibles futures sequeres al país, basada en noves infraestructures, doncs, com dèiem, les dessalinitzadores. En canvi, la portaveu d'Aigües Vida, Aura Vidal, creu que abans de construir grans infraestructures que consumeixen molta energia, cal repensar el model d'aigua català i prendre mesures encaminades a gestionar millor els recursos ja existents. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
9: No ens oposem directament a aquest tipus d'infraestructures de producció d'aigua com les dessalinitzadores, però sí que volem alertar d'aquest model que planteja el govern del Salvador Illa i dels seus riscos. I també que cal, que és una mica el que ve a dir Europa, que cal prendre en primera instància unes mesures abans de recórrer a grans infraestructures com la dessalinització. Es pot reduir els consums d'aigua, es poden reparar les fuites, es pot tendir a sistemes de reutilització d'aigua, és a dir, creiem, i és que Europa ens ho està dient, tot això s'ha de fer en primera instància.
1: El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. En concret, el govern espanyol proposa que hi hagi un màxim de 4 nadons en el primer curs d'escola bressol, 6 en el segon i 8 en el tercer. Pel que fa al segon cicle d'infantil, posa per escrit una ràtio de 20, que ja s'està aplicant majoritàriament a Catalunya. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. En el document també apareix que cal garantir una adequada climatització dels centres. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat un grup criminal especialitzat en el cultiu de marihuana a Cabra del Camp, a l'Alt Camp. L'operatiu conjunt va fer 15 entrades i escorcolls simultanis el passat 3 de juny i es van detenir 14 persones que estan acusades de tràfic de drogues, frau elèctric i tinença il·lícita d'armes. Així es van desmantellar, doncs, 12 plantacions amb més de 5.000 plantes i es van intervenir 5 armes de munició i 5 armes, munició, volíem dir, i 14.000 euros en efectiu. I com cada estiu, des del 2019, un grup d'arqueòlegs ha fet treballs d'excavació a la cova del Roc de les Oranetes, un jaciment mortuori a la vall de Ribes, més amunt de Caralbs, al Ripollès. L'objectiu és continuar investigant la vida prehistòrica a l'entorn que està demostrada i que any rere any aporta nous descobriments per reconstruir i conèixer més les societats de fa entre 3.000 i 4.000 anys. Més informació amb Guido Sengiarotti, de Televisió del Ripollès.
10: La cova al Roc de les Oranetes, a Caralbs, és un dels jaciments mortuoris prehistòrics més destacats de tot el Pirineu per la quantitat de restes que hi ha i per la qualitat de conservació que tenen. S'hi han fet les troballes d'una seixantena de persones de totes les edats, de l'època del calcolític ara fa uns 4.000 anys, però també de 5 o 6 persones més d'una etapa una mica més tardana, fa uns 3.000 anys, a l'edat de bronze.
11: Sabem on s'enterraven i gràcies a això podem reconstruir bona part, no?, de les condicions de vida d'aquestes persones. Però, clar, ens falta una part molt important, que és on vivien, quins utensilis feien servir. Tenim molt poc material com per dir com era la vida quotidiana.
10: Els investigadors estan intentant relacionar la comunitat que va utilitzar aquesta cova com a sepulcre fa 3.000 anys amb un altre grup d'habitants a la zona, del qual s'han trobat restes a la cova del Cingle del Collell, a poca distància. La cova del Roc de les Oranetes es continuarà excavant i explorant fins al 2029 en el marc del projecte Arrels prehistòriques de la transhumància a l'Alt Ripollès.
1: El Barça ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb una derrota a la tercera consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez ha estat incontestable i s'ha acabat transformant en una pallissa per 84 a 108. Els valencians s'han imposat en tots els quarts liderats en un cop més per Montero, MVP del partit, amb un 28 de valoració. Pel que fa a l'equip blaugrana, només va brillar l'encert de Panther amb 26 punts. Amb la derrota, l'equip tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de Xavi Pascual a la banqueta blaugrana, però també de Satoranski, Vesely, Laprovítola i Billy Hernán Gómez. El tècnic blaugrana admet que el València ha estat superior.
12: Un equip molt ben entrenat, el millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui a la que ens hem posat amb debilitat per sota el marcador ja no hem sigut massa... Hem tirat de cor i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
1: L'Igualada ja és a casa amb el trofeu de campió de l'hoquei Lliga. L'equip de l'Anoia ha estat rebut a l'aeroport amb eufòria després de la gesta aconseguida a la pista del Liceo, on va guanyar el títol als penals. Feia 29 anys que no aixecava el trofeu. Centenars d'aficionats han volgut homenatjar els campions en la seva arribada. Entre ells també el capità Roger Bars, que fa una setmana va passar pel quiròfan per una lesió de genoll i es va perdre el partit a Riazor. Avui seguiran les celebracions a la capital de l'Anoia amb una rua que arrencarà a les 7 de la tarda a les Comes i que arribarà a l'Ajuntament cap a les 8 del vespre. I al Mundial de Futbol, el Brasil ha tancat la fase de grups com a líder després d'imposar-se per 0-3 a Escòcia. Amb el mateix marcador, ha superat Mèxic a la República Txeca i també passa als setzens de final com a primera classificada. També és líder Suïssa, després d'imposar-se a un dels anfitrions, Canadà, que tanca la fase com a segona de grup, com Sud-àfrica i el Marroc. La selecció espanyola, per la seva banda, ha arribat aquesta matinada a la ciutat mexicana de Guadalajara, on a les 2 de la matinada de dissabte s'enfrontarà a l'Uruguai. Els de la Fuente buscaran un triomf que certifiqui l'accés als setzens de final com a primer de grup. El Club Tenis Taula L'Hospitalet ha tancat una temporada pràcticament perfecta des del punt de vista esportiu i social. L'entitat ha celebrat dos ascensos i una permanència després de dos anys de creixement en l'àmbit institucional.

0: Fue un partido difícil de gestionar mentalmente.
1: Això pel que fa a la competició, però des del punt de vista social, l'entitat també ha crescut enormement. És el club de tenis taula de Catalunya amb més llicències, prop de 500, a més d'apostar també per l'esport inclusiu i per diferents tornejos oberts al barri i a la ciutat. Serà difícil que el club tenis taula de l'Hospitalet oblidi la temporada 2025-2026. Ara toca planificar la següent i intentar assolir la permanència dels tres principals equips de l'entitat.
2: Quatre minuts i ens plantarem a les 8 en punt del matí. Les colles castelleres de Valls s'han sobreposat a la calorada que ha caigut aquest dimecres a la plaça del Blat i han signat la millor diada castellera de Sant Joan de la història, amb 6 castells de gamma extra. Tant la vella com les joves xiquets de Valls han descarregat el 4 de 9 net, el castell estrella de la jornada i que mai fins ara s'havia descarregat en aquest punt de la temporada. Els rosats també han desmuntat un 5 de 9 en folre i un 5 de 9 també en folre. Els vermells no s'han quedat enrere i han completat la diada amb un 3 de 9 en folre i un 2 de 9 en folre i manilles. Aquesta diada de Sant Joan també passarà a la història per haver canviat l'horari i haver-se avançat una hora. El Fresc Festival de Sabadell, la proposta cultural d'estiu a la cocapital del Vallès Occidental, arrenca aquest dijous amb l'espectacle Bona Gent de Quim Masferrer i les entrades totalment exaurides. L'actor i comunicador farà doblet als jardinets amb un show on el públic és el veritable protagonista. Laura Andrés, Ramon Madaula, Alfred García o el grup Sidoní, entre altres, que tancarà, per cert, el festival el pròxim 12 de juliol, són altres noms de la programació d'enguany. Aquesta és la novena edició del Fresc, que està més que consolidat al territori.

0: Cardedeu. Són les 8.
1: 90.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia. Pedro Sánchez nega cap vinculació amb els casos de corrupció que afecten el PSOE. En la seva compareixença al Congrés, el president del govern espanyol s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure.

0: Unes explicacions que només han servit per encendre més les crítiques de l'oposició i dels grups que donen suport a la investidura. Lluny de plantejar cap moció de censura, el PP torna a exigir la convocatòria d'eleccions, mentre que Junts ha demanat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. El professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, Adrián Caballero, ha il·lustrat des del Notícies en Xarxa l'escenari de bloqueig que veu en totes aquestes opcions.
1: El que estem veient és un congrés bloquejat on ahir es va sentenciar d'alguna manera que el PSOE o el govern no té una majoria absoluta. Però el missatge que està llançant Pedro Sánchez és vale, però vostè tampoc, vostè, senyor Feijóo, tampoc té una majoria absoluta. I evidentment la resta de grups de l'oposició van demostrar que això, que el PP no té aquesta majoria absoluta.
0: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 25 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Almenys 32 persones han mort i unes 700 més han resultat ferides a Veneçuela a causa de dos terratrèmols, un d'ells de magnitud 7,5, que ha sacsejat la ciutat de Carabobo, a un centenar de quilòmetres de Caracas. Els equips d'emergències treballen en el rescat de persones atrapades entre la runa de les desenes d'edificis ensorrats. El govern ha declarat l'estat d'emergència. L'incendi forestal de Sant Quirze Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. El Barça ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb la tercera derrota consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez s'ha acabat transformant en una pallissa per 84 a 108. Els blaugranes tanquen la tercera temporada seguida sense cap dels títols importants en el comiat de Xavi Pascual, Satoranski, Vesely, La Provítola i Billy Hernán Gómez. I de la cultura, 6 castells de gama extra donen el tret de sortida a la temporada castellera en la millor diada de la història de Sant Joan. La plaça del Blat de Valls va viure un intens frec a frec entre la vella i la jove Xiquets de Valls, que va culminar amb les dues colles descarregant un 4 de 9 net. 8:03, els que passen ara mateix. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per això connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
2: Bon dia, Helena. Doncs, per la banda, parlem d'aturades habituals, i són. Estem en plena hora punta en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Com a incidències, per una banda, volem destacar unes obres a l'autopista AP7, ja al tram de Maçanet de la Selva. Hi ha dos carrils tallats en sentit nord, és a dir, en sentit Girona, i aquí hi trobarem aturades d'un parell de quilòmetres, com et deia, per obres, a l'AP7, a Maçanet de la Selva i en sentit nord, en sentit Girona. En aquesta àrea metropolitana, a la C58, a tocar del Nus de la Trinitat i d'entrada a Barcelona, i teníem un accident. En principi, ja tenim tots els carrils oberts al trànsit, però hi ha aturades importants a les dues autopistes que baixen des del Vallès cap a Barcelona. Són aturades de 4 a 5 quilòmetres, tant a l'autopista C33 com a la C58, des de Montcada i Reixac fins al Nus de la Trinitat. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
0: En matèria de transport públic, des d'aquest matí es troben tallades per obres les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre. El tall durarà pràcticament tot l'estiu, o sigui fins al 30 d'agost. I pel que fa a la previsió del temps, en Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. La calor que no afluixa, eh?
3: Bon dia, Helena. Doncs no, de fet, a hores d'ara l'ambient és molt suau, és càlid, ja se sent basca, se sent xafogó. A moltes viles, sobretot a prop del mar, on a hores d'ara, ja a les 8 del matí, tenim temperatures voltant als 25 graus. El matí està despertant com els últims matins, amb molt pocs núvols, així continuarà el cel al llarg de les properes hores. Algun núvol baix, boirines fins i tot al delta de l'Ebre, també en alguns racons de la costa, molt poca cosa. I aquesta tarda algunes nuvolades entre entraran per les comarques de Lleida i de Tarragona. Vindran des de l'Aragó, ja avançada la tarda, 6-7 de la tarda, més tard i tot, i aquestes nuvolades acabaran deixant ventades destacables i algunes gotellades o quatre trons. Molt poca cosa, sobretot, ja diem, en aquestes comarques interiors. La temperatura a Lleida i, sobretot, a l'interior de Girona, tornarà a festejar amb els 38 o 40 graus. 40 graus que, per exemple, també tindrem demà divendres en el cas de l'interior empordanès. N'estarem pendents a la xarxa.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha desvinculat dels casos de corrupció que afecten el PSOE en la seva compareixença al Congrés. Amb la recent comunicació de la sentència de 24 anys de presó per a l'exministre Ábalos pel cas de les mascaretes encara ressonant de fons, Sánchez ha insistit davant la cambra que el seu partit mai s'ha finançat de manera irregular. Enmig del setge i les crítiques de l'oposició, ha titllat d'infundades totes les acusacions que afecten també la seva família i ho ha atribuït als intents de la dreta i l'extrema dreta de crear un clima general de desconfiança per asfixiar la legislatura.
5: Detrás de este cúmulo de titulares, de filtraciones, de especulaciones, hay tres cuestiones distintas, tres cuestiones de naturaleza y de escala diferentes, que, por cierto, determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que, ya les digo, señorías, no existe. Señorías, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
0: A tot plegat, el president del Partit Popular i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de ser el nexe polític corruptor del govern i li ha tornat a exigir que convoqui eleccions. Al seu parer, si el president del govern espanyol no ha dimitit encara, és perquè no té dignitat.
6: Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva. Disuelva usted las Cortes y vayamos a votar. Señorías, nada de lo que hemos escuchado ha cambiado la realidad. Así que me temo que con su mitin de hoy ha decepcionado a casi todos. ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Este es el verdadero debate de hoy, no su propaganda, ni sus excusas, ni su victimismo. El debate es si España puede seguir en manos de un gobierno corrupto.
0: El debat al Congrés ha evidenciat amb més contundència la fragilitat que envolta la legislatura. Els grups que la sostenen han airejat sense embuts la pèrdua de confiança en el president i en el PSOE. En aquest sentit, la portaveu de Junts, Míriam Nogueres, ha reclamat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. Mentrestant, el líder d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha demanat que deixi de banda l'estratègia de l'I tu més i es pregunti seriosament si té net a la casa.
7: La via que proposem nosaltres és una via que s'ha executat aquesta mateixa setmana al Regne Unit. I la reacció normal d'algú al que li diuen que és un dels grans culpables o responsables de la situació de bloqueig actual és resistir-se, que és exactament el que ha fet vostè avui. Adonar-se que apartar-se és una solució, senyor Sánchez, requereix madurar-ho.
8: Usted lo sabía. Ustedes tienen pecado. Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez. Su palabra era la palabra de Dios y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas, ¿eh? Y no me cuenten milongas.
0: Precisament sobre aquesta situació d'inestabilitat al Congrés n'hem parlat amb el professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, Adrián Caballero, que ha il·lustrat l'escenari actual aquí, al Notícies en Xarxa.
1: El que estem veient és un Congrés bloquejat on ahir es va sentenciar d'alguna manera que el PSOE o el govern no té una majoria absoluta. Però el missatge que està llançant Pedro Sánchez és «Vale, però vostè tampoc, vostè, senyor Feijóo, tampoc té una majoria absoluta». El seu objectiu, com a mínim, és arribar al setembre-octubre, presentar pressupostos, Per cert, seran dels més ambiciosos que hem vist mai. Per què? Perquè si es tomben, s'obre la porta a unes eleccions. I quin serà el programa electoral o el millor programa electoral que pot presentar el PSOE? Els pressupostos tan ambiciosos que no s'hagin aprovat en el Congrés. L'estratègia és trobar un moment millor per presentar aquestes eleccions.
0: I el mateix dimecres, Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, entregava el seu passaport al jutge que està instruint el seu cas, Juan Carlos Peinado. Un lliurament de passaport que es fa en compliment de les mesures cautelars que li va imposar el jutge dissabte passat, quan va decidir obrir judici oral contra ella pels delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indegudes. També li va ordenar comparèixer cada 15 dies al jutjat i li va prohibir sortir d'Espanya. El jutge Peinado justifica la retirada del passaport a Gómez, al·legant risc de fuga. Insinua que els escoltes de la dona que els escoltes de la dona del president, ara ho dic bé, podrien col·laborar en una eventual fugida, una afirmació que va provocar, recordem-ho, que el Consell General del Poder Judicial decidís iniciar els tràmits per expedientar Peinado. L'entorn de José Luis Rodríguez Zapatero ha confirmat que estudia accions legals per la filtració de les agendes de l'expresident, que formen part de la instrucció judicial contra ell. Les agendes revelen informació que no té a veure estrictament amb el cas, situades en l'àmbit polític, com per exemple viatges a Zúrich en plena negociació entre el PSOE i Junts. També s'ha filtrat un nou informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, dirigit a l'Audiència Nacional, en què s'acusa Rodríguez Zapatero d'haver cobrat 200.000 euros d'un grup empresarial peruà a canvi d'intercedir davant del govern de Bolívia. El text conclou que aquests fets proven que l'expresident aprofitava els seus contactes i l'ascendència pública internacional per exercir influències de caràcter il·lícit. L'entorn de Zapatero assegura que aquest fet s'enmarca en les activitats de consultoria perfectament legals. De la plana internacional estem molt pendents avui des de primera hora d'aquest matí del balanç definitiu de danys dels dos terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada quan allà eren les 6 de la tarda. El primer de magnitud 7,2 ha tingut el seu epicentre a l'estat de Carabobo, a uns 120 quilòmetres de la capital, Caracas. El segon, que s'ha produït només 39 segons després, ha tingut una magnitud encara més gran i s'ha situat en una escala de 7,5. El sisme s'ha percebut amb intensitat a la zona, provocant danys en nombroses cases i edificis. El fet que molts veneçolans es trobessin en aquells moments a casa seva fa tema que el nombre de morts pugui ser molt més elevat. El balanç més recent és de 32 persones mortes i 700 de ferides. La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència i ha ordenat el tancament de l'aeroport de Maiquetía fins a nou avís per danys estructurals.
9: Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Pedimos calma a nuestra población, pedimos unidad. La ciudad capital, Caracas, hubo derrumbe de edificios en distintas parroquias, rescatar vidas. Y luego, bueno, abordaremos lo que tiene que ver con la recuperación de infraestructuras, recuperaciones materiales. El aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños a su infraestructura.
0: La Generalitat tirarà endavant la desaladora de la Tordera 2 a Blanes, però frena de moment la del Foix entre els termes municipals de Cubelles i Cunit, després que Brussel·les hagi rebutjat finançar-les pel seu elevat consum energètic i el fort impacte ambiental. Els dos nous equipaments formen part de la política d'aigua del govern de Salvador Illa per afrontar possibles futures sequeres al país i basada, sobretot, en grans infraestructures. En canvi, la portaveu d'Aigües Vida, Aura Vidal, creu que abans de construir aquests equipaments que consumeixen molta energia, cal repensar el model d'aigua català i prendre mesures encaminades, sobretot, a gestionar millor els recursos ja existents. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
10: No ens oposem directament a aquest tipus d'infraestructures de producció d'aigua com les dessalinitzadores, però sí que volem alertar d'aquest model que planteja el govern del Salvador Illa i dels seus riscos. I també que cal, que és una mica el que ve a dir Europa, que cal prendre en primera instància unes mesures abans de recórrer grans infraestructures com la dessalinització. Es pot reduir els consums d'aigua, es poden reparar les fuites, es pot tendir a sistemes de reutilització d'aigua, és a dir, creiem, i és que Europa ens ho està dient, tot això s'ha de fer en primera instància.
0: L'Audiència de Tarragona reprèn aquest dijous el judici pel cas de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea. Els fets es jutgen 14 anys després del conflicte que va sacsejar l'entitat i els seus socis. Més enllà dels acords previs, el judici va arrencar el 2 de juny i es preveu que s'allargui fins a finals de juliol. Ens amplia la informació en Martí Carot, de Canal T.
11: Els fets que es jutgen se remunten a l'1 de desembre de 2011, quan els 408 socis de la cooperativa agrícola de l'Aldea van descobrir que no podien accedir als seus estalvis perquè els comptes havien quedat bloquejats. La fallida de la secció de crèdit va provocar un forat econòmic d'uns 4,6 milions d'euros i va obrir un llarg procés judicial que arriba ara a la seva fase decisiva. El judici va començar el 2 de juny a l'Audiència de Tarragona. Diversos acords previs han reduït de 10 a 4 el nombre d'acusats i han permès recuperar prop de 4 milions d'euros en indemnitzacions. Entre els exonerats hi ha representants de l'empresa auditora de Mapfre, l'exdirector de la secció de crèdit i dos extreballadors de l'antiga Bankia. CaixaBank, en este cas, va abonar 3 milions d'euros per quedar fora del procediment. Entre els acusats que continuen al banc dels acusats hi ha l'exgerent Daniel Ferrer, assenyalat per diversos testimonis com a responsable de la gestió financera. La Fiscalia li demana 14 anys de presó per presumptes delictes continuats de falsedat comptable. El judici s'allargarà previsiblement fins a finals de juliol.
0: El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. En concret, el govern espanyol proposa que hi hagi un màxim de 4 nadons en el primer curs d'escola bressol, 6 en el segon i 8 en el tercer. Pel que fa al segon cicle d'infantil, posa per escrit una ràtio de 20, que ja s'està aplicant majoritàriament a Catalunya. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i per tant no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. En el document també apareix que cal garantir una adequada climatització dels centres. Un quart de nou, l'incendi forestal de Sant Quirze Safaja al Moianès ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i dels habitatges de l'entorn. En total, havien quedat confinades unes 700 persones. Segons agents rurals, han cremat 16 hectàrees de vegetació. Malgrat tot, es recomana no acostar-se a la zona per no entorpir les tasques dels equips d'emergència. Avui, el nombre de municipis amb un risc d'incendi molt alt se situa estable respecte dels darrers dies. Segons els agents rurals, n'hi ha 130 a tot Catalunya, en aquest llindar. Estan concentrats, però, a les comarques de Lleida i a les Terres de l'Ebre. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui, al nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de cremar rostolls, d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o fer servir material pirotècnic. Doncs entre les mesures per prevenir aquests focs forestals destaca la limitació d'activitats agrícoles, com ara us apuntàvem, la prohibició, està clar, de fumar en terrenys forestals i altres accions que puguin generar espurnes o foc. En el cas de l'àrea metropolitana de Barcelona, a més d'aquestes mesures, existeix també un dispositiu de prevenció d'incendis que opera durant tot l'estiu per detectar qualsevol inici d'incendi. Al Parc Natural de Collserola hi hem enviat el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Com s'organitza la feina, aquest dispositiu que treballa durant tot l'estiu?
12: Bon dia, Elena. Si som a Sant Cugat del Vallès, a Turó del Fumet i davant la Torre Índia. Elena, aquesta és una de les 8 torres que, ubicades i desplegades de manera estratègica a tot el perímetre del parc de Collserola, serveixen per prevenir i vigilar tot el territori metropolità i avisar els equips d'emergència, avisar els bombers de l'inici de qualsevol columna de foc o qualsevol incendi. Quina és la particularitat, quin és el valor afegit d'aquestes 8 torres que acompanya també un equip de 26 persones que dominen, vigilen, controlen tot el territori metropolità en un temps en què qualsevol ciutadà amb el seu mòbil pot trucar als bombers o a Protecció Civil i avisar de l'inici d'un foc? Doncs bé, que aquests tècnics coneixen en profunditat el territori metropolità, coneixen les coordinades i una primera trucada seva a bombers, Protecció Civil, qualsevol servei d'emergència és molt útil perquè són capaços de conduir els tècnics, els operaris, els bombers al lloc exacte on ha començat el foc.
13: Clar, com més aproximem amb l'exactitud del punt on s'està iniciant l'incendi, doncs més facilitem l'arribada possible de bombers. Penseu que estem en un àmbit metropolità i que les maneres d'arribar normalment a un punt poden ser molt variades i amb molt trànsit o no. Vull dir que l'exactitud de vegades d'aquesta situació de la columna doncs és important, no? És a dir, el sentit que té aquest dispositiu no és tant que puguem veure una columna, perquè avui dia la veu qualsevol ciutadà que pugui passejar-se amb un mòbil et pot donar una informació que està veient una columna, sinó és més la precisió que nosaltres donem del punt d'inici, que això facilita l'arribada més ràpida dels mitjans d'extinció.
12: I el dispositiu de prevenció d'incendis a l'àrea metropolitana de Barcelona i que coordina el Parc de Collserola s'engega i s'aplica, es desplega durant els 3 mesos d'estiu. Són 8 les torres de vigilància desplegades. Els tècnics, els operaris, comencen a treballar a les 10 del matí i un equip de 26 persones, les encarregades de vigilar constantment en ple estiu el territori de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per cert, Helena, que parlem de 8 torres de vigilància, però fa pocs anys n'hi havia 11 i durant aquests temps, durant aquests pocs anys, des del 23 aproximadament, han quedat inactives 3 torres de vigilància ubicades a Tiana, Santa Coloma de Gramenet, també Badalona. Aquest temps tecnològic i on un ciutadà porta el seu mòbil a la butxaca han fet que siguin inactives aquestes 3 torres, tot i que sí, es mantenen operatives les altres 8 torres de vigilància que estan fent aquesta funció de vigilància a l'àrea metropolitana de Barcelona ja des d'aquest mes de juny.
0: Molt, molt interessant, Anna. Sens dubte, gent que coneix pam a pam el territori i que, evidentment, té aquesta precisió per dir en els equips d'emergència on s'ha calat el foc o on ha començat aquest conat d'incendi. Gràcies, Anna. Que vagi molt bé. Bon dia. Tot plegat quan ja ha finalitzat l'alerta per la primera onada de calor de l'estiu. Les temperatures més altes aquest dimecres s'han registrat al Segrià, a la Famosa. Els termòmetres s'han quedat a una dècima només dels 41 graus. Destaquen, però, també els 40,7 d'Alcarràs. Les temperatures nocturnes més elevades han estat a Montserrat i a Barcelona, amb 24,3 graus. El SEM ha atès 208 persones amb afectacions vinculades amb la calor i ha registrat 13 morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dimarts. Al conjunt de l'Estat, el nombre de morts s'ha enfilat fins als 108. Obrim la crònica esportiva amb el Barça, que ha dit adeu al títol de la Lliga ACB amb una derrota la tercera consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez ha estat incontestable i s'ha acabat triomfant o transformant en una pallissa per 84-108. Els valencians s'han imposat en tots els quarts, liderats un cop més per Montero, MVP del partit, amb un 28 de valoració. Pel que fa a l'equip blaugrana, només ha brillat l'encert de Panther amb 26 punts. Amb la derrota, l'equip tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de Xavi Pascual a la banqueta blaugrana, però també de Satoranski, de Vesely, de La Provítola i de Billy Hernán Gómez. El tècnic blaugrana admet que el València ha estat superior.
14: Un equip molt ben entrenat, pel millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més, I les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui, a la clar que ens hem posat amb debilitat per sota el marcador, ja no hem sigut massa... Hem tirat d'acord i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
0: I l'Igualada, que ja és a casa amb el trofeu de campió de l'Hockey Lliga sota el braç. L'equip de l'Anoia ha estat rebut a l'aeroport amb eufòria després de la gesta aconseguida a la pista del Liceo, on va guanyar el títol als penals. Feia 29 anys que no aixecava el trofeu. Centenars d'aficionats, per això, han volgut homenatjar els campions en la seva arribada. Entre ells, també el capità Roger Bars, que fa una setmana va passar pel quiròfan per una lesió de genoll i es va perdre el partit a Riazor. Avui seguiran les celebracions a la capital de l'Anoia amb una rua que arrencarà a les 7 de la tarda a les Comes i que arribarà a l'Ajuntament cap a les 8 del vespre. I el Barça de Futbol Sala té aquesta nit la segona oportunitat per endur-se el títol de Lliga. Els de Javi Rodríguez juguen a partir de les 9 a la pista del Pozo Múrcia, que dimarts es va imposar als blaugranes per 5-4 amb un gol quan faltaven només 5 segons per al final i van sumar, per tant, el seu primer punt a l'eliminatòria. Tot i això, els catalans dominen la sèrie per 2-1. El tècnic blaugrana admet que l'equip té ganes de refer-se amb un triomf i apunta la clau per guanyar avui.
15: Tenemos ganas de quitar nuestra espinita del tercer punto, casi el primer punto para el Pozo, y con muchas ganas, lo veo bien.
16: Bueno, pues la clave es no desconectarnos, hacer 40 minutos muy serios, de mucho trabajo, de mucha calma, de mucha tranquilidad, de que si hay momentos peores en el partido, pues no salirnos del partido, no evadirnos.
0: El Mundial de Futbol, el Brasil ha tancat la fase de grups com a líder després d'imposar-se per 0-3 a Escòcia. Amb el mateix marcador ha superat Mèxic a la República Txeca i també passa als setzens de final com a primera classificada. També és líder Suïssa, després d'imposar-se a un dels anfitrions, Canadà, que tanca la fase com a segon de grup, com Sud-àfrica i el Marroc. La selecció espanyola, per la seva banda, ha arribat aquesta matinada a la ciutat mexicana de Guadalajara, on a les 2 de la matinada de dissabte s'enfrontarà a l'Uruguai. Els de la Fuente buscaran un triomf que certifiqui l'accés als setzens de final com a primer de grup. El jutge disciplinari de la Federació Espanyola ha imposat 3 multes al Centre d'Esport Sabadell i el tancament parcial de la nova Creu Alta durant un partit. La mesura castiga la invasió de camp a la final del play-off d'ascens a segona divisió contra el Zamora. Encara no s'ha definit, però, quina serà la zona exacta de l'estadi que quedarà buida durant el debut a casa a la categoria de plata. Les colles castelleres de Valls s'han sobreposat a la calorada que ha caigut aquest dimecres a la plaça del Blat i han signat la millor diada castellera de Sant Joan de la història amb 6 castells de gamma extra. Tant la vella com les joves xiquets de Valls han descarregat el 4 de 9 net, el castell estrella de la jornada i que mai s'havia descarregat en aquest punt de la temporada. Els rosats també han desmuntat un 5 de 9 en folre i un 7 de 9 també en folre. Els vermells no s'han quedat tampoc enrere i han completat la diada amb un 3 de 9 en folre i un 2 de 9 en folre i manilles.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Pedro Sánchez nega cap vinculació amb els casos de corrupció que afecten el PSOE. En la seva compareixença al Congrés, el president del govern espanyol s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure. Unes explicacions que només han servit per encendre més les crítiques de l'oposició i dels grups que donen suport a la investidura. Lluny de plantejar cap moció de censura, el PP torna a exigir la convocatòria d'eleccions, mentre que Junts ha demanat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. El professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, Adrián Caballero, ha il·lustrat des del Notícies en xarxa l'escenari de bloqueig que veu en totes aquestes opcions.
2: El que estem veient és un congrés bloquejat on ahir es va sentenciar d'alguna manera que el PSOE o el govern no té una majoria absoluta. Però el missatge que està llançant Pedro Sánchez és vale, però vostè tampoc, vostè, senyor Feijó, tampoc té una majoria absoluta. I evidentment la resta de grups de l'oposició van demostrar que això, que el PP no té aquesta majoria absoluta.
1: De seguida entrem al detall del posicionament d'Esquerra Republicana. Ho farem en conversa amb el seu diputat al Congrés, Francesc Marc Álvaro. Abans, repassem altres titulars d'aquest dijous 25 de juny. Almenys 32 persones han mort i unes 700 més han resultat ferides a Veneçuela a causa de 2 terratrèmols, un d'ells de magnitud 7,5 que han sacsejat la ciutat de Carabobo, a un centenar de quilòmetres de Caracas. Els equips d'emergències treballen en el rescat de persones atrapades entre la runa de les desenes d'edificis ensorrats. El govern, encapçalat per Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència. L'incendi forestal de Sant Quirze Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. El Barça ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb la tercera derrota consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez s'ha acabat transformant en una pallissa per 84-108. Els blaugranes tanquen, doncs, la tercera temporada seguida sense cap dels títols importants en el comiat de Xavi Pascual, Satoranski, Vesely, La Provítola i Billy Hernán Gómez. 6 castells de gamma extra donen el tret de sortida a la temporada castellera en la millor diada de la història de Sant Joan. La plaça del Blat de Valls va viure un intens frec a frec entre la vella i les joves xiquets de Valls, que va culminar amb les dues colles descarregant un 4-9 net.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suar en titulars, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha desvinculat dels casos de corrupció que afecten el PSOE en la seva compareixença al Congrés. Amb la recent comunicació de la sentència de 24 anys de presó per a l'exministre Ábalos pel cas de les mascaretes encara ressonant de fons, Sánchez ha insistit davant la cambra que el seu partit mai s'ha finançat de manera irregular. Enmig del setge i les crítiques de l'oposició, ha titllat d'infundades totes les acusacions que afecten també la seva família i ho ha atribuït als intents de la dreta i l'extrema dreta de crear un clima general de desconfiança per asfixiar la legislatura.
4: Detrás de este cúmulo de titulares, de filtraciones, de especulaciones, hay tres cuestiones distintas, tres cuestiones de naturaleza y de escala diferentes, que, por cierto, determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que, ya les digo, señorías, no existe. Señorías, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
1: A tot plegat, el president del Partit Popular i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de ser el nexe polític corruptor del govern i li ha tornat a exigir que convoqui eleccions. Al seu parer, si el president del govern espanyol no ha dimitit encara, és perquè no té dignitat.
5: Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva. Disuelva usted las Cortes y vayamos a votar. Señorías, nada de lo que hemos escuchado ha cambiado la realidad. Así que me temo que con su mitin de hoy ha decepcionado a casi todos. ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Este es el verdadero debate de hoy, no su propaganda, ni sus excusas, ni su victimismo. El debate es si España puede seguir en manos de un gobierno corrupto.
1: El debat al Congrés ha evidenciat amb més contundència la fragilitat que envolta la legislatura. Els grups que la sostenen han airejat sense embuts la pèrdua de confiança en el president i en el PSOE. En aquest sentit, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, ha reclamat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. Mentrestant, el líder d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha demanat que deixi de banda l'estratègia del «i tu més» i es pregunti seriosament si té la casa neta.
6: La via que proposem nosaltres és una via que s'ha executat aquesta mateixa setmana al Regne Unit. I la reacció normal d'algú al que li diuen que és un dels grans culpables o responsables de la situació de bloqueig actual és resistir-se, que és exactament el que ha fet vostè avui. Adonar-se que apartar-se és una solució, senyor Sánchez, requereix madurar-ho.
7: Vostè lo sabia? Ustedes tienen pecado. Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez. Su palabra era la palabra de Dios y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas, ¿eh? Y no me cuenten milongas.
1: Doncs el que dèiem després de la compareixença de Pedro Sánchez d'ahir i de la resposta dura dels grups al Congrés, la pregunta és si políticament s'ha bellugat res. Ho preguntem al diputat d'Esquerra Republicana, Francesc Marc Álvaro. Bon dia, Francesc Marc, i gràcies per ser amb nosaltres.
8: Molt bon dia.
1: Després del discurs, el bloc d'investidura està més a prop o més lluny del govern? I Esquerra Republicana, on queda en aquest mapa?
8: Esquerra Republicana, el que volem és que els socialistes s'expliquin a fons, que diguin tot el que encara no han dit. La intervenció d'ahir del president Sánchez va ser insatisfactòria, perquè va deixar moltes ombres, i hi ha molts elements que no va acabar d'abordar. La seva relació amb tots els seus col·laboradors més estrets, inculpats, no va ser examinada a fons. Nosaltres entenem que sense aquest escrutini del PSOE la feina està per fer. I a la vegada demanem una cosa molt clara, que aquesta corrupció no ens distregui del que cal fer, que és atendre la ciutadania.
1: Quan des d'Esquerra Republicana parleu de no convertir la legislatura en resistència, què li esteu demanant al president Sánchez? I com es gestiona això amb el risc de desgast mentre continueu sostenint-lo?
8: Nosaltres demanem donar contingut als mesos que queden. No podem fer, diguem, una legislatura zombi. Cal abordar temes importants: habitatge, finançament, mobilitat, llengua, és a dir, totes les carpetes per les quals ens van escollir. Si això desgasta o no desgasta, sobretot desgasta qui no ho fa, que és el govern. Nosaltres tenim un compromís molt clar, que és fer avançar les coses, però no som el govern. Per tant, cadascú és responsable del que és responsable.
1: I sobre la proposta de Junts perquè Sánchez s'aparti i el Congrés elegeixi un altre president, triï un altre president, Esquerra Republicana ho veu viable, necessari o simplement un gest polític?
8: Bé, Junts té la seva lògica i ha fet moltes anades i vingudes. El que sí hem constatat és que Junts és un partit que tendeix a votar sistemàticament al costat de PP i de Vox. Per tant, les seves extravagàncies, diguem, hauran de ser ells que les expliquin.
1: Francesc Marc Álvaro, vostè va viure ahir aquesta sessió al Congrés. Com va veure Sánchez personalment? I preguntar-li, creu que hi haurà eleccions anticipades o acabarem finalment la legislatura?
8: Vaig veure Sánchez determinat i d'alguna manera acostumat a la situació d'agonia en la que vivim. penso que ell, el seu pitjor moment ja l'ha passat des del punt de vista personal i ara està absolutament conjurat a continuar. La meva percepció és que agafa força la idea d'unes eleccions al mes de febrer o març. Això és una cosa que està molt, molt present en els comentaris, els passadissos del Congrés. No m'estranyaria aquest avançament, que permetria que Sánchez digués que les ha fet el 27, com volia, però evidentment intentant no perjudicar del tot els alcaldes i aquells dirigents territorials que han d'anar a les eleccions al maig.
1: Analitzem una mica també el paper de Núñez Feijóo. Parla doncs d'eleccions, de que li demana que vagi a les eleccions, que faci aquestes eleccions anticipades, però en canvi no presenta cap moció de censura ni cap moció de confiança.
8: Bé, Núñez Feijóo és un dirigent atrapat entre Vox i la seva pròpia impotència. Ell no ha acceptat mai el govern que va sortir de les eleccions del 23 i bàsicament està vivint en una mena d'absoluta aposta cega perquè els altres li facin la feina. La realitat és que en aquest moment el líder popular és un home que no diu res de nou, que invoca una força que no té i que, també hem de dir-ho, té els comptes, diguem, bastant discutibles, perquè la història de corrupció del Partit Popular és notòria.
1: I acabo amb una darrera pregunta, Francesc Marc, una mica la que apuntava ja al principi. El bloc d'investidura ara com està? Com queda? Al costat del govern, més lluny, més a prop, entre vosaltres, hi ha encara fortalesa?
8: El bloc d'investidura és la suma d'unes voluntats que va tenir lloc en el seu moment, però és un bloc que no és compacte ni és homogeni. Té lògiques diferents. Jo ara esmentava els vots de Junts, per exemple. Hi ha també una dinàmica molt pròpia del Partit Nacionalista Basc i, per tant, sí que és evident que cada vegada vestir el sudoku dels suports al govern li costa més a la Moncloa. Malgrat això, també hem de dir una cosa molt clara. Nosaltres, Esquerra Republicana, som tan durs amb la corrupció del PSOE com clars i determinats en que no volem un govern de la dreta i l'ultradreta, i no l'afavorirem.
1: Doncs Francesc Marc Álvaro, gràcies per atendre'ns aquest matí i que vagi molt bé. Bon dia.
8: Gràcies a vosaltres. Adeu.
1: Adeu, adeu. Més coses precisament sobre aquesta situació d'inestabilitat al Congrés. N'hem parlat amb el professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, Adrián Caballero, que ha il·lustrat l'escenari actual aquí, al Notícies en Xarxa.
2: El que estem veient és un Congrés bloquejat on ahir es va sentenciar d'alguna manera que el PSOE o el govern no té una majoria absoluta. Però el missatge que està llançant Pedro Sánchez és vale, però vostè tampoc, vostè, senyor Feijóo, tampoc té una majoria absoluta. El seu objectiu, com a mínim, és arribar al setembre-octubre, presentar pressupostos. Per cert, seran dels més ambiciosos que hem vist mai. Per què? Perquè si es tomben, s'obre la porta a unes eleccions. I quin serà el programa electoral o el millor programa electoral que pot presentar el PSOE? Els pressupostos tan ambiciosos que no s'hagin aprovat en el Congrés. L'estratègia és trobar un moment millor per presentar aquestes eleccions.
1: Doncs enmig de tot aquest debat al Congrés, Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, ha entregat aquest mateix dimecres el seu passaport al jutge que està instruint el seu cas, Juan Carlos Peinado. Un lliurament de passaport que es fa en compliment de les mesures cautelars que li va imposar el mateix jutge dissabte passat quan va decidir obrir judici oral contra ella pels delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indegudes. També li va ordenar comparèixer cada 15 dies al jutjat i li va prohibir sortir d'Espanya. El jutge Peinado justifica la retirada del passaport a Gómez al·legant risc de fuga. Insinua que els escoltes de la dona del president podrien col·laborar en una eventual fugida, una afirmació que, recordem-ho, va provocar que el Consell General del Poder Judicial decidís iniciar els tràmits per expedientar el mateix Peinado. L'entorn de José Luis Rodríguez Zapatero ha confirmat que estudia accions legals per la filtració de les agendes de l'expresident, que formen part de la instrucció judicial contra ell. Les agendes revelen informació que no té a veure estrictament amb el cas, situades en l'àmbit polític, com per exemple viatges a Zúric en plena negociació entre el PSOE i Junts. També s'ha filtrat un nou informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal dirigit a l'Audiència Nacional, en què s'acusa Rodríguez Zapatero d'haver cobrat 200.000 euros d'un grup empresarial peruà a canvi d'intercedir davant del govern de Bolívia. El text conclou que aquests fets proven que l'expresident aprofitava els seus contactes i l'ascendència pública internacional per exercir influències de caràcter il·lícit. L'entorn de Zapatero assegura que aquest fet s'emmarca en les activitats de consultoria perfectament legals. De la plana internacional, avui, aquest matí, des de que ens hem llevat, com aquell qui diu, estem molt pendents del balanç definitiu de danys dels dos terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada, quan allà eren les 6 de la tarda. El primer, de magnitud 7,2, ha tingut el seu epicentre a l'estat de Carabobo, a uns 120 quilòmetres de la capital, Caracas. El segon, que s'ha produït només 39 segons després, ha tingut una magnitud encara més gran i s'ha situat en una escala de 7,5. El sisme s'ha percebut amb intensitat a la zona, provocant danys en nombroses cases i edificis. El fet que molts veneçolans es trobessin en aquell moment a casa seva fa tema que el nombre de morts pugui ser molt elevat. El balanç més recent és de 32 persones mortes i 700 de ferides. La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència i ha ordenat el tancament de l'aeroport de Maiquetía fins a nou avís per danys estructurals.
9: Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Pedimos calma a nuestra población, pedimos unidad. La ciudad capital, Caracas, hubo derrumbe de edificios en distintas parroquias, rescatar vidas. Y luego, bueno, abordaremos lo que tiene que ver con la recuperación de infraestructuras, recuperaciones materiales. El aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños a su infraestructura.
1: L'incendi forestal de Sant Quirze Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. En total, havien quedat confinades unes 700 persones. Segons agents rurals, han cremat 16 hectàrees de vegetació. Malgrat tot, es recomana no acostar-se a la zona per no entorpir les tasques dels equips d'emergència. Avui, precisament, deia que avui el nombre de municipis amb un risc d'incendi molt alt se situa estable respecte dels darrers dies. Segons els agents rurals, n'hi ha 130 a tot Catalunya en aquest llindar. Estan concentrats a les comarques de Lleida i a les Terres de l'Ebre. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui al nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de cremar rostolls o d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o fer servir també material pirotècnic. Tot plegat quan ja ha finalitzat l'alerta per la primera onada de calor de l'estiu. Les temperatures més altes aquest dimecres s'han registrat al Segrià, a la famosa, a l'Horta de Lleida. Els termòmetres s'han quedat allà a una dècima dels 41 graus. Destaquen també els 40,7 del Carràs. Les temperatures nocturnes més elevades han estat a Montserrat i a Barcelona, amb 24,3 graus. El SEM ha atès 208 persones amb afectacions vinculades amb la calor i ha registrat 13 morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dimarts. Al conjunt de l'estat, el nombre de morts s'enfila fins als 108. I és una notícia aquesta que us explicarem tot seguit que acabem de conèixer. Els Mossos d'Esquadra han detingut 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques dentals a Olesa de Montserrat i Esplugues del Llobregat. Durant la inspecció es va corroborar que estaven oferint un servei integral de tractaments mèdics i quirúrgics totalment fraudulents. Els arrestats, d'entre 32 i 60 anys, no tenen antecedents i estan acusats d'un delicte d'usurpació d'estat civil, estafa, intrusisme professional i lesions. I durant la revetlla de Sant Joan, el grup Fades ha denunciat una agressió homòfoba amb llançament de glaçons de gel per part d'algunes persones del públic del concert que va fer a Vilassar de Mar, al Maresme. En un comunicat a les xarxes socials, la banda explica que van decidir suspendre l'espectacle després que l'acció es reproduís fins a 3 vegades. A més, assenyalen que és la tercera vegada que els hi passa en els 10 concerts que duen de gira. L'Audiència de Tarragona reprèn aquest dijous el judici pel cas de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea. Els fets es jutgen 14 anys després del conflicte que va sacsejar l'entitat i els seus socis. Més enllà dels acords previs, el judici va arrencar el 2 de juny i es preveu que s'allargui fins a finals de juliol. Ens amplia la informació en Martí Carot, de Canal T.
10: Els fets que es jutgen se remunten a l'1 de desembre de 2011, quan els 408 socis de la cooperativa agrícola de l'Aldea van descobrir que no podien accedir als seus estalvis perquè els comptes havien quedat bloquejats. La fallida de la secció de crèdit va provocar un forat econòmic d'uns 4,6 milions d'euros i va obrir un llarg procés judicial que arriba ara a la seva fase decisiva. El judici va començar el 2 de juny a l'Audiència de Tarragona. Diversos acords previs han reduït de 10 a 4 el nombre d'acusats i han permès recuperar prop de 4 milions d'euros en indemnitzacions. Entre els exonerats hi ha representants de l'empresa auditora de Mapfre, l'exdirector de la secció de crèdit i dos extreballadors de l'antiga Bankia. CaixaBank, en este cas, va abonar 3 milions d'euros per quedar fora del procediment. Entre els acusats que continuen al banc dels acusats hi ha l'exgerent Daniel Ferrer, assenyalat per diversos testimonis com a responsable de la gestió financera. La fiscalia li demana 14 anys de presó per presumptes delictes continuats de falsedat comptable. El judici s'allargarà previsiblement fins a finals de juliol.
1: És temps ara per repassar la crònica esportiva i ho fem, com cada dia a aquesta hora, amb la Cristina Álvarez. Cristina, bon dia.
11: Bon dia.
1: El Barça, que no ha tingut cap opció contra el València, que és el nou campió de la Lliga ACB.
11: Sí, el Barça, doncs, que ha dit adeu a aquest títol de Lliga amb una nova derrota, la tercera consecutiva, contra l'equip de Pedro Martínez. Els valencians van ser molt superiors i van acabar apallissant els blaugranes per 84-108. Es van imposar en tots els quarts, liderats un cop més per Montero, MVP del partit, amb un 28 de valoració. A l'equip blaugrana només va brillar l'encert de Panther amb 26 punts. Amb la derrota, l'equip tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel ha suposat el comiat de Xavi Pasqual a la banqueta blaugrana, així com dels jugadors Satoranski, Veseli, La Provítola i Billy Hernán Gómez. El tècnic blaugrana admet que el València ha estat superior.
12: Un equip molt ben entrenat, pel millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui, a la que ens hem posat amb debilitat, per sota el marcador, ja no hem sigut massa... Hem tirat de cor i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
11: L'Igualada ja és a casa amb el trofeu de campió de l'Hockey Lliga. Rebuda amb eufòria l'equip de l'Anoia després de la gesta aconseguida a la pista del Liceu, on va guanyar el títol als penals. Feia 29 anys que no aixecava el trofeu. Centenars d'aficionats han volgut homenatjar els campions a l'aeroport. Entre ells també el capità Roger Bars, que fa una setmana va passar pel quiròfan per una lesió de genoll i es va perdre el partit a Riazor. Avui seguiran les celebracions a Igualada amb una rua que arrencarà a les 7 de la tarda a les Comes i arribarà a l'Ajuntament a les 8 del vespre. El Barça de Futbol Sala, mentrestant, té aquesta nit la segona oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els de Javi Rodríguez juguen a partir de les 9 a la pista del Pozo Múrcia, que dimarts es va imposar als blaugranes per 5-4 amb un gol quan faltaven 5 segons per al final. Tot i això, els catalans dominen la sèrie per 2-1. I el jutge disciplinari de la Federació Espanyola ha imposat 3 multes al Centre d'Esports Sabadell i també el tancament parcial de la nova Creu Alta durant un partit. La mesura castiga la invasió de camp a la final del play-off d'ascens a segona divisió contra el Zamora. Encara no s'ha definit, però quina serà la zona exacta de l'estadi que quedarà buida durant el debut a casa a la categoria de plata. Les sancions econòmiques sumen un total de 4.100 euros. No van poder aguantar l'eufòria, van envair el camp, doncs això té una penalització.
1: Amb un ull avui posat, però, a l'Anoia, eh?
11: Sí, a l'Anoia amb aquesta celebració i al Barça de Futbol Sala, que pot ser campió.
1: Molt bé, gràcies. Fins demà, Cristina.
13: Fins demà.
1: I nosaltres seguim ara amb Cultura explicant-vos que les colles castelleres de Valls s'han sobreposat a la gran calorada que ha fet aquest dimecres a la plaça del Blat i han signat la millor diada castellera de Sant Joan de la història amb 6 castells de gamma extra. Tant la vella com les joves xiquets de Valls han descarregat el 4 de 9 net, el castell estrella de la jornada i que mai s'havia descarregat en aquest punt de la temporada. Els rosats també han desmuntat un 5 de 9 amb folre i un 7 de 9 també amb folre. Els vermells no s'han quedat enrere.
14: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
15: Molt bon dia, Cardedeu, capital del món.
16: Avui és dimarts 23 de juny de 2026.
15: I avui també és la revetlla de Sant Joan, una revetlla en què no hem de tirar petards ni per les altes temperatures i lo prop que sent de les zones agrícoles i forestals, de fet, vivim en una d'elles, ni per persones sensibles ni pels animals. En definitiva, gasteu-vos els diners en un bon àpat a la salut de totes aquestes parts afectades. Que segur

0: Ostres, ostres. Mira, són tres cognoms que sonen molt, eh? Guillemont, Viader i Pou, a Cardedeu.
1: Sí, sí, sí. Molt cardedeuencs. Va, i acabem dient-vos que Sant Joan escurça els dies i el Nadal els estira.
0: Hòstia, és fort, eh? Pensar que ara els dies cada cop són més curts i encara no han començat l'estiu.
1: Sí. A partir d'avui.
0: Verge Santa.
1: O demà.
0: No, Verge, no, carai. Mare de Déu. Va, i comencem explicant que el Museu Arxiu Tomàs Balvei ha elaborat un nou pla que marcarà la línia estratègica i farà de guia de la presa de decisions durant els propers 4 anys en tots els àmbits. L'expositiu, l'educatiu i la difusió de la història i del patrimoni. Els objectius són els següents. Us ho llegirem entre la Susanna i jo. Primer, posicionar el MATPQQ com a museu de salut i benestar del territori.
1: Esdevenir un node educatiu, creatiu i participatiu de referència.
0: Consolidar una governança participativa i una gestió sostenible.
1: Enfortir la relació amb l'entorn i el compromís comunitari.
0: I és que per tot això el museu és, i vol seguir sent, explicant un actiu com a bé cultural, però també un museu actiu per si mateix. I des d'aquí, una salutació a la Marta Núñez Camproví, que sempre ens ajuda, sempre està disposada a fer entrevistes i és una crac. Marta, salutacions!
1: I a la Imma.
0: I a la Imma, evidentment. Però és que, mira, últimament he tingut la Marta per la ràdio. Imma, has de venir a la ràdio.
1: Va, i ara parlem del temps, que sabem que avui més que mai voleu saber, perquè, clar, tenim festa, hi ha revetlla, la gent vol saber si farà molta calor, si farà molt fred.
0: Doncs sí, però alerta, perquè tinc novetats. Ens espera un dia on estarem forces hores estancats als 34 graus i una nit que, sens dubte, serà tropical, 21-22, pot ser, amb un dia de Sant Joan de cara demà que serà un calc del d'avui. Això sí, pot ser que amb mig grau o un grau menys. I ull, aquí venen les novetats, perquè no volem aventurar-nos ni molt menys a dir-ho amb una certesa o una certa convicció, però sembla ser que hi ha possibilitat de començar el juliol amb una setmana sencera de pluja, amb dies que poden arribar a caure fins a 15 litres. Diem, entre cometes, però pot arribar a ser.
1: Home, aniria una miqueta bé per refrescar l'ambient,
0: I per evitar els incendis, tornar-lo a baixar i aguantar 15 dies o una setmana més sense estar amb l'ai al cor cada cop que veiem, notem aquella olor de fum.
1: Sí, exacte, i vigileu avui sobretot també amb les fogueres, que a Sant Joan per la Revetlla és típic fer fogueres, vigileu també on les feu, com les feu i què hi tireu a dins.
2: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
0: Comenceu a tenir pugó, no us esvareu. Sempre es pot aixafar amb els dits. I si no és molt alarmant ni està afectant la planta, no ruixeu en res. Hi ha moltes classes d'insectes que s'alimentaran d'ells. És com si vosaltres aneu un bufet lliure i us ho han retirat tot. Marxareu, no? Doncs llavors no tireu espècies que controlaran les plagues. I alerta, sabeu allò que sempre diuen que les vespes no serveixen per res? Mentida! Serveixen també per polonitzar i es mengen molts membres de plagues.
1: A veure, Enric, més eliminar el pugó amb els dits?
0: Home, doncs és el que es fa a l'horta ecològica i ho faig sempre. És un moment de zip i t'encarregues 50 de cop.
1: Va.
0: Que hi ha una pasteta, però després t'aixugues, carai, tu.
1: Si tens una bona plaga, no pots anar aixafant amb els dits.
0: A sortir, pensa que sempre està localitzat el pugó. Està en una tija concreta, quan està així molt massificat al principi, ja us fas... I llavors està.
1: Passem a la secció de Porta a Porta. Encara que demà sigui festiu, es manté amb normalitat. És a dir, que avui blava resta, verdes, orgànica i paper i grogues també la resta, i demà dimecres les blaves haureu de treure l'orgànica i els envasos, les verdes la resta i les grogues no teniu recollida.
0: Tampoc hi ha canvis de cara a les farmàcies de guàrdia. Segueixen com sempre. Palou, Gatell, Estalvi, avui i demà.
1: Molt bé.
0: I amb això arribem al... No pots estar avorrit, Galifardeu, en un poble com Cardedeu. I alerta, perquè avui tenim acte dels importants. Tenim la rebuda de la flama del Canigó. Serà de 7 a 12. Ara us expliquem tot el que faran. Va, Susanna, a les 7.
1: A les 7 hi haurà el cercavila de la flama.
3: Ràdio Cardedeu. Són les 9.
4: 90.7.
5: Són les 9 al Territori 17.

Les matemàtiques han encès totes les alarmes a la selectivitat catalana perquè aquest any la nota mitjana de la branca científica ha caigut fins al 4,18, gairebé 2 punts menys que l'any anterior, quan va ser de 6,12. És la qualificació més baixa registrada en aquesta matèria en una dècada. Tot i això, el percentatge global d'aprovats a les PAU s'ha mantingut molt alt, per sobre del 95%, fet que indica que el problema específic de l'examen de matemàtiques i no dels resultats generals. La comunitat educativa apunta diverses causes. Per exemple, d'una banda, molts professors consideren que la prova no era necessàriament difícil, però sí excessivament llarga. Segons docents consultats, nombrosos estudiants no van tenir temps material per completar l'examen i alguns van sortir-ne amb una sensació clara d'impotència.

0: però el debat va molt més enllà de la sola prova, perquè experts i professors recorden que Catalunya arrossega des de fa anys dificultats en l'aprenentatge de les matemàtiques, una tendència que ja havien evidenciat els informes internacionals. I també assenyalen que els nous currículums han reduït hores lectives de matemàtiques mentre incorporaven nous continguts i una combinació que podria haver dificultat aquesta preparació de l'alumnat. La pregunta, doncs, és si estem davant d'un examen mal dimensionat o d'un problema més profund del sistema educatiu. Probablement hi ha una part de veritat en totes dues explicacions, però el que sembla evident és que una davallada tan pronunciada obliga a revisar tant el disseny de les proves com també els recursos dedicats a l'ensenyament específic de matemàtiques, perquè darrere de cada estadística també hi ha milers d'estudiants que juguen al seu futur acadèmic. És dijous 25 de juny del 2026, us parla Ona Fàbrega, i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. Ja sabeu que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45, nosaltres parlarem amb el meteoròleg i coordinador de l'Observatori de Vic, Manel Dot, sobre aquesta onada de calor que s'ha viscut a la comarca d'Osona, i també parlarem sobre les prediccions per aquest estiu. I després, des d'Ona Codinenca, la Laia de Déu entrevista Marc Codony, ballarí, coreògraf i professor de dansa, i també director de la companyia Danses Urbanes del Moianès, Nomads Dance Fam. Amb les 10 tocades serà el tot endinsar-nos al món gastronòmic del nostre territori, i avui a la Foglé l'Enric Rubió parlarà sobre la pagesia ecològica. A 10:45 parlarem i comentarem les piolades més destacades del dia, i després acabarem el programa, com sempre, parlant sobre pel·lícules que estan en cartellera i recomanacions de sèries. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que fem posant-nos al dia. Al Moianès, un incendi forestal crema 16 hectàrees de bosc a Sant Quirze, Safaja. Les proximitats de les flames als nuclis habitats van obligar a confinar la població durant gairebé 7 hores. Laia de Déu, una codinenca.
2: 40 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris van treballar per controlar les flames des de 4 del migdia fins a les 8 del vespre, quan el foc va quedar estabilitzat, tot plegat en una zona de cingleres que dificultava la tasca dels bombers. Un foc a poca distància del poble que va obligar a confinar la població de tot el municipi per seguretat. Joan Reyes, sotsinspector de bombers i cap de la intervenció, explicava que van poder estabilitzar el perímetre del foc cap a les 8 del vespre.
3: El foc s'ha donat per estabilitzat fa escassos 10 minuts. Ha sigut un incendi començat a 1:45 del migdia aproximadament, s'ha declarat aquí a prop de les proximitats del càmping d'aquí Sant Quirze Safaja. Ràpidament, empès pel vent i la topografia, doncs ha fet una estirada doncs cap a la carena, que ens ha obligat doncs fer un desplegament ràpid i contundent de mitjans doncs per contenir l'avanç, i que en condicions més desfavorables de l'entrada marinada doncs se'ns pogués créixer i complicar més del que ha sigut.
2: Els primers moments van ser els més crítics de la jornada. La preocupació va augmentar quan les flames van agafar direcció Puigdolena, on hi ha un centre de menors. Carles Lupiáñez és l'alcalde de Sant Quirze Safaja.
4: Inicialment hi ha hagut bastant caos perquè la gent veia les columnes de fum i la direcció del foc no estava clar. Estava molt a prop del nucli urbà, del casc antic del poble. Després sí que és veritat que ha canviat la direcció, i el fet de que hi hagués, bueno, el confinament, això també ha creat nerviosisme. Hem avisat a la població de que era un confinament per precaució i també per evitar que la gent estigués al carrer i afavorir el trànsit de Mossos d'Esquadra, de bombers, d'ADFs, de personal que estigui per l'extinció del foc.
2: Els agents rurals estan investigant l'origen del foc. Aquest es va donar en una parada d'autobús pròxima al càmping L'Illa, i segons l'alcalde Carles Lupiáñez, tot apuntaria al fet que la causa seria un element pirotècnic.
4: No tenim, de moment, confirmació oficial. Sembla, hem parlat amb agents rurals i ens diuen que sembla que podria ser un aparell de pirotècnia el que hagués iniciat aquest petit incendi. Inicialment era un petit incendi, que no ha sigut el cas.
2: Durant la nit, els bombers han continuat treballant en el foc per evitar cap revifalla i aconseguir donar-lo per controlat. Tot i això, els bombers van haver de fer una última intervenció, aquest cop a Sant Feliu, al principi del carrer Castanyers, on hi va haver un petit incendi, ja que va començar a cremar un xiprés. Encara es desconeixen les causes, però va quedar controlat a mitjanit.
0: Les parades nevada variant de Sant Miquel de Balanyà ja està en marxa. La consellera Sílvia Paneque va visitar l'inici d'unes obres llargament reivindicades que permetran desviar el trànsit del nucli urbà. Andreu Jiménez, del nou FM.
1: La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, va visitar aquest dilluns els treballs que el departament ha iniciat per a construir la nova variant que permetrà alliberar de trànsit al nucli urbà de Sant Miquel de Balanyà. L'obra compta amb una inversió de 2,3 milions d'euros i té un termini d'execució de 10 mesos, de manera que la nova carretera ha de ser una realitat l'estiu de l'any que ve. Així ho explica la consellera.
5: És una obsessió que tenim des del govern de la Generalitat, la millora de la mobilitat en general i del transport públic, per fer-la més segura, com us deia, més ordenada, per permetre aquesta millor urbanitat, no?, en els nuclis dels municipis, i també per descarbonitzar.
1: La variant tindrà una longitud de 830 metres amb dos carrils de 3,5 metres. Començarà a una nova rotonda que estan acabant de construir la Diputació de Barcelona just després del pont que s'ha aixecat nou sobre la línia del tren R3 i arribarà fins a l'actual carretera de Ceba un cop passat al nucli de Sant Miquel de Balanyà. També es farà un accés a la via pel carrer Torrellebreta, amb una inversió de 350.000 euros. L'alcalde de Ceba, Pol Barnils, i la presidenta de l'EMD de Sant Miquel de Balanyà, Inés Puigneró, en fan èmfasi.
6: La variant de Sant Miquel de Balanyà és molt més que una nova carretera. Com hem dit, és una actuació que permetrà reduir el trànsit del pas del nucli urbà, millorar la seguretat viària, facilitar la mobilitat i, sobretot, guanyar qualitat de vida dels veïns i veïnes del poble de Sant Miquel.
7: Això ens permetrà tenir un poble molt amable, molt tranquil de caminar, sense sorolls, sense trànsit. Per tant, jo crec que és una cosa molt positiva, que hem d'estar supercontents i superorgullosos perquè al final la tenim aquí.
1: El projecte també preveu l'enjardiniment del voltant de l'escola i la renaturalització de l'entorn de la muntanyeta al llarg del camp de futbol com a mesura ambiental compensatòria. Així mateix, inclou millores a la travessera actual pel que fa a la senyalització, els passos de vianant i el ferm. Es va posar en valor el temps que es porta treballant a l'actuació i a la resta de municipis que afectarà.
5: Que després de 40 anys d'actes municipals, avui puguem estar tots aquí dient, ara sí que sí, aquesta variant serà una realitat, la veritat que us he de dir que em plou especialment fer-ho en aquestes comarques.
6: Amb convicció, aquest resultat representarà un després per Sant Miquel de Balanyà, pel conjunt del municipi de Ceba i també per les poblacions veïnes, Tona, Tardell, Viladrau, El Brull, i sobretot també per tots els visitants que accedeixen a Ceba i que se'n van cap al Parc Natural del Montseny.
1: La setmana que ve acabaran els treballs de la primera fase i ja es podrà utilitzar el tros nou de la via per anar cap a Taradell.
0: La setmana passada, una veïna del municipi trobava el cos sense vida d'un animal abandonat dins d'un sac a la cantonada de l'Aviació Catalana de Cardedeu. I després d'un gran ressò per xarxes socials, s'ha pogut aclarir a quin animal pertanyia i fer la pertinent denúncia. Enric Rubia, Ràdio Televisió de Cardedeu.
8: Així és, Ona, i és que des de l'entitat de voluntaris Batec feien un missatge per les xarxes socials per poder esclarir els fets. Un cop retirat i examinat el cos, es va determinar que es tractava del cos d'un cabrit de poques setmanes d'edat. Escoltem a Sandra Grífols, voluntària de Batec Cardedeu.
9: A ulls de Batec, tan important és per nosaltres un gos com un cabrit, i també hi ha una il·legalitat a nivell de benestar animal, però també a nivell de salut pública, perquè és un perill el cadàver d'un animal. Aquí, a plena natura, ve un altre animal, menja restes, un gat, un gos, i aquí es podria... No sabem ben bé per què va morir, podria ser un virus, podria ser mort violenta, us desconeixem de moment, perquè hi ha la investigació, però clar, és intolerable que passi això.
8: La tasca principal de Batec és la sensibilització i la conscienciació ciutadana sobre la tinença responsable d'animals. Per això alerten que amb l'arribada de l'estiu augmenten els casos d'abandonament.
10: Qualsevol animal que tinguin, però encara que sigui un ocell, doncs s'ha de fer càrrec, i si ell no pot perquè se'n va uns dies, doncs, bueno, doncs preguntar a algun familiar, algun amic, alguna residència que n'hi ha per deixar els animalons, no?, abans que abandonar-lo, vull dir, perquè encara que hi ha gent que pensa que no, ells també tenen sentiments i ho passen malament.
8: Coincidint amb la passada revetlla de Sant Joan i els dies residuals que ara vindran de tirar de petards, des de Batec demanen extremar les precaucions amb aquests i respectar les necessitats dels animals.
0: I el Partit Popular ha presentat una 25a d'esmenes als pressupostos de la Generalitat referents a la comarca d'Osona, Andreu.
1: Són propostes, segons el grup, orientades a millorar la vida dels veïns i veïnes de la comarca, com la millora de l'escola de Sínia, el desdoblament de la C-37, la variant de Roda de Ter i la comissaria dels Mossos d'Esquadra Manlleu, enfocades en infraestructures, habitatge i seguretat, com la construcció del Palau de Justícia de Vic. Ho van explicar dilluns el diputat Pau Ferran i el portaveu Juan Fernández, acompanyats dels representants del partit a Manlleu, Javier Alcalde. Aquest va confirmar la candidatura a Manlleu, una de les 8 que presentaran per a les properes eleccions a Osona. També n'han confirmat a Vic, Torelló, Tona i Taradell.
0: I acaben les obres d'asfaltatge de la rotonda del Castelldral de Ripoll, Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
11: L'asfalt de la ronda de Castelldral de Ripoll a la C26 ja s'ha renovat al complet després de les obres que es van fer la setmana passada i que van concloure dilluns amb els treballs de pintura de les línies del tram que connecta amb el carrer Progrés. El cost de l'asfaltatge dut a terme per l'empresa AMSA ha estat de 147.000 euros que ha pagat íntegrament la Diputació de Girona. Els treballs es van dur a terme en horari nocturn per tal d'evitar grans afectacions al trànsit diari, ja que l'accés s'havia de tallar mentre es feia l'asfaltatge. L'alcaldessa Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana, va recordar això.
12: Fa mesos que l'equip de govern va contactar amb una empresa per col·locar uns aforadors a la zona de Castelldral per verificar, veure quin era el volum de vehicles que passava per aquesta zona. Es va acreditar que en 4 mesos havien passat més d'1.300.000 vehicles per aquest tram. Evidentment no corresponen a vehicles de ripollesos. És evident que hi ha una circulació de vehicles de fora que utilitzen Ripoll per encaminar-se cap a d'altres destinacions i, per tant, vam considerar que Ripoll no té per què assumir dins el seu pressupost municipal el cost de poder revitalitzar tot aquest tram, no?
11: L'obra, molt reivindicada per l'equip de govern i l'oposició, s'ha completat només 2 setmanes abans que la tercera etapa del Tour de França, que va de Granollers a Les Angles, passi precisament per aquell punt.
0: Aquest passat dissabte el col·lectiu va aconseguir reunir totes les generacions que han passat per l'entitat en els seus 20 anys d'història. Va ser una festa de germanor a Can Buixó que més tard es va obrir a tot el públic laio.
2: En total, unes 60 persones van participar d'un dinar on van coincidir membres de les 6 etapes que ha tingut el col·lectiu d'aquí Sant Feliu de Codines des de la seva fundació. Precisament, un dels moments més emotius va ser el retrobament. L'actual presidenta del col·lectiu, l'Anna de Riquer, destaca el valor d'aquest moment.
13: Jo penso que va estar molt bé, també al final, perquè al venir com a mínim algun representant de cada generació vam poder fer, bueno, vam bufar les espelmes doncs, tots els presidents de cada generació, que també va ser guai, cadascú va fer doncs, un discurs, va parlar la Gemma, va parlar la Caral Sanz, la Marta Vilardell, que va ser la presidenta del Pebre Encesa, que és la generació anterior a la nostra. Uh-huh. Vaig parlar jo com a presidenta del col·lectiu Full Flama d'aquesta generació, va parlar el Bogunyà, el Miquel Bogunyà.
2: Després de bufar les espelmes, la celebració es va obrir a tot el poble. Una festa que va tenir un tancament curiós. Es van quedar sense llum abans d'hora. Tot i les anècdotes, el 20è aniversari ha servit també per reivindicar la feina que fan els joves de l'associació.
13: Penso que també s'ha de valorar una mica la feina que fem i la feina que ha fet absolutament tothom des dels inicis del col·lectiu. Perquè al final organitzes tu la festa, la muntes tu, la desmuntes tu, que està molt bé venir a consumir, però hi ha molta feina darrere i penso que a vegades queda una mica també invisibilitzada.
2: Una feina que dues dècades, que 20 anys després continua sent el motor de la festa i de la cohesió juvenil a Sant Feliu.
0: I dissabte el mestre xocolater Quim Capdevila va ser homenatjat amb un tas de la mà d'altres professionals del sector i enmig de la seva col·lecció d'art, una mostra que la família ha cedit perquè sigui exposada al Centre Cívic Joan Triadú de Vic Andreu.
1: El mestre xocolater i activista polític i cultural Quim Capdevila va ser homenatjat dissabte, el dia que hauria fet 90 anys. Va ser amb xocolata i ara al Centre Cívic Joan Triadú, espai que exhibeix la seva col·lecció de pintura i escultura. Tot plegat de la mà de dos mestres artesans que el van conèixer i han continuat la seva passió pel cacau. Són Ramon Morató i Raül Segarra. Aquest segon va recordar Capdevila reproduint unes xocolates amb cacaus de Sant Tomé i Tanzània, simulant un repàs per la vida del mestre xocolater.
14: A part de que nosaltres estiguem visitant una plantació a la Tenquim, que anys i anys enrere sempre parlava de Cuba i de les plantacions de Cuba i llavors jo crec que es va impregnar de la seva manera de fer, de la seva filosofia i és com un veí, és com una mena de, digue-li com a fil conductor, no? El cacau, i acabem fent una bona xocolata.
1: I en el cas de Morató va oferir un tast de tres bombons diferents que van servir per explicar històries i anècdotes viscudes amb Capdevila.
15: El primer bombó és un bombó que el Quim no el va provar. És un bombó que jo he fet molt recentment, que és un bombó amb oli d'oliva, cítrics i tota una barreja amb flor de taronger, una cosa molt mediterrània. El segon és el Quim més llaminer. I aquest és un bombó de pecana, el fruit sec, amb caramel i sal. I el tercer és un bombó que és més tròpic. El Quim va tenir una relació molt directa amb el Carib, amb Cuba, amb els països llatinoamericans, i ha volgut també fer un bombó que lligués una miqueta això, no? Amb guaiava, amb fruit de la passió, amb bitter angostura i una xocolata Santo Domingo.
1: Paral·lelament, sota les voltes del centre cívic, aquests dies s'exposa la col·lecció d'art que la família de Quim Capdevila ha cedit en el marc dels actes de la Universitat d'Estiu. És una mostra extensa d'obres d'artistes i de renom i d'altres pròpies. Sentim a la seva directora, Montse Simón.
16: Ens va sorprendre la varietat, la qualitat i la diversitat d'obra, perquè té molts artistes bons, destacats, té obra seva, tenia escultura d'aquesta exposició, que es pot veure també que hi ha obra que havia fet ell mateix.
1: Així, el record i el llegat de Quim Capdevila es mantenen una mica més vius.
0: I Cardedeu ha donat el tret de sortida de les activitats programades amb motiu del 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI+, amb la taula rodona de maternatges dissidents. Enric.
8: Així és, Ona. De fet, l'acte que s'ha celebrat al Teatre Auditori de Cardedeu ha comptat amb la participació de Gràcia Camps, impulsora de l'exposició Embarassos, Maternatges i Masculinitats, Eva Vela, llevadora i activista, i representants del col·lectiu La Vorera i de LGTBI Baix Montseny. Escoltem a Gràcia Camps.
17: Hi ha visibilitat perquè la gent que té famílies queer fa molts esforços per visibilitzar-se, s'associen, tenen els seus espais, però després en l'àmbit escolar, que és l'àmbit en què estem ara, som una minoria molt petita i llavors realment les estructures estan fetes en una altra forma i costa encaixar en aquestes estructures. Llavors nosaltres treballem per desmuntar aquestes estructures i que totes les identitats tinguin més espai per existir, per ser.
8: La trobada ha servit per compartir experiències de criança dissident i reflexionar sobre les dificultats que encara troben moltes famílies per identificar-se amb els models predominants de maternitat i família. Segons els participants, la iniciativa neix precisament de la necessitat de crear espais on poder-se reconèixer i compartir vivències durant processos tan sensibles com l'embaràs, el part i el postpart.
17: Les criatures necessiten referents també, igual que nosaltres els necessitem i els hem necessitat sobretot en infància, adolescència, les criatures també necessiten entendre que la seva família no està malament o no és rara, no, és una família que existeix i que l'important de la família és que hi ha unes persones que es cuiden de tu i que t'estimen. Llavors, poder oferir tota aquesta diversitat de models familiars a les criatures els ajuda a sentir-se també més còmodes.
8: L'exposició que acompanya aquesta activitat recull diferents experiències de maternatges dissidents i posa el focus en la diversitat de cossos, identitats i formes de construir família. Les impulsores, de fet, expliquen que moltes de les persones participants van trobar suport en les xarxes socials i col·lectius que davant. La taula rodona és la primera de les activitats programades a Cardedeu al voltant del 28J. La programació continuarà durant les properes setmanes amb noves propostes de sensibilització i cultura.
0: I entrem en els esports perquè el Club Tenis Vic va celebrar la festa de final de temporada amb una jornada en què el seu plat fort va ser el torneig social de tenis autobigatà, en què va participar 100 socis que van competir per ser el millor jugador del club de la seva categoria, Andreu.
1: Un centenar de socis i sòcies del Club Tenis Vic van participar en una nova edició del torneig social de l'entitat. El torneig es va dividir en diferents grups de 4 categories, agrupant 8 jugadors de 8 en 8, tant en aquells que juguen habitualment a tenis com els que fa poc que practiquen aquest esport. Dividir-los en categories fa que cada un competeixi per ser el millor de la categoria amb jugadors del seu mateix nivell. Miqui Moreno és el director tècnic del torneig.
18: El que hem volgut fer és agafar aquesta força que històricament tenia aquest tipus de tornejos i repensar-la perquè a dia d'avui ja sí que hi ha molta oferta competitiva de diferents tipus, però potser la part social i recreativa, precisament en l'esport del tenis, estava quedant una mica relegada i manca de formats doncs, que siguin una experiència, no? Que el tennis es deixi també de veure com un esport elitista que només juguen aquells que tenen un domini tècnic alt i...
1: Un torneig que compta amb el suport de l'Autovigatana i que conjuntament ha desenvolupat el torneig social. Sentim el responsable de l'empresa, Gepi Serrabassa.
19: Autovigatana estem sempre molt a favor d'anar de la mà amb l'esport, amb la cohesió, amb la comunitat i un torneig com el que hem fet aquest any, el social, que és el soci el que l'ha de jugar, doncs ja hi ha hagut una participació brutal. Hem canviat tot el format, que han dissenyat un format espectacular i crec que la gent ho està gaudint.
1: Des del club consideren que amb aquest tipus d'accions poden impulsar un canvi en el model recreatiu del tennis.
18: El que hem volgut fer és agafar aquesta força que històricament tenia aquest tipus de tornejos i repensar-la perquè a dia d'avui ja sí que hi ha molta oferta competitiva de diferents tipus.
1: Amb aquesta festa es posa punt i final a una temporada en què tenen a l'horitzó que en properes edicions del torneig social hi hagi més categories femenines.
0: I neix el trofeu Ripollès que agafarà el testimoni del Cabina.

0: Ripoll i començarà a mitjans de juliol, Isaac.
1: L'escola de futbol del Ripollès mantindrà viva la flama del futbol 7 a Ripoll després de la marxa del trofeu Cabina a Can de Bànol i organitzarà la primera edició del trofeu Ripollès. Gerard Muñoz, membre de l'organització de l'escola de futbol del Ripollès, explica que enguany no s'ha pogut arribar a un acord per renovar la col·laboració amb el bar Cabina, que donava nom a la competició, i han decidit crear el seu propi torneig. Això deia Muñoz.
2: Un torneig, cal recordar que des del 2017 és de l'escola de futbol del Ripollès i s'organitza a Ripoll. Arrel d'això, i que no es sponsoritzen, ells creen el seu propi torneig i el porten, bueno, al municipi de Can de Bànol. Però bàsicament el trofeu Ripollès és el trofeu que hi ha hagut tots els anys a Ripoll, l'únic que canvia de nom, òbviament perquè no tenim el sponsor del naming, i també canvia d'organitzadors. Som una organització nova on hem entrat amb idees noves i volem millorar el torneig que s'estava fent en antigues edicions.
1: El trofeu Ripollès començarà la segona setmana de juliol i les finals es jugaran el dia 31, l'últim divendres del mes. Pol Fot, també de l'organització, vol que els dos tornejos siguin compatibles.
3: Des de l'escola de futbol de Ripollès sempre hem dit i sempre treballarem per poder compaginar, doncs, els màxims tornejos possibles de la comarca. És cert que ha coincidit molt i que es veia venir que també els dos trofeus de Ripoll i de Can de Bànol, doncs, coincidirien més o menys per les mateixes dates. És cert que també des de l'escola intentem compaginar aquests dos trofeus i que per tema d'horari sí que és molt semblant, però des de la nostra organització, des del trofeu Ripollès, volem que tots els equips que vulguin puguin jugar els màxims tornejos possibles.
1: Hi haurà partits a les 8, 9 i 10 de la nit, però fins que no facin el sorteig amb tots els equips confirmats, no podran definir el format de la competició. La idea és que hi hagi una desena d'equips a la categoria reina, la sènior. El premi per endur-se el trofeu en aquesta categoria serà de 1.500 euros, mentre que el segon classificat tindrà la inscripció gratuïta per l'any vinent i el tercer un lot de productes. El premi és 500 euros més alt que el Cabina i també destaca que les inscripcions són més barates, uns 270 euros. El trofeu tindrà tres categories més, veterans, júnior i femení, que serà la principal novetat. Les inscripcions aniran dels 250 euros de les dues primeres als 200 de la femenina. També tindran premis com un sopar de campions pels vencedors del trofeu de veterans i el femení, un lot de productes pel segon classificat de veterans i entrades per un partit de primera divisió pels guanyadors del júnior. A més, es donaran premis al millor jugador del torneig, al màxim golejador i al porter menys golejat de cadascuna de les categories. El trofeu Ripollès gravarà tots els partits a través de Veo i oferirà resultats en directe i estadístiques a través d'una altra aplicació. El públic assistent també es podrà endur paneres per assistir al torneig i votant pels MVP. A banda, el trofeu disposarà de fotògraf a la fase final.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps.
4: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
0: I és moment de saludar un dia més el nostre home del temps. Pep Acosta, bon dia.
5: Benvinguts, bon dia a la informació meteorològica. Continua aquesta importantíssima onada de calor. Tenim unes temperatures bastant més altes del que tocaria. Portem ja uns 4 dies que superen els 40 graus en algunes zones de Catalunya. Per tant, no falta dir que les temperatures són molt altes i que la situació és de plena onada de calor, onada de calor de primera categoria. Tenim també una mica d'inestabilitat a les tardes cap a la zona del Pirineu, però molt poca cosa, a més, molt concentrada en aquella zona. Però les tempestes no acaben de ser tampoc molt fortes ni molt intenses ni extenses. No es paguen cap a l'interior, cap al peritoral, de moment, això de moment, perquè s'està acumulant molta energia i en algun moment o altre les tempestes seran molt importants. Però de moment no, de moment avui serà un dia també molt tranquil, bastant semblant els últims dies. No tindrem grans novetats. La temperatura mínima podria haver baixat una mica, un grau o dos, una mica de respir hem tingut aquesta nit, i durant el dia d'avui molt de sol, cap novetat, i les temperatures poder baixaran un o dos graus, baixaran una mica les temperatures màximes durant el dia d'avui, moltes al voltant dels 33, 34 graus a tot estirar. no seran com els últims dies, pròxims als 40 graus, però bueno, farà calor, farà calor durant els pròxims dies i també el dia d'avui. A la tarda, creixement d'algunes nuvolades més inofensives que els últims dies i no es preveuen precipitacions aquesta tarda. Com vol, algun xàfec aïllat a la zona del Pirineu, si és que li va caure, que no és del tot probable que caigui. I això és tot. A disfrutar del dia d'avui, a disfrutar encara d'aquesta calor intensa que estem tenint aquests dies finals del mes de juny. Moltes gràcies. Adeu.
4: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Nosaltres, a partir de 9:45, parlarem amb en Manel Dot per parlar sobre aquesta onada de calor que s'ha viscut i després la Laia parlarà amb en Marc Udony, ballarí i coreògraf del Moianès. 3 minuts i tornem. Fins ara.
6: Ràdio Cardedeu 90.7

0: Aquest pot vas canviar el val escolar de 60 euros.
1: El nou FM. El nou so d'Osona.
2: Territori 17.
3: Són 2:15 del matí, anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
4: Bon dia de nou, bona.
3: Som dijous, per tant, començarem a repassar les portades dels diaris catalans. Començarem per la portada de La Vanguardia.
4: Que avui La Vanguardia, doncs, fa referència a hi va haver, encara que a Catalunya fos festa, ahir va haver-hi debat al Congrés, on evidentment es va parlar del cas Koldo, també dels casos de corrupció que esquitxen el Partit Socialista, i el que llegim és: Sánchez avisa que no rendirà i Feijóo augura que serà imputat. El president relativitza l'allau dels casos judicials i adverteix que el PP és la corrupció sistemàtica. El cap de l'oposició l'acusa de ser el nexe corruptor i insta els aliats a apartar-se'n. Esquerra i el PNB critiquen sense trencar i Junts demana sense èxit que el cap de l'executiu triï relleu. I pel que fa a la imatge destacada, doncs, evidentment, els dos protagonistes de la jornada d'ahir, el president espanyol, Pedro Sánchez, i Alberto Núñez Feijóo, el cap de l'oposició, durant aquest debat al Congrés.
3: I mencionar també una cosa que, tot i que els diaris ara no sortirà a les portades, però també mencionar que aquesta matinada a Venezuela s'ha produït
4: dos terratrèmols,
3: que de moment es compten 32 morts i 700 ferits, tot i que òbviament les xifres pujaran. El primer terratrèmol ha estat de 7,2 i ha estat a les 6 de la tarda d'allà. I llavors, 39 segons després, encara hi ha hagut un segon de 7,5. Per tant,
4: és probable que demà les portades dels diaris
3: es parli sobre el terratrèmol i també, doncs, ens actualitzaran sobre com està la situació allà. Andreu, seguim ara per la portada del diari Ara.
4: Que igual, no marxem del Congrés. Sánchez respon a la sentència Ábalos amb atacs a Feijóo, titular. El president espanyol acusa el líder del PP de no fer res amb els casos que esquitxen el seu partit. Junts reclama al cap de l'executiu que s'aparti perquè la majoria de la investidura triï un altre president. I la imatge, doncs, es veu ahir durant aquesta sessió parlamentària, Pedro Sánchez responent a Alberto Núñez Feijóo dirigint-se cap a ell.
3: Seguim, Andreu, per al periòdico.
4: Que avui obre el diari amb Sánchez evita donar explicacions i amplia la bretxa amb els seus socis. Nega que hi hagi corrupció generalitzada al PSOE, entre altres retrets dels seus aliats. Feijóo li exigeix eleccions i l'acusa del nexe corruptor per la sentència d'Ábalos. I pel que fa a la imatge destacada, doncs, obríem avui l'informatiu parlant sobre aquest incendi a Sant Quirze Safaja. És la imatge que ens porta en portada avui al periòdico, on es veu un helicòpter dels bombers, doncs, intentant evitar que anés a més aquest incendi. I bé, el que llegim és: les morts per calor a Barcelona pugen un 57%. I bé, en referència a l'incendi, un incendi obliga a confinar els veïns de la localitat de Sant Quirze Safaja.
3: Seguim i acabem el repàs de portades dels diaris catalans per la del Punt Avui.
4: Agafem el cotxe i anem una mica més amunt de la comarca d'Osona, ja que avui el Punt Avui parla de la Garrotxa. I llegim: la Garrotxa tanca el cercle. La comarca, amb una forta tradició productiva i exportadora, afegeix al desenvolupament tecnològic al seu teixit econòmic.
3: Doncs, Andreu, obrim mirada, seguim per als diaris de la resta de l'Estat. Començarem, com sempre, per la portada del País. Que què hi diu avui?
4: Doncs que també, evidentment, parla del ple al Congrés dels Diputats ahir. Sánchez apura la legislatura. Com no anem a continuar? Que són unes declaracions que va fer durant les seves intervencions. Feijóo torna a plantejar sense èxit una moció de censura instrumental. El president i els seus aliats parlamentaris intercanvien durs retrets. Junts proposa que dimiteixi i que el PSOE presenti un altre candidat per rellevar-lo. I la imatge es veu a Pedro Sánchez intervenint ahir al Congrés.
3: Seguim per El Mundo, Andreu.
4: El Mundo, que avui evidentment obre també la portada fent referència a la jornada d'ahir del Congrés. L'agenda de Zapatero retrat el seu poder com un comissionista internacional. La UDEF descobreix que va cobrar 200.000 euros amb un contracte simulat per gestions amb el president de Bolívia. L'expresident feia viatges exprés a la República Dominicana i preguntava a Gerto per als diners de forma constant. Va assumir la negociació amb Puigdemont i a Suïssa i reportava a Cerdán i Bolaños i en reunions a la Moncloa. I la imatge, doncs, és Pedro Sánchez, el protagonista de la jornada d'ahir, doncs on es veu Pedro Sánchez durant la seva intervenció, una imatge molt, molt explicativa, on se'l veu, i amb el dit alçat, doncs durant, segurament fent referència que el PP no li ha de donar lliçons en casos de corrupció al PSOE, que és la línia i el discurs que ha mantingut des que han esquitxat tants casos al Partit Socialista.
3: Doncs, Andreu, seguim per la portada de La Razón, perquè és una imatge prou significativa,
4: sí,
3: eh? Amb molt simbolisme.
4: Dóna la sensació que Pedro Sánchez estigui demanant perdó, cosa que no va passar, i l'altre és Alberto Núñez Feijóo,
3: que l'està exigint
4: una imatge com d'atac, fent referència al que ha passat aquestes últimes setmanes amb la publicació de tots aquests presumptes casos de corrupció. I el titular que llegim, fent referència als casos de corrupció que ja han hagut al PSOE, la UDEF destapa la connexió boliviana de Zapatero. Un informe assenyala que va cobrar 200.000 euros per mediar en Bolívia per beneficiar una empresa peruana. L'exmandatari va recórrer a la intermediació del president Arce davant el fiscal general del país andí.
3: I acabarem el repàs de portades. Per la portada de l'ABC, òbviament, també
4: sí,
3: obre un tema.
4: Tenen la mateixa estructura. El titular fa referència a aquesta nova informació sobre el cas Zapatero. La UDEF revela que Zapatero va cobrar 200.000 euros per influir a Bolívia. Detecta que va utilitzar una societat pantalla per cobrar a un grup empresarial peruà les seves gestions amb el govern de la Paz. I la imatge destacada, doncs, evidentment, és Pedro Sánchez sentint segurament Alberto Núñez Feijóo, i una imatge que mostra com un gest de
3: passotisme, no?
4: Sí. Avorriment, d'estar cansat d'haver de sentir tota l'estona el mateix. I bé, doncs aquesta és la imatge de Pedro Sánchez, que és la que destaca avui en portada l'ABC.
3: Doncs aquestes són les portades dels principals diaris que trobarem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i fins aquí una estoneta.
4: Fins ara, Ona.
0: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
3: Passen 100 minuts de 9:45. Com sabem, l'estiu ha començat amb una intensa onada de calor arreu. A Osona el diumenge es van superar els 38 graus i aquesta setmana s'espera fregar els 40 durant tots aquests dies. Les temperatures, per tant, són extremes i són cada cop més freqüents, especialment des de principis dels anys 2000. I avui aquí al Territori 17 tenim ja amb nosaltres en Manel Dot, meteoròleg i també coordinador de l'Observatori de Vic, per parlar sobre la calor. Un tema, doncs, òbviament que és molt recurrent aquests dies. Bon dia, Manel.
2: Hola, bon dia.
3: Aquests dies hem estat vivint la primera onada de calor que s'ha viscut sobretot aquí a la comarca d'Osona. No sé si per aquestes dates, no sé si ho consideres un fet que és excepcional o que ara realment ja és un fet que és normal, aquests últims dies de juny, Manel.
2: Bueno, no és normal. De totes maneres, si fem una repassada de molts anys enrere, el que ens hi estem és acostumant. Per molts anys enrere, per exemple, onades de calor havíem tingut, per exemple, el 1950, Vic es va arribar a 35,9 de temperatura, però és que després fins al 65 no va tornar a pujar una temperatura tant. O sigui, hem anat de menys a més. I cada vegada, doncs, els últims anys, o sigui, tenim temperatures més altes. A partir del 2003, per exemple, ja es van enfilar cap a 38,6, el 2005 a 37,9, si ens anem al 17 amb 35, i sobretot el 2019 la màxima va ser la més alta que tenim dades a la comarca d'Osona. A Vic, per exemple, des del 1950, doncs, vam arribar als 41,9, en algun punt fins i tot es va superar aquesta dada. També tenim el 2022 en 38,2. O sigui, conforme hem anat passant aquests anys, s'han incrementat les temperatures, han anat pujant i cada vegada ens hi anem acostumant. Abans passar dels 40 graus era una cosa excepcional, en canvi ara pràcticament cada any ens hi arribem. Destacar aquestes dades que us he passat són del mes de juny, però és que ja portem pràcticament des del gener que les mitjanes, la mitjana climàtica de cada mes, doncs, la superem en un o dos mesos, i bueno, el cas el d'abril va ser ja extraordinari, va ser un rècord absolut. O sigui que ens hi anem adaptant, però cada vegada anem a més temperatures altes.
3: Aquests dies a Vic s'han superat els 38 graus, també a Vic hi ha diversos punts d'Osona. No sé si en algun punt s'ha arribat a fregar els 40 aquí a la comarca.
2: Sí, tenim 39 gules de Lluçanès, per exemple, davant del Lluçanès també s'escalfa, un punt que s'ha escalfat molt, 39 gules de Lluçanès, a Oristà 39.3, aquí a Vic 38.3 van tenir, i en algun punt doncs, s'hi van fregar doncs, els 40, però d'un moment et dic que 39, entre 39 i 40 graus ha estat el que hem tingut. No hem fet rècord, millor que no, però segueixen mantenint doncs, aquestes temperatures altes i seguiran encara aquests dies, no tant, tenim tendència a baixar una mica, però en principi els 35-36 graus aquesta setmana encara els anirem tenint.
3: Clar, quins factors expliquen que o sigui, ens trobem amb aquestes temperatures a la comarca i també per aquestes dates que, com deies tu, Manel, no és una cosa normal, sinó que és un fet excepcional que, tot i això, ens anirem acostumant amb el pas del temps. Quins factors ho expliquen?
2: Bueno, les entrades d'aire càlid del sud són bombolles d'aire càlid que venen de l'Àfrica, se'ns situen a sobre, a més, per acabar d'arreglar hi ha el polsament amb suspensió, que això fa que encara la temperatura pugi més. De fet, ara s'ha netejat una mica, però encara en queda. I això fa doncs, que l'ambient sigui molt més càlid. O sigui, són situacions de sud que pugen cap a nord, que abans eren, doncs, passaven de quan en quan, però ara són més seguides, passen molt més sovint. O sigui, ha canviat el que és l'atmosfera, està canviant del temps d'abans amb el d'ara. Jo us ho puc assegurar perquè faré els 73 anys i del temps que tenia quan jo era, quan tenia 8-10 anys no té res a veure amb el que tenim ara. Sempre dic que el que és, per exemple, els llevants que teníem abans no hi són ara. Aquest any no ens podem queixar perquè ha estat un any doncs, amb pluja, per sort, ha estat un any doncs, excepcional, que hem tingut molta precipitació, molta pluja, els pantans estan tots plens, però, o sigui, el que és temperatures, o sigui, llavors n'hi ha pocs i el que és temperatures doncs, cada vegada puja més la banda del sud ambient càlid del sud cap a nord que no pas el que teníem abans.
3: I també clar, un fet també que trobem és que no només fa calor durant tot el dia, que és normal, òbviament, també pel sol, sinó que també a la nit també hi ha cada cop més nits tropicals, que les temperatures no baixen dels 20 graus. Clar, això no sé si és una cosa que també ve donada d'aquest canvi en l'atmosfera o també de la temperatura.
2: Sí, nits tropicals cada vegada n'hi ha més i fins i tot tòrrides, aquí per sort no hi arribem encara i esperem que no hi arribem. En el cas de la costa sí que passen dels 30, bueno, 29, 26, 27, 28 graus poden tenir de mínimes. Aquí sí, hi ha una excepció, o sigui, el tenir aquesta bombolla d'aire càlid en alçada o en altura, el que fa és que els punts més alts les temperatures siguin molt més altes. Si, per exemple, les mínimes d'avui, si fem una repassada a Baix de Bojons, per exemple, la mínima era de 11,6 graus, Sant Sadurní de Sos Morts. En canvi, si ens anem a dalt a Bellmunt, la mínima ha estat de 20,3, o a Bracons amb 19,5, en fi, tot el que és els punts més alts han sobrat els 20 graus. Les fondalades, doncs, tot i que ja han pujat també les temperatures, doncs es mantenen encara força fresques. Això dic sempre, ventileu al matí, perquè el que és a partir de les 9 de vol ja no es pot ventilar de l'escola, el sol ja comença a entrar i el sol ja comença a escalfar fort. El que hem tingut més aquests dies ha estat sobretot aquestes inversions tèrmiques amb temperatures, doncs, directes, com deia, doncs, fresques el que és a les fondalades, però a canvi a muntanya, degut a aquesta aire càlid que tenim en alçada, doncs es manté la temperatura molt alta en nits tropicals.
3: I clar, Manel, no és només aquí a la nostra comarca o al nostre territori, sinó que aquesta onada de calor s'ha expandit cap a Europa, i hi ha hagut imatges excepcionals aquests dies, com per exemple doncs, les persones banyant-se a París, que també òbviament tot això provoca que moltes persones aquestes, en aquest cas per exemple La Vanguardia explicava 40 morts ofegats, també doncs, Espanya ha registrat més de 100 morts per aquestes altes temperatures. Vull dir, són dades que entenc que en els propers anys no seran estranyes i s'aniran repetint, no?
2: De moment ens ho demostren els últims anys que hem tingut, pràcticament doncs, des del 17, del 17, 19, 22, 25, 26, hem anat pràcticament amb temperatures doncs, que hem passat dels 39 a 40 graus. O sigui que de moment sembla que es manté i es mantindrà doncs, aquestes temperatures altes. Hi ha un altre, bueno, això que deies ara d'Europa, sí, doncs el cas de la banda de França, Anglaterra, doncs tota aquesta bombolla d'aire càlid arriba fins allà i fins i tot allà hi ha punts que són doncs, més altes que no pas aquí amb nosaltres. També hi ha una altra cosa a destacar i és que, per exemple, el que és en la comarca d'Osona i el que és sobretot la plana de Vic i altres planes, altres punts també d'altres comarques, és el nivell d'ozó. Degut al vent del sud, el vent de marinada, el vent del sud que es bufa a partir del migdia, porta tots els contaminants cap a les planes i això fa doncs, que amb les temperatures altes doncs, es reactivi i es formi ozó. Això també doncs, és una altra cosa que agreuja a més doncs, a aquest ambient que tenim.
3: I clar, no només són aquestes altes temperatures, sinó que també va de la mà amb l'augment d'incendis. També ahir, per exemple, doncs es va veure aquest incendi a Sant Quirze de Safaja. Això també entenc que no és una cosa que ens estranyi, sinó que va també directament de la mà, no? Vull dir, altes temperatures, més risc d'incendi.
2: Sí, esclar, és lògic. I a més, aquest any que el sotabosc doncs, ha crescut molt degut a que ha estat ben regat, degut a les pluges que hem tingut. I això fa doncs, que la grava sigui molt més alta i després amb aquestes altes temperatures s'asseca l'herba i és un perill molt gran d'incendi. Per sort, encara tocant fusta, de moment hi ha hagut aquest de salvatge, però de moment tocant fusta que no passi més perquè hi ha molts camps també de blat que estan a punt de segar, que encara no s'han segat, i pràcticament si us hi fixeu quasi més és blanc de la calor. En fi, hi ha aquest risc, esclar, que hi ha molt risc d'incendi, vull dir que s'ha de tenir molta precaució.
3: Ja, Manel, per anar acabant, mirem cap a aquestes properes setmanes. Ja explicaves abans, no?, que òbviament ara hem trobat aquest pic de calor, però tot i així les temperatures entenc que almenys potser s'aniran regulant i també baixaran una miqueta. Quines previsions tenim per aquest estiu? No sé si entenc que pinta més calores que altres anys, però no sé si com ens hem de preparar per aquesta calor.
2: Bé, home, una mica de bones notícies us les donaré. Encara seguirà aquests 35-36 graus, puntualment 37, també fins diumenge. A partir de diumenge hi ha una mica d'entrada d'aire fred en alçada, a dalt casa del Pirineu, Prepirineu, i per començar, podem començar a tenir doncs, els primers ruixats i les primeres tempestes. El que fa aquest mes, acabarem aquest mes de juny, doncs en principi amb precipitacions, i sembla que començarem el juliol també amb precipitacions. De cara al juliol, la primera setmana de juliol, doncs de moment pinta que les temperatures baixen una mica, no seran tan altes com ara, màximes arribaran als 31-32 graus, o 33 mal estirar, els primers dies de juliol. I les tardes, sobretot el que és dilluns, dimarts, dimecres, podem tenir doncs, aquests ruixats i aquestes tempestes que refrescaran una mica l'ambient, però el que és els pròxims dies és difícil de predir, però més de moment pinta que el mes de juliol doncs serà normal el que és en precipitacions, temperatures sembla que es normalitzen una mica, i el que és de pluja, bueno, ja sabem que el juliol generalment són tempestes el que tenim, i tempestes que poden ser fortes amb aquests canvis de temperatura que hem tingut, amb aquestes temperatures que hem tingut, pot ser que tinguem doncs, tempestes fortes i acompanyades de vent. El mes d'agost també pinten, segons els models, doncs, que seria més plujós del normal. Aviam si hi ha sort i almenys això refresca i les temperatures no són tan altes.
3: Doncs Manel, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més al Territori 17 i també per explicar-nos com ens haurem de preparar per aquest estiu. Moltes gràcies i que vagi molt bé aquesta setmana.
2: Igualment a tothom, a cuidar-se.
3: Adéu, Manel, adéu. Passen 4 minuts de 3 quarts de 10. I avui a l'entrevista també parlarem de dansa, i és que el teixit artístic està més viu que mai, especialment si mirem cap a les danses urbanes. I per parlar-ne avui a la Laia l'acompanya Marc Codony. Ell és ballarí, coreògraf i professor de dansa, i com dèiem, ho farem de la mà de la Laia de Déu des d'Ona Codinenca. Bon dia de nou, Laia.
5: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, avui parlarem de dansa i ho farem amb Marc Codony, que a part de ser ballarí coreògraf també és director i fundador de la companyia Nòmads Dance Fem del Moianès. Primer de tot, donar la benvinguda a Marc Codony. Bon dia i moltes gràcies per ser aquí al Territori 17 i a Ona Codinenca.
6: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i per voler comptar amb mi.
5: Clar, primer de tot, per qui no et conegui, anem a centrar-nos una mica en el teu recorregut. Quina és la teva experiència i des de quan fa que balles?
6: Doncs mira, jo ara mateix tinc 31 anys i vaig començar, no diré tard perquè tampoc hi ha com una edat, no?, que diguis mai és tard, però sí que és veritat que per lo que és habitual no sóc el típic perfil de persona que va començar des de ben petit. A mi sempre m'ha agradat l'art en general, la dansa, el teatre, cantar, però potser no havia com especificat en començar a formar-me en dansa fins als 15 anys.
5: Wow.
6: O sigui, realment va ser l'estiu dels 14 als 15 anys que jo vaig veure una actuació en el programa Jo sóc de Castellcí, ara visc a Barcelona, però sóc de Castellcí, i vaig veure una actuació de dansa que estava marcada en el programa de la Festa Major de Castellcí d'un grup de Moià, que van venir a actuar. I quan els vaig veure vaig dir, ostres, que xulo, a mi m'encanta, perquè jo ballava, però ballava a casa meva, el típic que em posava música, i ballava igual que cantava, vull dir, m'agradava l'art en general, però no era com el típic que deia, ostres, jo de gran vull ser ballarí, la meva passió és la dansa. Exacte, més com per mi, per passar-m'ho bé, o a vegades ajuntava els amics del poble i ens muntàvem una coreografia, però mai havia com pensat en vull ballar, no? Vull prendre classes. I arrel d'aquesta actuació em vaig apuntar en el grup que hi havia a Mollà en aquell moment, i a la que vaig començar a ballar i rebre classes i veure que, ostres, que m'agradava moltíssim i que em volia formar més, ja vaig començar a moure'm i començar doncs també anar a Barcelona, anar a intensius, però jo primer vaig començar amb les danses urbanes.
5: Vale.
6: I de partir d'aquí ja vaig com anar obrint una mica el ventall, i llavors... no et diré que he fet de tot, perquè, per exemple, la dansa clàssica, que és una de les danses com, no?, pues, potser més disciplinàries i d'on parteixen també moltes danses, et diria que potser és l'únic estil que no he tocat.
5: Vale,
6: però
5: sé,
6: perquè
5: vale.
6: A mi em passa, i no és una crítica ni molt menys, és una opinió superpersonal i subjectiva, que a mi m'agrada molt expressar-me a través de la dansa, i quan potser una disciplina és tan tècnica i, entre cometes, no et pot sortir d'uns paràmetres perquè la cama d'estar aquí i et dona molta disciplina, i crec que és algo superimportant a tenir, no?, en una formació com a ballarí, però jo en aquell moment buscava més com expressar-me, saps?, a través de la dansa i del moviment. Llavors vaig començar amb les danses urbanes, que té com aquest tipus d'energia com molt més explosiva, i vaig veure que això era mi terreno, era on jo volia estar i on jo volia aprendre, i a partir d'aquí ja vaig obrir el ventall, i llavors vaig començar també amb dansa contemporània, modern jazz, vull dir, he tocat una mica de tot, menys justament el clàssic.
5: Jo sé que vas crear el Nòmads Dance Fam, que és justament del Moianès, perquè com has dit, ets de Castellcí. Com neix, creix, o sigui, com sorgeix aquest projecte?
6: Mira, la cosa va ser que jo també sempre he tingut una part com molt pedagògica. De fet, jo de petit deia que volia ser o atleta o professor. Com dos mons totalment, totalment oposats. Però després em fa gràcia perquè dic, doncs mira, donant classes de dansa, entre cometes, és com si hagués ajuntat una mica aquests dos mons del tema esportiu, no?, i d'utilitzar el teu cos i de moure't, amb la part pedagògica d'ensenyar. I a mi m'ha agradat molt sempre ensenyar i m'he sentit com molt realitzat. Saps quan sents que dius, ostres, sento que és com el meu propòsit, no? Sí. Que em sento molt ple, m'omple molt, és molt gratificant. Vaig començar a donar classes doncs al Moià, a Castellcí, aquí a Sant Feliu, i mica en mica, a la Garriga, a Castellterçol. Clar, de cop dic, ostres, sento que estic donant classes en molts llocs, però a mi m'agradaria també tenir alguna cosa meu, no?, com un projecte. Llavors vaig pensar, ostres, seria molt bonic que jo, en comptes de diversificar-me tant, no?, i donar classes a tantes escoles i a tants llocs, pogués tenir alguna cosa meu on jo pugui decidir, doncs, perquè a mi a l'hora que ensenyo m'agrada molt ensenyar dansa amb valors, no? Doncs, per exemple, al final, quan tens un grup d'infants, de joves, és molt bonic perquè tot el que té a veure amb l'art connecta molt amb les emocions.
5: Sí.
6: I es creen vincles molt bonics. I doncs així va ser que el 2017 vaig decidir deixar totes les escoles i ser valent i apostar per mi, perquè jo en aquell moment, doncs, no, clar, jo començava de zero, no? És a dir, jo tenia molts alumnes de moltes escoles, però vaig pensar, ostres, què passarà en el moment que jo digui, doncs, hola, em dic Marc i vull obrir una companyia. I clar, va ser molt maco perquè jo simplement a les escoles els hi vaig comunicar com aquest desig que tenia i aquest somni, no? I ho van entendre, però jo no els hi vaig dir res als alumnes perquè jo superagraït de les escoles que m'han donat l'oportunitat, doncs l'últim que faria és intentar treure-li feina, no, alumnes a algú, a ningú. Però clar, va passar que d'aquestes escoles d'arreu del Moianès i voltants, els alumnes que estaven més motivats, i doncs em va passar que molts alumnes d'aquestes escoles que estaven molt motivats, que ja havíem creat un vincle d'aquests anys, em van dir, ostres Marc, ens han dit que obres una companyia, volem venir. I clar, jo òbviament no m'emportaré els alumnes de ningú, però tampoc li puc privar i dir-li, sí, no pots venir, no? I vaig començar així, amb un grupet adult d'alumnes que jo ja havia conegut d'altres escoles o que em coneixien, i vam ser un grup d'adults, crec que érem, diré que 10 o així, poc més, i vam començar aquí a Sant Feliu perquè també passa que aquí al Moianès no hi ha escoles de dansa urbana com a tal, o molts centres que siguin escoles, i llavors no hi ha espais habilitats com a Barcelona, que tenim moltíssimes escoles de dansa, no? I clar, jo aquí em vaig tornar boig buscant a veure on podem fer classes de dansa, i vam començar doncs que potser un dia l'Ajuntament de Castellcir ens deixava el local del poble, però clar, sense miralls ni res.
5: Clar, perquè era tot... ballar sense miralls.
6: Ballar sense miralls, que jo sempre ho dic, és com organitzar classes de bàsquet sense la canasta.
5: Sí.
6: Però bueno, clar, en aquell moment no és un... és perquè no hi havia res més. Llavors, ens anaven cedint espais des de diferents llocs, perquè potser un cap de setmana a Castellcir el local estava lliure, però l'altre cap de setmana no.

0: potser en anglès sona una mica més,
1: més...
0: No? Com més professional, sona millor. I va ser això, va dir, ah, doncs nòmads, sí, ens agrada nòmads. I a part la filosofia d'una persona nòmada, no? Que tota l'estona s'està movent, creixent, adaptant-se a l'entorn. Vaig dir, ostres, doncs sí, m'agrada també el que simbolitza, no? Que la dansa és això, és moure't, formar-te, seguir, no estancar-te en un únic lloc. I així va néixer el primer grupet, que justament va ser el 2017, l'any que ve ja farà 10 anys. I res, va ser molt bonic per això, perquè va néixer amb un únic grup adult i a dia d'avui són més de 100 ballarins a la companyia.
1: Més de 100?
0: Sí.
1: Clar, jo ara m'he quedat amb molt... O sigui, ara he tingut com molta informació.
0: T'he donat molta informació de cop, no?
1: De cop, però m'he quedat... Jo sempre tinc... Jo conec gent que balla i que fa competicions i em pregunto com és el món de les competicions. Perquè al final tinc informacions de tot tipus. Vull dir, de gent que es matxaca cada dia i vull dir, jo sé que hi ha gent que cada dia, abans de la competició, ballen tots els dies i queden cada dia perquè fins que no surti perfecta no es pot portar a la competició. Com és tot aquest món? Tothom pot anar a una competició?
0: Jo tinc com podríem dir sentimientos encontrados amb el tema de les competicions, perquè penso que és molt bonic, perquè es crea un compromís i un objectiu comú, no? De, hem d'anar a competir, llavors ja hi ha una disciplina, que tornant a el que dèiem abans de la dansa clàssica, de la disciplina, ostres, doncs crec que també la dansa t'aporta, no? Doncs aquesta disciplina, aquesta responsabilitat, que tu saps que si faltes a un assaig, entre cometes, et perjudiques a tu mateix perquè t'estàs perdent informació,
1: però també
0: al grup, no? Llavors, a mi el tema de la competició em va agradar molt, perquè quan amb aquest grup adult, amb el primer grup, amb Nòmads, vam decidir anar a competir, clar, ja es va crear un compromís de dir, vale, ja hem de començar a separar, si això és un hobby per molts de vosaltres i veniu a passar-ho bé, però si voleu anar a competir, ostres, hem d'anar a una, hem d'estar tots a tope, perquè es nota molt en el grup, si un està motivadíssim, si l'altre no, llavors ja es crea una responsabilitat, i a mi això m'agrada molt, perquè fa que el grup estigui motivat.
1: I cohesionat, també.
0: I cohesionat, exacte. Però alhora, jo sempre he intentat inculcar des d'una vessant molt sana, de dir, ei, anem a competir, però la competició és amb nosaltres mateixos, o sigui, ens hem d'anar a superar nosaltres, a intentar... quan anem a la competició, donar-ho tot, perquè si no, no hi anem, vull dir, per fer-ho per fer, no, si ho fem, ho hem de fer bé, però no pensant en que hem de guanyar sí o sí, perquè al final és un procés i per mi és la culminació d'un procés, d'uns assajos, i que és molt bonic, perquè al final anar a competir és com el premi, no? Després de tota la preparació, va, anem a competir, anem a ensenyar qui som, la feina que hem fet, i m'agrada molt perquè jo sempre parlo de competir i compartir, perquè al final és un dia que comparteixes amb moltes altres escoles, molts altres grups, veus altres grups, t'inspires, jo he fet molts amics que he conegut en competicions, i ara, a dia d'avui, som superamics, que m'ha regalat la dansa.
1: I heu guanyat?
0: Hem guanyat moltes competicions, moltes no, també.
1: No, però,
0: però sí que és bonic perquè...
1: És important.
0: És important i és un reconeixement, i al final és molt gratificant, no? Quan vas a competir, i a mi sempre m'agrada molt també posar un valor, que nosaltres al final no som una escola, és a dir, ara sí que hem crescut molt i ja tenim moltes classes de formació, però vam començar amb aquest grup adult de nòmads, que assajàvem, crec que ara ja no sé si era 2 hores o 1 hora i mitja, 1 hora i mitja a la setmana per... únicament preparar el ball de competició, i ens en vam anar a competir, quan competíem contra escoles que tenen el seu grup que fa les classes de competició, que potser assagen 4 hores a la setmana, i a part els ballarins fan les classes de formació d'avui tenen a tal estil, avui tal. Llavors, clar, es nota molt i els deia, nois, té molt mèrit, m'invento que en aquesta competició hem quedat tercers competint contra tants grups que són grups que ja estan consolidats i que es formen i són més professionals.
1: I no tenen meturs, en aquest cas, potser.
0: Exacte.
1: Clar, i ja per anar tancant, m'has fet un spoiler d'un festival que ara vull saber.
0: Doncs sí, mira, t'explico, quan em veu fer la proposta de venir vaig pensar que bonic venir aquesta setmana, perquè justament aquest cap de setmana hem realitzat el nostre festival que fem cada any, i res, molt bonic, perquè nosaltres després de tota la temporada som com un curs escolar, comencem al setembre i acabem al juny, doncs fem una mostra, però mai ho hem encarat com un festival de final de curs.
1: Vale.
0: O sigui, jo sempre m'he volgut separar una mica, igual que amb les competicions, m'ha agradat fer-ho des d'un costat com de compartir, de crear valors, que uneix molt el grup i que penso que és molt més sa que anar, no, hem d'anar a guanyar, hi ha un únic objectiu. Amb el festival, doncs, sempre m'ha agradat oferir un espectacle al Moianès, no? Perquè sempre jo he intentat donar aquí el que jo, quan vaig començar a ballar, doncs m'hagués agradat tenir, no? I llavors vaig pensar que bonic seria fer un espectacle de dansa, que també convidem a, per exemple, ve a ballar la companyia de dansa Somnis, que és una companyia de dansa contemporània de Moià, per crear com un espectacle de dansa, que no sigui un festival de curs on els familiars venen a veure els seus fills ballar i prou,
1: sinó que sigui un espectacle.

0: espectacle que vagi més enllà, i justament ho vam fer aquest cap de setmana i ha sigut molt maco, perquè al final és un dia on ve molta gent a veure l'espectacle, que potser no hi tenen ni a cap alumne, ni familiar,
1: simplement és
0: ni
1: perquè volen veure el festival.
0: Perquè volen veure el festival, i és molt maco. A part, fem de tot, els hi fem entrevistes, fem sortejos, hi ha un fotocall, fem moltes activitats perquè al final ens agrada que el públic també participi i sigui una experiència com immersiva, no? Que no sigui el típic festival de dansa, que vens, te sentes, veus el teu fill i te'n vas, pràcticament, sinó que sigui un lloc on la gent li agradi venir, s'ho passi bé, i pels alumnes és meravellós perquè és un espectacle que gaudim moltíssim. I a més fem una cosa, que és que els ballarins de la companyia, que tenim de totes les edats, els hi donem un espai perquè puguin ensenyar qui són ells mateixos, a banda dels seus balls grupals, i els oferim també crear les seves pròpies coreografies.
1: Vale.
0: Alguns ho fan de manera solista, altres s'ajunten amb duos, altres ho fan en grupets de tres, però és molt maco perquè és com un dia on ensenyem qui som, no? Com a companyia i com a artistes, i és molt bonic, perquè al final també és un dia on compartim tots els grups, que hi ha grups que no es veuen més que potser el dia del festival, no?
1: Doncs, Marc, moltíssimes gràcies per estar aquest matí a Ona Codinenca i al Territori 17. Estaria amb tu parlant moltíssima estona més, perquè segur que m'he deixat moltíssimes coses. Només diré que suposo que ballar pot ballar tothom.
0: I tant que sí. Jo, com dèiem abans, que mai és tard, tampoc hi ha un perfil per ballar. És a dir, per mi l'art és una manera d'expressar-se i va molt més enllà que una edat, un físic. L'art és per tothom i és per compartir, i crec que no hi ha res més sa que poder gaudir de la dansa per tothom.
1: Doncs amb aquest final ens quedem, així que moltíssimes gràcies, Marc, per haver vingut aquest matí.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
3: I ha arribat ara el moment de saber quina és la cançó del dia.

és Billie Jean de Michael Jackson, i és que avui, 25 de juny, fa 17 anys que Michael Jackson va morir als 50 anys, víctima d'una intoxicació aguda de propofol, un sedant molt potent d'ús hospitalari que l'hauria administrat el seu metge personal, Conrad Murray, acusat d'homicidi involuntari.

0: Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. Doncs bé, una notícia del dia de la Revetlla de Sant Joan que vam saber després, i és que la nostra estimada línia R3 de Rodalies va patir un nou robatori del coure entre la Garriga i el Figaró dimarts sobre les 7:48 del matí, i els trens no paraven a la Garriga. Precisament dimarts es va recuperar el servei ininterromput de trens entre la Garriga i Ribes de Freser després dels treballs de millora duts a terme des del passat 11 de juny al pont sobre el riu Ges, que havia obligat a interrompre el servei entre Vic i Torelló. Arrel d'aquesta incidència, el servei no arribava a la Garriga i els trens tenien la seva terminal al Figaró, i es va oferir el servei alternatiu per la carretera habitual entre Fabra i Puig, a Barcelona, i Puigcerdà i la Tour de Querol. A partir de 2:15 del matí, una altra incidència entre Ripoll i Ribes de Freser va obligar a tallar la línia entre les dues estacions. Va, ens retrobem dilluns amb més històries del tren i de l'R3.
2: Doncs anem a veure com està ara mateix la línia R3. Andreu, explica'ns si hi ha alguna novetat pel que fa a la circulació de trens de la línia R3.
3: Bé, doncs, en primer lloc, comentar que la línia R3 ja ha recuperat el servei des de Figaró fins a Ribes de Freser, ja que les obres que s'havien de dur a terme a Torelló, doncs, ja han estat per finalitzades. Però què ha passat? Doncs que vam tenir circulació suspesa tota la línia ahir a la tarda.
2: Tota la línia,
3: Tota la línia. I ara et comentaré el per què. El que llegíem al compte d'X de Rodalies R3. Circulació suspesa tota la línia a causa d'una incidència per incendi a Granollers-Canovelles que afecta el sistema de regulació del trànsit ferroviari. S'estableix el servei alternatiu per carretera habitual entre Fabra i Puig i Puigcerdà, la Tour de Querol. No veus algo estrany aquí? No.
2: És a dir, un incendi a Granollers?
3: Sí.
2: És estrany, però podia ser possible.
3: Però ara mateix el tren on està operatiu?
2: Clar, és cert.
3: A partir de la Garriga.
2: A partir de la Garriga.
3: I Granollers-Canovelles, en teoria no hi ha trens.
2: No hi ha trens.
3: I veure una incidència. És increïble.
2: Ostres. Ens haurien de donar més explicacions a
3: Rodalies.
2: Estarem pendents també demà com està aquesta circulació de trens.
3: Que en teoria avui del matí, primera hora, ja s'havia recuperat la normalitat. Ara
2: bé,
3: ja m'agradaria saber quina normalitat és.
2: Exacte.
3: La de Rodalies.
2: Segur. Almenys, si no, sabem que una cosa que no ens falla de moment són el servei per transport per carretera. O sigui
3: sort.
2: Que tenim aquesta sort. Andreu, moltes gràcies i fins després.
3: Fins després, Ona.

0: De seguida parlarem sobre pagesia ecològica amb Quino, un pagès de Cardedeu. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us explicàvem feia una hora. I al Moianès, un incendi forestal crema 16 hectàrees de bosc a Sant Quirze de Safaja. La proximitat de les flames als nuclis habitats van obligar a confinar la població durant hores, com us explicàvem això fa una estona. Però després, l'esperada variant de Sant Miquel de Balenyà també està en marxa. La consellera Sílvia Panecchi ha visitat l'inici d'unes obres llargament reivindicades que permetran desviar el trànsit del nucli urbà. Andreu.
1: La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Panecchi, va visitar aquest dilluns els treballs que el departament ha iniciat per construir la nova variant que permetrà alliberar de trànsit el nucli urbà de Sant Miquel de Balenyà. L'obra compta amb una inversió de 2,3 milions d'euros i té un termini d'execució de 10 mesos, de manera que la nova carretera ha de ser una realitat l'estiu de l'any que ve. Així ho explica la consellera.
2: És una obsessió que tenim des del govern de la Generalitat, la millora de la mobilitat en general i del transport públic, per fer-la més segura, com us deia, més ordenada, per permetre aquesta millor urbanitat, no?, en els nuclis dels municipis i també per descarbonitzar.
1: La variant tindrà una longitud de 830 metres amb dos carrils de 3,5 metres. Començarà una nova rotonda que està acabant de construir la Diputació just després del pont que s'ha aixecat nou sobre la línia del tren R3 i arribarà fins a l'actual carretera de Seva un cop passat el nucli de Sant Miquel de Balenyà. També es farà un accés a la via perquè pel carrer Torre Llebreta amb una inversió de 350.000 euros. L'alcalde de Seva, Pol Bernils, i la presidenta de l'EMD de Sant Miquel de Balenyà, Inés Puigneró, en fan èmfasi.
3: La variant de Sant Miquel de Balenyà és molt més que una nova carretera. Com hem dit, és una actuació que permetrà reduir el trànsit del pas del nucli urbà, millorar la seguretat viària, facilitar la mobilitat i, sobretot, guanyar qualitat de vida dels veïns i veïnes del poble de Sant Miquel.
4: Això ens permetrà tenir un poble molt amable, molt tranquil de caminar, sense sorolls, sense trànsit. Per tant, jo crec que és una cosa molt positiva, que hem d'estar supercontents i superorgullosos perquè al final la tenim aquí.
1: La setmana que ve acabaran els treballs de la primera fase i ja es podrà utilitzar el tros nou de la via per anar cap a Taradell.
0: I com us explicàvem, al Moianès, un incendi forestal crema 16 hectàrees de bosc a Sant Quirze Safaja. La proximitat de les flames als nuclis habitats van obligar a confinar la població durant 7 hores. Laia.
5: 40 dotacions terrestres i 8 mitjans aèris van treballar per controlar les flames des de quarts de 4 del migdia fins a les 8 del vespre, quan el foc va quedar estabilitzat. Tot plegat en una zona de cingleres que dificultava la tasca dels bombers. Un foc a poca distància del poble que va obligar a confinar la població de tot el municipi per seguretat. Joan Reyes, sotsinspector de bombers i cap de la intervenció, explicava que van poder estabilitzar el perímetre del foc cap a les 8 del vespre.
6: El foc s'ha donat per estabilitzat fa escassos 10 minuts. Ha sigut un incendi començat a quarts de 2 del migdia, aproximadament. S'ha declarat aquí a prop de les proximitats del càmping d'aquí Sant Quirze Safaja. Ràpidament, empès pel vent i la topografia, doncs, ha fet una estirada cap a la carena, que ens ha obligat a fer un desplegament ràpid i contundent de mitjans, doncs, per contenir l'avanç i que en condicions més desfavorables de l'entrada marinada, doncs, se'ns pogués créixer i complicar més del que ha sigut.
5: Els primers moments van ser els més crítics de la jornada. La preocupació va augmentar quan les flames van agafar direcció Puigdolena, on hi ha un centre de menors. Carles Lupiáñez és alcalde de Sant Quirze Safaja.
7: Inicialment hi ha hagut bastant caos perquè la gent veia les columnes de fum i la direcció del foc no estava clar. Estava molt a prop del nucli urbà, del casc antic del poble. Després sí que és veritat que ha canviat la direcció i el fet que hi hagués, bueno, el confinament. Això també ha creat nerviosisme. Hem avisat a la població de que era un confinament per precaució i també per evitar que la gent estigués al carrer i afavorir el trànsit de Mossos d'Esquadra, de bombers, d'ADFs, de personal que estigui per l'extinció del foc.
5: Els agents rurals estan investigant l'origen del foc. Aquest es va donar en una parada d'autobús pròxima al càmping Lilla i, segons l'alcalde Carles Lupiáñez, tot apuntaria al fet que la causa seria un element pirotècnic.
7: No tenim, de moment, confirmació oficial. Sembla, parlat amb agents rurals, i ens diuen que sembla que podria ser una perill de pirotècnia el que hagués iniciat aquest petit incendi. Inicialment era un petit incendi que no ha sigut el cas.
5: Durant la nit, els bombers han continuat treballant en el foc per evitar cap revifalla i aconseguir donar-lo per controlat.
0: I com us explicàvem feia una hora, Cardedeu ha donat el tret de sortida a les activitats programades amb motiu del 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI+, amb la taula rodona Maternatges Dissidents. Enric Rubió.
8: Així és, Ona. De fet, l'acte que s'ha celebrat al Teatre Auditori a Cardedeu ha comptat amb la participació de Gràcia Camps, impulsora de l'exposició Embarassos, maternatges i masculinitats, Eva Vela, llevadora i activista, i representants del col·lectiu La Vorera i de l'LGTBI Baix Montseny. Escoltem a Gràcia Camps.
9: Hi ha visibilitat perquè la gent que té famílies queer fan molts esforços per visibilitzar-se, s'associen, tenen els seus espais, però després en l'àmbit escolar, que és l'àmbit en què estem ara, som una minoria molt petita i llavors realment les estructures estan fetes en una altra forma i costa encaixar en aquestes estructures. Llavors nosaltres treballem per desmuntar aquestes estructures i que totes les identitats tinguin més espai per existir, per ser.
8: La trobada ha servit per compartir experiències de criança dissident i reflexionar sobre les dificultats que encara troben moltes famílies per identificar-se amb els models predominants de maternitat i família. Segons els participants, la iniciativa neix precisament de la necessitat de crear espais on poder-se reconèixer i compartir vivències durant processos tan sensibles com l'embaràs, el part i el postpart.
9: Les criatures necessiten referents també, igual que nosaltres els necessitem i els hem necessitat sobretot en infància i adolescència, les criatures també necessiten entendre que la seva família no està malament o no és rara, no? És una família que existeix i que l'important de la família és que hi ha unes persones que es cuiden de tu i que t'estimen. Llavors, poder oferir tota aquesta diversitat de models familiars a les criatures els ajuda a sentir-se també més còmodes.
8: L'exposició que acompanya aquesta activitat recull diferents experiències de maternatges dissidents i posa focus en la diversitat dels cossos, identitats i formes de construir família. Les impulsores expliquen que moltes de les persones participants van trobar suport en xarxes i col·lectius queer davant la manca de referents visibles en els espais habituals de criança.
0: Ara sí, ha arribat el moment de parlar sobre coses relacionades amb gastronomia. Això és La Foc Lent, avui des de Ràdio Televisió de Cardedeu amb l'Enric Rubio.
8: Avui a La Foc Lent no entrevistarem un restaurant, sinó que anirem a l'origen del producte, de la matèria primera. I és que ens quedarem a Cardedeu i parlarem de pagesia, d'agricultura, de les coses ben fetes i de la convicció de que una altra manera de fer les coses no només és possible, sinó necessària. Així que parlarem amb en Quino Ortí, impulsor de la Fanecada, amb qui volem tancar des de Ràdio Televisió de Cardedeu l'última secció a Foc Lent de la temporada que ens toca a nosaltres, a la nostra casa. Així que anem cap a conèixer millor el nostre entrevistat d'avui, que el tenim via telefònica. Quino, molt bon dia, com estàs?
10: Hola, molt bon dia, com aneu?
8: Molt rebé, mira, amb ganes de parlar amb tu, ja feia anys que volia tenir-te aquí, així que va, avui aprofitarem. T'enxampem al camp o fent gestions amunt i avall avui?
10: M'enxampeu al camp cogint préssecs.
8: Mira, ves que no vingui d'aquí una estona, eh? Escolta'm, aquí no...
10: M'han sobrat.
8: Ben fet, ben fet. En primer lloc, deixa'm fer-te alguna pregunta per conèixer més d'on ha sorgit tot plegat, no? Com va començar la teva vinculació amb la terra, l'horta, amb aquesta manera de fer les coses? De fet, de ben petit ja hi estaves vinculat o és quelcom que et va arribar més tard a la vida?
10: Doncs no ho sé, no hi estava vinculat. Jo no vinc de pagès, vinc de zona agricultora, però no vinc de pagès. I vaig fer moltes coses en aquesta vida, vaig estudiar agricultura, vaig canviar de professió i finalment vaig veure que el model de vida i de coses que volia fer en la vida estava molt més relacionat amb el camp, amb la terra, amb l'aire lliure, amb la salut, amb la natura, amb els cicles, i vaig decidir posar en marxa un projecte d'agricultura ecològica.
8: Encara que sigui atòpic, seria allò de trobar el teu lloc al món, no? El lloc d'un mateix.
10: Sí, una mica és... tots hi ha algun moment en la vida, no?, en què decidim, ens n'adonem de que hem de decidir si volem viure com ens ve de gust o volem fer el que ens diuen. I jo vaig tenir la sort, en aquest cas, de primer de saber el que volia i de segon de poder fer el canvi, així que vaig decidir trobar aquest lloc, no físic, sinó més teòric.
8: Què produeixes actualment?
10: Doncs actualment tenim una explotació que estem bastant diversificats, estem fent horta, estem fent fruita i ara, si tot va bé, començarem també a fer oli.
8: Ep, això és no sé si és novetat, però bé, aquí al Vallès cada cop s'està produint de més qualitat en aquest aspecte, oi?
10: Sí, aquí, tema oli, aquí al Vallès s'està produint bastant bé i s'està començant a posar la gent molta il·lusió. Hi ha un Tenim la sort de tenir una varietat tradicional d'oliva, que és l'olivera vera, que és un oli de moltíssima qualitat, i hi ha un grandíssim projecte per recuperar aquesta producció. Inclús s'està analitzant la possibilitat de fer una DOP, aleshores estem molt engrescats perquè a poc anem entrant en aquest projecte a veure si ens pot donar resposta.
8: Quines particularitats té aquest oli, aquesta oliva?
10: Doncs mira, la veritat és que hi ha gent que te'n podria parlar més, però el que et puc dir és que és una varietat que es troba bàsicament als Vallesos. Hi ha alguna varietat que s'assembla a Manresa i així, però bàsicament és una oliva bastant tardana i que dona un oli d'altíssima qualitat, amb molts polifenols, molt aromàtica, que l'oli té molt bona persistència en el temps, i és un oli que últimament està guanyant bastants premis a nivell nacional i a nivell a Catalunya, i és un oli que s'està fent molt bona feina.
8: I tant que sí. I mira, que gràcies a iniciatives com aquesta, que no es perdi la terra del Vallès, que sembla que cada cop són més els polígons i urbanitzacions i menys agricultura. Escolta, Quino, visitar els teus camps és suficient per poder constatar les dues formes de fer més antagòniques del nostre país, i és que colindes amb un camp de golf, no? És d'alguna manera una dualitat bastant particular.
10: Sí, bé, bueno, aquí una mica tot el que sigui zona periurbana, i per desgràcia sí. Vallès també és ja periurbà, està com vinculat a aquest teixit, a aquest mosaic tan intens, no? Aquí limitem això mateix amb la trama urbana, limitem amb un camp de golf on estan tots els estrangers tot el dia després d'anar a jugar, a comprar a la Roca Village, venen aquí a jugar a golf, i nosaltres fem agricultura ecològica, tenim el camp inundat de pilotes de golf dels jugadors, i sí, és aquest mosaic que tenim aquí al Vallès, que per desgràcia cada vegada queden menys espais agraris i gairebé tot està més destinat a serveis i indústria, però encara alguns resistim.
8: Escolta'm, i gràcies a aquesta bona feina que dus a terme, tot el que produeixes, a on es pot trobar? A on es pot comprar, o per on ho distribueixes tu mateix? A tots els que ara t'estiguin escoltant, com poden aconseguir aquest fruit?
10: Doncs mira, el model que nosaltres fem, després de molts anys de fer moltes proves i d'adaptar-nos també als canvis que hi ha hagut, és una mica el model que estem seguint tots els productors petits i mitjans que hi ha arreu de Catalunya, jo diria. Parlo dels petits i mitjans, eh? Bàsicament, el que ens centrem és en la venda directa o semidirecta, diguem-ne, els canals més curts possibles, perquè és una de les úniques maneres que tenim primer, que el producte que nosaltres estem servint, que té tota una història i un sentit i una explicació, doncs pugui arribar aquesta explicació que el consumeix, perquè si ho portem en una botiga o fem cistelles o ho venem a mercat, doncs podem explicar-li a la gent el que és aquest producte. I l'altra qüestió és que si no anem per aquest canal, el que ens permet obtenir un preu més digne del producte és que no existeix l'opció econòmica, perquè si entres en xarxes de distribució més grosses o intermediaris, així de seguida perds tota la capacitat de sobreviure, no? Estem molt apurats i o fem venda directa o no tenim gaires sortides.
8: En definitiva, anar de la mà de la pedagogia, no? Que per si volem transformar d'alguna manera la mentalitat de la societat, és que tot vagi de la mà d'aquesta pedagogia d'explicar, no? D'alguna manera que sàpiguen el valor de les coses, que sàpiguen com es treballa i per què és important.
10: Així és, sí, es tracta de... A mi sempre em sorprèn molt, quan li explico a algú que el tomàquet aquí al Vallès arriba per Sant Joan i la gent no ho sap. I creu que hi ha tomàquet, ja a partir de l'abril ja tenim tomàquets, o coses d'aquestes, no? La gent que ve a buscar, no sé, mongeta tendra a l'hivern, perquè diuen, no, és a l'hivern, ja sempre hi ha mongeta tendra. Em sorprèn molt, no?, que la gent encara no ho sàpiga, això. Els que ens dediquem a això ho tenim claríssim i em sembla que ho sap tothom, però després resulta que la majoria de gent està completament desvinculada amb les dinàmiques alimentàries, no?, i del camp. I clar, aleshores els pagesos ens dediquem bàsicament a fer pedagogia i realment som bastant més educadors a vegades que productors.
8: I tant. Aquí no, de forma, ara breument, perquè de fet ens queda poc tros d'entrevista, sempre voldríem fer molt més, però sempre és un espai curtet, però deixa'm preguntar-te, Cardedeu és un lloc amb una sensibilitat especial per la sostenibilitat i la producció ecològica o només és un miratge que tenim els que estimem aquesta vila?
10: Jo diria que sí que ho és, no sé en comparació amb altres municipis si és més o menys, però aquí a Cardedeu existeix un grup de persones bastant sensibilitzades amb aquestes qüestions, amb l'agricultura, amb la conservació del territori, amb la conservació de les tradicions, de la cultura pròpia, amb el respecte pel medi ambient. És bastant potent. Evidentment, també hi ha molta gent que amb la seva dinàmica diària doncs no li dedica temps o no li pot dedicar temps, hi ha de tot. Però crec que Cardedeu sí que té... Sí que hi trobes, un gruix bastant important de gent.
8: I tant. Doncs escolta'm, Quino, ens quedem amb això, hem de desconnectar, que ja arriba la publicitat. Moltíssimes gràcies per la feina ben feta i esperem tenir-te ben aviat de nou per casa nostra.
10: Gràcies a vosaltres per comptar amb nosaltres.
8: A reveure.
11: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
8: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Territori 17.
1: En punt ara mateix, 2:15 al Territori 17. Doncs saludem un moment més del Territori 17 a l'Andreu. Bon dia, Andreu, què tal?
2: Hola, bona, doncs aquí estem.
1: Saludar també en Guillem, que està com un marajà.
2: Està fent un voluntari.
1: Està gaudint molt en Guillem a la platja.
2: Molt.
1: I
2: s'ho està passant teta.
1: Que ens ho expliqui quan torni, però de moment encara té vacances, per tant, que gaudeixi d'aquestes vacances. Nosaltres seguim aquí, sempre explicant-vos... Exacte, al peu del canó, explicant-vos el que passa a xarxes. Andreu, comencem, vinga, va.
2: Doncs va, en Mario, que ens diu: he passat aquesta onada de calor a Alemanya, sense aire condicionat i en cases de pedra d'un metre de gruix de paret. No tornaré mai més a queixar-me del calor de Sarnalona. Fent referència a Barcelona.
1: Mira, t'he de dir que justament tinc una amiga meva que està a Alemanya, i avui al matí m'ha enviat un àudio dient-me: està fent més calor que aquí, no hi ha molts locals d'allà, no hi ha aire condicionat.
2: Clar, no estan acostumats.
1: Les piscines estan a tope, i diu: estic passant una miqueta malament, però des d'aquí petons i abraçades, Laura, i esperem que puguis suportar aquesta onada de calor el millor possible.
2: Que ja s'acaba, com ens ha dit en Manel Dot.
1: Exacte, diumenge esperem aquests 35 graus i llavors ja començaran a veure regular-se una miqueta les temperatures.
2: I vinga, va, més calor. Si el Mundial del 2030 coincideix amb una onada de calor com aquesta, el de Qatar 2022 quedarà en anècdota. Clar, posar en context, el Mundial de Qatar es va jugar el mes de desembre, per no fer-ho en ple mes d'estiu al desert, que els jugadors s'haguessin desfet al mig del terreny de joc. Però clar, veient que Espanya s'ha de disputar un Mundial el 2030 en aquesta època de l'any, déu-n'hi-do la calor.
1: Sí.
2: Hauran de climatitzar els estadis com està passant en aquest Mundial.
1: Exacte. Què més, Andreu?
2: Mira, una altra, de la calor. Mira, odio la calor extrema, però és que en tots els llocs on poseu l'aire, els poseu com l'Àrtic. Estaré encostipat a 50 graus tot l'estiu.
1: 100% d'acord. O sigui, de veritat que l'estiu és literalment amunt avall. És a dir, surts, et fregeixes de calor, però entres a un local...
2: I fa fred.
1: Un fred costa molt, també és difícil, poder com equilibrar les temperatures.
2: Sí, que estigui tot regulat, sí, és
1: però,
2: molt complicat.
1: És complicat. Almenys aquí, ja et dic jo, sempre estem molt bé, però quan surts de la feina... És allò que dius: ostres, sembla que hagis obert un forn.
2: I després vas al cotxe.
1: I encara és pitjor.
2: Va... ahir va ser Sant Joan, per tant toca parlar una mica de la revetlla, eh?
1: Exacte, va.
2: Mira, l'Àlex ens diu: anar a l'hotel Vela per Sant Joan és com anar al Reggaeton Beach Festival. Molt bona comparació. Estic
1: 100%,
2: eh?
1: és xarca per mi.
2: Xarca. Sí, una mica sí.
1: És a dir, per posar en context, és a dir, per Sant Joan jo crec que és l'últim en què penses és anar a l'Hotel Vela de Barcelona. O sigui, és més típic anar, per exemple, no sé, a alguna casa rural, no? Però anar a l'Hotel Vela és com anar al Reggaeton Beach Festival, és que és així, eh? Xarc és com una miqueta com de dir...
2: No t'ho sabria traduir, no.
1: Com Choni, però més com Barrio Bajé.
2: Molt bàsic.
1: Sí, exacte.
2: Sí.
1: Sí, del muntó.
2: Va. Seguim amb en Jordi, també vinculat amb el Sant Joan. Reconec tenir enveja sana de les platges del nostre territori. Les platges de Lleida no són tan plenes de guarros inadaptats fent barbacoes a la sorra i deixant la platja feta una merda i escoltant reggaeton a tota hòstia. Dit això, a l'espera del meteorit, on eren els Mossos? Aquests també eren...
1: Entenc que platges es refereix a les platges de...
2: Sí, que va molta gent, es reuneixen per fer botellots, també per llançar petards en moltes
1: Exacte.
2: Zones, però clar.
1: També increïble la tasca de les persones
2: del servei de neteja.
1: Del servei de neteja de Barcelona, no sé si vas veure vídeos,
2: sí,
1: a les 6 del matí en punt, un equipàs recollit tot, perquè a les 7, 8 del matí ja hi havia els primers banyistes esperant per banyar-se. Per tant, un 10. Però la gent és molt marrana i és així.
2: La coca de Sant Joan suposo que n'has menjat aquests dies,
1: sí.
2: Però ara anem amb una altra recepta que ens aporta l'Eli.
1: A veure.
2: Tens aquell pot de mantega de cacauet que vas comprar al súper seguint un rampell inexplicable i ara resulta que no saps què fer-ne. talla una poma en talls no massa gruixuts i unta'ls amb la mantega de cacauet. Pot ser un esmorzar, un berenar o el que he sopat avui.
1: No sé, t'ha passat mai això, Andreu? De que et vingui un rampell de comprar-te mantega de cacauet?
2: Sí, no mantega, però si amb algun producte així dolç, jo som molt típic de... Em pica per menjar això, res, un trosset, però després es talla els calaixos i si no ho arreplega algú altre de casa meva, si és per mi, allà s'hi queda.
1: 100%. A mi em va passar també, no sé, una època que vaig decidir... Suposo que veient receptes vaig comprar un pot de mantega de cacauet. 4 vegades el vaig fer servir i es va quedar allà.
2: I allà es queda.
1: Sort del meu pare que ho arreplega tot, en fi, un petó.
2: I vinga, va. Un apunt de bàsquet, Ona.
1: Vinga, va.
2: Ahir el València va guanyar la Lliga contra el Barça i el que hi hagi més. Bueno, primer felicitats al València Bàsquet pel títol de l'ACB. Han sigut millors que el Barça i generalment el millor sol guanyar. Sobre el Barça, diverses reflexions i poques positives. Tercer any seguit sense menjar-se un rosco i el més trist és que no s'ha construït res. Molt crític aquest usuari de X amb el Barça de Bàsquet, que la veritat, tercera temporada en blanc. I bé, doncs
1: s'ha de
2: mirallar-se amb el València, que ha realitzat una magnífica campanya.
1: I va, més, Andreu?
2: Seguim amb esports, dos apunts de futbol i ja acabem, eh? Hem arribat al punt en què els 155 milions per Julián Álvarez semblen una broma de mal gust per alguns. 150 milions, eh? Amb això, abans muntaves un equip per guanyar absolutament tot. Per mi, Julián val 100 i dona gràcies amb els preus actuals.
1: Clar, és que, o sigui, no
2: és
1: entenc,
2: difícil,
1: però...
2: Perquè el mercat de futbol
1: és molt, eh?
2: Hi ha una inflació brutal. O sigui, tots els jugadors van amb un preu molt inflat. I clar, el Barça, si vol pagar per Julián Álvarez, li està robant un futbolista d'un rival directe, que competeix en la mateixa lliga. I si mires el darrer mercat de fitxatges, el que costava un davanter centre no et baixa dels 100 quilos.
1: Per és tant, que és molt, eh?
2: Són molts diners.
1: Jo a vegades penso que és com un...
2: Com el Monopoli, està jugant al Monopoli.
1: Sí, com un dia, en plan, sí, però és que realment són diners reals. A mi això...
2: Per una persona, eh? Per una persona que xuta la pilota, eh?
1: M'explota el cervell.
2: Estic d'acord.
1: De veritat.
2: I vinga, va, acabem amb el possible fitxatge de Julián. També em fa molta mandra que cada estiu estiguem igual, amb supòsits i tonteries que ens posen directament contra la diana d'altres equips per malifetes de la porta. Estic fart perquè Nico Williams ni l'Aranya valen la pena la degradació que portem com a club. Molt crític amb Joan Laporta, eh? Aquest usuari.
1: Doncs bé, amb aquest...
2: Ja veurem com avança l'estiu. A l'1 de setembre sabrem si Julián juga amb la samarreta del Barça, l'Atlètic de Madrid o d'un altre club, perquè ell vol marxar de l'Atlètic de Madrid.
1: Veurem, Andreu. Ens haurem d'esperar a setembre, però... Va, ens veiem en una estoneta. Moltes gràcies, Andreu, i fins ara.
2: Fins ara, bona.
1: Passen gairebé 8 minuts de 11:15 del matí i ja sabeu que cada dijous ens agrada acabar el programa parlant sobre cinema i com sempre ho fan en Gerard Fossas i en Joan García.

0: escriutges als Cafè Molts quan ja ha passat Sant Joan i anem pel carrer i veiem nens amb coets i amb encenedors i amb petardos i diem, ja està, s'ha acabat, i anem fent ja, anem per aquí a les cantonades amb aquest, aquesta posició d'amenaça. Eh que sí, Gerard, tu també?
1: Sí. El dia de Sant Joan és especialment... Sóc com un gos, jo amb els petardos no puc. I s'ha d'anar amb cuidado, s'ha d'anar amb cuidado. I a més amb aquesta calor que fa i tota aquesta alerta de sequera i aquestes coses, crec que millor si no en tirem.
0: A mi no em desagraden, tampoc és que m'apassionin, però per Sant Joan i prou, és que si no és allò que dura...
1: Sí.
0: Com els ulls de Nadal, no? Que es van allargant per davant i per darrere.
1: Exacte.
0: Molt bé, en tot cas...
1: Sí, crec que s'ha perdut una mica, crec, aquesta tradició de tirar tants petardos. Almenys jo diria que en sento menys.
0: Sí, pot ser.
1: Però són percepcions.
0: Pot ser, també és que surts menys, potser te'n vas dormir més d'hora, no? Ens fem grans, Gerard?
1: Pot ser. Bueno, encara surt una mica.
0: molt bé. Però no tens ressaca avui, ja t'ha passat.
1: Correcte.
0: Molt bé. Què vas fer, per cert?
1: Per Can de Bano, el Cafre per Can de Bano, ja està.
0: Sí. Va anar bé?
1: Sí. A més està bé perquè si no has d'agafar el cotxe ni res i això, trobes amb amics, ja està.
0: Molt bé, doncs va.
1: La música, bueno.
0: Molt bé. En tot cas, això, deixem-ho estar, que no tenim aquí per això, sinó per parlar de cinema, de les estrenes d'aquest cap de setmana. Que continua doncs amb aquestes grans estrenes que amb blockbusters, no, que diem.
1: Sí, i amb cinema de terror, que com ja et vaig dir que a l'estiu s'està convertint en el nou Halloween. Grans pel·lícules de terror que s'estrenen a l'estiu, aquesta setmana tenim una. Però començarem pel blockbuster de la setmana, que es titula Supergirl.
2: Hola, solo llamaba para ver cuándo piensas volver. Me preocupa que no te acostumbres a esto. Si te pasas el día de planeta en planeta, cara, ¿cómo vas a tener amigos?
3: Bueno, ese es el tema, Clark. No tengo amigos. Mi hogar está donde estés tú.
0: Molt bé, explica'ns una mica, perquè necessitem aquí context. La Supergirl, qui és exactament? És algú del planeta de Superman? És la filla? No té res a veure?
1: No. Supergirl és la cosina de Superman, de Clark Kent. Passa que tenen una història d'origen diferent. Per posar-nos en context, això estem en univers DC, diferent de Marvel, aquí tenim Superman, Batman, etc. I aquest univers DC, diguem que va com reiniciar-se de nou amb la pel·lícula de Superman que es va estrenar l'any passat, de James Gunn, on aquest personatge ja feia un cameo. I la segona pel·lícula d'aquest univers és ja Supergirl, la seva pel·lícula pròpia. Per tant, no cal fer molts deures per anar-la a veure i de fet, ni tan sols cal acabar a Superman. Simplement és anar a veure Supergirl. El que ens porta això és un personatge que ja té molta tradició amb els còmics. Això és aquesta cosina de Kal-El, que també va néixer al planeta Krypton. També es va salvar de l'explosió del planeta Krypton. Passa que no va parar a la Terra, no va créixer amb uns pares que l'eduquessin i que l'estimessin, sinó que va viure en un context de guerra, en una roca allà al mig de l'espai, on bàsicament va veure com els seus familiars eren assassinats i fins que de més gran doncs aconsegueix arribar a la Terra. El tema és que el converteix en un personatge molt, molt més agre, amb, diguem, més de tornada de la vida. També un punt més de desesperança, una mica al contrari del que representa Superman. I aquesta pel·lícula que ens porten ara està basada en una sèrie de còmics bastant recent, que es va publicar entre el 2020 i 2022 o alguna cosa així, que es diu Supergirl, la mujer de la mañana, de Tom King. I de fet és de les novel·les gràfiques de superherois més celebrades dels últims anys. Per tant, el material de base és potent. Ara és veure què han fet amb la pel·lícula, si ho han resumit tot, si està allà, o simplement ho han agafat com a referència, com a vegades també fa Marvel, no? Que diu que fan adaptacions de còmics però no són ben bé literals. Bé, és una mica quin caràcter l'hem donat al personatge. Al final, Millie Alcock ja és un personatge que, si l'heu vist en televisió, coneixereu de La caça del dragón. Però bueno, també porta un carisma molt especial a aquest personatge. I bé, que com a mínim el càsting està bé, llavors ja és veure cap on porten tot aquest territori.
0: Jo discrepo amb això del càsting està bé, perquè aquí veiem a Jason Momoa, que no sé quin personatge fa, no el conec, però ell ja té un personatge dintre de DC, no? Del món DC, no és Aquaman?
1: Sí, però ja ens n'hem d'oblidar, això ja no existeix, l'univers s'ha reiniciat, i la qüestió és que han fitxat a Jason Momoa per fer de Lobo, que també és un personatge bastant conegut dels còmics, de sèries ja així més fosques i tal, i de fet és que és un millor càsting per fer de Lobo que per fer d'Aquaman.
0: Sí, no, això tant, no ho dic, però ostres, vull dir, fer això amb dos pel·lícules recents d'aquest món de superherois, totes les Marvel, em sembla que també ho està a punt de fer, no?
1: Bueno, de fet ja ho havia fet, el Chris Evans havia set l'antorxa humana dels Quatre Fantàstics abans de ser el Capità Amèrica. I dic que això al final ja són coses que han passat, i ara tenim Robert Downey Jr. que farà de dolent, no sé si amb alguna vinculació entre el Doctor Doom i Tony Stark, però vaja, que no passa res. La qüestió és, si llavors la pel·lícula funciona, ens oblidem ràpid d'aquestes coses.
0: Molt bé. Doncs pel·lícula que evidentment es podrà veure a tots els grans cinemes, al Cinema Sucre i al Cine de Granollers, igual que la següent.
1: La següent, que és un dels fenòmens de terror de l'any, en portem uns quants ja. Aquest és també més especial per nosaltres, perquè va guanyar a Sitges contra tot pronòstic. A més, d'una manera una mica estranya, perquè va entrar a la programació de Sitges com a última hora, es van fer dos passes al mateix dia, per tant molta gent, inclòs jo, no la vam veure. És allò que et pilla despistat i no pots corregir-ho. Però la seva victòria a Sitges va fer que la comprés una distribuïdora internacional. S'ha estrenat ja a diferents llocs arreu del món amb un gran èxit, i ara arriba a Espanya Obsession.
4: ¿Has tonteado alguna vez con Nicky?
5: Voy a por chupitos.
4: Voy contigo. Si es tan importante para ti, y sé que lo es, dile, Nicky, creo que deberíamos ir a tomar algo juntos. Nicky, espera, iba a preguntarte...
5: ¿Qué?
4: Déjalo, se me ha olvidado.
5: Buenas noches.
4: Buenas noches, espera. ¿Por qué? Sauce del deseo. Solo tienes un deseo. Deseo que Nicky me quiera más que a nadie en el mundo.
0: I funciona, però no com ell espera, no? Veig.
1: Exacte. Aquesta és com la típica història aquella de la pota de mono de vigila quin desig demanes, perquè se't girarà en contra. El que passa que dintre d'aquesta història, que és absolutament tòpica, sí que està narrada i abordada d'una manera que la fa molt, molt especial. Al final, òbviament, és un thriller, però bueno, diguem que porta molt al límit aquesta reflexió sobre l'idealisme de les relacions romàntiques o fins on estem disposats a arribar per aconseguir el nostre somni. És una pel·lícula que presenta una tensió brutal, el gore és increïble, i és d'aquestes que colpeja fort, saps? Que dintre del tràiler, que jo recomano que no el vegueu més enllà d'això, perquè ensenya bastantes coses de la pel·lícula, però sí que et porta per territoris sorprenents, és realment inquietant, i és una gran sorpresa d'aquestes que, viscudes en col·lectivitat, crec que funcionarà molt bé, i espero que tinguin molt, molt bon èxit de públic. A més això, director debutant, Corey Barker, també havia fet diversos curs, vídeos de YouTube, ara estem tenint molts directors que venen d'aquí, i és interessant que trobin el cinema de gènere com aquest espai per fer el salt a la direcció de llargmetratges, i aportant veus molt interessants, vull dir, com ha passat ara també amb Backrooms, va passar també amb Hocum, per exemple, amb La Mòmia també, amb Mata Nivell, i ara amb Obsessió també, per tant estem d'enhorabona.
0: Molt bé, doncs anem per la tercera, que aquesta sí que només es podrà veure al Sucre de moment.
1: Sí, i mira que és una pel·lícula produïda aquí amb una història bastant potent, a més basada en fets reals. Es titula Viaje al País de los Blancos.
6: ¿Os lo preguntáis vosotros cuando veis a alguien durmiendo en la calle? ¿Pensáis en cómo han llegado hasta aquí? No lo pensáis, porque la respuesta es demasiado dura. Solo era un niño cuando salí de mi país.
7: Hola.
8: Hola.
7: I need your help. I am alone here.
8: ¿Viniste solo? ¿Pero cuántos años tienes?
9: Estás en una situación irregular. Es una falta grave.
8: Y dime una cosa, Usman. ¿Qué te gustaría hacer?
7: Estudiar, trabajar allá.
0: Molt bé, explica'ns.
1: Bé, aquesta és una pel·lícula, això, que està basada en fets reals, que de fet està basada en el propi llibre d'Usman Umar, està protagonitzada també per ell, la pel·lícula, i bàsicament explica la seva història. És la història d'un immigrant que això de molt jove va abandonar el seu país, que era Ghana, va arribar a Espanya com va poder, va arribar a Barcelona, i allà doncs jo estava sol, anava com deambulant per allà en llocs d'acollida, etc, fins que aquesta dona que es diu Montse doncs la va acollir i amb el fet d'aquest acolliment doncs li va donar una possibilitat doncs de desenvolupar-se i de tenir un futur aquí. Sí. Per tant, són aquestes històries que a dintre del context global amb aquesta mena d'odi contra els immigrants també està bé que s'expliquin, que es vegi com el costat més humà d'aquestes històries. Aquí la pel·lícula està tractada, òbviament, amb molt positivisme, i està bé que no tingui tant la cosa pel melodrama, però al final la història que t'explica, no, al final d'aquestes lliçons ètiques, morals, però tot i així està bé. I a més, a part d'Usman Umar, que és actor debutant, doncs hi ha Emma Vilarassau, Jordi Bosch i tota una colla d'actors que dins d'aquest càsting de suport estan molt bé. Hi ha la curiositat que aquesta pel·lícula es va presentar al festival a Màlaga. Sí. Màlaga ens va acabar sent la porta d'entrada de l'Usman, si no recordo malament, perquè vaig sentir-ho en una entrevista, i diu, clar, la primera vegada va ser quan vaig arribar a Espanya, la segona vegada que he estat a Màlaga és per presentar la pel·lícula al festival, no? Sí. I com a nivell de història o com a culmen d'aquesta història, doncs també té, bueno, crec que és bonic i està bé que s'hagi presentat allà, i a més em van sortir molt bones crítiques, per tant, esperem que la gent ho vagi a veure.
0: Mm. Ho hauré de confirmar, però jo diria que surt Sant Joan de les Abadeses al tràiler.
1: Ah, doncs aquí no ho sé, ja, no m'he fixat.
0: Jo crec que és el Gord de Malatosca, que hi ha moltes vegades es demana per fer rodatges, però hi ha un moment en què el protagonista es banya amb una gorga, i jo diria que sí. Sí.
1: No diguis gaire alt, que no hi hagi més turisme al compte.
0: Bueno, ja, això ja està perdut, la batalla està perduda.
1: Yeah.
0: Molt bé, doncs escolta, seguim, si et sembla, amb el repàs de la resta de la cartellera, perquè diria que no tenim notícies aquesta setmana.
1: No, aquesta setmana hi ha poques, bueno, que de fet no hi ha hagut novetats.
0: Mm. I doncs seguim amb el cinema comtal de Ripoll, on hi haurà Viva i Toy Story 5.
1: Sí, Toy Story 5, que segueix amb cartellera, i Viva, que la incorporen, pel·lícula que vam parlar la setmana passada, que es va estrenar, que està protagonitzada i dirigida per l'Aina Clotet. Per tant, bona oportunitat per veure aquí el nostre territori.
0: Seguim el casal Camprodoní, Assassinato en la tercera planta.
1: Sí, aquesta, de fet, ens vam colar la setmana passada i vam anunciar aquesta pel·lícula.
0: I la gent va anar a veure això, però era per un bon motiu, perquè la que feien potser no es cridava l'atenció, però també era molt bona, que era Pizza Movie.
1: Correcte. Bueno,
0: aquesta setmana,
1: I aquesta setmana sí que tenim aquesta comèdia francesa d'aquest matrimoni, doncs, que intenta posar xispa a la seva vida investigant un presumpte assassinat.
0: El cinema Catalunya de Ribes, el dia de la revelació.
1: Sí, aquí apostant per Spielberg, que a més també amb una data bastant pròxima a l'estrena. Per tant, mira, la gent que vingui aquí de turisme, doncs també la pot anar a veure tant dissabte com el diumenge.
0: El cinema Alhambra, de la Garriga, Toy Story 5, Viva i El dia de la revelació. Curiosament, em sembla que hem parlat de les tres, eh?
1: Sí, exacte. O sigui, l'aposta aquesta setmana està sent molt aquestes, i ja es veu quines són les estrenes grans. Però bueno, la setmana passada només veiem Toy Story i ja sabíem que ampliarien la seva cartellera, sempre ho fan, i també en aquest cas d'apostar per Viva, òbviament en català i pel dia de la revelació.
0: El Casal de Gràcia de Manlleu, Estrany Riu.
1: Sí, en aquest cas la pel·lícula que ja ha estat voltant amb el cicle Gaudí, i en aquest cas també posa fi al cicle Gaudí fins ja a partir del setembre a Manlleu.
0: Seguim repassant més cinemes, a l'Esbarjo de Cardedeu, Mas Palomas.
1: Sí, en aquest cas no tenen aquelles sessions de retrocine o aquest tipus de sessions més variades, i projecten Mas Palomas, que és una pel·lícula que parla sobre l'homosexualitat a la tercera edat. És aquest punt de comèdia, drama, que està molt bé, que és molt, molt interessant. Una de les grans pel·lícules de l'any, crec.
0: Molt bé, i ja ho tindríem tot, perquè com vam comentar la setmana passada, el Cine Club de Vic ja s'ha acabat, no hi ha res fins al setembre.
1: Correcte, bueno, el que sí que et puc comentar, bueno, no hem parlat de notícies, però si us agraden els festivals, si us agrada el terror, aquest cap de setmana se celebra el Crip Show a Badalona, que és un festival molt petitet, on també es veuen curts de temàtica de terror, de gènere, però volia destacar una sessió bastant especial que es fa, que sempre es fa una sessió amb música en directe, amb alguna pel·lícula que normalment és així muda o experimental. Enguany es projecta Bigoten, que és una pel·lícula experimental que té a veure amb l'experiència propera a la mort, que la va rodar el director, parlant una mica com les al·lucinacions que va tenir després d'un accident de trànsit, i va estar una mica així entre la vida i la mort, allò va traslladar en pantalla, i es projecta així amb música en directe, que és una sessió molt interessant, que es fa diumenge a la tarda, però bueno, el dissabte també hi ha sessions de curs i tot, per tant, això és un festival molt casolà, però molt entranyable també.
0: Molt bé, doncs ara sí que ja ho tenim tot, que moltes gràcies i que vagi molt bé, fins la setmana vinent.
10: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
11: Queden 5 minuts per arribar a les 11 del matí. Andreu Jiménez, bon dia de nou. Avui no parlarem de sèries.
12: Continuem de pel·lícules.
11: Continuem de pel·lícules perquè ens ha vingut molt de gust parlar sobre pel·lícules de Pixar.
12: Les millors.
11: Les millors, per mi les millors, Pixar. O sigui, és a dir, jo tinc un gènere preferit, que són les pel·lícules d'animació. Les de Pixar són brutals, però també, per exemple, DreamWorks m'agraden molt.
12: També Disney també.
11: De Disney també.
12: Disney n'ha fet de molt bones.
11: Però avui hem fet
12: un top 5.
11: Un top 5 de pel·lícules de Pixar.
12: Amb el motiu de l'estrena de Toy Story 5.
11: Exacte, que estem pendent els dos de veure-la.
12: De veure, sí.
11: Andreu, comença tu perquè t'he de dir que...
12: Què fem? Anem dient 5, 4, 3, 2, 1 i diem...
11: Sí.
12: Va.
11: Jo t'he de dir una cosa, no he pogut fer un top 5. He fet un top 7 perquè no puc ni gairebé ni ordenar-les en top 5. Per tant, intentaré sobre la marxa com em vingui de gust ara.
12: Va.
11: Top 5, va, comencem, 5.
12: Et dono explicacions al final, o sigui, la cinquena, Cars 3.
11: Vale, per tu és Cars 3, top 5. Jo he col·locat més o menys els Increïbles 2.
12: Val.
11: Més o menys.
12: Jo quarta poso Toy Story 2.

0: Ratatouille, jo he posat Up.
1: On, també. I la primera.
0: I la teva primera, quina és?
1: Evidentment, la millor pel·lícula de Pixar, Cars.
0: La teva és Cars, és la primera, entenc, la primera de Cars.
1: És la que més m'ha marcat.
0: I jo he de dir que la meva primera no és una pel·lícula antiga de Pixar, sinó que és Elemental, que és del 2023, és bastant nova.
1: Això em sorprèn, perquè per mi les, jo he posat totes...
0: Per mi les millors són les antigues.
1: Les antigues, per mi...
0: Però t'he de dir que aquesta pel·lícula la vaig veure quan va sortir el 2023. Ostres, i em va marcar moltíssim. Molt. Bàsicament és una història, vull dir... O sigui, totes les pel·lícules de Pixar tenen un missatge... Però, ostres, aquesta, no sé, em va moure bastant i em va agradar molt. I, a més, les animacions, clar, amb el pas del temps milloren moltíssim.
1: Milloren, sí, no es nota molt.
0: Ostres, i parla dels elements de la Terra i com està representat el foc i l'aigua, que, clar, és, vull dir, són elements que no, diguéssim, es poden representar, però una passada de com estan fetes les animacions.
1: Doncs ja ho tindríem, no? Un mes a la butxaca.
0: Un mes a la butxaca, si vols, per la següent ronda de sèries / pel·lícules comentem un top 5 de pel·lícules de DreamWorks i de Disney. Què et sembla?
1: Em sembla bé.
0: Perfecte, Andreu, doncs que vagi molt bé i ens veiem demà puntuals aquí al Territori 17.
2: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
3: El nou FM.

0: casa 10. Són les 11.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que de moment no consta cap víctima catalana ni espanyola pels terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada i que han causat una trentena de morts de moment i més de 700 ferits. Tot i això, ha advertit que la informació arriba amb dificultats perquè la situació al país és molt complexa. Duch ha explicat que la majoria de catalans residents a Veneçuela viuen a Caracas, lluny d'aquest epicentre dels sismes. El govern manté també contacte amb el Centre Català de Caracas, la delegació catalana a la zona i el Consolat Espanyol per seguir l'evolució d'aquests terratrèmols. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per onada de calor després de 4 dies d'episodi extrem. Durant aquest període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 108 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. Més de la meitat han hagut de ser traslladades a centres sanitaris. Malgrat la fi de l'onada de calor, els bombers mantenen també el reforç operatiu a les zones amb més risc d'incendi, especialment al sud de la regió de Lleida, on el risc es manté encara molt elevat. També reforcen parts de bombers voluntaris, sales de control i mitjans aeris davant les condicions de sequedat i les altes temperatures. I de fet, al Moianès els bombers continuen treballant en l'incendi forestal que ha cremat 7 hectàrees de bosc a Sant Quirze Safaja. Tot i estar estabilitzat des d'ahir, els bombers encara no l'han donat per controlat. Ens amplia aquesta informació el Jordi Givert d'Ona Codinenca.
3: El perímetre de l'incendi que va començar a primera hora de la tarda d'ahir ja està encerclat, però el terreny dominat per cingleres dificulta la mobilitat dels bombers, que mantenen un ampli dispositiu per evitar que hi hagi revifalles. Els agents rurals, per la seva banda, estan investigant l'origen del foc. Aquesta es va donar en una parada d'autobús pròxima al càmping L'Illa i, segons l'alcalde Carles Lupiáñez, tot apuntaria al fet que la causa seria un element pirotècnic.
4: No tenim, de moment, confirmació oficial. Sembla, parlat amb agents rurals, i ens diuen que sembla que podria ser una perill de pirotècnia el que hagués iniciat aquest petit incendi. Inicialment era un petit incendi que no ha sigut el cas.
3: Ahir el foc va obligar a confinar els

0: veïns del municipi durant 7 hores per la proximitat de les flames als nuclis habitats i facilitar també la tasca dels bombers.
1: I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que es va produir durant la revetlla de Sant Joan en un pis del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de Barcelona. Segons ha confirmat la policia catalana, els fets estarien relacionats amb un enfrontament entre dues bandes dedicades al narcotràfic. La investigació continua oberta per tal d'esclarir les circumstàncies dels fets i identificar a tots els implicats. I això és tot fins aquí a les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Molt bon dia, Cardeu, capital del món.
4: Avui és dimarts 23 de juny de 2026.
3: I avui també és la revetlla de Sant Joan, una revetlla en què no hem de tirar petards ni per les altes temperatures i lo prop que sent de les zones agrícoles i forestals, de fet, vivim en una d'elles, ni per persones sensibles ni pels animals. En definitiva, gasteu-vos els diners en un bon àpat a la salut de totes aquestes parts afectades, que segur que us agrairan.
4: Així que benvingudes totes al 614è Infopodcast Cardedeu.
3: Iuuu! Susana, va, comencem un dia que és una mica divendres, perquè demà tenim festa. Festa d'Infopodcast!
5: No m'ho puc creure.
4: Va, avui és el Dia Internacional de la Dona a l'Enginyeria.
3: Ah, doncs aquesta, que sembla que no existia fins que ara s'han començat a refer els llibres d'història, no?
4: També és Sant Zenó, i tal dia com avui, però de 1993 presentava l'informatiu en Pep Vilà i entrevistava a membres dels Grallers de Cardedeu, a l'Eliseu Guillamont, en Josep Viader i en Josep Pou, sobre el concert del Nou Ball de Gegants.
3: Ostres. Mira, són tres cognoms que sonen molt, eh? Guillamont, Viader i Pou a Cardedeu. Sí.
4: Molt cardedeuencs. Va, i acabem dient-vos que Sant Joan escurça els dies i el Nadal els estira.
3: Hòstia, és fort, pensar que ara els dies cada cop són més curts i encara no han començat l'estiu.
4: A partir d'avui.
3: Verge Santa. O demà. No, Verge, no, carai, Mare de Déu. Va, i comencem explicant que el Museu Arxiu Tomàs Balvei ha elaborat un nou pla que marcarà la línia estratègica i farà de guia de la presa de decisions durant els propers 4 anys, en tots els àmbits, l'expositiu, l'educatiu i la difusió de la història i del patrimoni. Els objectius són els següents, us ho llegirem entre la Susana i jo. Primer, posicionar el MATBQQ com a museu de salut i benestar del territori.
4: Esdevenir un node educatiu, creatiu i participatiu de referència.
3: Consolidar una governança participativa i una gestió sostenible.
4: Enfortir la relació amb l'entorn i el compromís comunitari.
3: I és que per tot això el museu és, i vol seguir sent, explicant un actiu com a bé cultural, però també un museu actiu per si mateix. I des d'aquí, una salutació a la Marta Núñez Camproví, que sempre ens ajuda, sempre està disposada a fer entrevistes i és una crac. Marta, salutacions!
4: I a la Imma.
3: I a la Imma, evidentment. Però és que, mira, últimament he tingut la Marta per la ràdio. Imma, has de venir a la ràdio.
4: Va, i ara parlem del temps, que sabem que avui més que mai voleu saber, perquè, clar, tenim festa, hi ha revetlla, la gent vol saber si farà molta calor, si farà molt fred.
3: Doncs sí, però alerta, perquè tinc novetats. Ens espera un dia on estarem forces hores estancats als 34 graus i una nit que, sens dubte, serà tropical, 21-22, pot ser, amb un dia de Sant Joan de cara demà que serà un calc del d'avui. Això sí, pot ser que amb mig grau o un grau menys. I ull, aquí venen les novetats, perquè no volem aventurar-nos ni molt menys a dir-ho amb una certesa o una certa convicció, però sembla ser que hi ha possibilitat de començar el juliol amb una setmana sencera de pluja, amb dies que poden arribar a caure fins a 15 litres. Diem, entre cometes, però pot arribar a ser.
4: Home, aniria una miqueta bé per refrescar l'ambient,
3: I per evitar els incendis, tornar-lo a baixar i aguantar 15 dies o una setmana més sense estar amb l'ai al cor cada cop que veiem, notem aquella olor de fum.
4: Sí, exacte, i vigileu avui sobretot també amb les fogueres, que a Sant Joan per la Revetlla és típic fer fogueres, vigileu també on les feu, com les feu i què hi tireu a dins.
6: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
3: Comenceu a tenir pugó, no us esvareu. Sempre es pot aixafar amb els dits. I si no és molt alarmant ni està afectant la planta, no ruixeu en res. Hi ha moltes classes d'insectes que s'alimentaran d'ells. És com si vosaltres aneu un bufet lliure i us ho han retirat tot. Marxareu, no? Doncs llavors no tindreu espècies que controlaran les plagues. I alerta, sabeu allò que sempre diuen que les vespes no serveixen per res? Mentida! Serveixen també per polonitzar i es mengen molts membres de plagues.
4: A veure, Enric, més eliminar el pugó amb els dits?
3: Home, doncs és el que es fa a l'Horta Ecològica i ho faig sempre. És un moment de zip i t'encarregues 50 de cop.
4: Nah.
3: Que una pasteta, però després t'aixugues, carai, tu.
4: Si tens una bona plaga, no pots anar aixafant amb els dits.
3: A sortir, pensa que sempre està localitzat el pugó. Està en una tija concreta, quan està així molt massificat al principi, us fas... I llavors ja està.
4: Passem a la secció de Porta a Porta. Encara que demà sigui festiu, es manté amb normalitat, és a dir, que avui blava resta, verdes, orgànica i paper i grogues també la resta, i demà dimecres les blaves haureu de treure l'orgànica i els envasos, les verdes la resta i les grogues no teniu recollida.
3: Tampoc hi ha canvis de cara a les farmàcies de guàrdia. Segueixen com sempre. Palou, Gatell, Estalvi, avui i demà.
4: Molt bé.
3: I amb això arribem al No pots estar avorrit, que li fa 10 en un poble com Cardedeu. I alerta, perquè avui tenim acte dels importants. Tenim la rebuda de la flama del Canigó. Serà de 7 a 12. Ara us expliquem tot el que faran. Va, Susana, a les 7.
4: A les 7 hi haurà el cercavila de la flama amb sortida des de la plaça Joan Alzina amb les gralles de la colla gegantera i els tabals dels Diables de Cardedeu.
3: I a la plaça de Sant Joan, a 8:45.
4: Rebuda de la flama.
3: A les 9.
4: Sopar popular de Revetlla. Bàsicament, l'única cosa que heu de portar és el sopar, perquè ja hi haurà taules, cadires i música.
3: Una petita part important. Va, a 10:45.
4: Hi haurà concert amb...
3: All Foll. Els que no sàpiguen dir la ella, ho tindran cardat. A les 12.
4: A les 12 hi ha punxadiscos irreductibles.
3: I a 2:45...
4: Punxadiscos cardat.
3: Hi haurà servei de barra tota la nit. I organitza Òmnium i el Pulvori, així que tothom cap allà. També col·laboren la colla gegantera Cardedeu, Diables de Cardedeu, el Taramana i l'Ajuntament de Cardedeu. I amb això...
4: Feina feta, país arreglat i Cardedeu despert.
3: I quan us esperem?
4: De dilluns a divendres amb l'infopodcast de 3 minuts.
3: I on us esperem?
4: Per la ràdio al 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
3: Salut, salut i poble, consumir de proximitat i feu-vos sòcies!
2: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Ràdio Televisió de Cardedeu i La Xarxa.
5: Ràdio Cardedeu, 90.7.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
2: 90.7 FM.

0: de 10. Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que de moment no consta cap víctima catalana ni espanyola pels terratrèmols que han sacsejat Venezuela aquesta matinada i que han causat una trentena de morts i més de 700 ferits. Tot i això, ha advertit que la informació arriba amb dificultats perquè la situació al país és complexa. Duch ha explicat que la majoria de catalans residents a Venezuela viuen a Caracas, que està lluny de l'epicentre dels sismes. El govern manté contacte amb el centre català de Caracas, la delegació catalana a la zona i el consolat espanyol per seguir l'evolució dels fets. I el Departament de Drets Socials crearà i ampliarà aquest any 161 noves places residencials especialitzades per atendre adolescents i joves amb trastorns neurodesenvolupament o també problemes de salut mental d'alta complexitat. Els nous recursos, que se sumen a les 50 places ja posades en marxa l'any passat, estaran completament operatius abans de finals d'any. Les places estan destinades a joves amb trastorn de l'espectre autista, discapacitat intel·lectual o trastorns mentals greus que requereixen una atenció intensiva i especialitzada. I Catalunya ha registrat 42 morts atribuïdes a les altes temperatures entre el diumenge i dimecres, coincidint amb l'onada de calor. Al conjunt de l'estat, el nombre de morts s'enfila a les 213 persones. D'altra banda, el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès 264 persones amb afectacions relacionades amb la calor entre el 19 i el 24 de juny. Un 52% d'aquestes atencions han requerit també activació amb ambulància trasllat a l'afectat a un centre sanitari. I el sector de la pirotècnia tanca la campanya de Sant Joan amb una facturació rècord de 17,5 milions d'euros, un 3% més que l'any passat. Enguany s'han autoritzat prop de 1.900 punts de venda a Catalunya entre casetes temporals i establiments permanents amb un tiquet mitjà de compra de 46 euros. Més de la meitat de les vendes es van concentrar el 23 de juny i els lots promocionals van representar el 70% de la facturació total. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que es va produir durant la revetlla de Sant Joan en un pis del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, Barcelona. Segons ha confirmat la policia, els fets estarien relacionats amb un enfrontament entre dues bandes dedicades al narcotràfic. La principal hipòtesi apunta que un dels grups va intentar sostreure droga a l'altre, fet que va desencadenar una disputa armada. La investigació continua oberta per tal d'esclarir les circumstàncies dels fets i identificar també a tots els implicats. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la P7 d'Ulldecona continua deixant un vehicle al voral direcció València. També a la C25, a Sant Hilari de Sacalm, una altra incidència direcció Lleida afecta a aquest punt. I una tercera avaria també a la P7 a Sant Feliu de Buixalleu, direcció Barcelona, deixa en aquest cas un carril tallat. Notícies.

0: t'estimo tant.
1: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
2: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
3: What?

0: de 10. És la 1.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la 1, us parla Maria Lara. El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que de moment no consta cap víctima catalana ni espanyola pels terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada i que han causat ja 164 morts i més de 1.000 ferits, segons les darreres informacions. Tot i això, ha advertit que la informació arriba amb dificultats perquè la situació al país és complexa. Duch ha explicat que la majoria de catalans residents a Veneçuela viuen a Caracas lluny de l'epicentre d'aquests sismes. El govern manté contacte amb el Centre Català de Caracas, la delegació catalana a la zona i el consolat espanyol per seguir l'evolució dels fets. I el Departament de Drets Socials crearà o ampliarà aquest any 161 noves places residencials especialitzades per atendre adolescents i joves amb trastorns del neurodesenvolupament o problemes de salut mental d'alta complexitat. Els nous recursos, que se sumen a les 50 places ja posades en marxa l'any passat, estaran completament operatius abans de finals d'any. Les places estan destinades a joves amb trastorn de l'espectre autista, discapacitat intel·lectual o trastorns mentals greus que requereixen d'una atenció intensiva i especialitzada. I Catalunya ha registrat 42 morts atribuïdes a les altes temperatures entre diumenge i dimecres, coincidint amb l'onada de calor. Al conjunt de l'Estat, el nombre de morts s'enfila a les 213 persones. D'altra banda, el sistema d'emergències mèdiques ha atès en aquest cas 264 persones amb afectacions relacionades amb la calor entre el 19 i el 24 de juny. Un 52% d'aquestes atencions han requerit activació amb ambulància, traslladant l'afectat a un centre sanitari. I el sector de la pirotècnia tanca la campanya de Sant Joan amb una facturació rècord de 17,5 milions d'euros, un 3% més que l'any passat. Enguany s'han autoritzat prop de 1.900 punts de venda a Catalunya entre casetes temporals i establiments permanents amb un tiquet mitjà de compra de 46 euros. Més de la meitat de les vendes es van concentrar el 23 de juny i els lots promocionals van representar el 70% de la facturació total. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que es va produir precisament durant la Ribella, al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de Barcelona. Segons ha confirmat la policia catalana, els fets estarien relacionats amb un enfrontament entre dues bandes dedicades al narcotràfic. La principal hipòtesi apunta que un dels grups va intentar sostreure droga a l'altre, fet que va desencadenar una disputa armada. La investigació continua oberta per esclarir les circumstàncies dels fets i identificar també tots els implicats. I pel que fa al temps, la situació es manté estable i assolellada amb alguns núvols prims i possibilitat d'algun ruixat puntual, sobretot al Pirineu Occidental, durant la tarda. També reforçarà el vent marítim a la Vall de l'Ebre, al sud de Ponent i a la Costa Brava.
1: Notícies en xarxa.
3: Bon dia i bon dijous, 25 de juny de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Amb Martí González.

Dijous 25 de juny, penúltim programa de la temporada, penúltim en joc entre setmana. Programa de la temporada, penúltim en joc entre setmana de la temporada. En aquest cas, parlarem, evidentment, un cop més del Mundial Masculí de Futbol, perquè ja ha acabat la primera fase en 3 dels 12 grups. En aquest cas, amb, per exemple, l'anfitriona Mèxic guanyant i sent primera de grup amb 9 punts, guanyant els 3 primers partits, en parlarem. I també ha passat com a segon, en aquest cas, el Marroc, amb 2 catalans, un d'ells, Ismaïl Saibari, amb 3 gols en aquesta primera fase. També va marcar aquesta matinada passada en el 4-2 contra Haití. Brasil, per cert, en el mateix grup del Marroc, també s'ha classificat en aquest cas com a primera de grup. Com deia, molt mundial i també al final de temporada de la Lliga ACB, amb la derrota ahir del Barça al Palau, clara, contundent contra el València, que es proclama campió d'aquesta Lliga ACB, el València dirigit per un català, Pedro Martínez, i també amb 2 catalans més a la plantilla, en aquest cas Jancuba Sima i Isaac Nogués. Parlarem d'aquest final de temporada i final d'etapa del Barça de Xavi Pascual, que deixa l'equip. També ho farà gairebé tota la plantilla d'un Barça que s'ha de reconstruir de cara a la temporada vinent. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol ja s'ha completat aquesta passada nit a Rodeia amb la primera fase amb 3 dels 12 grups del Mundial masculí.
1: El grup A, una de les anfitriones, Mèxic, ha fet una fase inicial perfecta i després de sumar per 3-0 aquesta matinada, la República Txeca passa com a primera de grup amb 9 punts i 3 victòries. En canvi, els txecs cauen eliminats després de sumar només un punt. Sud-àfrica s'ha classificat com a segon després de guanyar 1-0 a Corea del Sud, que haurà d'esperar la resta de grups per veure si es classifica com un dels millors tercers.
0: El grup B, victòries ahir de Bòsnia i Herzegovina 3-1 contra el Qatar i de Suïssa 2-1 contra Canadà.
1: Uns resultats que deixen els suïssos primers amb 7 punts i els canadencs, una altra de les anfitriones, segon amb 4. Bòsnia amb 4 punts té molts números de classificar-se també com un dels millors tercers.
0: I el grup C, Brasil i el Marroc, es classifiquen directament amb 7 punts cadascuna.
1: El combinat que dirigeix Carlo Ancelotti ho fa com a primer de grup per diferència de gols, després d'haver tancat la primera fase amb una victòria 3-0 contra Escòcia, que ha quedat tercera amb 3 punts. I el Marroc ha guanyat 4-2 a Haití, que s'acomiada del Mundial amb un dels catalans que comparteixen en aquesta selecció marroquina, l'egarenga Ismaël Saibari, marcant el seu tercer gol del Mundial.
0: I avui es decidiran, per acabar de repassar l'agenda d'avui, els grups D, E i F.
1: Els primers en obrir foc seran els equips del grup E amb a les 2 de la nit, hora catalana, amb l'Equador Alemanya i el Curaçao Costa d'Ivori. Els alemanys lideren el grup amb 6 punts, Costa d'Ivori n'ha sumat 3 i Equador i Curaçao un cadascun.
0: A partir de la 1 es defineix el grup F.
1: Amb un Japó, Suècia i un Tunísia, Països Baixos. El combinat neerlandès, amb el blaugrana Frenkie de Jong, lidera el grup amb 4 punts, els mateixos que Japó. Suècia n'ha sumat 3 i Tunísia encara no ha puntuat.
0: I finalment, a les 4 de la matinada, també hora catalana, evidentment, el torn de l'altre anfitrió, els Estats Units, que ja estan classificats després de guanyar els dos primers partits i lideren el grup C amb 6 punts.
1: Els nord-americans tancaran la primera fase contra Turquia, que no ha puntuat. En l'altre partit s'enfrontaran Paraguai i Austràlia, que es troben empatats amb 3 punts i es jugaran la segona plaça.
0: En competició de clubs més futbol, el Girona ha anunciat que l'Arsenal serà el seu rival en el 49è trofeu Costa Brava.
1: Un partit contra l'actual campió de la Premier anglesa que es disputarà l'1 d'agost a les 8 del vespre a Montilivi i que servirà per presentar el nou projecte del Girona dirigit per Quique Álvarez a la banqueta, a la segona divisió. El Girona ja es va enfrontar a l'equip d'Arteta en aquella ocasió en partit oficial el gener del 2025, en l'última jornada de la fase de grups de la Champions, amb derrota gironina per 1-2.
0: Per cert, l'any vinent tindrem dos equips catalans en aquesta

0: Segona divisió masculina, no n'hem tingut cap aquesta temporada, són el Girona i el Sabadell. Ja n'hem anat parlant. Avui mateix fa el balanç del president del Club Vallès de Pau, Morilla Giné.
1: El Centre d'Esport Sabadell haurà de complir una sanció amb el tancament parcial de la nova Creu Alta després dels incidents en el partit definitiu del play-off descens contra el Zamora. El jutge disciplinari castiga així la invasió del terreny de joc que es va produir abans del xiulet final, que fins i tot va obligar a interrompre temporalment el duel. La mesura s'haurà d'aplicar en principi en el primer partit com a local de la propera temporada. A més, el club haurà de pagar 3 multes econòmiques per invasió, seguretat i organització, que ascendeixen a 4.000 euros en total.
0: En bàsquet, el València es va proclamar campió de la Lliga CB ahir, després de tornar a superar molt clarament el Barça al Palau.
1: El conjunt dirigit pel badaloní Pedro Martínez, que guanya la seva segona CB, les dues amb el València, va ser molt superior de nou al Barça, que no va aguantar físicament el ritme, sobretot a la segona meitat, per acabar perdent de manera contundent 84-108. A banda de Pedro Martínez, també són campions de la CB 2 catalans més, que formen part de la plantilla valencianista, Ian Covasima i Isaac Nogués.
0: El Barça que tanca una nova temporada i ja és la tercera en blanc, sense cap títol. I com hem anat explicant, toca reconstruir el projecte de la secció de cara al curs vinent.
1: Després del combinat de l'entrenador Xavi Pasqual, anunciat ja des de fa setmanes, i de gran part de la plantilla. Un d'ells també ho havia comunicat fa mesos, el pivot txec Jan Veselý, que es retira del bàsquet professional.
0: N'estarem pendents, evidentment, d'aquesta confecció del nou Barça de bàsquet 2026-2027 i, evidentment, de qui en serà el nou entrenador. A la penya, qui s'acomiada és Adam Hanga.
1: El club verd-i-negre ha anunciat aquest matí que l'hongarès no continuarà l'equip el curs vinent després de finalitzar el seu contracte. Hanga ha completat 112 partits amb el Joventut i ha portat veterania i experiència a un equip que ha arribat a les semifinals de la CB, caient precisament contra el València.
0: I en categoria femenina, l'Esparta Girona ha anunciat avui mateix també el fitxatge de Caral Casas.
1: La jugadora de Bescanó, de 33 anys, signa per una temporada procedent del València després de 7 anys i de convertir-se en capitana de l'equip, guanyant 11 títols, 4 lligues, 2 copes, 3 supercopes d'Espanya i l'Eurocup del 2021, a més de la Supercopa d'Europa. L'Uni suma experiència a la seva nova plantilla amb una jugadora que ja va coincidir amb l'actual tècnic del conjunt gironí, Roberto Íñiguez, el soprom hongarès. És la sisena incorporació de l'Uni després dels fitxatges ja anunciats de Diana Martín, Juana Camillón, Tilbe Sanjurek i Madison Conner i Marta García.
0: Per cert, l'MVP de la Lliga Femenina amb l'Espart Girona en aquest curs, Mariam Koulibaly, la pivot maliana, que ja té nou destí confirmat, és l'esquio italià. Es parlava molt que aniria al València, finalment ho farà a la Lliga Italiana. I en futbol sala veurem si té més sort el Barça a la final de Lliga, la primera masculina, i aconsegueix avui mateix ja el títol.
1: Aquesta tarda tindrà la segona oportunitat de guanyar-lo amb el quart partit de la sèrie contra el Pozo de Murcia. Els blaugranes, que ja havien guanyat els dos primers assalts al Palau, van caure dimarts en un partit molt igualat per 5-4. I avui, de nou a Murcia, buscaran un triomf que els donaria ja un títol que no guanyen des del 2023. El partit a 8:15 del vespre.
0: En cas de victòria murciana, l'equip de Javi Rodríguez encara tindria una nova oportunitat d'aconseguir el títol en el 5è definitiu aquest cap de setmana, que se jugaria a casa diumenge al migdia al Palau Blaugrana. En hoquei patins, l'Igualada celebrarà aquesta tarda l'històric títol de l'hoquei lliga masculina aconseguit dimarts a la Corunya.
1: Ho farà amb una rua pels carrers de la capital de l'Anoia, que arrencarà a les 7 de la tarda. Feia 29 anys que l'Igualada no guanyava l'hoquei lliga masculina. Ho va aconseguir a la Revetlla de Sant Joan en el 5è partit de la final contra el Liceu, a qui va remuntar un 2-0.
0: En ciclisme, en surt per a Paula Blasi abans del campionat estatal.
1: La corredora d'Esplugues de Llobregat, campiona aquest any de la Volta a Catalunya i de la Vuelta a Espanya, va patir una forta caiguda a Samianigo en el reconeixement per a l'estatal que es disputa a partir d'avui a la localitat aragonesa. L'accident no ha d'impedir a Blasi competir en aquest campionat, pel qual n'és la principal favorita.
0: I últim punt, en tennis, Marina Bassols juga avui la segona ronda prèvia de la prèvia de Wimbledon.
1: La blanenca va superar ahir en 3 sets a la xinesa Wang Shi i aquesta tarda buscarà avançar ronda de cara al quadre final del Gran Slam anglès contra la nord-americana Robin Montgomery.

0: és dijous i aquest cap de setmana encara tindrem retransmissions esportives del final de temporada a la xarxa. Serà tot plegat diumenge, Carme, amb handbol i patinatge.
1: A partir de la una es podrà seguir en directe a la xarxa Més, amb BOTV, les finals júnior masculina i femenina de la Granollers Cup, el torneig internacional d'handbol més important del sud d'Europa, des del Palau d'Esports de la capital vallesana. I finalment, a tres quarts de les quatre de la tarda, també a la plataforma de streaming, el Campionat de Catalunya de Patinatge Artístic, en la modalitat lliure i en les categories júnior i sènior, al Pavelló Municipal Sant Jordi de Torredembarra.

0: Dijous 25 de juny, 15 minuts ja passen de la una. Comencem parlant de futbol i del Mundial masculí, després que s'hagi completat aquesta nit passada la primera fase per a 3 dels 12 grups. El grup A, una de les anfitriones, Mèxic, ha fet una fase final i una fase inicial perfecta, i després de superar ahir 3-0 aquesta matinada la República Txeca, passa com a primera de grup amb 9 punts i 3 victòries. En canvi, els txecs cauen eliminats després de sumar només un punt. Sud-àfrica s'ha classificat com a segona, és una de les sorpreses d'aquesta primera fase, després de guanyar 1-0 ahir a Corea del Sud, que haurà d'esperar la resta de grups, però ara sí, es classifica com un dels millors tercers, n'ha sumat 3. I el grup B, victòries ahir de Bòsnia-Herzegovina 3-1 contra Qatar, i de Suïssa 2-1 contra el Canadà, que deixen els suïssos primers amb 7 punts, els canadencs segons com una amb 4, una altra de les anfitriones. Bòsnia també ha sumat 4 punts, però ha quedat tercera finalment, però això sí, tenen molts números de classificar-se com a un dels millors tercers. I el grup C, Brasil i Marroc es classifiquen tots dos directament amb 7 punts cadascuna, tot i que els sud-americans ho fan com a primers de grup, amb la, per diferència de gols. Aquesta matinada el combinat que dirigeix Carlo Ancelotti ha superat Escòcia, que ha quedat a la tercera amb 3 punts, per 3 gols a 0. I el Marroc ha guanyat 4-2 a Haití i s'acomiada del que s'acomiada del Mundial amb un dels catalans que competeixen en aquesta selecció marroquina, l'agarenc Ismaël Saibari, marcant en el seu tercer gol en el Mundial, de fet un en cada partit. L'escoltem després del partit.
1: No ha estat gens fàcil, Haití no tenia res a perdre. S'han esforçat molt, han jugat amb intensitat, ho han donat tot, però nosaltres hem pogut revertir-ho. Sempre que s'han ficat en el partit, nosaltres ho hem impedit. Hem estat concentrats. Realment ha estat un partit molt intens. Ha estat difícil, però la segona part hem pogut guanyar.
2: Ara me dius que està una tret difícil. El que l'hom alhamdulillah, rjana dena des mi-temps avec 3 buts, 2 buts.
1: Quan et sents capaç de fer les coses, saps com preparar-te mentalment perquè tot surti bé. Tenia moltes ganes de jugar a la Copa del Món.
0: Avui s'estiran els grups D, I, E i F. Els primers en obrir foc seran els grups dels equips del grup E a les 10 de la nit, hora catalana, amb l'Equador, Alemanya i el Curaçao, Costa d'Ivori. Els alemanys lideren el grup amb 6 punts, han guanyat els dos primers partits, Costa d'Ivori n'ha sumat 3 i Equador i Curaçao només un. A partir de la 1 es defineix el grup F, amb un Japó, Suècia i un Tunísia a Països Baixos. El comiat neerlandès, amb el Barcelona, Frenkie de Jong, lidera el grup amb 4 punts, els mateixos que Japó. Suècia n'ha sumat 3 i Tunísia encara no ha puntuat i en principi ja està eliminat. Finalment, a les 4 de la matinada, torn de l'altre anfitrió, els Estats Units, que ja estan classificats després de guanyar els dos primers partits amb 6 punts, lideren el grup C. Els nord-americans tancaran la primera fase contra Turquia, que no ha puntuat i que en principi també està eliminada. En l'altre partit del grup s'enfrontaran Paraguai i Austràlia, que es troben tots dos empatats amb 3 punts i es jugaran en principi la segona plaça. Més futbol, ben més enllà del Mundial. Aquest mateix migdia compareix en roda de premsa el president del Centre d'Esports Sabadell, Pau Maria Giné, per fer balanç de la temporada en què s'ha aconseguit el segon ascens consecutiu i el retorn al futbol professional a la segona divisió masculina. L'escoltem en directe.
3: Un ascens al primer equip és un símptoma, però el projecte va molt més enllà de la classificació esportiva. I en aquest sentit, a mi m'agradaria estructurar aquesta compareixença en diferents blocs. Els que ja sou més veterans dels discursos meus o les compareixences meves de balanç trobareu que és exactament la mateixa estructura. Primer parlaré del primer equip, del canvi de mentalitat que crec que ha experimentat el club. També parlaré de la part societària o social, en aquest sentit parlaré de la relació amb la ciutat, parlaré del futbol base, parlaré de la situació econòmica institucional i també parlaré dels reptes que tenim per davant.
0: En qualsevol cas, això està parlant ara mateix en directe Pau Morilla Giné, el president del Centre d'Esports Sabadell. Demà, evidentment, escoltarem aquí a l'enjoc el més destacat del que hagi dit en aquest balanç de final de temporada, després que el primer equip masculí, com dèiem, aconseguís aquest ascens a segona divisió, aquesta Liga Hypermotion, on no hi teníem cap català aquesta temporada, i la que ve en tindrem dos, després també de l'ascens del Girona. Més enllà d'això, a la segona federació masculina, el Reus Redis, també, que també va jugar a playoff d'ascens, però en aquest cas sense èxit, continua confeccionant el seu nou projecte de cara a aquesta segona federació, després del comiat d'un dels grans artífexs de l'èxit de la temporada, com és el tècnic Marc Carrasco. El club reusenc s'encomana a Edu Albacar. La nova roda de Reus, Aleix Pérez.
4: El Reus Futbol Club Ladies comença a moure fitxa de cara a la confecció de plantilla de la temporada vinent. Després de les renovacions d'Alberto Benito, Dani Parla i el capità Xavi Jaime, els reusencs hauran de fer front a l'adeu del gran líder del projecte, l'entrenador Marc Carrasco. Des de Segona Catalana fins a la Segona Federació, el tècnic ha acceptat l'oferta per entrenar el Real Madrid C. Abans, però, ha volgut tenir unes últimes paraules en un vídeo de comiat.
5: Ha arribat al final d'un capítol, però la història continua, més viva que mai. Ho hem aconseguit entre tots. El Reus ha tornat. Em despedeixo amb llàgrimes als ulls, però no pas de tristesa, sinó d'orgull, d'orgull infinit. D'orgull de ser del Reus i de ser part de vosaltres. Això no és un adeu, és un fins aviat, fins que la vida ens torni a creuar. M'heu fet molt feliç, per sempre més, fins a morir.
4: La direcció esportiva amb Albert Vinyas i Ferran Asensio al capdavant han apostat per Edu Albàcar, el tècnic de Sant Jaume d'Enveja. Falsarà la banqueta roig i negre després d'acumular experiència com a entrenador en diferents equips, entre els quals destaquen les seves etapes a l'Atlètic Club Torrellano, així com la seva participació en equips tècnics del València i del Nou Edimburg de Mauritània.
0: Gràcies, Aleix. I a la Tercera Federació Masculina, qui vol fer un equip per tornar a ser la part alta i buscar l'ascens és el Centre d'Esports Hospitalet, amb el tècnic Raúl Page com a nou capità del projecte. Mitjans de l'Hospitalet, Anet Rubio.
6: El nou entrenador del Centre d'Esport Hospitalet, Raúl Page, transmet confiança i seguretat. Està convençut que el seu hospi serà competitiu des del primer dia, fins i tot en una tercera federació que sembla que serà encara més complicada que la temporada passada. Però Page no vol excuses i creu que els riberencs poden estar per damunt de tothom.
7: Vamos a intentar que, tanto con balón como sin balón, que el jugador sepa lo que tiene que hacer en cada momento, ¿vale? Habrá momentos de no tener balón, habrá momentos de atacar, habrá momentos de que no, tendremos equipos que se nos metan atrás y tenemos que saber lo que tenemos que hacer, habrá momentos que nos buscan equipos que nos vendrán a buscar arriba y también tendremos que saber contrarrestarlo. Bueno, mis equipos siempre han estado muy bien dotados a nivel defensivo. Yo siempre digo que cuando encajan menos goles que partidos jugados, ¿vale? Estás siempre arriba, ¿vale? Que eso es uno de los objetivos. Y luego vamos a ser un equipo que con muy poquito vamos a hacer peligro.
6: Un hospi que ha perdut peces claus i que està protagonitzant de moment un mercat de fitxatges modest. Això no preocupa l'entrenador, Raúl Page.
7: Estamos firmando jugadores que se adecúan al modelo de juego, al presupuesto y a la categoría, ¿vale? Creo que son tres puntos importantes, ¿vale? Para realmente pues saber lo que firmamos. Entonces, estamos en un momento de la temporada en el que nos queda un mes para empezar, pero en dos, tres semanitas iremos avanzando, ¿de acuerdo? Porque esto es como todo, ¿no? Hace poquito acaba el último playoff, ¿no? De Badalona, ¿vale? Vamos a ser un hospi con menos nombre, ¿de acuerdo? Que otros muchos años, pero vamos a ser un hospi muy bueno.
6: L'Hospi continua perfilant una plantilla que tornarà a feina el pròxim 20 de juliol. La pretemporada ja té tancat un amistós contra el Barça Atlètic el 15 d'agost a l'estadi municipal de l'Hospitalet.
0: Gràcies, Andrés. I en bàsquet, ahir va acabar la Lliga ACB amb la victòria clara del València sobre el Barça, que tanca etapa i cicle amb la sortida de Xavi Pasqually de més de la meitat de la plantilla. No li va donar el conjunt blaurana per superar un València que té les coses molt clares amb les idees del badaloní Pedro Martínez, que va tornar a guanyar ahir al Palau la seva segona ACB, les dues amb el València, i que és molt superior en físic i en fons d'armari a aquest Barça. A la primera part, l'equip de Xavi Pasqually va competir prou bé i no es va desenganxar el marcador, tot i que no va anar mai per davant. I a partir del tercer quart, però, la màquina taronja va començar a funcionar amb un jam Montero, MVP de la competició estel·lar, i el València va obrir escletxa per deixar sense resposta al Barça, que va acabar perdent 84-108. Escoltem Xavi Pasqual.
8: Felicitar el València per aquest títol de Lliga totalment merescut. Equip que ha jugat el millor bàsquet d'Europa, que han jugat una final extraordinària, que durant la temporada s'ha sabut reforçar i que fins i tot en els 12 jugadors d'avui no estaven ni Giancu Massima, ni Darius Thompson, ni Xavi López Arostegui. Un equip molt ben entrenat, pel millor entrenador d'Europa aquesta temporada, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui a la que ens hem posat amb debilitat per sota del marcador, ja hem tirat d'acord i hem perdut el cap amb quasi totes les coses que havíem de fer i ho hem intentat, però no ens ha donat.
0: Un Xavi Pasqual que ja va anunciar abans dels playoffs que no continuaria el curs vinent després d'una segona etapa molt curta de 7 mesos i que no va voler parlar del futur de la secció ni del seu personal.
8: No vull entrar en res de tot això i menys ara. Veurem aviam què ens depara el futur i com va tot, però en aquest moment no vull entrar en res més. He donat la vida per aquest club, al límit de les meves possibilitats, i tot el que he demanat és perquè sabia el que es necessitava per guanyar. Les coses que depenen de mi he intentat fer el millor possible, i les que no depenen de mi, cadascú haurà d'assumir la seva part de responsabilitat si s'ha d'assumir alguna. Que no sóc jo qui té que decidir cap cosa en aquest sentit.
0: El Barça, que tanca una nova temporada, és la tercera ja seguida en blanc, sense títols, i com dèiem, toca reconstruir el projecte. Ahir també es va acomiadar, per exemple, entre d'altres, el pivot Jan Veselý, que en aquest cas es retira del bàsquet professional. Enhorabona al València, campió de Lliga amb tres catalans, el tècnic Pedro Martínez, a més dels jugadors Ian Cubacima i Isaac Nogués. I en futbol sala veurem si té més sort el Barça a la final de la Lliga i aconsegueix el títol. Aquesta tarda tindrà la segona oportunitat de guanyar-la amb el quart partit de la sèrie contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes, que ja havien guanyat els dos primers assalts al Palau, van caure dimarts en un partit molt igualat, 5-4, i avui de nou a Múrcia buscaran un triomf que ja els donaria el títol, que no guanyen des del 2023. Escoltem el tècnic Javi Rodríguez.
9: Con ganas. Tenemos ganas de quitarnos esta espinita del tercer punto, casi el primer punto para el Pozo, y con muchas ganas. Lo veo bien. No hace falta mucho ni ver los partidos ni analizarlo. Es quedarnos con la sensación de que tiramos 10 minutos a la basura, en los segundos 10 minutos a la basura de la primera parte, que nos costaron 4 goles y que eso no puede pasar. En una final creo que fuimos durante 30 minutos mejores que ellos, pero que perdemos un punto por 10 minutos.
0: Avui a 8:15 del vespre, aquest tercer partit de la final de Lliga entre Pozo i Barça. En cas de victòria murciana, l'equip de Javi Rodríguez encara tindria una nova oportunitat per aconseguir el títol, en aquest cas en el 5è i definitiu partit, que seria a casa ja, al Palau Blornal, diumenge al migdia. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trick, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat, fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.
3: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
4: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.
3: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
2: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Bon dia i bon dijous, 25 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 25 de juny ja tenim definits els tres primers grups de la primera fase del Mundial Masculí de Futbol. Ara repassem com han quedat en un dia en què també hem de seguir parlant de finals. La de bàsquet de la Lliga CB va acabar ahir amb la derrota del Barça al Palau contra el València de Pedro Martínez, que s'ha proclamat campió d'aquesta Lliga CB, la segona Lliga per al València i la segona per a Pedro Martínez. Les dues, com dèiem, amb el València després d'aconseguir la primera el 2017. L'enhorabona per a Pedro Martínez, també amb els catalans Ian Cuba Sima i Isaac Nogués a la plantilla, i el Barça que haurà de mirar de reconstruir el nou projecte de cara a la temporada vinent. I en futbol sala, avui mateix també, el Barça pot ser campió de Lliga si guanya el Pozo de Múrcia, a la pista del Pozo, després de perdre dimarts el tercer partit en aquest cas. Avui toca el quart, com dèiem, una nova oportunitat per l'equip de Javi Rodríguez per convertir-se en campió d'aquesta Lliga. En parlarem d'això i molt més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol ja s'ha completat aquesta passada nit, aquesta passada matinada, la primera fase en 3 dels 12 grups del Mundial masculí.
1: El grup A, una de les anfitriones, Mèxic, ha fet una fase inicial perfecta i després de superar per 3-0 aquesta matinada la República Txeca, passa com a primera de grup amb 9 punts i 3 victòries. En canvi, els txecs cauen eliminats després de sumar només un punt. Sud-àfrica s'ha classificat com a segon després de guanyar 1-0 a Corea del Sud, que haurà d'esperar la resta de grups per veure si es classifica com un dels millors tercers.
0: Sud-àfrica, que és una de les primeres sorpreses d'aquesta primera fase del Mundial. El grup B, victòries ahir de Bòsnia-Herzegovina 3-1 contra Qatar i de Suïssa 2-1 contra el Canadà.
1: Uns resultats que deixen els suïssos primers amb 7 punts i els canadencs, una altra de les anfitriones, segons amb 4. Bòsnia amb 4 punts té molts números de classificar-se també com un dels millors tercers.
0: I el grup C, Brasil i el Marroc, es classifiquen directament tots dos amb 7 punts cadascuna.
1: El combinat que dirigeix Carlo Ancelotti ho fa com a primer de grup per diferència de gols després d'haver tancat la primera fase amb una victòria per 3-0 contra Escòcia, que ha quedat tercera amb 3 punts. I el Marroc ha guanyat 4-2 a Haití, que s'acomiada del Mundial amb un dels catalans que competeixen en aquesta selecció marroquina. L'agarenc Ismael Saibari marquen el seu tercer gol del Mundial.
0: De fet, ha marcat Saibari en els 3 partits que ha disputat el seu equip. Ha estat golejador en els 3 partits. Per cert, el Brasil, Rafinha, no va jugar. Recordem que s'ha lesionat i veurem si arriba a les eliminatòries el jugador del Barça. Avui es decidiran, Carme, els grups D, E i F.
1: Els primers en obrir foc seran els equips del grup E a les 10 de la nit, hora catalana, amb l'Equador, Alemanya i el Curaçao, Costa d'Ivori. Els alemanys lideren el grup amb 6 punts, Costa d'Ivori n'ha sumat 3 i Equador i Curaçao un cadascun.
0: A partir de la 1 es defineix el grup F.
1: Amb un Japó-Suècia i un Tunísia-Països Baixos. El combinat neerlandès, amb el blaugrana Frenkie de Jong, lidera el grup amb 4 punts, els mateixos que Japó. Suècia n'ha sumat 3 i Tunísia encara no ha puntuat.
0: I finalment, per acabar de repassar l'agenda, a les 4 de la matinada, el torn de l'altre anfitriona, els Estats Units, que estan ja classificats després de guanyar els dos primers partits i lideren el grup C amb 6 punts.
1: Els nord-americans tancaran la primera fase contra Turquia, que no ha puntuat. En l'altre partit s'enfrontaran Paraguai i Austràlia, que es troben empatats amb 3 punts i es jugaran la segona plaça.
0: En competició de clubs, el Girona ha anunciat que l'Arsenal serà el seu rival en el 49è trofeu Costa Brava.
1: Un partit contra l'actual campió de la Premier anglesa que es disputarà l'1 d'agost a les 8 del vespre a Montilivi i que servirà per presentar el nou projecte del Girona dirigit per Quique Álvarez a la banqueta a la segona divisió. El Girona ja es va enfrontar a l'equip d'Arteta en aquella ocasió, en partit oficial, el gener del 2025, en l'última jornada de la fase de grups de la Champions amb derrota gironina per 1-2.
0: Per cert, l'any vinent tindrem dos equips catalans en aquesta segona divisió masculina, el Girona i el Sabadell. Avui mateix, de fet, ha fet balanç, n'està fent encara, el president del club ballesà, Pau Morilla Giné.
1: El centre d'esport Sabadell haurà de complir una sanció amb el tancament parcial de la nova Creu Alta, després dels incidents en el partit definitiu del play-off descens contra el Zamora. El jutge disciplinari castiga així la invasió del terreny de joc que es va produir abans del xiulet final, que fins i tot va obligar a interrompre temporalment el duel. La mesura s'haurà d'aplicar en principi en el primer partit com a local de la propera temporada. A més, el club haurà de pagar 3 multes econòmiques per invasió, seguretat i organització que ascendeixen a 4.000 euros en total.
0: En bàsquet, el València es va proclamar campió de Lliga CB ahir després de tornar a superar clarament el Barça al Palau.
1: El conjunt dirigit pel badaloní Pedro Martínez, que guanya la seva segona CB, les dues, amb el València, va ser molt superior de nou al Barça, que no va aguantar físicament el ritme, sobretot a la segona meitat, per acabar perdent de manera contundent 84-108. A banda de Pedro Martínez, també són campions de la CB dos catalans més que formen part de la plantilla valencianista, Ian Cubasima i Isaac Nogués.
0: I el Barça, que tanca una nova temporada, ja és la tercera en blanc, sense cap títol, i com hem anat explicant, toca reconstruir el projecte de la secció de cara al curs vinent.
1: Després del comiat de l'entrenador Xavi Pascual, anunciat ja des de fa setmanes, i de gran part de la plantilla. Un d'ells també ja ho va comunicar fa mesos, el pivot txec Jan Veselý, que es retira del bàsquet professional.
0: Va ser nit de comiats ahir al Palau Blaugrana, amb molt emotiva, molts d'ells. N'estarem pendents d'aquesta confecció del nou Barça de bàsquet 2026-2027, i, evidentment, de qui serà el seu nou entrenador. A la penya, qui s'acomiada és Adam Hanga.
1: El club verd i negre ha anunciat aquest matí que l'hongarès no continuarà a l'equip el curs vinent després de finalitzar el seu contracte. Hanga ha completat 112 partits amb el Joventut i ha portat veterania i experiència a un equip que ha arribat a les semifinals de l'ACB, caient precisament contra el València.
0: I en categoria femenina, l'Espart Girona ha anunciat avui mateix el fitxatge de Caral Casas.
1: La jugadora de Bescanó, de 33 anys, signa per una temporada procedent del València, després de 7 anys i de convertir-se en la capitana de l'equip, guanyant 11 títols, 4 lligues, 2 copes, 3 supercopes d'Espanya i l'Eurocup del 2021, a més de la Supercopa d'Europa. L'Uni suma experiència a la seva nova plantilla amb la jugadora que ja va coincidir amb l'actual tècnic del conjunt gironí, Roberto Íñiguez, al Sopron hongarès. És la sisena incorporació de l'Uni després dels fitxatges ja anunciats d'Iana Martín, Juana Camilion, Tilbe Senyorec, Madison Conner i Marta García.
0: Per cert, l'MVP de la Lliga Femenina amb l'Espart Girona aquest últim curs, Mariam Koulibaly, ja té nou destí, es parlava de la València, finalment jugarà a la Lliga Italiana, a l'Esquio. I en futbol sala veurem si té més sort el Barça, en aquest cas a la final de Lliga, a la primera masculina, i aconsegueix ja avui mateix el títol.
1: Aquesta tarda tindrà la segona oportunitat de guanyar-lo amb el quart partit de la sèrie contra el Pozo de Murcia. Els blaugranes, que ja havien guanyat els dos primers assalts al Palau, van caure dimarts en un partit molt igualat per 5-4. I avui de nou a Múrcia buscaran un triomf que els donaria ja un títol que no guanyen des del 2023. El partit a 8:15 del vespre.
0: En cas de victòria murciana, l'equip de Javi Rodríguez encara tindria una nova oportunitat d'aconseguir el títol en el 5è i definitiu, que jugaria diumenge al migdia al Palau Blaurana. I en hoquei patins, l'Igualada celebrarà aquesta tarda l'històric títol de Lliga de l'hoquei Lliga masculina, aconseguit dimarts a la Corunya.
1: Ho farà amb una rua pels carrers de la capital de l'Anoia, que arrencarà a les 7 de la tarda. Feia 29 anys que l'Igualada no guanyava l'hoquei Lliga masculina. Ho va aconseguir a la Revetlla de Sant Joan en el 5è partit de la final contra el Liceu, a qui va remuntar un 2-0.
0: En ciclisme, en surt per a Paula Blasi abans del campionat estatal.
1: La corredora d'Esplugues de Llobregat, campiona aquest any de la Volta a Catalunya i de la Vuelta a Espanya, va patir una forta caiguda a Sant Mianigó en el reconeixement per a l'estatal que es disputa a partir d'avui a la localitat aragonesa. L'accident no ha d'impedir que Blasi competeixi en aquest campionat, pel qual n'és la principal favorita.
0: I un últim punt en tennis, Marina Bassol juga avui la segona ronda prèvia, la fase prèvia de Wimbledon.
1: La blanenca va superar ahir en 3 sets a la xinesa Wang Shi i aquesta tarda buscarà avançar ronda de cara al quadre final del gran slam anglès contra la nord-americana Robin Montgomery.

0: és dijous, últim dijous de la temporada, i aquest cap a setmana encara tindrem retransmissions esportives en la final de, en la final de temporada de, a la xarxa. Seran, Carme, diumenge, amb handbol i patinatge.
1: A partir de la una es podran seguir en directe a la xarxa Més, amb BOTV, les finals júnior masculina i femenina de la Granollers Cup, el torneig internacional d'handbol més important del sud d'Europa, des del Palau d'Esports de la capital vallesana. I finalment, a les 4 de la tarda, també a la plataforma de streaming, el Campionat de Catalunya de patinatge artístic en la modalitat lliure i en les categories en júnior i sènior, al Pavelló Municipal Sant Jordi de Torredembarra.

0: Dijous 25 de juny, 10 minuts passant de 2:15, comencem parlant de futbol, com sempre, amb el repàs del Mundial Masculí, de la jornada d'ahir i també per l'agenda d'avui. Després que s'hagi completat ja, de fet, aquesta passada matinada, la primera fase per a 3 grups dels 12. El grup A, una de les anfitriones, Mèxic, ha fet una fase inicial perfecta i després de superar ahir 3-0 a la República Txeca, passa com a primera de grup amb 9 punts i 3 victòries. En canvi, els txecs cauen eliminats després de sumar només un punt. Escoltem el seleccionador mexicà, vell conegut de la Lliga Espanyola, que ha passat, per exemple, per equips com l'Espanyol, Javier Aguirre.
1: Vas aprendiendo de tus errores. Si no lo haces, pues eres bastante inepto. Yo me he equivocado mucho, lo seguiré haciendo seguramente, porque en este fútbol nunca dejas de aprender. Entonces, estoy muy tranquilo, muy aplomado, maduro, diría. Tengo un grupo de jóvenes solidarios, dejaron de lado ese egoísmo que se genera de repente con esa individualidad del fútbol y trabajan para el equipo. No es un dato menor que el equipo haya jugado 25 de los 26 jugadores. Yo diría que sí, fue una noche buena, la despedida de Memo, bueno, por lo menos no sabemos si va a despedir o no, pero fue un buen homenaje para él en pleno mundial, 6 mundiales, una leyenda. ¿Qué más podemos pedir, no? Creo que la gente se va contenta hoy a casa.
0: Aguirre, que parlava del Memo Ochoa, que el porter de Mèxic, que va disputar ahir minuts i, per tant, ha jugat ja, com per exemple Messi i Cristiano Ronaldo, en 6 mundials diferents. Sud-àfrica, que s'ha classificat com a segon, després de guanyar 1-0 a Corea del Sud i una Corea que haurà d'esperar la resta de grups per veure si es classifica com un dels millors tercers. El grup B, victòries ahir de Bòsnia 3-1 contra Qatar i de Suïssa 2-1 contra Canadà, que deixen els suïssos primers amb 7 punts, els canadencs segons amb 4, una altra de les anfitriones. Bòsnia també ha sumat 4 punts, però cada tercera, i això sí, té molts números de classificar-se també com un dels millors tercers. I el grup C, Brasil i Marroc, es classifiquen directament amb 7 punts cadascuna, amb els sud-americans primers com a per diferència de gols. Aquesta matinada el combinat que dirigeix Carlo Ancelotti ha superat Escòcia, que ha quedat tercera amb 3 punts, 3-0. El Marroc ha guanyat 4-2 a Haití i s'ha acomiadat del Mundial amb un dels catalans que competeixen en aquesta selecció marroquina, l'agarenc Ismaïl Saibari, marcant el seu tercer gol del Mundial. De fet, ha marcat en els 3 partits Saibari. Avui es decidiran els grups D, E i F. Els primers en obrir foc seran el grup E a les 10 de la nit, hora catalana, Ecuador, Alemanya i Curaçao, Costa d'Ivori. Els alemanys lideren el grup amb 6 punts, Costa d'Ivori en té 3 i Ecuador i Curaçao un cadascun. I a partir de la 1 es defineix el grup F amb el Japó, Suècia i el Tunísia, Països Baixos. El comiat neerlandès amb el Lorena Frenkie de Jong és primer amb 4 punts, els mateixos que Japó. Suècia n'ha sumat 3 i Tunísia encara no ha puntuat. I finalment a les 4 de la matinada el torn de l'altre anfitriona, els Estats Units, que ja estan classificats, tenen 6 punts, líders del grup C. Els nord-americans tancaran la primera fase contra Turquia, que tampoc no ha puntuat i en principi també està eliminada. En l'altre partit s'enfrontaran Paraguai i Austràlia, que es troben tots dos empatats amb 3 punts i jugaran per tant la segona plaça. Més futbol, més enllà del Mundial, anem a la segona federació masculina, el Casa Nostra, on competirà aquest curs vinent, el grup 3, el grup català, després d'aconseguir l'ascens al Centre d'Esports Manresa, que ha anunciat en les últimes hores els dos primers fitxatges d'aquest estiu, Santi Guzmán i Ivan Tovar. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
2: Guzmán arriba de la Unió Esportiva Cornellà, equip que va lluitar per l'ascens amb el Manresa aquesta passada temporada. Un mitja punta amb capacitat per jugar entre línies i amb molta arribada a l'àrea. El director esportiu del Centre d'Esports Manresa, Sergi Benavides, explicava que és un perfil de jugador que li faltava a l'equip actual.
3: Llavors, bueno, nosaltres molt il·lusionats perquè creiem que és un jugador que ens donarà algo que no tenien, que és aquest jugador 10 que potser ens faltava per dintre, sí que tenim molt de talent, però ens faltava aquest jugador diferencial a tres quarts i la veritat que amb ell estem molt contents i amb moltes ganes de tenir-lo ja amb nosaltres perquè creiem que ens pot donar moltes coses i sobretot ser un jugador diferencial també d'aquesta categoria.
2: Ivan Tovar és un lateral esquerre que arriba procedent del Centre d'Esports Sabadell, ha alternat les dues darreres temporades amb la dinàmica del primer equip i del filial. Aquesta passada temporada una lesió, el lligament encreuat anterior i el menisc l'han mantingut apartat del terreny de joc durant bona part del curs, on només ha disputat 4 partits, un fitxatge que es veu com una oportunitat de captar un jugador de talent amb experiència a la categoria i que busca recuperar la seva millor versió després d'una llarga lesió.
0: Gràcies, Jordi. I a la tercera federació masculina també treballa en la confecció de la plantilla el Futbol Club L'Escala. Després de la sortida del tècnic Raúl Page, que serà el nou entrenador de l'Hospitalet, el nou capità, per cert, serà el porter, en aquest cas el porter de l'equip, Ràdio L'Escala i Miquel Pagès.
4: El porter Jonathan Morilla passarà a ser el primer capità del Futbol Club L'Escala amb les baixes de Josu Prieto i Marc Gelmà. Morilla complirà la seva tercera temporada al nou Miramar i agafa el repte amb il·lusió.
5: Yo siempre he sido un capitán más a la sombra, más de vestuario, obviamente porque estaba en Josu y el Ma. Y bueno, si el míster cuenta que yo sea el capitán, yo lo estaré y lo seré con orgullo.
4: Prieto i Gelmà no seguiran al Futbol Club L'Escala perquè han penjat les botes, però tampoc ho faran jugadors com Adrián Expósito, Elian Guillén, Antonio Bioque, Hugo García, Iker Nova i Iker Candón. Pel que fa a les renovacions, un total de 8. La primera pel porter Jonathan Morilla, però també seguiran el nou Miramar, Marc Bec, Omari Travalli, Hagi Cesai, Guillem Falgueres, Eric Saavedra, Joan Mainau i Robert Mitrea. 5 jugadors s'han incorporat a la família escalenca, com són Gil Bertrana, Jordi Manzano, Iker Bermúdez, Etienne Chamaco i Aniol Feliu. El retorn als entrenaments està programat pel 20 de juliol.
0: En bàsquet, ahir es va acabar la Lliga CB amb la victòria clara del València sobre el Barça, que tanca etapa i cicle amb la sortida de Xavi Pascual i de més de la meitat de la plantilla. No li va donar el conjunt blaugrana per superar un València que té les coses molt clares amb les idees del badaloní Pedro Martínez, que va guanyar ahir al Palau la seva segona CB, les dues amb el València, la primera el 2017, recordem, i que és molt superior en físic i en fons armari a aquest Barça. La primera part, l'equip de Xavi Pascual va competir prou bé, no es va desenganxar del marcador, tot i no anar per davant mai. A partir del tercer període, però, la màquina taronja va començar a funcionar encara més amb un Jan Montero MVP de la competició estel·lar i el València va obrir escletxa per deixar sense resposta al Barça, que va acabar perdent de manera contundent 84-108. Escoltem Xavi Pascual.
6: He portat l'equip al límit de les seves possibilitats, pensant que sempre hi ha una manera de guanyar. I desafortunadament el guió de la temporada comença i acaba molt malament, però podria haver estat pitjor si no haguéssim jugat aquesta final. Per tant, d'alguna manera ens hem de sentir contents d'haver jugat aquesta final, tristos de no haver-la guanyat, però reconeixent que el rival és molt, molt superior a nosaltres, en verticalitat, en atleticisme, en plantilla, de llarga. Bueno, han fet tot el que passava per les seves mans per guanyar. I això ha sigut, i nosaltres no hem estat a aquest nivell en cap de les facetes que es necessita per guanyar una final de la Lliga TV.
0: Un Xavi Pascual que ja va anunciar abans dels playoffs que no continuaria el curs vinent, després d'una segona etapa molt curta, de només 7 mesos, i que no va voler parlar del futur de la secció ni del seu personal. Això sí, feia aquest balanç del curs.
6: Bueno, sens dubte volíem acabar millor, però també s'ha de mirar que hem arribat a jugar una final que ningú esperava, una temporada que comença molt complicada, que quan arribem estem en una situació molt delicada a la Lliga CB, que aconseguim entrar a la Copa del Rei, que tenim bastanta mala sort amb les lesions per la Copa del Rei. Després a Eurolliga lluitem al play-in, no entrem a play-off, i ara una recta final on hem tornat a competir, està al límit de les nostres possibilitats. Sens dubte tots volem guanyar, però la nostra realitat era una i s'ha demostrat.
0: El Barça, que tanca una nova temporada, la tercera ja en blanc, sense títols, i com dèiem, toca reconstruir el projecte de la secció de cara al curs vinent, després del comiat de Xavi Pascual i de gran part de la plantilla. Un d'ells, per exemple, també ho havia anunciat fa mesos, el pivot txec Jan Veselý, que es retira del bàsquet professional. Estarem pendents d'aquesta reconstrucció del nou Barça de bàsquet 26-27. L'enhorabona va, evidentment, al València, campió de Lliga amb tres catalans, el tècnic Pedro Martínez, a més dels jugadors Jan Kubasima i Isaac Nogués. I en categoria femenina, l'Esparta ha anunciat avui el fitxatge de Caral Casas, la jugadora de Bascanó, que signa per una temporada procedent del València, després de 7 cursos i de convertir-se en capitana de l'equip valencianista, guanyant 11 títols. En aquest cas, escoltem el balanç del fitxatge del director esportiu de l'Uni, Pere Puig.
7: Quan va sorgir l'oportunitat de signar Caral Casas, des de la direcció esportiva i també en Roberto, no vam dubtar gens. Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet. Estem convençuts que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut, i contents doncs, de que es decidís a venir a Girona. La Caral ja havia coincidit amb en Roberto, on havia guanyat Sopron, on havia guanyat Lliga i Copa Húngares, quan havia arribat també a la fase final de la Final Four d'Euroliga. Per tant, és una jugadora que coneix ben Roberto i que ben segur sabrà treure el màxim profit.
0: L'única suma experiència a la seva nova plantilla, amb una jugadora que, com sentíem, va coincidir amb Roberto Díñez, amb l'actual tècnic del conjunt gironí, és la sisena incorporació de l'Uni després dels fitxatges ja anunciats d'Iana Martín, Juana Camilion, Tilbe Senyurek, Madison Conner i Marta

0: en futbol sala veurem si té més sort el Barça a la final de Lliga i aconsegueix el títol. Aquesta tarda tindrà la segona oportunitat de guanyar-la amb el quart partit de la sèrie contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes, que ja havien guanyat els dos primers passals al Palau, van caure dimarts en un partit molt igualat, 5-4, i avui de nou a Múrcia buscant un triomf que els donaria ja el títol que no guanyen des de 2023. Escoltem el tècnic Javi Rodríguez.
1: Es una cosa normal que te puede pasar, dado que estamos jugando una final, los dos mejores equipos de la liga regular, al final estamos jugando en su campo, quieras o no, ese momento de bajón que tuvimos nosotros en la primera parte de ayer, pues es el bajón que tuvieron ellos en la segunda parte, en el primer partido, y le dimos la vuelta. Tristemente, el deporte no son matemáticas, y dos no son cuatro. La clave es no desconectarnos, hacer 40 minutos muy serios, de mucho trabajo, de mucha calma, de mucha tranquilidad, de que si hay momentos peores en el partido, pues no salirnos del partido, no evadirnos y saber que queremos ser campeones.
0: Avui a 7:45 del vespre, aquest quart partit de la final de Lliga entre Pozo i Barça. En cas de victòria murciana, l'equip de Javi Rodríguez encara tindria una nova oportunitat d'aconseguir el títol, en aquest cas en el cinquè definitiu, aquest cap de setmana, diumenge al migdia, i en aquest cas, evidentment, a casa, al Palau Blaugrana. I en hoquei patins, l'Igualada va celebrar ahir l'històric títol de l'hoquei lliga masculina aconseguit dimarts a la Corunya. De fet, aquesta tarda ho fa una rua a partir de les 7 de la tarda pels carrers de la capital de l'Anoia. 29 anys feia que l'Igualada no guanyava una hoquei lliga, en aquest cas masculina. En categoria femenina també vam tenir campió català, en aquest cas el Vilassana, que feia balanç d'una molt bona temporada. Rep un Mollerus a Junior Andrés.
2: La temporada no començava de la millor manera possible, amb jugadores lesionades i perdent el primer partit de Lliga als despatxos per alineació indeguda. I al final va arribar un altre cop dur, l'eliminació a les semifinals de la Champions davant del Fraga i als penals. Però just una setmana després arribava la Copa de la Reina per segon any consecutiu i després, firmant un playoff perfecte sense perdre cap partit, la Lliga. En parla el president Ramon Porta.
3: No és casualitat, és una realitat. És una realitat, fa 5 anys vam empezar un projecte amb el Lluís i escolta, l'estem tirant endavant, hi ha coses que surten bé, hi ha coses que no surten malament, però el millor que ens pot passar és equivocar-nos per poder rectificar. Però ja veig que anem rectificant, però anem pujant al balcó de l'Ajuntament. I aquesta vegada hem pujat amb molta base, que és molt important.
2: I és que equips de la base han aconseguit campionats i subcampionats d'Espanya per un club d'un poble de 700 habitants que per l'any vinent té un gran objectiu, la Champions, ser campiones d'Europa. A tot això, aquesta ha estat l'última temporada de la capitana, la Maria Porta.
0: Gràcies, Julen. I en handbol, un apunt. Dimarts ja parlàvem aquí l'enjoc de la Granollers Cup, el torneig més important del sud d'Europa en handbol base, que es va inaugurar ahir i que avui tindrà ja els seus primers partits. Diumenge, per cert, es podran seguir en directe a les finals de la categoria júnior a la xarxa Més. Ràdio Granollers, Arnau Moya.
4: Quan queden menys de 15 dies per viure la sortida de la tercera etapa del Tour de França, la capital vallesana rep vora 6.000 esportistes de tot el món per participar en una nova edició de la Granollers Cup. La competició ha caigut lleugerament en participants. Ara bé, ha pujat en diversitat de nacionalitats. Enguany, el torneig incorpora la Mini G Cup, un espai perquè els més petits de tots puguin disputar partits entre ells i d'aquesta manera recuperar espais de jocs emblemàtics com és la plaça de la Porxada. A banda de la gran festa de l'handbol, també és una festa social. La Granollers Cup ha omplert ja els carrers de Granollers amb una inauguració espectacular, on també s'han conegut els padrins d'aquesta edició. Nicole Wiggins, exportera del CAC 7 Balonmano Granollers, i Pau Paniti, porter del Fracking Balonmano Granollers, han estat els escollits per representar la competició. Una Granollers Cup que, recordem, ha caigut en participants, però manté la mateixa festivitat.
0: I abans d'acabar en atletisme, gràcies Arnau, aquesta tarda tindrà lloc el cinquè míting de Lleida, Unió Atlètica, en el qual hi participen més de 70 clubs d'arreu d'Espanya i uns 240 atletes, amb més de 3.000 euros de premis. La prèvia des de UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
5: Sense cap mena de dubte, la cita que organitza Lleida Unió Atlètica ja s'ha consolidat dins el calendari d'esdeveniments d'aquest calibre, el que va començar com un esdeveniment perquè en el seu moment l'atleta lleidatana Berta Segura pogués seguir optant a participar al Campionat d'Europa de llavors, s'ha convertit en un míting que se celebra aquest dijous amb la seva cinquena edició i ho fa, ens ho deia el president de Lleida Unió Atlètica, Sebas Vidal, amb rècord de participació.
6: Portem per la quinta edició, en cada mes, aquest any és l'any que tindrem màxima participació, 240-250 atletes, A més, venen d'arreu d'Espanya, perquè tenim més de 70 clubs inscrits, i però, bueno, tenen ganes de que surti cada vegada un any més i cada vegada millor, i que donin bons resultats.
5: Un esdeveniment pensat d'inici per atletes de velocitat, però que enguany inclourà també les proves de llançament de pes, javelina i salt de llargada. He preguntat pel nivell dels participants d'enguany. Vidal en responia això.
6: A veure, no hi ha cap crac com a tal, que alguna vegada ha vingut algun campió d'Espanya, com el Porra Tamal, que va vindre algun any, però bueno, hi ha proves que el nivell és bastant alt. Els 100 metres llisos és una prova on hi ha, a millor, 8-10 atletes que baixen dels 11 segons, el 400 també hi ha 7 atletes de 47 segons, hi ha el 800 femení, hi ha 3 o 4 proves on el nivell mig és molt alt, per la qual se poden veure curses molt, molt, molt interessants i segur que es faran bones marques.
5: El 5è meeting començarà a les 6 de la tarda en proves pels més petits i a partir de les 7 entraran en joc la resta d'atletes.
0: Gràcies, Sergi. Fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà amb l'últim programa de la temporada a la mateixa hora a la vostra ràdio local, com sempre. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

milions han fet milions. I quants cops t'has dit que ho deixaries tot? Milions de cops.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: La primera onada de calor de l'any deixa 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del Ministeri de Sanitat. Es tracta de la comunitat amb més mortalitat de tota la península entre diumenge i ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Des de Salut Pública, Jacobo Mendioroz ho atribueix a l'arribada prematura de la calor extrema d'enguany. Són declaracions a la xarxa.
2: El pic de calor ha començat abans, i això també fa que, bueno, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
0: Els darrers 4 dies, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en salut derivats de les temperatures extremes. És dijous 25 de juny de 2026 i tenim més titulars. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població. Sònia Kerr.
3: Ho apunta la memòria de les cambres de comerç. A més, per primer cop reclamen actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. El president Salvador Illa destaca el bon moment de l'economia catalana.
4: Crec que queda clar que la situació econòmica de Catalunya és bona i crec que podríem fins i tot dir, sense por exagerar, que és molt bona, i si no, s'hi apropa molt. L'aposta pel model de la prosperitat compartida funciona.
0: Detinguts 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat.
3: Se'ls investiga per utilitzar material rovellat i productes caducats. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions.
0: Augmenten a 164 les víctimes mortals pels dos terratrèmols registrats a Veneçuela i els ferits a un miler.
3: Entre els morts hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Així i tot, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just els serveis d'emergència encara treballen per extraure gent de sota la runa.
0: En cultura, Àngels Gunyalons es posa la pell d'Oscar Wilde al retrat de Dorian Gray.
3: Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de tres actors, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins el Festival Grec.
0: Als esports, Toni Castro, al Barça de bàsquet, ha dit adeu al títol de la Lliga CB amb una derrota contra el València.
5: Tercera i definitiva derrota per 84-108. El Barça tanca la tercera temporada consecutiva en blanc i aquesta tarda l'Igualada celebrarà amb una rua amb títol de l'hoquei Lliga i el Barça de Futbol Sala pot guanyar la Lliga a la pista del Pozo de Múrcia.
0: Cop d'ull al temps i amb aquestes temperatures que estem patint encara, Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua i continuarà aquesta situació completament estiuenca i, de fet, avui amb unes temperatures que tornen a ser molt més altes del que toquen. Arribarem fins als 35-36 graus al prelitoral barceloní, ja en seran 37-38 els que hi haurà a les comarques de Ponent i on més calor farà avui serà l'interior gironí, sobretot entre la Baixa Garrotxa, la Vall del Fluvià en general i cap a la comarca de Gironès o la del Pla de l'Estany. Aquí 37-38-39 graus aquesta tarda. De tempestes poquetes, algunes ja al vessant francès del Pirineu i avançada la tarda algunes gotellades arribaran per les comarques de Ponent. Bàsicament, el que també tindrem seran ventades importants en aquesta zona de Lleida i, per tant, compta amb el risc d'incendi, un ambient molt xafogós a la costa. El divendres gairebé no tindrem ni núvols, alguns al matí a l'Ebre, també a la Costa Brava, i una temperatura igual d'alta que avui, fregant els 40 graus a l'interior empordanès. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La primera onada de calor ha deixat 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització del Ministeri de Sanitat. Les xifres corresponen als registres des de diumenge fins ahir, dia de Sant Joan. En aquest mateix període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 260

0: 64 persones per efectes en la salut derivats de les temperatures extremes. Maite Polo, bon dia.
1: Bon dia. 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edat repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública i ho ha explicat a la xarxa.
2: Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans i això també fa que, bueno, que al encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
1: De moment, però, Mendioroz assegura que a Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en 6 dies. La meitat han requerit l'activació d'una ambulància. Les causes més freqüents han estat la deshidratació, la insolació i els síncopes. A partir de la setmana vinent, la població podrà consultar noves dades sobre el nombre de persones afectades per la calor a la web anomenada Cívic, amb B baixa, la mateixa que recull els casos de grip.
0: Mentrestant, a la comarca del Moianès, els bombers continuen treballant per extingir l'incendi declarat a Sant Quirze Safaja i que ja ha cremat 16 hectàrees de bosc. Un foc que podria haver estat provocat per un element pirotècnic o per una cigarreta mal apagada, segons les primeres hipòtesis. Ona Codinenca, Jordi Givert.
3: Fins a 8 dotacions de bombers continuen treballant en aquest incendi, que està estabilitzat però encara no està sota control. La geografia, dominada per cingleres, dificulta els treballs per acabar d'actuar amb bosses de foc que hi ha dins d'un perímetre que, això sí, ja no avança. De fet, els bombers s'ajuden de drons per analitzar l'evolució del foc i continuen, a més, remullant i revisant els punts calents. A les zones on el foc ja no crema, es treballa amb eines mecàniques per reduir el risc de revifalles de foc. Mentrestant, els agents rurals treballen amb la hipòtesi, encara sense confirmar, que el foc podria haver estat provocat per un element pirotècnic o bé per una cigarreta mal apagada a tocar d'una estació d'autobús del municipi.
0: I és que les altes temperatures afavoreixen la proliferació d'incendis. De fet, ja està activat el dispositiu de prevenció de focs a l'àrea metropolitana de Barcelona. Des de 8 torres de vigilància, desplegades de manera estratègica pel parc de Collserola, 26 tècnics vigilen durant tot l'estiu al territori metropolità. Són els encarregats de donar el primer avís davant de l'aparició d'una columna de fum o de qualsevol indici de foc. Anna Ruiz, bon dia.
4: Hola Marta, bon dia. En el nostre temps tecnològic, on tothom té a la butxaca un mòbil des del qual avisa bombers de l'aparició d'un incendi, aquest equip coordinat per la AMB i el Consorci del Parc aporta un valor afegit. És el seu coneixement del territori i la seva formació per indicar als bombers el lloc precís i exacte on ha començat el foc. Una mirada professionalitzada de l'entorn natural de l'àrea metropolitana de Barcelona que estalvia temps i recursos davant una emergència. Joan Capdevila és el cap del dispositiu de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana.
5: Clar, com més aproximem amb l'exactitud del punt on s'està iniciant l'incendi, doncs més facilitem l'arribada possible de bombers. Penseu, estem en un àmbit metropolità i que les maneres d'arribar normalment a un punt poden ser molt variades i amb molt trànsit o no. Vull dir que l'exactitud de vegades d'aquesta situació de la columna doncs és important, no? La precisió que nosaltres donem del punt d'inici, que això facilita l'arribada més ràpida dels mitjans d'extinció.
4: El nombre de torres de vigilància ha baixat d'11 a 8 els últims anys. El dispositiu metropolità de prevenció es desplega durant tot l'estiu.
0: Prevenció de cara als incendis, però també de cara a futures sequeres. La Diputació de Barcelona ampliarà una 80 de municipis al programa per digitalitzar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua potable. Això ho fa un cop validat el pla pilot que s'ha dut a terme aquesta primavera a 8 poblacions. Ho ha aprovat aquest migdia la Junta de Govern de l'ENS supramunicipal. Carina Bellver, bon dia.
6: Bon dia. El pla permetrà a aquesta vuitantena de municipis de menys de 5.000 habitants simplificar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua pública. A través de sensors i de sistemes de telecontrol, els municipis poden monitoritzar en temps real diferents paràmetres de qualitat de l'aigua, com la terbolesa, els nitrats, el clor o el pH. Alhora, també permet fer un seguiment precís de l'estat dels aqüífers, dels dipòsits i de les estacions de tractament d'aigua potable. Així doncs, asseguren des de la Diputació de Barcelona, si sorgeix algun problema, la capacitat de reacció i de resposta és molt més ràpida. Josep Ramon Mut és el diputat de Salut Pública.
7: Ara que no tenim aquesta urgència, ens permet fer les coses importants. I per tant, les coses importants és acabar fent que la nostra xarxa tingui un rendiment adequat, que és el tema de Vitafutes, però també que sigui d'una bona qualitat i poder controlar l'aigua bé, perquè al final no podem malbaratar els recursos hídrics.
6: Aquesta implantació d'aquest nou model de gestió intel·ligent de la xarxa d'abastiment, amb projectes adaptats a cadascun dels 77 municipis, ha suposat una inversió de l'ens supramunicipal de més de 10 milions d'euros.
0: Encara més mesures en aquest sentit. La Generalitat tirarà endavant la dessaladora de la Tordera 2 a Blanes, però frena de moment la del Foix entre els termes municipals de Cubelles i Cunit. Ho fa després que Brussel·les hagi rebutjat finançar-les pel seu elevat consum energètic i el fort impacte ambiental.
8: Els dos nous equipaments formen part de la política d'aigua del govern per afrontar possibles futures sequeres al país basades en noves infraestructures com les dessalinitzadores. En canvi, la portaveu d'Aigües Vida, Aura Vidal, creu que abans de construir grans infraestructures que consumeixen molta energia, caldria repensar el model d'aigua català i prendre mesures encaminades a gestionar millor els recursos ja existents. Ho ha dit a la xarxa.
9: No ens oposem directament a aquest tipus d'infraestructures de producció d'aigua com les dessalinitzadores, però sí que volem alertar d'aquest model que planteja el govern del Salvador Illa i dels seus riscos. I també que cal, que és una mica el que ve a dir Europa, que cal prendre en primera instància unes mesures abans de recórrer a grans infraestructures com la dessalinització. Es pot reduir els consums d'aigua, es poden reparar les fuites, es pot tendir a sistemes de reutilització d'aigua, és a dir, creiem, i és que Europa ens ho està dient. Tot això s'ha de fer en primera instància.
10: Notícies en xarxa.
0: Al Baix Llobregat, els Mossos d'Esquadra han detingut 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques dentals a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions. Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
11: La clínica dental d'Olesa ha estat precintada judicialment en comprovar-se que utilitzaven material rovellat i productes caducats. També s'investiguen estafes econòmiques per l'abonament de tractaments no acabats. Des de l'Ajuntament d'Olesa es recomana a les persones afectades que denunciïn els fets davant dels Mossos d'Esquadra de Martorell i aportin tota la documentació de què disposin en tractar-se d'una investigació judicial en curs.
0: Encara en crònica social, els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig en un pis del barri de Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera, Barcelona, durant la revetlla de Sant Joan. Des del cos han confirmat a BTV que es tracta d'un enfrontament entre dues bandes criminals que es dediquen al narcotràfic.
8: La hipòtesi principal és que un dels grups va intentar robar droga a l'altre i que davant aquest enfrontament es va produir un tiroteig. L'intendent Ignasi Teixidor, sots caps de la Regió Policial Metropolitana Barcelona, assegura que cal actuar per fer fora aquests grups de Catalunya.
12: El delinqüent que realitza una activitat il·lícita, doncs lògicament Barcelona també és un port d'atracció. El que hem de buscar i és el que intentem és de que el grup criminal que sempre busca el cost-benefici, doncs que no li sigui atractiu establir-se ni a Barcelona ni a Catalunya.
0: I detingut un home a Alcanar, al Montsià, per assetjament sexual a menors a través de les xarxes socials i pornografia infantil.
8: Durant la investigació s'ha acreditat l'existència de gairebé 3.000 fotografies i 200 vídeos de pornografia infantil. En total ha quedat provada l'existència de 21 víctimes, totes dones, menors d'edat, d'entre 9 i 17 anys. La investigació es va iniciar a Puerto del Rosario, a Fuerteventura, quan una nena de 11 anys, acompanyada de la seva mare, va denunciar que havia patit assetjament sexual per xarxes socials.
10: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: És un dels titulars de la jornada. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba a tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions de la memòria de les cambres de comerç que s'ha presentat avui i que reclama per primer cop actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. Jordi Casino, bon dia.
13: Bon dia, Marta. Segons l'estudi que cada any publiquen el conjunt de les cambres de comerç catalanes, la demanda interna impulsada pel consum privat, la inversió i la fortalesa del mercat laboral han permès que l'economia catalana hagi crescut un 2,7% l'any passat, un creixement que multiplica per 2 el de la zona euro, un increment que consolida una clara tendència positiva amb una millora també de la productivitat. Carme Poveda és la directora de la Memòria.
14: La conclusió és que l'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita i a la vegada aquest creixement és més equilibrat perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació sinó que també ha augmentat la productivitat.
13: Un estudi que inclou per primer cop un apartat amb recomanacions per resoldre la problemàtica de l'habitatge i on es reclamen mesures urgents per fer-ho. Una demanda que recollia i assumia el govern al mateix acte. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
15: Crec que anem a la mateixa direcció que les conclusions de la vostra monografia apunta. Més oferta, més agilitat. Estem simplificant els tràmits perquè els operadors puguin construir més ràpid, amb més agilitat. Més ajuts, hem ampliat fins a 40 anys els ajuts directes per poder fer front al cost de la hipoteca. Més control, aplicar la llei sobre els preus de lloguer funciona. Allà on s'aplica els preus baixen o es moderen.
13: De les dades de l'informe també es desprèn que les empreses grans catalanes, les de més de 50 treballadors, paguen un 34% més de salari als seus treballadors que la resta, un fet que es poden permetre perquè són molt més productives.
0: És un quart de tres. En capítol internacional, els dos terratrèmols de 7,2 i 7,5 graus d'intensitat registrats a Veneçuela deixen un balanç provisional de 164 morts i gairebé 1.000 ferits. Els sismògrafs han comptabilitzat 30 rèpliques després dels dos sismes.
8: La mateixa presidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, ha confirmat les xifres de la tragèdia i ha anunciat la creació d'un fons de 200 milions de dòlars amb recursos dipositats als fons monetari internacional per construir hospitals, escoles i habitatges.
16: La cifra que tenemos ya registrada es 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las 6 de la tarde.
8: Així i tot, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just els serveis d'emergència treballen per extraure gent de sota de la runa. El Servei Geològic dels Estats Units estima que hi podria haver entre 10.000 i 100.000 víctimes mortals. El conseller d'Acció d'Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que ara per ara no els consta cap víctima catalana en els terratrèmols. El conseller ha explicat que la majoria dels catalans que viuen a Veneçuela ho fan a la capital, Caracas, lluny de l'epicentre d'aquests terratrèmols. Entre les víctimes mortals, però sí que hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Segons la radiotelevisió basca, es tracta de l'Anesne Solabarrieta, neta d'un exalcalde d'Ondarroa exiliat.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviat un missatge de solidaritat al poble veneçolà.
8: El president català ha remarcat que el govern està en contacte amb els catalans que són al país.
15: Hi ha una comunitat important de catalans a Veneçuela amb la que estem en contacte i també una comunitat molt important de ciutadans veneçolans que viuen aquí a Catalunya i que estan passant, com vostès poden imaginar, uns moments d'angoixa. Vull que sàpiguen que tenen el govern de Catalunya i crec que tota la societat catalana al seu costat i que estem en contacte amb la resta d'administracions per desplegar l'ajut màxim que puguem donar en aquests moments doncs, de patiment i d'angoixa.
0: Una incertesa i una angoixa a la qual feia referència el president i que està ben present entre la comunitat veneçolana a Barcelona, que ja organitza l'ajuda humanitària.
8: De fet, les diverses associacions de veneçolanes de la capital catalana tenen previst celebrar una reunió aquesta mateixa tarda per planificar com poden donar suport a les víctimes del terratrèmol. Els residents del país llatinoamèrica a la capital catalana diuen que és molt difícil comunicar-se amb els familiars a Veneçuela.
10: Notícies en xarxa.
0: El Congrés ha començat avui el debat de la proposició de llei que castigarà penalment les teràpies de conversió a les persones LGBTIQ+. El text, que preveu penes de presó de fins a 2 anys, ha estat presentat pel PSOE i compta amb un ampli suport i l'única oposició de Vox.
8: En concret, la reforma permetrà penalitzar amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys a qui apliqui o practiqui sobre una persona actes, mètodes, programes, tècniques o procediments d'aversió o conversió per modificar, reprimir, eliminar o negar la seva orientació sexual. Escolteu el diputat socialista Víctor Gutiérrez.
17: El error era el silencio, la impunidad. Y hoy cerramos una puerta que jamás debió estar abierta. La puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no necesitamos ser convertidos, no necesitamos ser corregidos, no necesitamos ser curados por ser como somos. Lo que necesita cualquier persona es poder vivir en libertad. Y esa libertad, señorías, es la que hoy estamos llamados a proteger.
8: La proposta estableix que es faci servir la forquilla de penes més altes quan les víctimes siguin menors d'edat i quan s'utilitza també la violència, la intimidació o l'engany.
0: En política, després del discurs d'ahir de Pedro Sánchez i de la resposta dura dels grups al Congrés, qui continua demanant més explicacions al president del govern és Esquerra Republicana.
8: Els republicans asseguren que falten temes per aclarir que no s'han abordat i demanen transparència total a la Moncloa. El diputat Francesc Marc Álvaro també ha assegurat que els darrers esdeveniments que han esquitxat el Partit Socialista fan trontollar el bloc d'investidura. Ho ha apuntat en declaracions a la xarxa.
18: El bloc d'investidura és la suma d'unes voluntats que va tenir lloc en el seu moment, però és un bloc que no és compacte ni és homogeni. Té lògiques diferents. I, per tant, sí que és evident que cada vegada vestir el sudoku dels suports al govern li costa més a la Moncloa.
8: El diputat d'Esquerra a Madrid ha pronosticat una convocatòria d'eleccions anticipades que podrien celebrar-se entre els mesos de febrer i març del 2027.
0: La Paeria de Lleida i la Generalitat han acordat aprovar definitivament els projectes de reparcel·lació i urbanització del polígon de Torreblanca per al primer trimestre de l'any vinent. Es tracta d'un pas clau en el desenvolupament del pla director urbanístic en el nou pol econòmic de la ciutat. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
19: Amb dues institucions han adquirit el compromís d'accelerar la posada en marxa del nou polígon en el marc de la comissió bilateral entre la Generalitat i l'Ajuntament de Lleida, que s'ha reunit aquest dijous a la Paeria, en una trobada encapçalada pel PA en cap Fèlix Larrosa i el conseller de la presidència Albert Dalmau. Els diversos actors de la reunió han situat l'impuls definitiu del polígon industrial de Torreblanca i Quatre Pilans com el principal projecte estratègic per l'economia lleidatana, juntament amb la construcció del nou recinte firal. Tot i que és un tema encallat des de fa anys, Paeria i Generalitat han afirmat que estan posant tots els esforços per resoldre'l definitivament, tal com ha explicat Albert Dalmau.
20: Jo els he de dir que amb Torreblanca estem volant. I ho dic amb aquesta contundència. O sigui, amb Torreblanca, l'aliança que hi ha entre l'Ajuntament, entre la Paeria, l'Incasol i la Direcció General d'Urbanisme fa que estiguem volant. Més ràpid del que anem és impossible anar-hi, perquè estem anant en estricte compliment dels terminis.
19: L'altre tema central de la reunió ha estat el finançament de la construcció de la nova Fira de Lleida, que comportarà un cost d'entre uns 80 i 100 milions d'euros.
0: I és moment per a la cultura. Àngels Gunyalons es posa a la pell d'Oscar Wilde al retrat de Dorian Gray. Amb el suport d'un quintet de corda i d'un cor de tres actors a l'escenari, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins del Festival Grec. David Navarro, bon dia.
21: Bon dia. Al retrat de Dorian Gray, Àngels Gunyalons és Basil Hayward, Sibyl Vane, Lord Henry o el mateix Dorian. En un escenari completament blanc i amb apariència de museu, l'actriu interpreta i canta acompanyada per cinc instruments de corda i tres actors amb experiència en teatre musical. Una història que Gunyalons feia temps que volia abordar.
22: Jo faig llistes de coses que m'agraden, cançons, músiques, històries... Jo faig llistes, i a la meva llista hi tenia el retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com me'n vaig adonar, dic, no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys i en tinc el doble. La història és una història que tothom més o menys reconeix. Tothom més o menys, i a tothom que la coneix l'ha impactat.
21: Marc Rosic dirigeix una obra que compta amb la direcció musical de Jordi Cornudella. De fet, Cornudella també ha composat la música de l'espectacle, unes melodies que assegura que no tindrien sentit a cap altre musical.
0: Gràcies, David. I avui, en Plana Cultural, també ens fixem en els Ateneus, que mostren un bon nivell de responsabilitat i compromís amb el català. Així tot els cal millorar en les activitats que programen de manera puntual i en el servei de bar i restauració. Ho diu un estudi de Plataforma per la Llengua, fet a una quinzena d'Ateneus de Catalunya. Esther Minguell, bon dia.
23: Bon dia. Segons l'estudi d'ús i presència del català als Ateneus, 9 de cada 10 activitats que s'hi fan són en català. En tallers més puntuals, quan republiquen a xarxes socials continguts que no són propis o es pengen cartells d'activitats externes, són àmbits on cal treballar. També en la restauració, com explica Pep Morella, president de la Federació d'Ateneus de Catalunya.
24: És una lluita, les cartes, els menús, la llengua vehicular, la llengua d'atenció, però estem treballant i mirarem doncs de anar polint aquestes coses.
23: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, aplaudeix la tasca dels Ateneus en la difusió del català i els anima a anar més enllà.
25: Una bona iniciativa, uns resultats encoratjadors. Tenim àmbits en què el català té una posició
1: molt sòlida, del que es tracta és d'aconseguir que facin taca d'oli, que estenguin aquesta vitalitat de la llengua cap al conjunt de la societat.
23: L'estudi s'ha fet com a prova pilot en 15 ateneus i en la propera edició s'ampliarà per aconseguir més representativitat d'entre els més de 220 ateneus que estan federats.
0: I arriben els esports. Avui amb la presència de Toni Castro a l'estudi. Molt bon dia, Toni. El Barça de bàsquet ha dit adéu al títol de la Lliga CB.
2: Bon dia, Marta. Amb una derrota, la tercera consecutiva contra el València per 84-108. Els valencians es van imposar en tots els quarts, liderats un cop més per Montero, MVP del partit, amb 28 de valoració. Pel que fa a l'equip blaugrana, només va brillar l'encert de Pantera amb 26 punts. Amb la derrota, l'equip tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de l'entrenador Xavi Pascual i també de Saturn Toransky, La Provítola i Billy Hernán Gómez, que segueixen i marxen del Barça, i Vesely, que es retira. L'entrenador blaugrana admet que el València ha estat superior.
3: Un equip molt ben entrenat, pel millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui a la CAC ens hem posat amb debilitat per sota el marcador, ja no hem sigut massa... Hem tirat de cor i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
2: D'altra banda, la Sisa Joventut ha fet oficial la no continuïtat d'Adam Hanga al club badaloní. L'aler hongarès tanca un cicle de dues temporades de la penya amb una mitjana de 6,2 punts, 3,4 rebots i una 8,2 assistències a la Lliga Endesa. I l'Espar Girona ha fitxat Caral Casas, la capitana del València Bàsquet, amb qui ha guanyat 11 títols en 7 anys. L'escorta de Bascanó era líder en partits, punts i rebots i es retrobarà amb Roberto Íñiguez a Girona. El director esportiu de la gironina, Pere Puig, valora aquest fitxatge de Caral Casas.
4: Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet. Estem convençuts que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut, i contents doncs, de que es decidís a venir a Girona. La Caral ja havia coincidit amb en Roberto, on havia guanyat a Sopron, on havia guanyat Lliga i Copa húngares. Havia arribat també a la fase final de la Final Four d'Euroliga. Per tant, és una jugadora que coneix ben Roberto i que ben segur sabrà treure el màxim profit.
2: L'Igualada Rigat ja és a casa amb el trofeu de campió de l'hoquei Lliga. L'equip de la noia, que feia 29 anys que no aixecava el trofeu, va guanyar el títol als penals a la pista del Liceo. Aquesta tarda, l'Igualada celebrarà aquesta hoquei Lliga amb una rua que arrencarà a les 7 a les Comas i arribarà a l'Ajuntament a les 8 del vespre. I també aquesta tarda, el Barça de Futbol Sala té la segona oportunitat per endur-se el títol de Lliga. Els de Javi Rodríguez juguen a 7:45 a la pista del Pozo de Múrcia, que dimarts es va imposar els blaugrana per 5-4 amb un gol quan faltaven 5 segons per al final i van sumar el seu primer punt de l'eliminatòria. Tot i això, Marta, els catalans dominen la sèrie per 2-1.
0: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
5: La xarxa de comunicació local.
25: Una cigarreta o un bosc cremant.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: La primera onada de calor de l'estiu deixa 43 morts a Catalunya, segons estimacions del Ministeri de Sanitat. Es tracta de la comunitat amb més mortalitat de tota la península entre diumenge i ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Des de Salut Pública, Jacobo Mendioroz ho atribueix a l'arribada prematura de la calor extrema enguany. Són declaracions a la xarxa.
2: El pic de calor ha començat abans i això també fa que, bueno, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
0: Els darrers 4 dies el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en la salut derivats de les temperatures extremes. És dijous 25 de juny de 2026 i tenim més titulars. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població. Sònia Kerr.
3: Ho apunta la memòria de les cambres de comerç. A més, per primer cop reclamen actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. El president Salvador Illa destaca el bon moment de l'economia catalana.
4: Crec que queda clar que la situació econòmica de Catalunya és bona i crec que podríem fins i tot dir, sense por exagerar, que és molt bona i si no s'hi apropa molt. L'aposta pel model de la prosperitat compartida funciona.
0: Detinguts 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat.
3: Se'ls investiga per utilitzar material rovellat i productes caducats. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions.
0: Augmenten a 164 les víctimes mortals pels 2 terratrèmols registrats a Veneçuela i els ferits a 1 miler.
3: Entre els morts hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Així tot, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just ara els serveis d'emergència treballen per extreure gent de sota la runa.
0: En cultura, Àngels Gunyalons es posa a la pell d'Oscar Wilde, el retrat de Dorian Gray.
3: Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de 3 actors, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins el Festival Grec.
0: Els esports, Toni Castro, el Barça de bàsquet ha dit adeu al títol de la Lliga ACB amb una derrota contra el València.
5: Tercera i definitiva derrota per 84-108. El Barça tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. I aquesta tarda l'Igualada celebrarà amb una rua el títol de l'Hockey Lliga i el Barça Futbol Sala pot guanyar la Lliga a la pista del Pozo de Múrcia.
0: I fem un cop d'ull al temps davant les altes temperatures que encara s'estan registrant. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua i continuarà aquesta situació completament estiuenca i, de fet, avui amb unes temperatures que tornen a ser molt més altes del que toquen. Arribarem fins als 35-36 graus al prelitoral barceloní, ja en seran 37-38 els que hi haurà a les comarques de Ponent i on més calor farà avui serà l'interior gironí, sobretot entre la Baixa Garrotxa, la Vall del Fluvià en general i cap a la comarca de Gironès o la del Pla de l'Estany. Aquí 37, 38, 39 graus aquesta tarda. De tempestes poquetes, algunes ja al vessant francès del Pirineu i avançada la tarda algunes gotellades arribaran per les comarques de Ponent. Bàsicament, el que també tindrem seran ventades importants en aquesta zona de Lleida i, per tant, compta amb el risc d'incendi, un ambient molt xafogós a la costa. El divendres gairebé no tindrem ni núvols. Alguns al matí a l'Ebre, també a la Costa Brava, i una temperatura igual d'alta que avui, fregant els 40 graus a l'interior empordanès. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La primera onada de calor deixa 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització del Ministeri de Sanitat. Les xifres corresponen als registres des de diumenge i fins ahir, dia de Sant Joan. En el mateix període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en la salut derivats de les temperatures extremes. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edats repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública i ho ha explicat a la xarxa.
2: Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne, que el pic de calor ha començat abans, i això també fa que, bueno, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
7: De moment, però, Mendioroz assegura que a Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en 6 dies. La meitat han requerit l'activació d'una ambulància. Les causes més freqüents han estat la deshidratació, la insolació i els síncopes. A partir de la setmana vinent, la població podrà consultar noves dades sobre el nombre de persones afectades per la calor a la web anomenada Cívic, amb B baixa, la mateixa que recull els casos de grip.
0: Altes temperatures que també fan incrementar el risc d'incendi. Ja està activat el dispositiu de prevenció a l'àrea metropolitana de Barcelona. Des de 8 torres de vigilància desplegades de manera estratègica pel parc de Collserola, 26 tècnics vigilen durant tot l'estiu el territori metropolità. Són els encarregats de donar el primer avís davant de l'aparició d'una columna de fum o qualsevol indici de foc. Els ha visitat avui l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna.
8: Hola, Marta, bon dia. En el nostre temps tecnològic, on tothom té a la butxaca un mòbil des del qual l'avisa bombers de l'aparició d'un incendi, aquest equip coordinat per la AMB i el Consorci del Parc aporta un valor afegit. És el seu coneixement del territori i la seva formació per indicar als bombers el lloc precís i exacte on ha començat el foc. Una mirada professionalitzada de l'entorn natural de l'àrea metropolitana de Barcelona que estalvia temps i recursos davant una emergència. Joan Capdevila és el cap del dispositiu de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana.
9: Clar, com més aproximem amb l'exactitud del punt on s'està iniciant l'incendi, doncs més facilitem l'arribada possible de bombers. Penseu, estem en un àmbit metropolità i que les maneres d'arribar normalment a un punt poden ser molt variades i amb molt trànsit o no. Vull dir que l'exactitud de vegades d'aquesta situació de la columna doncs és important, no? La precisió que nosaltres donem del punt d'inici, que això facilita l'arribada més ràpida dels mitjans d'extinció.
8: El nombre de torres de vigilància ha baixat d'11 a 8 els últims anys. El dispositiu metropolità de prevenció es desplega durant tot l'estiu.
0: També estan ja activats els agents rurals, que han incorporat 20 vehicles nous per a les unitats especialitzades de drons, canina i atestats. El COR renova d'aquesta manera el gruix de la flota en el marc del pla estratègic fins al 2030, que ha de permetre doblar el nombre d'efectius humans en aquests 4 anys. Televisió de Sabadell, Alejandro Paulino.
10: El cos d'agents rurals duplicarà la seva plantilla d'aquí l'any 2030. Passarà de 650 efectius actuals a 1.300. És el gran titular que ha deixat la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, des de Santa Perpètua de Mogoda, en la presentació dels nous recursos per la campanya forestal de l'Infocat.
11: Objectiu ambiciós, no només d'ampliar la nostra plantilla d'agents rurals per arribar als 900 agents al 2030, sinó també doncs, el creixement pel que fa referència un eix molt important que són els mitjans, incorporant doncs, les necessitats tecnològiques, incrementant les capacitats de la nostra operativa. Aquests 20 vehicles també estaran destinats, una part important, a el que són les unitats de treball dels equips de dron i, per altra banda, doncs, també per tot el que fa referència al conjunt de tasques vinculades amb els atestats.
10: A banda del creixement de personal, el departament també injecta múscul a la flota sobre rodes. Avui s'han presentat 20 vehicles especials que formen part d'una licitació més ampliada de 245 nous vehicles. L'objectiu final és assolir una flota total de 395 unitats sobre el terreny, renovant els models més antics.
0: I tenim encara més actualitat vinculada a la calor. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Sant Feliu.
12: A Badalona, les entitats impulsores de la Declaració de Badalona insten a l'Ajuntament a garantir l'accés als equipaments municipals i espais públics d'ombra durant els mesos de més calor. Els refugis climàtics s'han tornat clau per prevenir riscos per a la salut, com els cops de calor. A la ciutat n'hi ha 14, però bona part d'ells van tancar l'any passat durant les setmanes més caloroses. Per aquest motiu, des de Declaració Badalona han presentat diverses propostes per assegurar una gestió efectiva als refugis climàtics. Entre aquestes destaquen garantir el servei durant el mes d'agost i ampliar els punts de refugi amb acords amb altres administracions. Des de l'Ajuntament, però, encara no han donat resposta a les entitats.
7: Sant Feliu de Llobregat compta aquest estiu amb una xarxa de microrefugis climàtics formada per comerços, farmàcies i serveis de proximitat que ofereixen espais de confort tèrmic per protegir la ciutadania durant els episodis de calor intensa. Aquests establiments, dins del seu horari habitual, proporcionen un espai climatitzat posant a disposició del veïnat aigua potable, seients per al descans o materials de lectura i espera. Amb aquesta iniciativa, impulsada per l'àrea metropolitana de Barcelona, es reforça a la xarxa local de refugis climàtics municipals.
0: I una altra preocupació davant del canvi climàtic són les sequeres, cada cop més freqüents i extenses. Doncs bé, la Diputació de Barcelona ampliarà una vuitantena de municipis al programa per digitalitzar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua potable. Això un cop validat el pla pilot que s'ha fet aquesta primavera a 8 poblacions. Ho ha aprovat aquest migdia la Junta de Govern de l'Ens Supramunicipal. Carina Bellbé, bon dia.
13: Bon dia. El pla permetrà a aquesta vuitantena de municipis de menys de 5.000 habitants simplificar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua pública. A través de sensors i de sistemes de telecontrol, els municipis poden monitoritzar en temps real diferents paràmetres de qualitat de l'aigua, com la terbolesa, els nitrats, el clor o el pH. Alhora, també permet fer un seguiment precís de l'estat dels aqüífers, dels dipòsits i de les estacions de tractament d'aigua potable. Així doncs, asseguren des de la Diputació de Barcelona, si sorgeix algun problema, la capacitat de reacció i de resposta és molt més ràpida. Josep Ramon Mut és el diputat de Salut Pública.
14: Ara que no tenim aquesta urgència, ens permet fer les coses importants. I per tant, les coses importants és acabar fent que la nostra xarxa tingui un rendiment adequat, que és el tema de Vitafutes, però també és que sigui d'una bona qualitat i poder controlar l'aigua bé, perquè al final no podem malbaratar els recursos hídrics.
13: Aquesta implantació d'aquest nou model de gestió intel·ligent de la xarxa d'abastiment amb projectes adaptats a cadascun dels 77 municipis ha suposat una inversió de l'ens supramunicipal de més de 10 milions d'euros.
1: Notícies en xarxa.
0: El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba a tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions de la memòria de les cambres de comerç, que reclama per primer cop actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. Jordi Casino, bon dia.
15: Bon dia, Marta. Segons l'estudi que cada any publiquen el conjunt de les cambres de comerç catalanes, la demanda interna impulsada pel consum privat, la inversió i la fortalesa del mercat laboral han permès que l'economia catalana hagi crescut un 2,7% l'any passat, un creixement que multiplica per 2 el de la zona euro, un increment que consolida una clara tendència positiva amb una millora també de la productivitat. Carme Poveda és la directora de la memòria.
16: La conclusió és que l'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita i a la vegada aquest creixement és més equilibrat perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació sinó que també ha augmentat la productivitat.
15: Un estudi que inclou per primer cop un apartat amb recomanacions per resoldre la problemàtica de l'habitatge i on es reclamen mesures urgents per fer-ho. Una demanda que recollia i assumia el govern al mateix acte. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
4: Crec que anem a la mateixa direcció que les conclusions de la vostra monografia apunta. Més oferta, més agilitat. Estem simplificant els tràmits perquè els operadors puguin construir més ràpid, amb més agilitat. Més ajuts, hem ampliat fins a 40 anys els ajuts directes per poder fer front al cost de la hipoteca. Més control, aplicar la llei sobre els preus de lloguer funciona. Allà on s'aplica els preus baixen o es moderen.
15: De les dades de l'informe també es desprèn que les empreses grans catalanes, les de més de 50 treballadors, paguen un 34% més de salari als seus treballadors que la resta, un fet que es poden permetre perquè són molt més productives.
0: És un altre dels titulars del dia. Al Baix Llobregat, els Mossos han detingut 4 falsos dentistes i el propietari d'un seguit de clíniques dentals a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions. Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
17: La clínica dental d'Olesa ha estat precintada judicialment en comprovar-se que utilitzaven material rovellat i productes caducats. També s'investiguen estafes econòmiques per l'abonament de tractaments no acabats. Des de l'Ajuntament d'Olesa es recomana a les persones afectades que denunciïn els fets davant dels Mossos d'Esquadra de Martorell i aportin tota la documentació de què disposin en tractar-se d'una investigació judicial en curs.
0: Encara ara, en clau de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig en un pis al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, Barcelona, durant la revetlla de Sant Joan. Des del cos han confirmat a BTV que es tracta d'un enfrontament entre dues bandes criminals que es dediquen al narcotràfic.
3: La hipòtesi principal és que un dels grups va intentar robar droga a l'altre i que davant d'aquest enfrontament es va produir el tiroteig. L'intendent Ignasi Teixidor, sots caps de la Regió Policial Metropolitana Barcelona, assegura que cal actuar per fer fora aquests grups de Catalunya.
18: El delinqüent que realitza una activitat il·lícita, doncs lògicament Barcelona també és un port d'atracció. El que hem de buscar i és el que intentem és de que el grup criminal que sempre busca el cost-benefici, doncs que no li sigui atractiu establir-se ni a Barcelona ni a Catalunya.
0: I detingut un home al Canal Montsià per assetjament sexual a menors a través de les xarxes socials i per pornografia infantil.
3: Durant la investigació s'ha acreditat l'existència de gairebé 3.000 fotografies i 200 vídeos de pornografia infantil. En total ha quedat provada l'existència de 21 víctimes, totes dones menors d'edat d'entre 9 i 17 anys. La investigació es va iniciar a Puerto del Rosario, a Fuerteventura, quan una nena de 11 anys, acompanyada de la seva mare, va denunciar que havia patit assetjament sexual per xarxes socials.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Entrem en el capítol internacional. Avui, molt focalitzat a Veneçuela, els dos terratrèmols de 7,2 i 7,5 graus d'intensitat que s'han registrat les últimes hores deixen un balanç provisional de 164 morts i gairebé 1.000 ferits. Els sismògrafs han comptabilitzat 30 rèpliques després dels dos sismes.
3: La mateixa presidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, ha confirmat les xifres de la tragèdia i ha anunciat la creació d'un fons amb 200 milions de dòlars amb recursos dipositats al Fons Monetari Internacional per construir hospitals, escoles y habitatges.
19: Las cifras que tenemos ya registradas es 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las 6 de la tarde.
3: Així, tot, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just els serveis d'emergència treballen per extraure gent de sota la runa. El Servei Geològic dels Estats Units estima que hi podria haver entre 10.000 i 100.000 víctimes mortals. El conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que ara per ara no els consta cap víctima catalana, però sí que ha explicat que la majoria dels catalans que viuen a Veneçuela ho fan a la capital, Caracas, i això està lluny de l'epicentre dels terratrèmols. Entre les víctimes mortals, però, hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Segons la radiotelevisió basca, es tracta d'Alesne Solabarrienta, neta d'un exalcalde d'Ondarroa exiliat.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviat un missatge de solidaritat al poble veneçolà.
3: El president català ha remarcat que el govern està en contacte amb els catalans que són al país.
4: Hi ha una comunitat important de catalans a Veneçuela, que estem en contacte, i també una comunitat molt important de ciutadans veneçolans que viuen aquí a Catalunya i que estan passant, com vostès poden imaginar, uns moments d'angoixa. Vull que sàpiguen que tenen el govern de Catalunya i crec que tota la societat catalana al seu costat i que estem en contacte amb la resta d'administracions per desplegar el... ajut màxim que puguem donar en aquests moments.
0: Certesa i una angoixa que està present entre la comunitat veneçolana a Barcelona, que ja organitza una ajuda humanitària.
3: De fet, les diverses associacions de veneçolanes de la capital catalana tenen previst celebrar una reunió aquesta mateixa tarda per planificar com poden donar suport a les víctimes. Els residents del país llatinoamericà a la capital catalana diuen que és molt difícil comunicar-se amb els familiars a Veneçuela.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Llum verda del Congrés a la llei que castigarà penalment les teràpies de conversió a les persones LGBTIQ+. El text que preveu penes de presó de fins a 2 anys ha estat presentat pel PSOE i ha comptat amb un ampli suport, això sí, amb el vot en contra de Vox.
3: En concret, la reforma permetrà penalitzar amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys a qui apliqui o practiqui sobre una persona actes, mètodes, programes, tècniques o procediments d'aversió o conversió per modificar, reprimir, eliminar o negar la seva orientació sexual. Escoltem el diputat socialista Víctor Gutiérrez.
20: El error era el silencio, la impunidad. Y hoy cerramos una puerta que jamás debió estar abierta. La puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no necesitamos ser convertidos. No necesitamos ser corregidos. No necesitamos ser curados por ser como somos. Lo que necesita cualquier persona es poder vivir en libertad. Y esa libertad, señorías, es la que hoy estamos llamados a proteger.
3: La proposta estableix que es faci servir la forquilla de penes més altes quan les víctimes siguin menors d'edat o quan s'utilitzi la violència, la intimidació o l'engany.
0: Mollerussa posa en marxa una plataforma pionera a la demarcació de Lleida per gestionar i preservar la memòria dels difunts al cementiri. Es tracta d'un nou servei que a través d'un codi QR permet a les famílies afegir vídeos, fotos o cançons vinculades als difunts. A més, els visitants poden veure on estan enterrats. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
5: Mollerussa es converteix així en el primer municipi de la demarcació que a través d'una mateixa aplicació pot localitzar els sepulcres, gestionar el cementiri i crear memorials personalitzats i a l'ús públic i el privat. En parla primer en Marc Castanyer, que és l'informàtic de l'empresa promotora que s'anomena igual que l'aplicació Inmemorial, i després en Xavier Navau, el gerent d'aquesta.
21: Sí, el que hi ha bàsicament és la dada d'inhumació de la persona que descansa. Hi ha el sector on es troba i el nicho on es troba la persona, a tret del nom i el cognom del difunt.
22: Més enllà d'això, també qui ho desitges podria tenir còdics QR personalitzats per ubicar els llocs on la gent descansa i allí poder ficar fotografies, vídeos...
5: Ara es tracta d'una prova pilot i l'aplicació també ofereix informació relacionada en serveis funeraris com floristeries.
0: I repassem altres notícies destacades avui. 9 detinguts a Sitges, acusats de formar part d'una organització que va estafar i blanquejar més de 9 milions d'euros.
3: Es tracta d'una complexa trama de blanqueig internacional en què feien servir una empresa pantalla dedicada al lloguer d'embarcacions a Palma de Mallorca i simulaven pagaments de turistes alemanys. Després de 2 anys d'investigacions, van accedir al domicili del líder de la banda, a Sitges, on també hi havia la resta de detinguts.
0: Tallades per obres a les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre.
3: El tall durarà fins al 30 d'agost pels treballs al Macro Pou de la Sagrera. Per cobrir el tram afectat s'ha posat en marxa un servei alternatiu d'autobusos. En una segona fase, entre el 31 d'agost i el 6 de setembre, aquest tall de servei s'ampliarà fins a l'estació de Bon Pastor.
0: I Salut començarà a vacunar de la grip i la Covid el 21 de setembre a residències majors de 80 anys, embarassades i infants.
3: El 13 d'octubre s'obrirà la vacunació a la resta de grups.
0: Arriba la cultura, Àngels Gunyalons es posa a la pell d'Oscar Wilde, el retrat de Dorian Gray. Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de 3 actors a l'escenari, l'obra musical la representa al Teatre Romea a partir de dimarts vinent i s'inclou dins el Festival Grec. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. A El retrat de Dorian Gray, Àngels Gunyalons és Basil Hayward, Sybil Vane, Lord Henry o el mateix Dorian. En un escenari completament blanc i amb apariència de museu, l'actriu interpreta i canta acompanyada per 5 instruments de corda i 3 actors amb experiència en teatre musical. Una història que Gunyalons feia temps que volia abordar.
24: Jo faig llistes de coses que m'agraden, cançons, músiques, històries... Jo faig llistes, i a la meva llista hi tenia el retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com em vaig adonar, dic, no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys i en tinc el doble. La història és una història que tothom més o menys reconeix. Tothom més o menys, i a tothom que la coneix l'ha impactat.
23: Marc Rosic dirigeix una obra que compta amb la direcció musical de Jordi Cornudella. De fet, Cornudella també ha composat la música de l'espectacle, unes melodies que, assegura, no tindrien sentit a cap altre musical.
0: I el Palau Solterra de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, mostra per primera vegada una col·lecció de més de 300 fotografies vernaculars procedents de la col·lecció particular de Jordi Barón. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
25: Fotografies domèstiques, retrats, escenes de vacances, celebracions populars, paisatges suburbans o rituals religiosos. Són algunes de les imatges que es poden veure al Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí. Es tracta d'una exposició que mostra una selecció de més de 300 fotografies vernaculars procedents de la col·lecció particular de Jordi Barón.
26: És fotografia feta per aficionats. Llavors, per què no hem de reivindicar aquest tipus de fotografia que és la més corrent i la que la gent comprèn d'una manera molt més plena, perquè són fotos que al final són com un mirall de la teva pròpia vida, perquè no deixem de veure fotos que tots les hem fet alguna vegada o si no són iguals o molt similars.
25: La mostra reivindica el valor cultural de la fotografia vernacular i el paper fonamental de les pràctiques de col·leccionisme en la recuperació del patrimoni visual.
0: I arriben els esports. l'esport, Toni Castro. Molt bon dia, Toni. El Barça de bàsquet ha dit adéu al títol de la Lliga CB.
2: Bon dia, Marta. Amb una derrota la tercera consecutiva contra el València per 84-108, el Barça tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de Xavi Pascual a la banqueta blaugrana i també de Satoranski, la Provítola, Billy Hernán Gómez, que no segueixen el Barça, i Vesely, que es retira. L'entrenador blaugrana admet que el València ha estat molt superior.
6: Un equip molt ben entrenat, pel millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui, a la que ens hem posat amb debilitat, per sota el marcador, ja no hem sigut massa... Hem tirat de cor i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
2: D'altra banda, la sisa joventut ha fet oficial la no continuïtat d'Adam Hang al club badaloní. L'ale hongarès tanca un cicle de dues temporades a la penya amb una mitjana de 6,2 punts, 3,4 rebots i 1,8 assistències a la Lliga Endesa. I encara en bàsquet, l'Espar Girona ha fitxat Caral Casas, la capitana del València, amb qui ha guanyat 11 títols en 7 anys. L'escorta de Bascanó era líder en partits, punts i rebots i es retrobarà amb Roberto Íñiguez a Girona. El director esportiu Pere Puig valora el fitxatge de Caral Casas.
8: Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet. Estem convençuts que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut, i contents doncs, de que es decidís a venir a Girona. La Caral ja havia coincidit amb en Roberto, on havia guanyat Sopron, on havia guanyat Lliga i Copa húngares. Havia arribat també a la fase final de la Final Four d'Euroliga. Per tant, és una jugadora que coneix ben Roberto i que ben segur sabrà treure el màxim profit.
2: El Barça de futbol sala té la segona oportunitat per endur-se el títol de Lliga. Juga a 8:15 a la pista del Pozo de Múrcia. L'entrenador Javi Rodríguez admet que l'equip té ganes de refer-se amb una victòria i apunta la clau per guanyar avui.
9: Tenemos ganas de quitar nuestra espinita del tercer punto, casi el primer punto para el Pozo, y con muchas ganas. Lo veo bien.
10: Bueno, pues la clave es no desconectarnos, hacer 40 minutos muy serios, de mucho trabajo, de mucha calma, de mucha tranquilidad, de que si hay momentos peores en el partido, pues no salirnos del partido, no evadirnos.
2: I també aquesta tarda, Marta, l'Igualada Rigat celebrarà el títol de l'Hockey Lliga amb una rua pels carrers de la ciutat, una rua que arrencarà a les 7 a les Comes i arribarà a l'Ajuntament cap a les 8 del vespre.
0: Merescudíssima celebració per a l'Igualada. Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i són ja les 3 de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
11: La xarxa de comunicació local.

0: Son las 3.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El ple del Congrés ha aprovat avui per 178 vots a favor PP, Vox, UPN i Junts i 171 en contra el PSOE, Sumar, Esquerra, PNB, Bildu, Podem i BNG, una moció del PP que insta el president del govern espanyol a assumir responsabilitats en forma de dimissió o en tot cas sotmetre's a una qüestió de confiança. Els populars havien portat a votació un text calcat al que Junts va registrar el 2024 i que va acabar retirant per obtenir el suport dels 7 diputats de Míriam Nogueras, malgrat que Junts ha donat suport a la iniciativa. Fons del grup han recordat que els motius que el PP presenta a la moció no són els mateixos. I no deixem el Congrés perquè precisament ha donat llum verda a la llei que castigarà penalment les teràpies de conversió per les persones LGTBIQ+. El text, que preveu penes de presó fins a 2 anys, ha estat presentat pel PSOE i ha comptat amb un ampli suport. Això sí, el vot en contra només de Vox. Escoltem el diputat socialista Víctor Gutiérrez.
3: El error era el silencio, la impunidad. Y hoy cerramos una puerta que jamás debió estar abierta. La puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no, no necesitamos ser convertidos, no necesitamos ser corregidos, no necesitamos ser curados por ser como somos. Lo que necesita cualquier persona es poder vivir en libertad. Y esa libertad, señorías, es la que hoy estamos llamados a proteger.
2: I la primera onada de calor deixa 43 morts a Catalunya. Segons la primera estimació del Ministeri de Sanitat, es tracta de la comunitat amb més mortalitat de tota la península entre diumenge i ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Des de Salut Pública, Jacobo Mendioroz ho atribueix a l'arribada prematura de la calor d'enguany.
4: Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans. Normalment nosaltres activàvem el pla de resposta a 1 de juny, no? I ja des de finals de maig es van registrar temperatures molt elevades per sobre de l'habitual, i això també fa que, bueno, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
2: I són pendents a Veneçuela, augmenten a 164 les víctimes mortals pels dos terratrèmols registrats i els ferits arriben a 1.000. Entre els morts hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Tot i això, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just els serveis d'emergència treballen per intentar extreure la gent. I els castellers de Barcelona han alçat diversos castells i pilars davant del Jungfrau a Suïssa en una estació de tren situada a 3.450 metres, juntament amb els castellers de Lausana, en el que s'anomena el Top of Euro, castells de 3 de 7, 4 de 7.
5: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
6: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
7: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
8: 90.7 FM.

0: de juny va tornar a ocupar el pis d'on l'havien desallotjat aquell mateix dia. El Consorci de la Mina, que és propietària dels blocs de la Rambla i pretén recuperar-los per allotjar famílies de l'edifici Venus, va demanar un nou desallotjament urgent. Tot i els antecedents del cas, la jutgessa ho ha denegat de manera taxativa. Primer, perquè diu que res fa pensar que el reallotjament de Venus sigui imminent i, per tant, no hi ha motius d'urgència. I segon, perquè entén que la mesura no seria proporcionada a la família afectada, és vulnerable, i l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs no li ha ofert una alternativa raonable. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba a tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions a la memòria de les cambres de comerç que s'ha presentat avui i que reclama per primer cop actuacions precisament urgents per resoldre el problema de l'habitatge. Carme Poveda és la directora de la memòria.
1: La conclusió és que l'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita i a la vegada aquest creixement és més equilibrat perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació sinó que també ha augmentat la productivitat.
0: Tallades per obres les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre. El tall durarà fins al 30 d'agost pels treballs al Macropou de la Sagrera. Per cobrir el tram afectat s'ha posat en marxa un servei alternatiu d'autobusos. És una segona fase que serà entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. Aquest tall de servei s'ampliarà fins a l'estació del Bon Pastor. I cultura amb nom propi, Àngels Bunyalons, que es posa a la pell d'Oscar Wilde del retrat de Dorian Gray, amb el suport d'un quintet de corda i un cor de tres actors a l'escenari. L'obra musical es presenta al Teatre Romea a partir del dia 30 de juny i aquesta és una de les propostes que s'inclouen enguany dins el Festival Grec.
2: Notícies en xarxa.
3: Perquè sí, perquè a vegades riem, cantem i cridem.
4: També plorem, ens preocupem i estem fatal.
3: I no passa res per dir-ho.
4: Benvingudes a...
3: Estàs fatal, mama. Trenquem el silenci.
4: Mònica, com anem?
5: Hola, Núria. Què, com estem? Cansadetes, no? Una mica?
4: Una mica.
5: Perquè havíem quedat a una hora, no? A les 4:30 i m'he pogut presentar abans, però ja no t'he vist a casa, no?
4: Sí.
5: I te la una on està la mama? I diu, pues ha de venir ara. I jo aquí esperant. I aparece en bicicleta por ahí. Aquella de que ve en bicicleta, mira, la Núria. Però bueno, ja estem aquí.
4: Amb fronts oberts, jo, com sempre. No fos cas que m'avorrís.
5: Pues bueno, res, benvingut.
4: Ai, doncs mira, ara que escoltava la sintonia, no? Mm. Ai, és com que... Ai, la trobava a faltar.
5: Sí, sí. Era.
4: No?
5: Sí.
4: Mira, era bonica la de... A veure, sempre ho hem dit, no? Que la de Tina Turner parlava molt de nosaltres.
5: Ja,
4: però aquesta és bonica, és molt radiofònica,
5: sí,
4: a mi m'agrada.
5: Sí.
4: Sí, la veritat és que sí. Què tenim avui, Mònica?
5: Pues bueno, avui dedicarem un capítol al síndrome X fràgil.
4: Uh-huh.
5: I tenim aquí una noia, la Mary, que ens acompanya i és la mare de, bueno, d'una noia i un noi amb uh-huh. aquesta discapacitat. La Núria, que la nena, la Núria, que té 20 anys, no? I que, com la Mireia.
6: Sí, sí, sí, del 2005.
5: Sí, sí, del 2005. I el David, que ara en té 17 o aviat tenia 17.
6: Aviat
5: té 17. Més.
4: Uh-huh.
5: I els dos comparteixen aquest síndrome. Sí.
4: Hola, Mary.
6: Hola.
4: Benvinguda a Ràdio Televisió Cardedeu.
6: Gràcies.
4: Què tal?
6: Gràcies per convidar-me i gràcies per donar visibilitat a la diversitat.
4: Sí, sí.
6: I per fer-lo tan planer i tan que arriba.
4: Gràcies. Et ve de gust compartir amb nosaltres una mica de què es tracta aquest síndrome d'X fràgil?
6: Doncs el síndrome X fràgil és una malaltia minoritària, és un trastorn genètic hereditari i és la causa més comuna de discapacitat intel·lectual hereditària. Està produït per la mutació d'un gen del cromosoma X que altera la producció de proteïna i és clau en el desenvolupament cerebral. Com no es genera aquesta proteïna, doncs afecta a nivell intel·lectual perquè no arriba així doncs, al codi genètic i es afecta més severament als homes que a les dones, perquè els homes només tenen una X i està lligada al gen X, i les noies

0: tenen XX i aleshores tenen una mica de compensació. Se retarden el desenvolupament, problemes d'aprenentatge, de memòria, i els nois a més tenen tres característics físics, com la cara allargada, les orelles grans. En quant a conducta, doncs, són hiperactius, tenen ansietat, dèficit d'atenció, conductes autistes, timidesa extrema, dificultats de relació social... Bueno, és una llarga llista, més aviat tot és conductual, a part de la discapacitat intel·lectual. No saben llegir, no saben escriure, no saben d'euros... És una mica difícil, la veritat. I tenen, a més, retard a la parla, ecolàlies i dificultats de comunicació. En el meu cas, primer em van diagnosticar el petit i a partir del diagnòstic del petit em van diagnosticar la Núria, que era la gran. En un principi, la Núria havíem anat al CDIAP amb ella i ens van dir que era una nena hiperactiva i que estava mal educada.
1: Fantàstic.
2: Sí.
0: I aleshores, doncs, a partir d'aquí, a més, jo tenia un diagnòstic i unes analítiques fetes i em van dir que jo no era portadora de l'X fràgil, que tranquil·la. Bueno, doncs les meves analítiques estaven equivocades. A més, en el cas del 50% d'opcions que poguessin haver heretat l'altra X, la X sana, em van heretar aquesta X, la X portadora, i tots dos han desenvolupat la síndrome i tots dos estan afectats de X fràgil. Són portadores una de cada 290 dones, o sigui que el percentatge de portadores és alt, però n'hi ha afectats un de cada 5.000. I res, doncs se suposava no ser portadora i tenir dos X, doncs tinc dos fills afectats de la síndrome X fràgil, la Núria i el David, que heu mencionat.
1: I el fet de ser, ara no sé si m'ho sabràs, vull dir, si és una pregunta molt complexa o no, però el fet de ser, per curiositat, de ser tu portadora, sí o sí, tots els fills que tinguessis havien d'estar afectats?
0: No, al contrari.
1: No té per què?
0: En un alt percentatge hereten la X sana i normalment ni t'assabentes que ets portadora.
1: Mal.
0: D'aquí que una de cada 290 dones siguin portadores, però una afectada és a cada 5.000.
1: Ah, clar, és el que deies.
0: O sí, fins i tot poden no desenvolupar la cadena i ser també portadors, però no tenir la mutació completa, que en aquest cas els meus fills tenen, perquè passen de 500 repeticions d'aquest gen afectat. Bueno, al principi, doncs, el diagnòstic va venir per el David perquè tenia un nistagmus ocular, que també ho té un nen de cada 5.000, és una altra cosa, però el nen era molt rialler i molt divertit, i amb 6 mesos va enamorar la neuròloga, i la neuròloga va dir: m'he enamorat d'aquell nen i jo el diagnosticaré del que sigui. I li van fer TACs, proves de contrast, ecografies, ressonàncies magnètiques, i quan tenia el David 16 mesos va arribar el diagnòstic. Era mutació completa en síndrome X fràgil i la neuròloga em va enviar un correu electrònic dient el que tenia. Jo el vaig rebre, vaig obrir el correu a la nit. Clar, per mi el X fràgil no era un desconegut. Jo tenia dos cosins al País Basc amb la síndrome X fràgil, que per això jo tenia fet una analítica.
1: Val.
0: Perquè venia d'un antecedent familiar. I jo amb els meus cosins convisc tots els estius a la casa dels avis. I aleshores, en aquell moment de rebre, doncs, el diagnòstic, jo ja sabia el que tenia la Núria.
1: Val.
0: I m'acabaven de dir, doncs, això, doncs, que els meus dos fills tenien discapacitat intel·lectual per la resta de la seva vida. I ja sabia que m'esperava, doncs, un camí dur, difícil, ple de lluites constants, emocionalment complicat, i que tot i té l'amor que jo sentia per ells, doncs que el món no els tractaria com a mi m'hagués agradat. Això és una cosa que nosaltres veiem, no? Amb els nostres fills.
1: Que fort, no? Que et donguin un diagnòstic per correu.
2: Sí, és que això també em va quedar, perquè, clar, és que és una notícia que és per dir, bueno, doncs quedem un dia, us expliquem tot, no, així.
0: El dia següent sí que vam tenir visita. Mira, en algun moment sí que vaig pensar quina manera de donar un diagnòstic. Però jo vaig plorar tant aquella nit, vaig plorar tant, que estava molt receptiva el dia següent a la consulta. Wow. El meu home, que havia negat que allò estigués bé, va caure a la consulta. O sigui, allà es va desfer. I jo ja havia plorat tant i tant i tant i tant que he plorat després, no? Però com que vaig descargar. Si jo arribo a la consulta i em donen el diagnòstic en aquell moment, potser no hagués estat atenta a res més.
1: Bueno, i potser haguessis quedat en xoc, no?
2: Sí, clar, s'hagués quedat bloquejada. I a més és això, que, ja, que tu ja saps aquest diagnòstic, el que era, el que, sí, el que significava i el que...
0: Sí. I després vam arribar a casa, no? I era un dijous, i vaig trucar a ma mare, li vaig dir: mama, ja saps que li estaven fent proves al David per veure què passava, que alguna cosa. Doncs ja tenim el diagnòstic, si va bé venim demà a dinar. Ai, que bé, que vindrà també el teu germà. Digo, bueno, que bé, ja veurem, que bé. I aleshores, doncs, vam arribar allà i el meu germà arribava amb un paquet, una envoltòria, un regal, i molt content. I dic, bueno, Sergio, digo, que he vingut també, dic que els, ja saps que el David estàvem fent proves, ja tenim el diagnòstic, és síndrome X fràgil. Clar, es va quedar blanc, hem conviscut tots dos amb els meus cosins, diu, no pot ser, dic, i tant, la meva analítica s'han d'estar malament, perquè és que els dos els tinc afectats a l'ex fràgil. I ell va obrir el paquet que portava i era un biberó i un xumet. Diu, la meva dona estava embarassada. Està embarassada.
1: Oh.
0: Aprofitava aquest dinar familiar. Va ser dramàtic, perquè ara ell, i si les meves analítiques estan malament, i si la criatura que esperem també tindrà discapacitat, i si va ser aquell mateix dia vam trucar a l'hospital que teníem les analítiques fetes i que estaven malament, la meva, la seva estava bé, i tinc una neboda de 15 anys preciosa, deportista i d'altes capacitats, no t'ho perdis. O sigui que l'atzar només va ser una mica complicat per mi.
1: Sí, sí, realment. I quina imatge, no? Portes un regal.
0: Sí.
1: I era una caixa, sí, de sorpreses que no vegis, no?
2: La il·lusió de dir la notícia, no? I després tot així, una cosa rara, no?
0: Va ser dur. Bueno, quan nosaltres vam rebre el diagnòstic, tampoc no vam deixar de treballar, no sé per què, però vam passar el dol com vam poder. Ho vam fugir. Continua cada dia.
2: Ho veu normalitzar, com jo sempre dic la paraula aquesta, de normalitzar.
0: Hi havia un moment, sobretot al principi, de tenir moltes ganes de plorar.
2: Sí.
0: De...
1: Clar.
2: Però és que això no se'n va, eh?
0: No. Bueno, jo havia...
1: En certs moments, no.
0: Bueno, jo comentava, no?, que jo sí que he tingut, tot i que no m'he hagut de medicar d'antidepressius ni agafar la baixa laboral, que ho trobo totalment lícit també qui ho fa, perquè cadascú té el dol i ho viu superpersonal, i més personal que un dol no n'hi ha res. Jo sempre el que he necessitat ha sigut molta informació, estar molt activa a l'Associació Catalana de l'X Fràgil, acudir a molts grups de pares, de mares, d'ajuda mútua, acudir a tallers, a congressos, a ponències, a llegir molt sobre X Fràgil, a informar-me sobre autisme, perquè l'autisme és molt semblant a l'X Fràgil en moltes coses. I havia de comunicar a tothom. Havia de comunicar a tothom que els meus fills tenien diversitat funcional i intel·lectual, i que no és que estiguessin mal educats, ni consentits, ni tot allò que al principi a la Núria sobretot la van etiquetar de mil coses.
2: És que... I també etiquetar així, sense saber, sense... Prou portes tu la teva, sí, d'això, tu, de la teva preocupació, i que vingui un i que et digui qualsevol cosa.
1: És molt comú, que a les famílies, no?, els diuen, això és que no me l'eduques.
0: Sí, perquè són petits, tenen 2-3 anys, i clar, diuen, no pot esperar a la filera per donar el regal de l'aniversari perquè és una maleducada, o...
1: Ja.
0: Puxa i baixa aquí tantes vegades perquè és maleducada, i diu, ai, mare.
1: Sí, no, a vegades, no?, sents comentaris de criatures que potser no saps si tenen si estan, sí, diagnosticats o no, però jo l'altre dia sentia una conversa, no? Oh, és que ens ha picat, ens ha no sé què, i el seu pare no feia res. I jo pensava, potser no feia res perquè potser aquella criatura li passa alguna cosa que el pare sap que ha normalitzat i no et donarà, no t'ha de donar explicacions a tu de res, no?
0: Jo, al final... s'ha renyat molt, està molt al sobre, que de fet estreso el meu home amb aquestes coses, perquè ell és una mica més... m'enganxa, i jo sóc més de no facis això, i no diguis això, i no sé què, i els corregeixo constantment, i sí que m'estreso, amb això.
1: Ja, bueno, també és important posar límits, encara que tinguin una discapacitat, o que... no? O que els veiem diferents.
2: I és potser més relaxat.
0: Ell és capaç d'anar al parc quan érem més petits, seure en un banc i a l'hora dir, on et són? Va, que marxem. Jo no, estava dreta allà al costat del tobogà, al costat dels gronxadors, estava...
1: Sense perdre'ls de vista.
2: Bueno, jo també passaré això, que soc més... patidora també i més controlar tot, no? I, sí. I on estan i què fan i com han de fer això i ara amb qui es relacionen, no? Sobretot. I ara què dirà, què explicarà, què parlarà?
0: Perquè sempre, sobretot, no vull que facin mal a ningú, que tampoc ningú els faci mal a ells. Mm. I sí que sigui una mica estressada en tot això.
1: Els parcs, els hauríem d'analitzar, perquè els parcs no... Jo no els he gaudit mai. O sigui, jo quan l'Estel eren petites, anar al parc per mi era un suplici. I jo que em dedico a acompanyar famílies amb la criança, ostres, al parc sempre hi ha conflictes, però no entre infants, perquè al final els conflictes entre infants són normals, no? Però quan s'hi posa l'adult, la mirada de l'adult perverteix molt aquell joc o aquella relació. Uf, els parcs són fatals. Sí, vaja, sí,
0: jo també.
1: Ho visc així. Sí, sí.
2: Bueno, algú deu de passar, perquè els pares de nens que estan a Itàlia, quan tenen que... Hòstia, aquesta tarda fa molt temps, ja podia ploure, així no hem d'anar al parc.
1: O sigui, això també algú... ho has sentit?
2: Sí.
1: No, és que al final has de fer com... No sé, cadascú té la seva manera d'educar els seus fills, no? I hi ha com molt judici per part dels altres. Llavors, és una situació molt complexa.
0: Sí.
1: No? I llavors, quan són adolescents, van a fer botellón als parcs. Els parcs s'haurien d'analitzar psicològicament.
2: Algú tenen.
1: Algú passa allà.
2: Bueno. Digues, continua.
1: Bueno, i jo volia fer una pregunta. I l'entorn familiar entenc que et deu recolzar, no? Que et deu sentir... perquè el fet de que el teu germà, no?, sapigués aquesta notícia... Heu viscut els teus cosins, no?
0: Sí,
1: han fet que estiguin, que et recolzin?
0: L'entorn familiar ha viscut... Bueno, la mare dels meus cosins havia mort de càncer una mica abans i jo en aquell moment sí que la vaig trobar a faltar moltíssim. Perquè
2: haguessis pogut parlar amb ella.
0: Molt. Tot i que m'he estat molt recolzada a l'Associació Catalana de l'Ics Fràgil. Jo vaig tenir el diagnòstic dijous, vaig trucar... I diumenge jo estava a Can Montcau, allà a Parpers, al dinar de germanó de l'Ix Fràgil.
1: A veus.
0: Coneixent més famílies, explicant, sentint en papà amb d'Ix Fràgil. Jo ho necessitava, és que és això que he dit.
1: Sí, sí.
0: Jo no he necessitat antidepressiu, jo no he necessitat una baixa laboral, però he necessitat compartir molt, molt. Mm-hmm. I així és com jo he fet el meu procés.
1: Mm-hmm.
0: I a l'entorn familiar sí que la meva sogra, que és més gran... diu, per què ens diu res d'això? Nosaltres els estimarem igual i jo no vull saber que si els meus nets tenen algun tipus de discapacitat. Tonteries.
1: Ah.
2: Bueno, perquè també es neguen una mica també a veure...
0: I els meus pares, que estan més propers i que viuen al mateix poble que nosaltres i que sempre han sigut els cuidadors dels meus fills, doncs se'ls estimen. I jo ja no lluito. Que se'ls estimen i ja està. Sí. De les dificultats. No són conscients del difícil que és aixecar-se cada dia i tirar del carro.
1: No.
0: Sí. No ho són, però no li demano, perquè ells se'ls estimen. I els meus fills s'estimen moltíssim,
2: els avis. Ells estan bé amb ells, no, amb els avis.
0: Sí, superbé. O sigui que ja està. Això s'ha... Ja ha de ser així, suposo.
2: No cal anar a més, perquè si estan bé i contents i feliços...
0: No,
1: perquè al final has de fer més dolç, no?
2: Sí.
1: Perquè quan esperes una reacció, esperes un acompanyament i no el tens, és un altre dol que se t'obre i que costa molt...
2: Sí, i llavors dius, pues bueno, és igual, deixem-ho com està i ja...
0: S'estima mútuament. I és molt maco, perquè els meus pares sempre ho diuen que se'ls estimen tant i que són tan fàcils els meus fills, digo, pues venga.
2: Maria, és que els deuen de conèixer molt també per on, no?
0: Sí, sí.
2: Els deuen de conèixer molt quan o s'enfaden o el que sigui, no? També,
0: és que amb ells no s'enfaden.
2: No, veus?
1: Ja, bueno, és que també són, saben perfectament, sí, no? Clar. Les persones tenen una relació diferent amb cadascú, no? Llavors deuen tenir una altra relació amb els avis que amb els pares.
0: Sí. Tal qual. Comentàveu, doncs, de les amistats a vegades que es poden perdre pel camí, sí que s'han perdut molt, i ara jo el que trobo també és que hem perdut vida social amb l'entorn, o sigui, ens hem de situar que estem en una altra lliga, i això jo sí que m'ha costat una mica, però estem en una altra lliga, i a la lliga que estem és amb el que, en tot cas, que mai no t'has de comparar amb ningú, però sí que t'has d'assimilar, perquè al final, per exemple, les companyes de feina, si van a sopar, si saben que el meu home ja va de nits o de tardes, ja no em diran res. Vols venir a sopar? No, perquè ells ja saben que m'he de quedar amb els meus fills. Ara han preparat un viatge, marxaran 4 dies i no m'han preguntat si jo vull venir, perquè ja saben que no puc deixar els nens 4 dies, tot i tenir 20 anys i 17, que en qualsevol circumstància neurotípica podries deixar els nens. Tot això trobo que ho hem perdut. I doncs la meva neboda de 15, tenim diversos fillols i filloles de l'edat més o menys dels meus, i tots els nens neurotípics que han conviscut des del naixement dels fills no han convidat a sortir a fer un passeig, a menjar pipes al parc, mai. I això és algo que trobo que, bueno, és normal, suposo. No són afins, o sigui, no hi ha afinitat, no hi ha gustos comuns, i aleshores sí que si quedem en famílies, oye, vine, sempre normalment és vine a casa a dinar, aleshores venen.
1: Ja.
2: Sí. Però clar, és una cosa que sí, clar, que, el que dius, no? Pues que ha de ser així, no? Però que surt, sap greu de que no sigui així, no surti, no?
1: Bueno, fa mal, no?
2: Bueno. També és que és, per una altra part també, com que no hi ha relació, no tenen coses en comú.
0: Exacte. Sí.
2: Però bueno, la meva també, vas veient com tots van tirant cap, els hi van passant, no? Van creixent i bueno, i cada un porta el seu d'allò i la meva es va quedant sol. Sí. Pues lo mateix. Sí. I també s'han adonat en compte.
0: I nosaltres doncs tenim més relació doncs ara pues amb el grup de bàsquet, d'especials, amb el grup del futbol, d'especials, i fem aquests vincles, però sempre més o menys entre
1: amb persones iguals.
0: Sí. Sí, sí.
2: També van a Paris, no?
0: També van a Paris el cap de setmana, el que passa que entre setmana no els portem i aquí perdem una mica de contacte.
1: Bé, nosaltres tampoc, entre setmana no hi van.
2: No, perquè nosaltres ja sabem conèixer quan van anar, un dia que van anar allà a la discoteca, allà a la Garriga, i ens vam conèixer allà.
0: Que s'ho van passar superbé.
2: Sí, sí, sí. Tots van ballar, tots, pares sí, i fills. Bueno. Què més?
0: Doncs allò que dèieu de com... Bueno, nosaltres, jo he descobert l'esport. El meu home ja feia esport i a mi m'anava i empenyent. Fes esport. I jo dic, però uf. I ara sí que he descobert l'esport i la meva font de sortida i la meva manera d'estar bé és fent esport. I això ho intentem compaginar amb la vida dels nostres fills, amb la feina doncs laboral, amb la casa, bueno, i tot el que tothom tenim, no? Has de fer els dinars, i sí que fem una mica contra el rellotge i anem a vegades una mica justets per arribar a tot, però ho intentem.
2: Organitzar la cosa per poder fer tot
0: sempre
2: això.
0: Ells són com al centre i doncs si tenen entreno de 7 a 8 doncs de 7 a 8 aprofitaré, no m'estaré a les grades assegudes sinó que sortiré a córrer.
2: Sí. O
0: intentem fer les coses adaptades a ells però que també tinguem el nostre espai.
1: Tingueu.
0: Suposo que, bueno,
2: la Mireia també quan va a l'ogopeda, quan va al fisio, no sé què, aprofitem i pues lo que algunes vegades he dit, no? Que ens anem per allà per Santa Eulàlia, que anem a córrer, anem, bueno, aprofitant els moments.
1: Sí.
0: I el que també deia ara que comentava que rereguardia tenen els meus pares, que si tinc una cosa que he de fer ells sempre estan disposats a quedar-se amb els nens sense cap problema. I una altra cosa que sí que també he trobat que és que me'n falta vida social, perquè ara jo potser ja estic en una fase més de climateri. I que l'altre dia que vam anar allò que hem comentat a la xerrada de la Mireia Grossman, no, que deia ha arribat una edat en aquest moment en què ja no vol ser cuidadora. I això, que jo fins ara em sentia una mica malament, en descobrir que forma part biològica de la nostra fisiologia, m'ha fet sentir una mica bé. De dir, no m'he de sentir culpable si jo ara mateix no em ve de gust cuidar 24 hores, perquè estem en una altra fase. I això m'hi va ajudar molt l'altre dia la xerrada, perquè també et dic, és que si anem al teatre hem d'anar els quatre. Però si vull anar a fer una obra de teatre amb el meu home, ja he de deixar.
1: I fins ara et senties culpable, no?, per fer-ho.
0: Sí.
1: Clar, nosaltres amb això, veus, fa molts anys que no ens sentim culpables de deixar-les. És com, bueno, al final és cadascú, no?, com ho viu.
2: Sí, bueno, ara Núria i el Pep es fan uns viatges quan a la que, no?
1: Sí, des de fa 3 anys o així que cada any fem algun viatget. perquè, bueno, jo durant molts anys vaig tenir moltes pors a moltes coses i m'han passat les pors i llavors aprofito per viatjar, no? I mira.
2: Ah, molt bé. Sí. Pues no, jo el de viatjar, pues anem els quatre i viatgem, fem aquí, fem allà, però anar-me'n a viatjar amb l'Òscar, sí, una sortideta o alguna cosa, però anar-me'n així molt lluny en avió i a l'altre lado del mundo.
1: Nosaltres, que saps què passa? Que amb elles no podem viatjar, ja. Sí, és que no podem marxar ni un cap de setmana, ja. L'últim cap de setmana que vam marxar, la psicòloga ja ens va dir, sabeu que és esport de risc, no? Sí.
0: La Núria no vol pujar en un avió i el David no vol sortir de casa i el meu home no vol sortir a l'estranger. Dic, mira, esteu complicant la vida.
1: Has de viatjar tu sola.
0: Sí, ja està clar.
1: No et queda una altra. No, jo quan dic viatjar vull dir amb elles, em refereixo a marxar un cap de setmana,
0: sí, sí.
1: Aquí, a una hora amb cotxe,
0: sí, sí.
1: No,
0: hem anat a Andorra i a Salou i el David era, quan tornem? Dic, demà. I ho vale, demà.
2: I clar, i va sentir tota l'estona, no? I quan tornem? I quan tornem, no?
1: Sí. Nosaltres, l'Estel va dient, jo demà no vull tornar, eh? Jo demà no vull tornar. I és perquè els canvis li costen molt i aleshores ja el dia abans ja està capficada perquè l'endemà no vol tornar. I hem tingut bronques, ara ja no, ara ja ho sabem. Nosaltres preparem les maletes, ella està amb el mòbil i quan hi estem, vinga, anem. Però abans, clar, al principi era, però escolta, hem de marxar, fes-te la maleta, fes-no, ara ja no li exigim res, i, bueno, ja sabem què et passa, que no, que t'agòbies, doncs ja està.
2: Sí. No, la Mireia l'agrada, li encanta de viatjar, i avions, sí, cap aquí i cap allà, i sóc jo la que això de preparar les coses, de saber que ens anem així, avions, i que vagi tot el que dèiem, no? Les pors, no? Les pors que vam estar parlant en l'altre capítol, però
1: exacte,
2: el mateix. Bueno, continua.
0: Bueno, quan el tema de salut i tot això, doncs, sí, veritat que a l'Hospital Taulí de Sabadell és el centre d'esport escènic fràgil des de fa uns 5 o 6 anys i aleshores aquí sí que tenim un equip neuropediàtric, de genetistes, psicopedagogs i de tot, molt especialitat en la síndrome X fràgil, però la síndrome X fràgil fins als 18 anys.
2: Perquè als 18 anys ja està tot bé, no? Als 18 anys tot es recupera.
0: I a partir dels 18 anys tenim aquí a l'associació Una Lluita, estic a la junta també de l'associació de l'X Fràgil, doncs de picar pedra, i picar portes i de... Ei, que es fan adults, que ja tenen molts d'adults. I costa, està costant molt a tema adults, però en quant a infants, al centre d'esport de sex fràgil, això bé. Sí que m'he trobat ara que Núria, amb 21 anys, no sé si amb vosaltres, les vostres nenes, també us passa, que ara ha arribat un moment que haurien d'anar, per exemple, a ginecologia. I aquí és un... Vaig anar un dia a Granollers fa un parell d'anys amb la Núria, que els dijous és el dia jove,
2: sí,
0: i pots anar.
2: Sí, sí, jo he anat amb la Mireia.
0: Doncs no s'esperaven una persona, em sembla, amb discapacitat, i no saben saber què
2: no
0: fa amb ella,
2: no saben
0: què explicar-li, i ja no hem parlat de fer-li una citologia o qualsevol cosa d'aquestes.
1: Ui, a mi l'última que em van dir és que ha tingut relacions sexuals.
2: A mi també m'ho van preguntar.
1: I dic,
2: bueno,
1: li
2: van
1: no.
2: preguntar a ella.
1: I, sí, exacte. I ella, clar, dient, què? He tingut què?
2: Pobre.
1: I dic, no. I diu, pues no li puc fer una citologia. I, de fet, a elles les porten a Sant Joan de Déu, que hi ha servei de ginecologia, perquè elles sempre van néixer a Sant Joan de Déu i tot el procés d'infants la van fer allà. I mai els hi han fet una citologia.
0: Sí, doncs això m'ho trobo, la Núria tampoc ha tingut relacions sexuals, però sí que dius, hi ha encara especialitats que fan grans i que veus que no funcionen.
1: No, bueno, perquè no hi ha, no? No hi ha aprenentatge, investigació, voluntat, no sé què, no hi ha, però...
2: No hi ha.
1: Però sí, es fan dones, sí. No? Sí. I només és la regla i ja està. A l'Ona i l'Estela els hi han fet la citologia, bueno, l'Ona encara no, a l'Estel perquè li van posar un DIU. I llavors sí que al posar-li el DIU adormida, assedada, li feien la citologia i miraven si estava tot bé.
0: No li posaria res.
1: No, la seden.
2: Sí, ja s'ha de dormir.
1: Sí.
0: I després, doncs, sí que de cara a altres institucions, doncs, m'he trobat amb problemes amb la INS, amb la Generalitat, i és com que sembla molt oberta i és molt, molt tancada, i costa molt d'arribar a que vagin a temps, que bueno, tota aquesta pesca de coses que vau fer també un dia una repassada.
1: Els tràmits.
2: Sí, els tràmits. Ens va quedar bé, allò, sí. Aquell joc.
0: Doncs, me sumo.
1: Sí, sí, el tema dels
2: és
1: tràmits
2: acabat,
1: és horrorós.
0: I el tema de l'educació, doncs, bueno, la Núria, que no tenia diagnòstic, que hi va tenir després del David, sí que vaig anar a l'EAP, dic, ja sé que té la Núria, que portem ja 2 anys a l'escola, i em va dir, no, fins que tinguis un paper no té res. Dic, carai.
1: Fins que tinguis un paper no té res.
0: Així va ser la resposta de la
2: Núria. Els papers dichosos i els informes i tot.
0: I aleshores allò va ser el mes de juny, i al setembre vaig tenir el diagnòstic, el paper, i he de dir que al setembre van córrer. Però que al juny la meva nena no tenia res perquè no hi havia paper. Mm-hmm. Després, quan va arribar a ser, la Núria ja volíem que anés a anat a ordinària, a una escola amb CIEI, i després vam valorar que no, la Selva, a l'institut, allò no estava preparat per ells. En el nostre cas, això és com el dol, cadascú decideix lliurement i tot està bé.
1: Sí, sí.
0: No n'hi ha. Nosaltres vam decidir que especial. Núria no tenia plaça a Can Vila en el primer any, i sí que vaig intentar parlar molt amb educació, vaig enviar escrits, i al final un dia el subdirector d'educació d'aquell moment em va trucar i va dir, què passa tu? Dic, pues mira què passa, que no tinc plaça a l'educació especial, i resulta que a mi m'agradaria tenir una plaça, però no em ve de gust, o sigui, és una necessitat. I la veritat és que aquell home va estar durant 10 minuts sentint-me parlar, i quan acabava em va dir, gràcies perquè mai no havia sentit a parlar a ningú, i ara entenc el que us passa. Tot i que heu d'entendre que ser una minoria, que no podem destinar recursos. I jo el que li vaig dir de la manera més senzilla possible, i és que em veia abocada a una escola especial, però no per plaer, sinó com a conseqüència de que la meva filla tenia una discapacitat intel·lectual amb problemes d'habilitat social, que no sap escriure, que no sap llegir, que no sap de números, que no sap d'euros, i que és molt complicat la seva relació amb altres persones. I aleshores, que amb tot el dolor del meu cor, havia de decidir prendre aquesta decisió, i que no podia escollir entre els dos instituts del meu poble, perquè és que anen a una selva. I allò va ser el que li vaig dir, i que jo agraïda també que ell en aquell moment digués, t'he sentit a parlar i ara entenc el teu problema. Jo no sé si va ser conseqüència d'això o no, però l'any següent sí que vas tenir una plaça a Can Vila, i l'any que va haver de sortir David també vaig tenir plaça a Can Vila. I allà a Can Vila, doncs, com poden estar fins als 20 anys, la Núria va sortir l'any passat amb 19, perquè quan van fer la valoració li van valorar de SOI. I quan la valoren de SOI, doncs és una mica més fàcil.
1: I és més fàcil que
2: de SOTO, que és el que té la Mireia i la Onel Estel.
0: Que això és una loteria.
2: Que això no sé com ho valoren, perquè jo la Mireia no sé fins quin punt és SOTO o SOI, però bueno, és igual.
0: Exacte, perquè a la Núria li van donar un SOI amb un 52% de discapacitat. Que ha fet aquest 52% que ha fet als 18 anys i cap paga. És apte per treballar.
1: Ara estan valorant molt a la baixa. Bueno, o molt, sí. Molt a la baixa, vull dir que una persona que potser necessita una plaça de CAE, que CAE és les persones amb pluridiscapacitat més afectades, que necessiten un suport més intens, com que no hi ha places, les valoren d'STO. I clar, tu vas amb un STO i no és adequada per aquestes persones. I hi ha molts que necessiten STO que els envien un SOI perquè no hi ha places. Llavors, al no haver-hi places, s'estan fent autèntiques bajanades. I també des de la incompetència, des del no saber. Perquè això que et va dir aquest home, gràcies, no? Perquè m'has explicat què sentiu. I això se't diu empatia.
0: Sí, aquell home, la veritat...
1: I hi ha molta gent que hi ha, malauradament, hi ha gent que no en té d'empatia, que són qui governen i que haurien d'estar al peu del canó.
2: I que no volen escoltar, perquè l'empatia no l'agafa si escolta, si et trobes amb el que passa, amb el que hi ha.
1: Totalment.
2: Però hi ha gent que no vol escoltar. No vol escoltar i ja està. Cada uno...
0: I són la majoria.
2: Molta gent.
1: I sempre ho diem, no? Que bé que quan trobes una persona així que t'escolta, que et dona les gràcies, no? Sí. O quan la Patrícia explicava que el psiquiatre que va ara, no?, que és el que anem totes, que li va dir em sap molt greu el que està passant al teu fill. Ostres,
2: sí, sí, sí.
1: Era la primera vegada que algú li deia una cosa així, no? Sí. I com a mare és com, oh, que bé, ara mateix et faria una abraçada, no? Perquè algú m'ha escoltat, algú...
2: Algú m'ha entès, algú m'ha escoltat.
1: Ai, sí,
2: i...
1: que
2: cert.
1: Es necessita, no, això? Sí, sí. Quan estàs passant un dol...
0: Doncs això ja està. Nosaltres, doncs, bueno, de teràpies, que vosaltres vau destinar tot un capítol, sí. Més del mateix. Ens hem, com diu el meu home, nos hemos agarrado un clavo ardiendo, tal qual. Hem fet de tot, a Sabadell, a Mataró. Ara sí que hem buscat més la proximitat i estem una mica més, no?, més propers. Però hem fet viatges i quilòmetres i despesa econòmica en tot el que hem pogut. I
2: és temps, és diners i és temps, invertir molt temps, perquè acaba la setmana sembles, jo sembla una tonta, vaig d'un costat a un altre i no descanses. No, és veritat, i bueno, és el que sempre diem, que encara que ja no ens toca, que ja tindríem que estar una miqueta de descans,
1: una mica d'aire.
2: Pues no.
0: I ara ja, doncs, quan parlem de futur, no? I el futur, jo no era el que teníem pensat quan estàvem embarassades, no era el que teníem previst. I ara, doncs, és difícil i és impossible no pensar que serà d'ells quan no estiguin nosaltres. I l'altre dia vaig fer una reflexió també, que era que la meva companya de feina no va dir, vaig a portar la meva mare a l'hospital i després l'operaran de no sé què i li hauré d'anar a posar les gotes. I jo vaig quedar pensant, ja no només és que em preocupa els meus fills i què serà d'ells, què serà de nosaltres?
2: Sí.
0: Què serà de nosaltres? No tindrem una persona, almenys en el meu cas, que tinc els dos fills afectats, que m'acompanya a l'hospital, que es preocupi de què em passa a mi,
2: sí,
0: i que sigui responsable de mi en algun moment si jo ho necessito. Jo he de, penso, hauré de ser capaç per mi mateixa de fer-ho tot.
2: Sí, no, penses que tingui salut, que és el que moltes vegades hem parlat, que tingui salut.
0: Tinguem salut. Física i mental.
2: I després també et diuen, no, ja vindrà, no pensis, no, és que perquè no pensi, el problema està, no? Vull dir, i és una cosa que ho pensem, jo, o sigui, van creixent, són petits, i vas fent, però a la manera que van creixent cada vegada ho veus més, sí. Cada vegada et venen més aquests pensaments, no?
0: Venen, és veritat que jo visc molt al present, jo sóc molt organitzada, però ja d'un temps aquesta part ja no tant, i intento viure molt al present, però hi ha moments de reflexió que dius, ai...
1: Hem de planificar molt, de fet, com ens va dir la Cristina a l'últim programa, el de l'espòs, no? Sobretot pensar ara amb el futur de les nostres filles, no? I en el nostre, perquè quin futur puguin tenir elles repercutirà també en quin futur puguem tenir nosaltres, més enllà del que no sabem què ens passarà, per això no ho sap ningú. Tinguin o no tinguin fills amb discapacitat, no? Ningú sap demà com estarà. I tal i com estan les coses, que igual et cau una bomba d'un dron al cap. Vull dir que jo a vegades penso, perquè pateixo si vindrà un grillat, apretarà un botonet i em fotrà una bomba al cap.
2: Exacte.
1: Llavors...
2: perquè si d'aquí 4 dies ja no existim.
1: Ai, senyor.
0: I una altra reflexió que feia també era, que ho feia també una mare del que és fràgil, era que ens surt car tenir fills amb discapacitat.
2: Sí.
0: Perquè jo veig en el meu entorn, les que de l'edat de la Núria, que farà 21 aquest any, doncs que estan treballant, o estan a la universitat, però tenen també un treball a mitja jornada, o fan coses i aporten, no? O almenys ja no generen despesa a casa. Doncs els meus fills generen despesa, no aporten, i a més, si per sort tinc els meus pares, però si jo pogués sortir o fer vacances o alguna cosa, necessitaria doncs un cangur per ells, que hauria de pagar per hores.
1: Sí,
0: carai, això no s'ho planteja ningú.
2: No, és que és això, qui no li toca viure això, pues no s'ho planteja, que també
0: és normal.
2: És normal.
1: Qui s'ho planteja? Els polítics, per això no hi ha places, per això no hi ha... perquè diuen que és molt car... Bueno, no ho diuen, però segurament ho pensen. És molt car, no? No et surt a compte. Ja ho hem vist, que no surt a compte.
0: Com dèiem abans, tinguem salut, tinguem treball.
1: Exacte. I mira, no perdem el somriure tampoc, eh? De tant en tant. Ni les ganes de plorar, perquè, escolta, al final, plorar també està bé.
2: També va bé.
1: Que jo vaig mancada de plorar i... tampoc ho porto gaire bé, el fet de no poder plorar, perquè al final plorant descarregues. Així que benvingudes siguin les llàgrimes, tu.
2: Pues bueno, sembla que...
1: En fi, jo hem tingut una conversa interessant. Sí. Mira, just l'altre dia és que quan parlaves de dol, del dol, no? Que a mi és un tema que m'agrada molt parlar, i tinc una amiga que està fent un postgrau sobre el dol. Bueno, de fet, tinc dues amigues, una el va fer l'any passat i l'altra fa ara. I l'altre dia, aquesta amiga que l'està fent ara em comentava que hi van anar unes infermeres de Sant Joan de Déu a parlar del dol perinatal. I ella deia, ella els hi va preguntar, diu, ostres, i us heu plantejat, no?, amb criatures que han nascut però no han nascut bé, o tenen alguna patologia, alguna discapacitat, com es acompanyeu en el dol? Les infermeres, diu, és que les vaig matar. Es van quedar que no sabien què dir-me. Uh-huh. Però és un tema que no s'ha plantejat mai com a dol.
0: És molt interessant.
1: Uh-huh. I realment estem fent un dol, i a més és un dol permanent que no, no l'acabarem mai. Que pugi i baixa, pugi i baixa, perquè un dol, qualsevol dol, no és una cosa lineal que té un inici i un final. Uh-huh. No és així. En el nostre cas, és sostingut en el temps. I aquest dol, quin espai té, no?
2: Ni cap, no...
1: Ningú,
2: si l'únic espai és que entre nosaltres, que puguem,
1: exacte,
2: parlar-ho.
1: Exacte, el que dius tu, no? Compartir, estar, sí, amb altres famílies,
2: sí,
1: i si tens la sort que la teva... Pues el síndrome X fràgil és un síndrome que hi ha 5.000 persones, no? I que, uh-huh, tu pots trobar-te amb famílies. En el nostre cas, nosaltres tenim el diagnòstic de l'estiu passat. És un gen... AP2M1. Són en el món les nostres filles i un nen al Japó. Para de comptar.
0: Uf. Clar, nosaltres aquí, la X fràgil, som 115 famílies associades a Catalunya.
2: I jo, en el meu cas...
1: Som les dues úniques, sí, les meves filles.
2: I en el meu cas, la Mireia, no tinc diagnòstic encara.
1: Mira, no tens diagnòstic.
2: Ara, d'aquí uns dies, tornem a veure si li fan alguna altra prova. Però no tenim.
1: Però, bueno, per sort, parlem la mateixa llengua.
2: Però,
1: no?
2: Exacte,
1: encara que no tinguem el mateix afectació.
0: Tot és molt semblant.
2: Que ens passa el mateix.
0: Sí, sí que és veritat que tenir un diagnòstic t'alivia una mica...
2: Sí, perquè, bueno, saps una mica per on va.
1: I és allò de... Veus com no és mal educada? Veus com no és culpa meva que ho he fet malament com a mare o com a pare?
0: Exacte,
1: sinó, sí, que és que hi ha un diagnòstic. També va bé per això. Bon, en fi,
2: pues,
1: Mònica,
2: ja m'hi ha fet un altre capítol molt maco.
1: Exacte.
2: T'ha agradat estar aquí?
0: Sí.
1: Meri, molt bé, un plaer escoltar-te.
0: Gràcies, no, vosaltres.
1: Parles molt bé. Sí, sí, sí.
0: Molt senzill, així molt... Bueno,
2: clar, resumit,
0: com la vida.
1: Sí, sí.
2: Doncs... I resumit i explicar tantes coses, pues bueno, que és difícil.
1: Sí. I enhorabona per la força que teniu i endavant.
0: No, no, a vosaltres també, i per això, per donar visibilitat, per fer-ho tan senzill i tan proper, perquè és que el que visqueu vosaltres, el visquem també nosaltres i altres famílies, és que és així. Estem,
1: exacte,
0: en aquesta lliga.
1: Totalment.
2: Pues bueno, intentarem continuar, oi?
1: Oi, i tant.
2: Pues vinga.
1: Sí. Espero que sí.
2: Pues vinga, ens despedim de la nostra manera.
1: Sí, vinga.
2: Vinga, xoca-la.

0: Son las 5.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Rura. La primera onada de calor ha deixat 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització del Ministeri de Sanitat. Les xifres corresponen als registres des de diumenge fins ahir, dia de Sant Joan. En el mateix període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en salut, derivat de les temperatures extremes. Catalunya és la comunitat amb més mortalitat de tota la península, ja us dèiem, des de diumenge i fins ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Des de Salut Pública, Jacobo Mendioroz ho atribueix a l'arribada prematura de la calor extrema enguany.
3: Aquest any, diguem-ne, que el pic de calor

0: decisions immediates per garantir uns recursos mínims de salut pública durant els mesos d'estiu. Les entitats impulsores d'aquesta declaració insten a l'Ajuntament a garantir l'accés a equipaments municipals i espais públics d'ombra durant aquests mesos. Els refugis climàtics s'han tornat clau per prevenir els riscos per la salut, com és el cas dels cops de calor. A Badalona, on estàvem parlant en aquest cas concret, n'hi ha 14, però bona part d'ells va tancar l'any passat durant les setmanes més caloroses. I al Moianès, els bombers encara treballen en l'incendi forestal que ha cremat 16 hectàrees de bosc a Sant Quirze de Safaja. Tot i estar estabilitzat, els bombers encara no l'han donat per controlat. Els agents rurals estan investigant l'origen del foc, que podria haver tingut un element pirotècnic. I Salut començarà a vacunar de la grip i de la Covid el 21 de setembre en residències majors de 80 anys, embarassades i infants. El 13 d'octubre s'obrirà la vacunació de la resta de grups d'edat. I 9 persones detingudes a Sitges acusades de formar part d'una organització que va estafar i blanquejar més de 9 milions d'euros. Segons ha informat el cos, es tracta d'una complexa trama de blanqueig internacional en què feien servir una empresa pantalla dedicada al lloguer d'embarcacions a Palma de Mallorca i simulaven pagaments a turistes alemanys. Després de 2 anys d'investigacions van accedir al domicili del líder de la trama a Sitges.
1: Som l'Ari i la Núria i estàs escoltant
2: Pecat Original,
1: un podcast de dues amigues parlant del que més els agrada, Ariadna.
2: Un bon Coti rococó, un bon Velázquez, una història d'amor entre quadres i moltes coses més.
1: Avui toca parlar de les 50 ombres d'en Tiziano.

0: Gat Original, amb Ariadna Carreño i Núria Lázaro.
1: Vale, tinc una pregunta.
2: D'acord.
1: Saps què és la pluja daurada?
2: Mateo s'ha rigut. Sí, cuando llueve oro.
1: Cuando llueve oro. Ojo, cuando llueve oro, eh? Ojalá.
2: Obviamente no. No, que t'anava a dir què és. Ah, bueno, necessites...
1: Què és? Vull que em diguis què és.
2: Doncs, segons el que tinc entès, perquè no voldria liar-la, però quan se't pixen a sobre i et provoca plaer, no?
1: Molt bé, educació sexual aquí en Paquet Original. Vale, molt bé, exacte. Aquí vale. És on volíem arribar. Però el que val la pena matitzar és que el mite grec que explica la pluja daurada, quan li passa a la noia, no és per plaer, sinó que bàsicament és perquè Zeus, que qui no ho sàpiga és el dios de l'Olimpo, tal, i entrarem més endavant, necessita posseir a una tal Danae.
2: Vale, una tal, després ja que coneixerem qui era la Dana.
1: Exacte. I l'única forma que té per poder-la violar és transformant-se en pluja daurada. Fort.
2: O sigui, fort. No sabia que venia d'aquí. Però entenc que, o sigui, el rave entre homes també es diu així, no?
1: Suposo, no sé. La veritat és que no ho sé. El tema és que la Danae és un dels quadres que forma part de les 6 poesies de Tisià, que totes elles representen violència sexual o amorosa cap a les dones. Llavors, aquestes, molt important, només estan pintades exclusivament per una sala eròtica, com la sala roja del Christian Grey.
2: Fort.
1: Per tant, pel goce i disfrute del rei Felip II d'Espanya.
2: Després parlarem del rei d'Espanya, dels reis d'Espanya i altres coses, perquè el Tiziano era italià.
1: Efectivament.
2: I ara no, parlarem després. Però crec que primer cal fer una mica de context de qui era aquest pintor. No és que jo sàpiga molt, però l'Ariadna m'ha explicat moltes coses. Els seus col·legues, els seus amics, li van posar un sobrenom i li deien el sol entre les estrelles.
1: Fort. És com una frase amb tipus... Si cuentas las estrellas del cielo sabrás lo que te quiero. Una miqueta, eh?
2: No,
1: és pitjor. És de frases per a ligar.
2: Ja. Fort. Doncs li deien així entre els seus amics. Vull dir que molt interessant.

0: tens tot plegat i es creu que era doncs, un grande, no? En plan, algo important. I com tots els genis, doncs, tenia una personalitat especial, això ja ho hem anat veient amb molts d'ells, i es podria dir, de fet, que era català perquè es veu que era molt tacany o molt àvar, però a més el tio estava molt forrat, tenia molts diners i sempre es queixava que era pobre i que no tenia. Llavors,
1: aquesta història
0: dèiem,
1: em sona una mica.
0: Sí, em sona bastant. Com dèiem, va ser el primer pintor del rei d'Espanya, pintor primero, de fet, li deien, i per això es creu que hi ha tanta obra d'ell al Museu del Prado.
1: Efectivament. Llavors, en tema pintura, és un dels pintors que més fort va donar en aquella època, com bé hem comentat, i va ser un abans i un després en moltes coses, però en la principal és que abans els pintors tenien un llenç i feien com l'esbós amb llapis o amb grafit o amb el que fos i després ho pintaven a sobre. Però aquest va dir: per què haig de fer tanta feina si puc agafar i pintar-ho directament, no? Llavors, clar, així se li dona vida.
0: M'estic rient perquè realment
1: anava a dir, he dit alguna
0: cosa? No, no has dit res, però crec, o sigui, almenys entre els nostres grups d'amics, quan hem fet alguna cosa de quadres, nosaltres utilitzem un llapis, aquí l'Aleix sobretot, aquí la senyora Ariadna és literalment...
1: És veritat!
0: Tiziano, en plan, no a sobre, perquè vam fer un dibuix de la Sagrada Família.
1: Sí, i no podem dir el nom perquè seria com marca, no?
0: Vam fer...
1: Això que està de moda, que és veure vi i pintar un quadre.
0: I vam fer la Sagrada Família i llavors tots anàvem pas per pas amb el llapis fent. De fet, posarem una imatge, tot i que el que hi quadra està a la basura. Però sembla Memòries d'Àfrica, el quadre de l'Ari, perquè ella va dir, me la suda. I va començar a pintar amb el d'això negre. Llavors, literalment, sí, crec que...
1: Jo vaig començar a posar
0: un toc
1: color,
0: de Tiziano i no
1: color,
0: ho sabies.
1: Color, però no m'ha sortit bé. Però molt bona referència. Fort.
0: Fort.
1: Fort, que quedarà aquesta foto un pantalla per sempre. No puc més.
0: La tenim, no?
2: La tenim.
0: La confirmen que tenim la imatge i la podrem veure.
1: Vi, pintura i no saber dibuixar, què pot sortir bé?
0: No, ja, però és veritat. O sigui, jo no sabria pintar directament. No, has de tenir un arte per fer-ho. I amore, no el tens.
1: Jo, que em vaig voler flipar aquí, eh? En fi, fort, ja mirarem trapos sucios.
0: Ai, perdó.
1: No, que no, sí, m'ha fet molta gràcia. Tornant al tema. llavors, clar, o sigui, li donava vida. Què vol dir donar-li vida a un quadre? No.
0: Exacte.
1: Vol dir donar-li vida com els quadres de Harry Potter. Vull dir, no arribem en aquest punt de cada
0: fort,
1: persona.
0: Fort, seria guai, de cop.
1: M'agradaria un muntó. Mira que s'han inventat coses, i això no, i penso...
0: Home, com vols que s'inventi això de cop?
1: Però m'agradaria tant com agafar el diari i de cop, no sé...
0: Sí, i et surt l'espectro.
1: M'agradaria molt, de veritat.
0: Ho veig impossible. Això sí que...
1: Bueno, mira el xat GPT, jo què sé.
0: Ja, però no t'apareix un holograma.
1: No sé, a mi m'agradaria. Canta el Michael Jackson de cop, que posen, saps? Pues, algo així, molaria. Bueno, en fi, jo crec que es podria. Total, penseu que venim de l'època medieval en què els retrats eren així. Llavors, que eren superplans, super 2D, semblava, pues, jo què sé, un dibuix no del col·le. O sigui, tot tenia una raó, però semblava un dibuix del col·le. Vale.
0: Vale.
1: Què passa? Que passem a un renaixement italià del segle XVI on els artistes ens volen explicar històries que es poden sentir els personatges en aquell moment. I, perquè et facis una idea, la llegenda diu que en Tiziano va fer el retrat d'un dels papes de Roma d'aquell moment.
0: Vale.
1: I el va deixar al balcó assecant-se. Llavors, es veu que era tan i tan realista aquell retrat del papa que la gent passava pel costat del balcó i deia adéu.
0: Us dic jo que si veieu el quadre de l'Ariadna no diria ostres, la Sagrada Família. És l'últim que et vindria al cap.
1: És que sembla de tot menys
0: però això. Tot això, o sigui, realista literal, perquè pintava directament.
1: Semblen tabaltes, el meu, de la Sagrada Família. Busqueu tabaltes, oi, que surt.
0: Tal qual és perquè pintava directament, en comptes de dibuixar el que pintava.
1: Com?
0: El realisme que li donava.
1: Ah, sí, sí, exacte, exacte. O sigui, fort, bueno, bueno, perquè feia servir com molt els colors, saps? No hi havia com línies fortes. Ara potser algú se'm cagarà a sobre per dir això, però jo crec que és per això.
0: No, no, confiarem jo, en el criteri de l'Ariadna, que aquí és la que sap, o sigui...
1: Gràcies.
0: I total, si no, ens és igual.
1: I si no, endavant, endavant. Llegiu un llibre d'aquests que porten informació.
0: Que no és nosaltres.
1: En Felip II va veure que en Tizià era famoset i pintava guai i va dir... aquesta és la meva, i li va fer una proposició indecent a en Tiziano, com diria en Romeo Santos.
0: Ajudaria.
1: Llavors va pintar 6 quadres pornos femenins amb l'excusa de que parlaven de mites, vale? I no només pornos de que les dones surten completament despullades, mm-hmm, sense cap tipus de necessitat o motiu, sinó que les temàtiques escollides amb els ulls del 2024, flipes. Però bueno, encara a dia d'avui hi ha coses de les que parlarem que, uh-huh, continuem passant. Oi, Dominic? Seguim.
0: Que de fet, bueno, ara ha sortit la sentència.
1: Ah, fort? No, i què?
0: 20 anys de presó, que és el màxim.
1: Em sembla poc.
0: Sí. Llavors es veu a la Giselle i tothom l'aplaudeix i tal. Però sí, a mi també em sembla poc, però... bueno, al final l'home més gran es morirà allà, jo crec, espero.
1: Tant de bo.
0: Però sí, sí.
1: Fort. Well. Seguim. Llavors, les 6 poesies de Tizià que estaven exposades a la sala eren les següents. Llavors, val, et comentaré el nom i una miqueta la història per sobre.
0: D'acord. Vale?
1: I em dius si et sona, si no, el que et sembla...
0: Tu, o sigui, dius fantàstic, que li va fer per al Felip II.
1: Sí.
0: Que era conegut com el rei prudente.
1: De repente.
0: De repente.
1: El prudente, però se hace pajas después de comer.
0: De fet, vaig una mica a res, com paraules que el defineixen, segons elcaminoespanyol.com, val? Diu, Felipe II, el rei prudente, reservado, trabajador, profesional, racional, prudente, responsable, hogareño, sedentario, religioso, atento, cariñoso, cauteloso, agradecido, comprometido, sobrio, modesto, culto, aficionado a la lectura, a la pintura y sobre todo a la arquitectura. Así era Felipe II.
1: Endavant. Pues tenia una sala roja.
0: Fort,
1: eh? Així. Llavors, aquestes 6 poesies, la primera és la Danae, que ja ho hem comentat.
0: Vale.
1: Que és el mite d'on surt la lluvia dorada, no? I es veu, o sigui, la Danae era una noia que la van tancar, el seu pare la va tancar en una torre, perquè l'oracle de Delfos va dir que es moriria la seva filla i va dir, no, no, no, anem-la a tancar a la torre, que per raons X potser...
0: allà no morirà.
1: Potser de fàstic, però... I Zeus va dir, ai, que mona està grastadeta i vulnerable, anem a fer pluja daurada, vale? I violació, fort.
0: Fort.
1: Llavors, això ja ho hem comentat. Llavors, Diana i Calisto.
0: Vale.
1: Aquest és un bollodrama, que és una cosa que, vale, m'impacta que estigui en aquella època i que sigui una de les històries triades, vale? Calisto era la donzella de la deessa Diana, vale? Zeus va, mm-hmm, dir, ostres...
0: El Zeus té a veure amb totes les obres.
1: Gairebé, gairebé, gairebé. Però era el més putero, tu. Total, en Zeus volia tenir tema amb la Calisto i per fer-ho es va transformar en la Diana... Vale.
0: Tot és tan turbio.
1: Tot, o sigui... per seduir-la i tenir relacions amb ella. Que relacions que van culminar amb un embaràs.
0: Vale.
1: Llavors, el moment en què la Diana ho descobreix, cor trencat.
0: Òbviament.
1: Clar, llavors, això penso que és violència, no, també?
0: Literalment. Però també et dic... O sigui,
1: és violació, és violència, tot, és engany, no? És com, bueno... No sé.
0: Però vull dir que jo entenc el cor trencat de la Diana, però entenc que la Calisto es vantarà en algun moment.
1: Clar, clar, clar, per això vull dir, però que és fort. I ho tens allà i dius, oi que sí, m'encanta,
0: però, o sigui, tantes coses que podríem parlar i no entrarem en temes religiosos, però... Tipo la Verge Maria.
1: Efectivament, efectivament. Ai, hauríem de parlar un dia de Madonna.
0: Podem parlar d'aquestes coses, sí.
1: Totalment. Després tenim la Diana, o sigui, la mateixa, uh-huh, amb un senyor que es deia Acteó.
0: Vale, a la, vale, gent li molava molt la Diana. Ah, no, era la Calisto, no l'altra.
1: Exacte. La Diana, o sigui, la Diana jo crec que apareix en 2 quadres perquè era verge. Jo crec que, vale, això deu ser un motiu de posar...
0: Sí, segur, 100%. Vale.
1: Teoria meva. La Diana era verge i sempre ho volia ser, perquè va veure la seva mare patir molt quan va parir el seu germà Apolo, vale, i va dir, amore,
0: Jo no
1: per aquí no sale nada, saps? O sigui, no sale ninguna cabeza. Llavors, ella es volia mantenir pura.
0: Vale.
1: I, però pura fins i tot de que ni la miressin, o sigui, que ningú es fixés amb ella sexualment parlant per homes.
0: Vale. Vale?
1: Total, un dia, ella, o sigui, eres la deessa de la caçaria i tot això, uh-huh. i va anar a caçar.
0: Vale.
1: I va dir, ostres, quina calor que fa, em vaig a banyar amb les meves nimfes a l'estany.
0: Vale.
1: I l'Acteó aquest va passar per allà i encara que ell sabia que no ho podia fer, va anar a l'estany a espiar-les qual voyeur.
0: Vale.
1: Total, que la Diana el va veure i va dir sí, i el va convertir en cèrvol per tota la vida.
0: Ai, pobreta. O sigui, pobreta Diana, dir que vulguis una cosa i que no t'ho respectin.
1: Efectivament. Llavors, que quin és el moment retratat en el que se sent vulnerable?
0: Això és el que t'anava a dir, que és com el que parlàvem l'altre dia de... que retrata com el moment que va passar, no? En aquest cas.
1: Efectivament.
0: Vull totalment. Dir que es veu com ell entra, no? I totes estan així, oh.
1: Exacte, que és com fortíssim. Llavors, a Venus i Adonis... Llavors, el fill de la Venus, que és... Venus és el nom en romà, perquè els romans copien els grecs, i copien els mites, i copien tot, d'acord? ¿Vale? Llavors, la Venus és l'Afrodita. D'acord?
0: ¿Vale?
1: Llavors, el fill de la Venus i l'Afrodita és l'Eros, d'acord? ¿Vale? Que és el que tira les fletxes.
0: No?
1: Qui tira les fletxes d'amor, com ¿vale? la Carina. Estas fletxes d'amor.
0: El Mateu ha fet així. I jo he dit que si no era l'Eros Ramazzotti.
1: Ai, quasi. Com era? Hòstia, ara no en surt cap cançó, però m'agradava molt l'Eros Ramazzotti.
0: Veus? És que...
1: Fort, fort.
0: No diu el Mateu que per dir això no digui res.
1: Perdó, per tant. Llavors,
0: per Seu i Andròmeda. Ai, Venus i Adonis.
1: A l'Adonis li molava molt caça.
0: D'acord.
1: Llavors, Mart era la parella de Venus i estava com super gelós de que a la Venus, de cop, perquè clar, ho he explicat fatal, torno.
0: Vale.
1: En l'Eros, vale, va tirar una fletxa a la Venus.
0: Val. L'Eros era el fill
1: de
0: la...
1: És que no sé com molt bé com funcionen les fletxes, però jo sé que va tirar una fletxa i la Venus es va enamorar de l'Adonis.
0: Vale.
1: El senyor que li agradava caçar. Vale. Vale. Perquè aquí tothom o t'agradava caçar o t'agradava banyar-te, fin. O t'agradava violar, depèn del context.
0: Genial.
1: Llavors, es va enamorar de l'Adonis.
0: Vale.
1: Llavors, per un altre costat tenim la Venus, que estava amb Mart. I vale. Mart va dir, esta és mi xica. Estic gelós, perquè no m'agrada això. Llavors, Mart va dir, saps què? Anem a finiquitar el tema, no? I em transformo en porc senglar, mato el noi, a l'Adonis, mentre es caça... I així l'Afrodita estarà una miqueta trista, però almenys estarà amb mi.
0: Auxili. Em recorda a Somni d'una nit d'estiu, de Shakespeare, que també està inspirat en mites grecs, que ara no recordo en quin.
1: És veritat, això?
0: Però també passa un lío així d'enamoren el que no li toca, llavors s'enamoren entre ells, tal. Embolics, bueno.
1: Sí, però total, sempre acaba perjudicada la noia, no, sempre exacte. Hem de retratar... O sigui, crec que... El moment que està retratat és el moment en què la Venus li diu no vagis a caçar.
0: Uh-huh. Bueno, ella perquè, l'està agafant.
1: Sí. Exacte, perquè tal, o sigui, sempre és patiment, no? Patiment despullada, l'agafa despullada de ai, per favor, no m'ha donat temps de vestir-me per impedir-te
0: exacte.
1: Que te'n vagis a caçar. En fi. I, per últim, tenim bueno, el rapte d'Europa.
0: I Perseu i Andròmeda, que...
1: Ostres, me l'he petat.
0: Sí,
1: bueno,
0: pues, per si vols comentar-lo.
1: Sí, sí, sí, sí. És el, sí. O sigui, l'ordre del factor no altera el productor, però endavant. Perseu i Andròmeda. Aquesta no és violència sexual,
0: vale.
1: Vale? Però és l'eterna història de l'heroi i la dona que ha de ser salvada.
0: Uh-huh.
1: Llavors, o sigui, per incapacitat de la dona.
0: O sigui que al final totes les dones que apareixen en aquells quadres són vulnerables.
1: Efectivament, estan en un moment molt vulnerable, molt totxo, patint o per X raó. Llavors, l'Andròmeda la va liar perquè va fer un comentari que no tocava, un poble es va ofendre i ella es va oferir en sacrifici, de dir, tranquils, ja em mato jo,
0: clar, no?
1: No
0: fos
1: i que... així saldem el deute que tinc amb vosaltres de l'ofensa. Total, li van enviar un monstre, el que es feia abans perquè la matés, que era Cetus, i,
0: vale.
1: la van encadenar a unes roques. Llavors, Perseu va dir, no, per què li fan això a una senyora? I la va anar a alliberar. I clar, estava guapa, estava despullada i em sembla que es van casar també o van tenir relacions.
0: Perfecte.
1: I just és el moment en què ella està encadenada, no? I ell ve com a rescatar-la. Uh-huh. Llavors, no és violència com a tal, però és un tòpic típic masclista.
0: Llavors, la dona vulnerable, això, perfecta, esperant que algú la rescati.
1: Efectivament. I per últim, ara sí, tenim el rapte d'Europa. Vale? Un altre cop apareix aquí Zeus, i és que va dir, ostres, m'enamoro d'Europa, perquè ell s'enamorava molt. Ell tenia una dona, que era la Hera.
0: Això
1: aquesta
0: Zeus
1: estava cabrejadíssima tot
0: home,
1: el rato.
0: Home, no m'estranya.
1: Però la Hera anava a putejar sempre a les segones, com a les amants. Mai anava a putejar a Zeus, que dius, ostres.
0: Bueno, potser perquè tenia por de que li fes alguna cosa, no?
1: També, suposarem. També, però dius, no sé, bueno, és igual. Altres temps.
0: No estàvem en aquella època.
1: Total, que Europa estava per la platja recollint flors, lo típic que lo vas típic, a fer a una platja, també t'ho dic, no sé com devien ser les platges en aquell moment, i Zeus va dir, pues mira, em transformo en un toro,
0: ah, vale.
1: M'acosto, em faig el manso. Total, que l'Europa va dir, ai, que mono, i s'hi va pujar a sobre. Llavors, Zeus pues la va muntar, se la va endur, la va segrestar a Creta i va tenir 3 fills amb ella.
0: De toro? O no?
1: És
0: no
1: que saps que no ho sé.
0: Ah, vale.
1: És que espera que no fos el Minotaure, Ojo.
0: Bueno, el que hi ha aquí representat sembla una vaca, ja també et dic.
1: Padres Minotauro.
0: Què? Com que padres?
1: És que potser un és l'Europa de cop, saps? Ah, doncs pues no. No. No, no.
0: O sigui, la pintura es veu aquest toro, però que és blanc, i l'Europa, doncs pues amb la teta tímida, que diria l'Ariadna.
1: Efectivament, efectivament. Total, que llavors Felip II va fer això, Felip III, que va ser el fill de Felip II, perquè era bola de nieve 1 o bola de nieve 2, això ja ho hem après, era religiós a matar, vale? Ja no li va molar el tema, va desmuntar aquella habitació i va guardar sota clau les representacions. Val? Però el net, el fill de Felip III, Felip IV, li va encantar la idea del seu avi i no només va treure els quadres d'on estaven guardats, sinó que va fer la bòveda al Palau de l'Escorial, anomenada bòveda de Tizià. Llavors, tot són representacions d'aquest estil.
0: Vale. De fet, si busqueu Felip IV, trobareu com articles i un d'ells posa "Así fue la desenfrenada vida sexual de Felipe IV d'Espanya".
1: Veus, tot, o sigui, al final està tota la genètica. I endavant, o sigui, t'he portat tot això, fantàstic. O sigui,
0: fantàstic.
1: Molt feliç. Llavors, tot el dia d'avui, no, pues tenim tot el tema del porno i tal, que no m'estranya pues tenir com aquestes escenes. Ara anem a jugar.
0: D'acord.
1: Anem a jugar.
0: La part més important del dia.
1: Llavors, ara hem parlat de com representaven una miqueta les dones.
0: Sí.
1: Això era un tipus de representacions que podríem dir que eren el 80%.
0: 95, potser.
1: Sí. I ara t'ensenyaré un quadre,
0: d'acord,
1: en què també representa una dona, però no se la representa així.
0: Vale.
1: I llavors, jo vull que em diguis què en penses, de quina època, si ho ha fet un home o una dona.
0: Jo de cop, crítica literària, d'acord.
1: Vale. És que crec que et farà asco, però bueno.
0: Ah, genial, que bé.
1: Però endavant. T'ho enganxo en el guió i vosaltres ho veureu en pantalla.
0: D'acord, a veure. Tic-tac.
1: Vale, ja està.
0: No veig res, Ariat, no?
1: T'ho passo?
0: Ah, està baix. Vale. Ah, i aquest em sona molt.
1: Vale, comencem. Què creus que ha fet, un home o una dona?
0: És que això no és... Potser no serà. És una dona típica la que ha pintat això.
1: Sí, vale, molt bé. Vale.
0: És l'Artemisa, gent.
1: Molt bé, Núria. No ho sabia, eh?
0: Bueno. No ho sabia, he de dir que no ho sabia.
1: Vale, llavors tenim...
0: Jo diria, no sé, o sigui, veient-li la cara, és que em recorda un pintor, la cara de l'home aquest, però no serà. Però que li...
1: Sembla Caravaggio, però no l'és.
0: Exacte. Vale. Llavors... l'estan matant, potser, per haver fet alguna cosa...
1: Xunga.
0: Tipo, violar o matar o alguna cosa així. No ho sé.
1: Vale, molt bé, Núria. Llavors...
0: Hi ha dos colors, algú tindrà a veure, que van de blau i vermell, segur, però no tinc ni idea.
1: Molt bé. Bueno, o sigui, no m'ha arribat a tant.
0: Ah, vale. Però... I l'estan matant a un llit, segur que també té a veure, perquè hem après moltes coses aquests dies.
1: Vale. Pues et sorprendràs.
0: Borro la foto d'aquí,
1: Sí. Llavors, ostres, de cop ha pujat tot. El tema és, a mi és un quadre que es diu Judith Holofernes i l'ha fet l'Artemisa Atenícia Gentileschi.
0: Vale.
1: Llavors, és una de les úniques dones de les que es té informació i van ser artistes reconegudes a la seva mateixa època.
0: Vale.
1: Que en aquest cas era el barroc. Val? Llavors, ella va veure molta obra de Caravaggio i va ser, o sigui, amb qui es va inspirar. Llavors, l'Artemisa... Ah, és que ara no sé si era Artemisia o Artemisa. Ho tinc por de dir
0: Artemisia,
1: malament.
0: Artemisia, Artemisia. Jo l'he dit Artemisa.
1: Perdó, per tant. Total, aquesta noia era filla d'un tal Orazio Gentileschi, que era,
0: vale,
1: que era, o sigui, que tenia un taller de pintura i ell era artista. Llavors, ja va veure que la seva filla... pues era molt bona a dibuixar, no sé què, i la va instruir, va dir, clar que sí, endavant, tu has de brillar, vale? Total, que aquesta bona noia va, o sigui, quan va començar a tenir 16 anys i va començar a fer produccions i obres que han passat a dia d'avui i de les que, repeteixo, es sap informació, que és una cosa molt forta, bueno, es va anar fent un lloc. Fins que, o sigui, però ella pintava normal. Sí, vale, sí que hi havia referències del barroc i tal, però no, no eren pintures molt fosques o d'aquesta temàtica com, vale, la de
0: com
1: Judith Yolo-Ferres.
0: Que...
1: Vale. Perquè quan ella tenia 19 anys, un violador en sèrie de l'època,
0: vale,
1: la va violar. Val? Llavors,
0: vale,
1: ella...
0: Genial,
1: o sigui,
0: perfecte.
1: Ella, o sigui, hi ha un escrit que, bueno, que és bastant típic d'ella mateixa, en el que diu que va notar com... la penetraven i va dir, no m'hi vas a penetrar més. I li va arrencar un tros de pell de la tita.
0: Estupeta.
1: Sí, sí, sí. Ella tope de fort. Total, que igualment, o sigui, encara que molt empoderada, molt tal, doncs és una cosa que, òbviament, la va marcar i va marcar la seva obra. Llavors, a partir d'aquí, totes les pintures són com superfosques, no sé què, clar obscur, i les temàtiques són totes de venjança. I totes són de...
0: Vale, tot té sentit.
1: Totes són... Agafa... temes de l'Antic Testament,
0: vale,
1: que un és aquest Judith Yolo-Ferres, també hi ha el de Susana i no sé què, i pues això, les pinta sangrientes, les pinta fent a l'home patir, saps? O sigui que és d'empoderament i són molt gores.
0: Bastant gores, sí, però...
1: Sí. Llavors, en el cas aquest de la Judith Yolo-Ferres, la que talla el cap de l'Yolo-Ferres, que és la Judit, és la cara d'ella, o sigui, és un autorretrat d'ella.
0: Ah, ostres, vale.
1: O sigui, que és un empoderament màxim, increïble, és superguai. I, per últim, explicar una miqueta la història, per qui no la sàpiga, que Yolo-Ferres volia com atacar el poble de la Judit.
0: Vale.
1: I, bueno, la Judit era una dona que era viuda, tal, tal, i just va acampar tot l'exèrcit de Yolo-Ferres en el poble, i ella es va colar. Hi ha teories que amb sola o amb la seva criada, mentre, o sigui, i a partir de les arts femenines que es deien en aquella època, no? Pues van sopar, no sé què, tal, tal, el va emborratxar i quan es va adormir li va tallar el cap amb una espasa. I és just el moment que s'està representant, en el moment en què se li està tallant el cap.
0: Gore
1: i
0: total.
1: Es va endur el cap en un sac.
0: Ah,
1: i el va portar al poble en plan, toma, i ja està.
0: Doncs, Ariadna, si et sembla, avui podríem preguntar als nostres oients, potser dones empoderades que coneguin, o dones artistes, per exemple, i hi ha algun quadre, si els hi sona, i veiem si entre tots podem treure o no noms d'artista.
1: Estaria superguai, estaria molt, molt, molt bé. O sigui, també t'haig de dir que avui em dona com la sensació que hem fet més educació sexual que primària.
0: Podria ser. Bueno, primària segur, perquè primària no pren res de tot això.
1: Bueno, posar el condol plàtan, no? El bueno, tàmpax amb aigua.
0: A primària? No
1: jo
0: sé.
1: A sisè de primària vaig.
0: Bueno, sí, vale, potser a primària. Doncs res, amb això ens acomiadem i com sempre, si no us han explicat una història d'un quadre, també la podeu buscar. Hi ha històries interessants i també és, crec que és important, o creiem que és important, que conegueu qui hi ha darrere d'aquells quadres i què volen representar i que a vegades admirem una cosa i no sabem ni tan sols que estan escenificant doncs, una violació cap a una dona o qualsevol cosa que...
1: I normalitzar.
0: Exacte, que potser no hem de normalitzar. Així que investigueu una mica i difongueu tot el que aprengueu.
1: Olé!
3: Pecat Original, amb Ariadna Carreño i Núria Lázaro. Amb el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals.

0: Cardedeu. Són les 6.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6 i us parla Mercè Roura. Espanya, Itàlia i la República Txeca enviaran equips de rescat, alguns dels quals comptaran amb gossos de rescat. A Veneçuela, pels dos terratrèmols de 7,2 i 7,5 de magnitud d'aquesta matinada. La Comissió Europea s'encarregarà de coordinar la resposta internacional d'un desastre natural que ha deixat almenys 168 víctimes mortals i gairebé 1.000 ferits. Veneçuela...
3: Val, si us sembla, podríem començar, doncs. Val, bona tarda a tothom, regidors, ciutadans que ens acompanyeu aquí, els que ens pugueu estar mirant a través de la televisió. Abans de començar el ple, si us sembla, us demanaria que guardéssim un minut de silenci en record de les víctimes d'aquest devastador terratrèmol que ha colpejat Veneçuela. Voldríem, amb aquest minut de silenci, expressar el nostre condol a les famílies que han perdut certs estimats, la nostra solidaritat amb totes les persones afectades i el nostre reconeixement també als equips d'emergència que treballen

0: Ouais, moltes gràcies. Sí. I abans de començar també, companys de Televisió de Cardedeu, gràcies per l'esforç que heu fet per poder començar l'hora, perquè avui realment us hem apurat molt la instal·lació de tot el que feu per poder fer que aquests plens arribin a tots els ciutadans i ciutadanes de Cardedeu. Senyor secretari, podem procedir quan vulgui.
1: En primer lloc, hi hauria la votació sobre la inclusió per urgència de la moció amb motiu de la Diada per l'Alliberament Sexual i de Gènere que presenta el grup municipal de la candidatura d'Unitat Popular.
0: Molt bé, procedim a...
1: Vots a favor de l'urgència. Queda aprovada per unanimitat. Ara ja passaríem a l'aprovació de l'acta de la sessió del ple ordinari corresponent a la sessió del dia 28 de maig de 2026.

0: dir, no hi ha observacions a l'acte, entendríem que queda aprovada. I ara ja passaríem a la delegació de l'aprovació de l'instrument de planificació plurianual i es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, delegar a l'alcaldia la competència per a l'aprovació, actualització, revisió i modificació de l'instrument de planificació plurianual de recursos humans a l'Ajuntament, als efectes de justificació de l'aplicació de la taxa específica prevista a l'article 22.4 de la llei 31/2022. Segon, establir que la present delegació tindrà efecte des del dia següent a l'adopció d'aquest acord, de conformitat amb el que estableix l'article 51.2 del Reial Decret 2568-1986. I tercer, publicar el present acord al butlletí oficial de la província de Barcelona.
1: Bé, la llei de 31/2022 del pressupost general de l'Estat pel 2023 preveia la possibilitat d'una taxa específica d'oferta pública, que era l'oferta de places vacants de l'Ajuntament, per permetre que la temporalitat de les administracions públiques sigui inferior al 8% sobre el total de places de l'Ajuntament. Pressupostos generals del 23 es van prorrogar llavors i per tant també s'han prorrogat aquest article de la llei. Les ofertes públiques on s'aproven les places fixes a convocar preveuen en funció de la taxa de la reposició, que normalment són places que s'han desocupat, és a dir, només per baixes o jubilacions, pel mateix nombre de places a crear. Les administracions que creen nous o majors serveis, per tant, com ha sigut el nostre cas, no podem generar noves places que no siguin desocupades, per la qual cosa les places de nova creació només es poden cobrir de forma temporal, generant temporalitat de places creades, que és el cas, insisteixo, de Cardedeu, que anualment va creant noves places a la plantilla. Per això hem de recórrer a la taxa específica que ha d'estar justificada amb un instrument que se'n diu de planificació plurianual, que permeti reduir la temporalitat per sota del 8%. És a dir, places ocupades per persona temporal, places totals estructurals. Doncs, malgrat tots els processos que s'han fet aquests últims anys, Cardedeu estem amb una temporalitat del 30%. És a dir, molt lluny d'aquest 8%.

0: 100%, donat l'important creixement de places que hem tingut. I per tant hem de recórrer a aprovar, ja es va fer l'any passat també, hem de recórrer a aprovar un instrument de planificació pluriennal que permeti generar aquesta taxa específica i reduir la temporalitat cap al 8% o almenys acostant-s'hi. I per tant, també de que d'alguna forma aquelles places que puguin ser urgents, ja n'hi ha algunes de molt urgents, el ple pugui delegar en aquesta alcaldia aquest instrument de planificació. Hi ha algun comentari? Davant.
1: Sí, hola, bona tarda a tothom. Compartim la necessitat de reduir la temporalitat en l'administració pública, com no podria ser d'una altra manera, i de disposar aquesta planificació de recursos humans que permeti estabilitzar la plantilla i garantir uns serveis públics de qualitat. Ara bé, el que avui votem no és l'instrument de planificació en si, sinó la delegació al govern i la seva aprovació, actualització i modificació. Entenem els arguments d'agilitat administrativa exposat a la proposta, especialment en relació a les necessitats urgents de personal, però creiem que els instruments de planificació de personal tenen una dimensió estratègica prou rellevant perquè el ple, com a màxim òrgan de representació democràtica, en pugui tenir el debat i el control polític. Per aquest motiu, sense oposar-nos a la finalitat perseguida, però amb reserves respecte a la concentració d'aquesta competència en l'alcaldia, ens abstindrem. La planificació de recursos humans no hauria de ser només una qüestió d'eficiència, sinó també de transparència, participació i control democràtic dels serveis públics. Gràcies.
0: Moltes gràcies, molt amable. Sí, senyor Mas Ferrer.
2: Sí, nosaltres en la línia que hem anat expressant en molts casos d'abstenció dels pressupostos, també per col·laboració, però també dels canvis que hi ha hagut en organigrama i altres temes de plantilla, atès que hi ha hagut bastanta informació en les diferents comissions d'àrea sobre tota la planificació i sobre el nou organigrama i tot això, doncs en aquest cas no és que ens hi adherim, no és que estiguem a favor, ens abstindrem, però ens abstindrem en aquest sentit també doncs, de la tasca que s'està fent per seguir redreçant i seguir gestionant el dia a dia de la casa.
0: Molt bé, moltes gràcies, senyor Ferrer. Passem a votació.
3: Vots a favor? Abstencions? Queda aprovat per majoria absoluta. El següent punt de l'ordre del dia és l'aprovació de l'agenda urbana de Cardedeu i es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar l'agenda urbana de Cardedeu que inclou els documents agenda urbana i el document de síntesi. Segon, publicar aquest acord al butlletí oficial de la província de Barcelona i al portal de transparència d'aquest ajuntament. I tercer, notificar el present acord a la Gerència d'Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona.
0: Senyor Quesada.
4: Moltes gràcies, senyor alcalde, regidors, regidores, bona tarda a tots. Bueno, avui portem a aprovació el que és el document de l'agenda urbana de Cardedeu, que és un document de caràcter estratègic però que no és vinculant i és un document tendent a orientar què volem que Cardedeu sigui un municipi més saludable, més segur i més resilient. De fet, la metodologia per implementar l'agenda urbana ha sigut quatre fases. La primera és la dels treballs previs, la segona la d'anàlisi i diagnosi, que en aquesta s'ha efectuat el que és la participació ciutadana, un pla d'acció i després el procés d'avaluació i seguiment, que en aquest cas té molta importància, com explicaré al final. Sí que m'agradaria explicar abans quin ha estat a nivell de participació ciutadana els quatre elements que aquelles persones que han participat han destacat amb baixa importància. Evidentment, el primer dels assumptes, que no podia ser d'altra manera, és el dret a l'habitatge, és garantir l'accés a l'habitatge. O sigui, una demanda per garantir l'accés a un habitatge assequible i unes demandes per demanar que incrementem el parc d'habitatge de lloguer social i també que treballem per la implementació de noves formes de tinença de l'habitatge, com són les cooperatives en cessió d'ús, tal com ja tenim actualment a Cal Palinou. La segona és la sostenibilitat i adaptació al canvi climàtic, una gestió més verda de l'espai públic, amb més sobrat, amb més ombra i amb espais naturals resilients. La millora de l'espai públic i l'accessibilitat universal, o sigui, uns carrers, unes voreres, unes places accessibles per tothom i sobretot sobretot per la gent gran. Una de les coses que ens indica precisament l'agenda urbana de Cardedeu és que la taxa d'envelliment a Cardedeu és superior a la mitjana de la comarca i a la mitjana de Catalunya. I això, quan dic això, em refereixo a les persones majors de 85 anys. I finalment, el quart element que ha destacat els veïns i veïnes que han participat en aquest tema és reforçar els mecanismes de participació ciutadana i de governança col·laborativa. Per tant, estem davant d'un document de planificació estratègica no normatiu que tracta d'orientar les decisions i polítiques tant de gestors públics i privats per fer d'orientar Cardedeu cap a la sostenibilitat. També és veritat que l'agenda local urbana que aprovarem avui, si tot va bé, situa Cardedeu orientat amb els marcs estratègics actuals de l'agenda 2030, l'agenda urbana internacional i les agendes urbanes de la Comissió Europea, estatal i l'espanyola. I un efecte que té precisament també aquesta agenda urbana local és que ens obre portes de finançaments tant de la Unió Europea com estatals en desenvolupament de projectes urbans sostenibles. Un element molt important que conté precisament aquesta agenda urbana local és el pla d'acció, que és el full de ruta orientatiu de l'agenda per tal de que les decisions que prenguem transformin Cardedeu des del punt de vista de la sostenibilitat, de la cohesió social, de la innovació i de la bona governança. I aquest pla no és una cosa que hagi sorgit solament d'aquest procés que és obert, sinó que el que ha agafat aquest pla és tots els documents, tots els programes, tots els plans directors i estratègies que tenia aquest Ajuntament per els ha contemplat i els ha preparat, i a més ha inclòs reptes nous que ens hem trobat durant aquest temps. I precisament una de les virtuts que té l'agenda local urbana és posar ordre i donar coherència a les polítiques públiques que es venien desenvolupant i alhora impulsar projectes des d'una visió estratègica. Al final, l'agenda urbana local està composada de 113 activitats, 27 actuacions englobades en 4 línies estratègiques. La primera és Cardedeu sostenible i habitable, que són actuacions centrades a la millora de Cardedeu en termes ambientals i d'habitabilitat. I aquí parlem mesures orientades a reforçar la qualitat de l'espai públic i del paisatge urbà, la renaturalització dels espais públics i la reducció dels impactes ambientals i adaptació al canvi climàtic. A més, incorpora mesures en relació al planejament urbanístic, a la mobilitat sostenible i, com no podia ser d'altra manera, amb l'accés a l'habitatge. La segona línia estratègica és un Cardedeu amb oportunitats, amb un impuls d'un model de desenvolupament econòmic orientat a reforçar les oportunitats de la població i del teixit productiu local, amb actuacions vinculades a la promoció econòmica, al foment de l'ocupació i de la formació, al suport del comerç i a l'activitat econòmica de proximitat. L'objectiu és posicionar Cardedeu com a centre de referència tant a nivell comarcal com a nivell supramunicipal. El tercer línia estratègica és un Cardedeu cohesionat i inclusiu, amb actuacions orientades a reforçar la cohesió social i la inclusió amb una mirada posada en el benestar i l'equitat, i amb mesures que busquen garantir serveis i recursos, perquè sense recursos no podrem disposar de serveis, i promoure l'accessibilitat i l'igualtat universal, l'igualtat d'oportunitats, i atendre els col·lectius més vulnerables o en risc d'exclusió. El quart apartat és un Cardedeu participatiu i digital, la quarta línia estratègica, amb la millora de la governança municipal i la relació amb la ciutadania, reforçant la transparència, els mecanismes de participació i la comunicació pública. Un dels objectius d'aquesta línia precisament és la modernització i digitalització de l'administració pública per tal de fer-la més eficient, més accessible i més propera. Una administració preparada per gestionar reptes complexos i capaç d'impulsar polítiques públiques amb un major nivell de col·laboració i de corresponsabilitat ciutadana. El quart dels elements que composen aquesta agenda urbana precisament és la fase de seguiment i avaluació, i aquesta és tan important com les altres o més, perquè es defineix aquest instrument com un instrument dinàmic i flexible, és a dir, que es pot modificar i es pot adaptar en funció de cap a on va Cardedeu, o la necessitat de necessitats emergents, o quan apareguin necessitats emergents que cal adequar aquesta planificació. I aquest instrument també preveu un model de governança entorn a dos àmbits. Un de caràcter político-tècnic, que cristal·litzaria finalment amb una oficina tècnica de local urbana, i després un altre d'àmbit ciutadà, que inicialment s'articularia a través de la Comissió Ciutadana General, que seria un espai de caràcter consultiu i de diàleg. La realitat és que l'actuació d'aquestes dues esferes ens permetrà avaluar les activitats, línies que presentem, ens permetrà, en funció de com volem, la seva reformulació, i en tercer lloc ens permetrà el que se diu iterar, que no és altra cosa que dir perfeccionar o ajustar aquestes polítiques públiques que implementem a base de la prova, valoració i ajust. Per tant, és una modificació contínua que es pot donar. Per tant, estem davant d'un document que és un document de planificació estratègica, que no és vinculant ni tampoc és normatiu, però que permet orientar les polítiques tant dels agents públics i els agents privats per tal que la Déu evolucioni cap a una millor sostenibilitat, millor cohesió social, més innovació i millor governança. Segon, és un document que no succeeix de res, sinó que es nodreix de tots aquests elements que des de l'Ajuntament s'han vingut aprovant anteriorment, bé siguin plans directors, bé siguin plans estratègics, bé siguin diferents programes, i que també incorpora, evidentment, necessitats noves. I la virtut d'aquest instrument també és que ordena i dona coherència a les polítiques públiques que hem vingut desenvolupant fins a l'actualitat, i permet impulsar noves polítiques amb nous projectes amb visió estratègica. Finalment, també vull destacar que, com he dit anteriorment, ens obre portes al finançament d'actuacions a nivell estatal i a nivell europeu, i que sobretot és un document dinàmic i flexible. Dinàmic perquè està en constant revisió, i flexible és que, si pensem en els terminis que hi ha en diferents documents administratius que modifiquem, ens anem a processos molt llargs, i això ho permet flexibilitzar molt. I jo, simplement per cloure aquesta intervenció, solament us esmentaria, dins d'aquest primer any d'aplicació de l'agenda local urbana, si heu mirat el document, ens demanen cinc qüestions importants de cara per fer l'avaluació i seguiment. El primer és la presentació pública de l'agenda urbana a la ciutadania en el termini màxim de 2 mesos des de l'aprovació d'aquesta pel ple. La primera avaluació del pla de treball, orientada a revisar l'aterratge de les actuacions de les diferents àrees municipals dins dels 6 primers mesos. La segona avaluació del pla de treball per consolidar la creació i introduir ajustos, si cal, al mes 11. La publicació de l'informe anual de seguiment al cap de l'any, i la celebració de la Comissió Ciutadana General com a espai de retorn, valoració i recollida de les propostes per a la continuïtat del pla d'acció. Ja està, merci.
0: Moltes gràcies, senyor Quesada. Senyor Taverner, davant.
5: Val, bona tarda. En primer lloc, donar-vos la benvinguda al ple de l'Ajuntament de Cardedeu, que no sé si algú ho ha fet, i en tot cas, sobretot, donar-vos les gràcies a totes les famílies per ser avui aquí, perquè si una cosa ens ha demostrat aquest govern els últims 3 anys és que, per sort o per desgràcia, quan la gent es mou, el govern es mou. Si la gent no es mou, el govern no es mou. Per tant, gràcies per ser aquí. I en segon lloc, també m'agradaria fer una prèvia, agafant una mica les paraules que deia el senyor alcalde abans, en suport i en solidaritat amb el poble veneçolà davant de la tragèdia que s'ha produït aquesta matinada, especialment donar tot el suport i tota l'estima a tots els cardedeuencs i cardedeuenques que tenen orígens, ja siguin familiars o vincles d'amistat amb Veneçuela, i recordar també que, malgrat les catàstrofes naturals són de difícil predicció, i per tant són difícils d'evitar, les sancions, el bloqueig, les restriccions econòmiques que imposen alguns països que es consideren els amos del món a d'altres països, això sí que té un gran impacte en la capacitat de resposta que poden tenir aquests països. Per tant, avui també és més necessari que mai parlar de bloqueig i parlar d'injustícia. En tot cas, Reprenent una mica agafant el tema, diguéssim, que ens ocupa en aquest punt, començaré pel principi per intentar no avorrir, o que com a mínim, doncs, si algú s'avorreix, pugui tenir clara la nostra posició. La CUP votarem en contra d'aquesta proposta d'agenda urbana, perquè considerem que aquest document que vostès ens porten aquí representa una gran oportunitat perduda per construir una visió col·lectiva de com creiem que ha de ser Cardedeu, no ara, sinó en els propers 10, 20 o 30 anys. No? Nosaltres, per descomptat, no qüestionem ni hem qüestionat mai la necessitat de disposar d'eines de planificació estratègica, com s'ha explicat, sinó tot el contrari. Fins i tot podem arribar a assumir que algunes d'aquestes eines de planificació estratègica s'han de fer amb certa celeritat, precisament pel que se'ns comentava, no? De la capacitat o de la possibilitat que ens dona d'accedir a recursos i altres tipus de fons de finançament. Però precisament per la seva importància creiem que aquest document hauria d'haver estat, primer de tot, molt més ambiciós, en segon lloc molt més participat i en tercer lloc que hagués inclòs una mirada molt més transformadora de la que té. Intentaré resumir algunes de les idees que ens porten a votar que no a aquest document, no? El primer de tot és que és un document estratègic sense una participació estratègica, no? L'agenda urbana, com se'ns ha explicat, pretén definir els grans reptes de futur del municipi, però el procés participatiu que l'ha acompanyat és claríssimament insuficient, no? La participació s'ha limitat a una enquesta, algunes entrevistes internes i dues sessions de treball. Clar, nosaltres pensem que per un document que ha d'orientar les polítiques públiques de les properes dècades, això és manifestament insuficient, i més quan la ciutadania, a través d'aquesta enquesta, ens demana, o li demanen en aquest cas a vostès que tenen la responsabilitat al govern, que incrementin i aprofunditzin en els mecanismes de participació ciutadana, no? Clar, que això ens passi en un municipi com Cardedeu, no? En què disposem d'un teixit associatiu, comunitari, cultural, esportiu, educatiu i cooperatiu extraordinàriament ric, no? Aquest potencial creiem que no ha estat aprofitat en absolut, no? I el que creiem és que el que cal és generar un espai de debat perquè tot el poble pugui debatre precisament sobre el model territorial, el model econòmic, el model social i el model ambiental que creiem que Cardedeu necessita tenir, no? Per tant, el primer de tot és que aquesta agenda urbana neix sense el consens social ampli que hauria de caracteritzar un document d'aquestes característiques. En segon lloc, com deia, pensem que és una oportunitat perduda per definir un projecte col·lectiu de poble. La definició d'un projecte col·lectiu de poble no ens correspon en solitari a cap dels partits que estem aquí present. Li correspon al conjunt de la ciutadania, no? I aquest document no dibuixa, precisament perquè no ha comptat amb la participació ciutadana suficient, doncs amb claredat quin és el Cardedeu que es pretén construir, no? S'identifiquen una sèrie de problemes, es recopilen una sèrie de dades, es recullen actuacions, moltes de les quals ja estaven previstes, però creiem que hi manca una reflexió prou profunda sobre quin és el model territorial, quin és el model econòmic i quin és el model social que nosaltres imaginem pel Cardedeu del futur, no? Per exemple, no hi ha cap debat al voltant dels límits del creixement urbà de Cardedeu. No hi ha tampoc cap debat sobre com podem gestionar l'increment de població i el tensionament que això implica als nostres serveis públics, com per exemple veiem ara mateix, no? Tampoc hi ha un clar debat sobre quina és la funció econòmica que ens imaginem pel Cardedeu en relació a tota la comarca, sobre la preservació d'espais agraris o sobre altres reptes derivats de l'emergència climàtica. En comptes de que s'obrin aquestes discussions al gran públic i a la ciutadania, el document simplement es limita a ordenar una sèrie d'actuacions, com deia, moltes de les quals ja existents, sota el paraigües de l'agenda urbana espanyola. Bueno, en tercer lloc, una mirada que creiem que és excessivament curtterminista. Clar, nosaltres pensem que un document de calat estratègic que pretén definir el Cardedeu del futur hauria de transcendir governs de torn i mandats. Tanmateix, bona part del document que es planteja en aquesta agenda urbana es construeix a partir de plans, projectes i actuacions que ja estaven previstes per part del govern actual, o fins i tot es fa referència i es construeix aquest document a partir del pla d'actuació municipal. Un pla, recordem, que va arribar tard, que ens parlava d'aquesta psicoespiritualitat convergent que mai vam acabar d'entendre, i que en tot cas nosaltres creiem que això no és prou seriós com perquè siguin les bases de la construcció d'una agenda urbana per Cardedeu. Per tant, una eina que hauria de ser estratègica s'acaba convertint en una mena de recopilació de les polítiques que vostès legítimament com a govern volen fer al llarg del seu mandat, no? Clar, nosaltres pensem que Cardedeu el que necessita és tot el contrari, no? Una mirada a llarg termini, de llarg recorregut, capaç de repensar el municipi no només a dins del propi municipi, sinó més enllà dels seus propis límits i sobretot més enllà de les prioritats conjunturals que tingui el govern de torn que hi hagi assegut en aquest ple, no? En quart lloc, i una de les qüestions que ens sembla més flagrants, un dels aspectes que ens sorprèn més d'aquesta proposta d'agenda urbana és que dona una centralitat absolutament inexistent a la dimensió comunitària d'una agenda urbana com hauria de ser plantejada, no? Cardedeu, i jo crec que això no se li escapa a ningú, és un municipi amb una llarguíssima tradició associativa, cooperativa i d'autoorganització popular, no? I nosaltres sempre hem reivindicat que aquest teixit és una de les principals fortaleses del poble i un element que ha de ser clau per afrontar tots els reptes, des de l'habitatge, les cures, la cohesió social, la cultura o la transició ecosocial. I un dels exemples d'aquest potencial comunitari que té Cardedeu ha sigut precisament el que hem vist amb l'exercici, anava a dir l'experiment, que també ho és, l'exercici realment genial que ha suposat la comunalitat de Cardedeu. Per tant, veiem en canvi en aquesta agenda urbana que es tracta la ciutadania principalment com la destinatària d'uns serveis i d'unes polítiques públiques i no com un subjecte actiu en la creació, l'avaluació i el disseny d'aquestes polítiques, no? La construcció comunitària queda relegada a un paper secundari quan nosaltres creiem que hauria de ser un dels eixos centrals de tota proposta estratègica de com pensar Cardedeu en el futur. Una diagnosi que creiem que també és limitada i honestament bastant poc crítica. La diagnosi és interessant, identifica alguns dels problemes reals que tenim a Cardedeu i que tenim al conjunt del país, cal dir-ho també, però evita absolutament aprofundir en les causes estructurals d'alguns d'aquests problemes, no? Per exemple, pel que fa en l'habitatge, es constata l'increment de preus, la qual cosa és, diguéssim, sabuda i patida per tots els veïns i totes les veïnes, però no s'analitza en profunditat els mecanismes especulatius que estan fent que el preu de l'habitatge estigui augmentant cada vegada més, no? Pel que fa al model econòmic, es parla de creixement i d'atracció d'activitat, però no es debat en absolut quin tipus d'economia es vol impulsar, ni quin impacte social i ambiental pot generar aquest tipus d'economia. Pel que fa a la sostenibilitat, es recullen una sèrie de mesures tècniques, però no es replanteja en cap cas una transformació prou profunda del model de consum, de mobilitat o de l'ús del sòl al municipi. Per tant, aquesta diagnosi acaba sent més descriptiva i, per tant, un punt de partida que no una voluntat real de transformar el municipi. I ja per últim, es tracta d'un document que sí, diu Agenda Urbana de Cardedeu, però que podria ser pràcticament aplicat a qualsevol altre municipi, no? La sensació una miqueta és que la voluntat de fer aquesta agenda urbana respon més a la necessitat de complir una sèrie de requisits administratius per accedir a fons públics per fer una sèrie de projectes, que no una voluntat real de construir un debat de poble perquè tots els veïns i totes les veïnes de Cardedeu ens puguem imaginar quin és el poble que volem en el futur, no? Com deia, hi ha moltes propostes que són molt genèriques, que es podrien aplicar absolutament a qualsevol municipi, les podríem aplicar a Llinars, a la Garriga, a Sant Antoni de Vilamajor o a qualsevol altre lloc de la comarca, però es parla molt poc dels elements que fan de Cardedeu un lloc singular, no? Com deia, el seu teixit associatiu, el potencial de l'economia social i solidària, la preservació dels espais agraris, la sobirania sobre els seus serveis essencials o la construcció d'un model de poble que sigui veritablement resilient davant la crisi climàtica, no? Per tot això considerem que aquesta agenda urbana, com he dit al principi, és principalment una oportunitat perduda, no? Molt desaprofitada, i que no respon a l'ambició que mereix el debat de futur que cal que entomi Cardedeu. Jo crec que és sabut per tothom que estem a les portes de superar una barrera en termes de població censada i empadronada al nostre municipi, i això ens implica sí o sí que puguem tenir un debat real i profund sobre quin és el municipi que ens imaginem. Nosaltres creiem que aquesta era l'oportunitat que plantejava l'agenda urbana, però aquesta agenda urbana no compleix cap d'aquestes necessitats. I per tot això, nosaltres hem debatut sobre si ens hi havíem d'abstenir o hi havíem de votar en contra, i per mostrar aquesta decepció hi votarem en contra.
0: Moltes gràcies, senyor Taverner. Senyor Masferrer.
2: Sí, moltes gràcies, alcalde. També benvinguts i benvingudes a totes les representants de les famílies de les escoles bressol. Esperem també que es pugui trobar resposta, evidentment, doncs, aquest calendari que tots sabem, i aquestes places, una vegada hi hagi la tercera escola i una vegada s'hagin doncs també fet els plecs que es van aprovar per la gestió de les tres escoles bressol, i que puguin trobar respostes, evidentment, per cobrir totes les necessitats del poble, que entenc que és l'objectiu pel que s'està treballant. Avui portem a aprovació l'agenda urbana de Cardedeu. Nosaltres volem començar dient que sí que entenem perfectament per què es fa aquest document, quin sentit té o quin és l'objectiu final que persegueix, no? Però, evidentment, com bé explicava en Blai, l'agenda urbana no és un pla menor, ni ho hauríem de tractar només com un tràmit. Per nosaltres hauria de ser un instrument que ens hauria d'haver permès aquesta oportunitat per endreçar estratègies, per acollir planificació diversa, que això creiem que ho fa, i, o planificació que s'hauria d'anar desplegant en els propers anys, no? Això és bo, això és necessari a Cardedeu, i més si tenim en compte que ens trobem en un moment en què el relat o la visió estratègica passa per uns pamflets de 70 pàgines que ens hem trobat en els equipaments municipals i que estan endreçats justament no de forma molt estratègica ni de forma molt operativa, sinó amb un llistat d'accions que encara no hem acabat d'entendre amb quin nivell operatiu tracten. No? Per tant, és necessària, i és necessària també diguem-ho clarament, perquè no passa res, i és una part dels objectius d'aquestes agendes, perquè necessitem posicionar millor Cardedeu per poder accedir a subvencions i a finançament supramunicipal en un poble com el nostre és clau, i especialment captar fons europeus. Per tant, això, si es fa bé, és positiu. Un municipi que vol captar recursos ha de tenir aquest relat, ha de tenir aquesta diagnosi i ha de tenir aquests objectius i aquests projectes prioritzats, no? Per tant, no venim aquí a discutir la necessitat de tenir una agenda urbana, al contrari, creiem que Cardedeu necessita planificar millor, endreçar millor tots aquests reptes i tenir una mirada més llarga que el propi mandat, no? Per tant, necessitem doncs, aquesta guia per contra d'això, d'aquestes llistes d'actuacions que diem que abans hem trobat en els equipaments municipals i que estan menys endreçades, la veritat, que el catàleg de la Sirena. Som conscients que aquest tipus de documents han d'agrupar moltes peces, han d'agrupar peces d'urbanisme, de mobilitat, d'habitatge, d'economia local, de sostenibilitat, de cohesió i de participació, no? Per part nostra, nosaltres vam assistir a la presentació que es va fer en aquesta sala de les columnes, el nostre grup hi va assistir i ho agraïm, la diagnosi sí que ens va semblar bastant completa. Es va quedar clar que recollia diferent planificació, que era una planificació en què podia haver-hi bastant consens, allà on no hi havia consens, com per exemple la necessitat de com es tramitar les modificacions necessàries del planejament, doncs han estat ateses. També especialment valorem positivament que s'hagi eliminat l'actuació relativa a la millora de l'avinguda 11 de setembre, que era un dels que posava que era un dels eixos estructurants. Creiem que això generava confusió perquè el planejament vigent té la previsió de convertir aquest 11 de setembre en una zona verda vinculada al parc i a la Riera i desviar la mobilitat pel General Moragues. Per tant, ens ha semblat encertat que es corregís i que l'agenda urbana no incorpori una fitxa que anava totalment en direcció contrària al model urbanístic que tenim previst i que nosaltres sapiguem no estava previst de canviar, no? Per tant, compartim molts d'aquests grans objectius i agraïm aquestes esmenes. Compartim, evidentment, la necessitat de pensar, no amb una actualització de POM, però sí pensar constantment, fer diagnosis, com el que s'està fent al Poble Sec, sobre les estratègies d'urbanisme municipal i, per tant, especialment per abordar de manera doncs, més profunda l'habitatge social i l'adaptació climàtica i aquest model de poble equilibrat que volem, no? Compartim que s'ha de transformar l'espai públic, que és, com diu l'agenda, compartim que s'han de pacificar carrers, que s'ha de millorar l'accessibilitat, que s'han de cosir millor els barris i provocar que caminar, anar en bicicleta o moure's en transport públic sigui més fàcil i més segur per Cardedeu. Ho compartim, però aleshores també demanem coherència, com fem sempre, i recordar que de moment, des d'aquest mandat, tenim una vorera provisional que era accessible i que ja no existeix al carrer Klein, i que d'aquí poc tindrem un tram de carril bici al carrer Paugesa, doncs ja no el tindrem, i era el que ens havia de connectar al municipi des de l'oest. Per tant, demanem coherència també amb el que l'agenda ens vol transmetre, no? Compartim sobretot que cal posar l'habitatge al centre de totes les polítiques, no? Cardedeu no ha generat prou habitatge protegit i encara menys prou habitatge públic. I això té les conseqüències que té, d'encariment de preus, de dificultats pels joves, d'expulsió de veïnat i evidentment, doncs, de no donar cobertura a les famílies amb més vulnerabilitat i a tots aquells col·lectius amb menys poder adquisitiu, no? La necessitat, evidentment, de reforçar l'economia local, com també apunta la gent en alguns punts, el comerç, els mercats, espais de formació, la digitalització, el suport a l'emprenedoria, i també ens agrada, evidentment, que tracti temes de cultura, de llengua i de salut comunitària i de lluita contra la bretxa digital amb aquesta visió de ciutat cohesionada, no? I de cohesió social. Per tal, si el debat fos només sobre aquests grans objectius, nosaltres hi votaríem a favor, més enllà de com hagués estat de participatiu el procés, més que res per un consens amb els grans objectius estratègics. Però hi ha un punt concret que els vam fer arribar i que els hi vam comentar que ens impedeix de fer-ho, no? I és la incorporació de l'actuació relativa a l'ampliació d'espais d'aparcament intermodal a prop de l'estació de Renfe. Volem explicar-ho bé. En cap cas vol ser una esmena a la intermodalitat. Al contrari, nosaltres defensem la intermodalitat. Defensem que més gent pugui deixar el cotxe i agafar el tren, evidentment, ho hem dit abans. Defensem que Cardedeu tingui una millor connexió amb rodalies i una millor mobilitat sostenible. El problema no és l'objectiu general, el problema és incorporar a l'agenda urbana una actuació concreta d'aparcament intermodal quan aquí encara no tenim un estudi de mobilitat o una possible revisió de POM, com vostès mateixos estan tirant endavant, no hi hagi una anàlisi d'alternatives i no hi hagi, doncs, resolt, com li deia, un encaix urbanístic amb la nostra realitat urbanística i fins i tot una reflexió territorial prou madura, no? Vostès ens diuen, i estic d'acord, està en concordança amb un pla director urbanístic dels aparcaments d'intercanvi modal. És un pla director que es va aprovar fa uns anys, jo mateix formava part de la Generalitat en aquells moments, venia d'un departament governat en aquest cas per un conseller de Junts. M'ho vaig mirar a fons, els vaig mirar tots, i eren unes actuacions que apareixien en un marc supramunicipal, però automàticament això no volia dir que fos bona o que fos encaixada amb Cardedeu, ni tampoc que l'haguéssim d'assumir sense filtres, no? El PDU tenia una molt bona intenció, aquest pla director, volia fomentar la intermodalitat i vol reduir l'entrada de vehicles als pobles grans o a tots els municipis, però aquesta bona intenció no substitueix que després haguem d'analitzar-ho cada municipi, que haguem de fer un consens amb cada municipi i evidentment de cada ubicació i de cada impacte. Jo crec que aquí és on tenim el desacord per plantejar això tan alegrement amb una agenda urbana, no? Aquesta actuació és un compromís per Cardedeu, cal unes preguntes molt bàsiques que les hem de fer des d'aquí, sobretot més enllà de la intenció de la Generalitat. S'ha estudiat quina demanda real tindria aquest aparcament, s'ha comparat amb altres alternatives, s'ha analitzat l'impacte sobre el trànsit local, on el derivaríem aquest trànsit, per on passaria per arribar a l'altra banda de l'estació. S'ha parlat també amb la propietat. Estem parlant d'uns terrenys d'una granja coneguda al poble que ara mateix és sòl rústic, per tant quin seria el mecanisme urbanístic, o com diu el PDU també, el titular final hauria de ser ADIF, a preu d'expropiació de sòl rústic, doncs. Quin impacte tindria això sobre el patrimoni i sobre la capacitat de decisió futura del municipi en un àmbit estratègic, com diu el propi pla territorial metropolità, que és aquella zona, no? Perquè siguem clars, si acabem facilitant patrimoni o sòl estratègic a DIF, sense tenir molt blindat l'interès municipal, estem exactament en la direcció contrària del que Cardedeu hauria d'anar. Ja vam viure durant molts anys una situació en què espais al voltant de l'estació, tant el pàrquing de darrere com de davant, quedaven condicionats per titularitats ferroviàries que van poder revertir l'any 2007 amb un conveni que es va fer amb ADIF. No tindria sentit ara que una agenda urbana que parla de sostenibilitat, de cohesió, de planificació, tornés a obrir la porta a perdre aquesta capacitat en un àmbit tan sensible i amb un problema de trànsit viari en una zona que ara mateix no té una solució clara, no? Però a més, hi ha una altra qüestió de fons. O sigui, aquests aparcaments no poden ser una recepta automàtica municipi a municipi. Hi ha una estratègia territorial. On té més sentit captar vehicles, en quines estacions, amb quina capacitat ferroviària, com ho lliguem això amb el pla de serveis de Rodalies i com connectem també amb les altres necessitats de busos i bicicletes, no? Des de l'aprovació d'aquest pla fins ara hi ha hagut canvis. Hi ha hagut canvis també, el govern socialista ho ha vist. L'experiència ens obligaria a ser prudents i no posar-ho tan alegrement. No sé si vostès tenen alguna altra novetat parlant-ho amb la Generalitat, però el cas de Martorell ens ha demostrat que no n'hi ha prou amb dir que farem un parc en route i que allò funcionarà automàticament com a element intermodal. El cas de Martorell és un cas claríssim. Es van invertir 2 milions d'euros en un parc en route i aquest, uns mesos més tard, l'ús pràcticament era d'un 3% de la capacitat de l'aparcament, perquè hi havia altres solucions de connectivitat i altres solucions de gestió de l'aparcament, doncs, que funcionaven millor. Per tant, s'ha dit públicament, la Generalitat està reestudiant aquest pla, per tant, l'excusa que això està en un pla director no ens convenç ni molt menys, no? I bé, com que ja s'estan iniciant els treballs pel POM, de fet d'aquí uns dies ens ho presentaran, doncs també creiem que això valia la pena estudiar-ho allà dins i no posar-ho en aquesta agenda. Per tant, és únicament per aquest motiu perquè el nostre vot serà d'abstenció, és una abstenció responsable i no podem votar en contra, evidentment, conté molts objectius compartits i sabem que és l'eina que farà, doncs, aquesta feina de facilitar-nos doncs, també l'accés a nombrós finançament, però en tot cas, doncs, que ens hauria d'ajudar a avançar i tenir les coses clares i haver buscat el màxim consens i a no anar aprovant coses d'aquest calat com pot tenir aquest park and ride en documents propis quan jo crec que aquest ple encara no s'hi ha posicionat, no n'ha parlat prou i la ciutadania tampoc no l'ha debatut, perquè això és un tema prou calent i prou important perquè la gent el debati i no el colem per la porta de darrere.
0: Moltes gràcies, senyor Masferrer. Senyor Quesada.
4: Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Aviam, vaig per part, començaré evident pels companys de la CUP. si ha estat una oportunitat perduda és perquè vosaltres heu volgut que sigui una oportunitat perduda, perquè en cap moment del procés heu participat ni vau venir en el moment de presentació de la diagnosi. Jo crec que hauria d'explicar a la vostra assemblea per què no vau venir en els diferents processos i per què no s'ha convocat. Per tant, vostè ja em pot dir diguéssim, no ha estat insuficient participació ciutadana, mirada excessivament curtplacista, no s'ha tingut en compte la dimensió comunitària. Jo crec que vostè no se l'ha llegit i ni crec que hagi entès el que és una agenda local urbana, i per això ha fet la intervenció que vostè ha fet amb tots els respectes. Si tan important és, per què no participa? Ara, ja tinc una cosa, tirar endavant aquesta agenda local urbana, i el convido en aquest procés d'avaluació i seguiment de que participin. I si creuen que hi ha alguna cosa que no està bé, la diguin i la comentem. I si és important pel poble, és important que pot donar de Cardedeu, doncs la veritat és que aleshores podem parlar-ho. Per tant, cregui'm, m'és igual que vostè em digui, perquè és que vostè no ha participat. Per tant, què em pot dir algú que no ha participat en un procés d'una importància com ha manifestat vostè per aquest Ajuntament? Què m'està dient? Que no fa la seva feina, pura i simplement. Almenys en aquest cas no fa la seva feina. Mirada curtplacista? No, en absolut. Això és un procés per 2030-2050. A més, és un procés, ja ho he dit clarament, és un procés flexible, que en qualsevol moment es pot modificar. Per tant, el convido a participar a partir d'ara, no com ha fet fins aquest moment. I no és un recull dels temes del PAM. Escolti'm, una agenda local urbana difícilment pot contenir línies concretes molt concretes de treball, perquè al final hem de marcar línies i direccions de cap on volem d'un poble. Segurament estem tots d'acord que hem de ser un poble més sostenible, hem de fomentar la cohesió social, hem de fomentar la innovació, hem de fomentar la bona governança, que es tracta amb això. Pues definim aquestes línies que tenim definides actualment, quines han de ser en un futur. Però no diguem que no, perquè no. Perquè estem en campanya i, evidentment, el que no pot ser és votar a favor d'una cosa que ve proposada pel govern municipal, tal i com vostè sembla que està fent en aquest moment. Per tant, jo li convino a que revisi l'agenda local urbana i que a partir d'ara, si hi ha alguna cosa que vostè no està d'acord, ens ho faci saber i en les hores corresponents en podem parlar. Perquè crec que entre tots podem ajustar millor com ha de ser el poble. El límit del sòl urbà, el límit de creixement que té Cardedeu, bueno, ara iniciem un procés de revisió, ja tot això ho veurem. Vostè creu que amb un procés d'agenda local urbana hem de dir si Cardedeu ha de tindre 21, 22, 23, 30, 40, 50 mil habitants? No. No, això serà analitzant el que és el territori i veurem què és el que volem entre tots. El que sí que està clar és que hem de revisar el planejament urbanístic per adaptar-los a les realitats actuals, perquè tenim un planejament urbanístic que és de l'any 2007-2008. Sap què passava el 2007-2008, senyor Taverner? Ho sap? No? Bombolla immobiliària. I després d'això la crisi. Per tant, tot això s'ha d'adaptar a les circumstàncies actuals i a tot el que ha passat en posterioritat. I això ho marca, bé sigui, tal com ha comentat Esquerra, a través de modificacions puntuals, bé sigui a través d'una revisió del planejament. Això ho veurem durant tot aquest procés. I l'habitatge, de veritat creu que una agenda local urbana ha d'analitzar quins són els problemes de l'habitatge? O què és el que podem fer des de l'Ajuntament per resoldre aquests problemes d'habitatge dins de les nostres competències? Que crec que és el que diu l'agenda local urbana. L'agenda local urbana no parla de quins són els problemes estructurals de l'habitatge. Tot això, hi ha gent que ho parla, hi ha altres foros que ho diuen, no cal incorporar-ho aquí. El que hem de parlar nosaltres és quines polítiques públiques d'habitatge volem per aquí de Cardedeu, d'acord amb el que s'està dient. I em sap molt de greu, senyor Taverner. La veritat és que l'aprecio i penso que és una persona prou intel·ligent, però aquesta vegada crec que la seva exposició no està precisament brillant, perquè em fa l'efecte de que oposar-se a una cosa a la qual ni s'ha participat ni s'ha preocupat de participar deixa molt que dir de, del que de, de, del que crec jo que ha de fer un regidor. Senyor Masferrer, li agraeixo sincerament el suport donat en termes generals a la gent de local urbana. Aviam, jo crec, ja em permetrà, jo crec que l'excusa de que el pla director urbà el pla director urbanístic dels espais intermodals estigui contemplat, a mi em sembla que és una excusa molt pobra. I li dic sincerament, perquè al final escolti'm, això va tindre una tramitació administrativa. L'Ajuntament de Cardedeu va presentar alguna al·legació al pla director urbanístic en el moment de la informació pública? Estem parlant de l'any 21. Jo crec que no. Des de l'Ajuntament de Cardedeu no es va dir absolutament res del pla director urbanístic. Però és igual, encara que sigui així, podem estar no d'acord amb el pla director urbanístic, però el que té l'agenda urbana és precisament que és un recull de tots aquests plans, instruments i processos estratègics que s'han debatut fins ara. De la mateixa manera que vostè ens ha dit que s'alegrava perquè l'avinguda 12 de setembre, tal com està efectivament diu el POM, ha de desaparèixer perquè ha de formar part dels parcs Pinatons i Pompeu Fabra, i així s'ho han reconegut i ho hem tret de les propostes, el pla director urbanístic, en tant en quant no es modifiqui o en tant en quant no s'elimini, crec que ha d'aparèixer en aquest espai. Ara, altra cosa, que el duguem a terme o no el duguem a terme ja és una cosa diferent, vale? I en tots els respectes, el que li he dit, evidentment s'ha de fer un estudi molt més profund segurament del que porta el mateix pla director urbanístic per veure si convé o no convé, però en tot cas hi és, i és un tema que en el seu moment la Generalitat per afavorir la mobilitat va treballar no només a Cardedeu sinó altres municipis. Que segurament no funciona el tot, doncs bueno, doncs si no funciona el tot i es veu així, ja treballarem perquè això es tregui i s'elimini, perquè una de les virtualitats precisament de la agenda local urbana és que és un document dinàmic i flexible, i si arribem a la conclusió que aquest espai és absolutament innecessari, doncs bueno, una de les propostes que pot sorgir d'aquesta agenda local urbana és demanar a la Generalitat deixar sense efectes el pla director urbanístic que està aprovat. Val? O sigui, li agraeixo sincerament el suport en caràcter general que és, perquè jo crec que vostè sí que ha entès el que és una agenda local urbana. Però ostres, abstenir-se per aquest tema em sembla una mica forçat entre vostè i jo, però en tot cas li agraeixo el suport que ens ha donat. Gràcies.
0: Moltes gràcies, senyor Quesada. Senyor Taverner.
5: Sí, senyor vicealcalde, bueno, crec que li ha sorprès el nostre vot, perquè s'ha enfadat molt i ha rondinat molt. En tot cas, jo li explico, a vostè i al conjunt del plenari, els motius pels quals cap membre electe de la CUP ha pogut assistir a les convocatòries que vostès han fet d'això. Principalment perquè treballem, perquè tenim altres feines i perquè aquestes convocatòries no tenen el rang legal necessari per tal que nosaltres ens puguem absentar de la nostra feina per poder-hi participar. I això ho sap perfectament. Jo no em posaré mai en quan vostès venen o deixen de venir als òrgans. No m'hi posaré, perquè entenc que cadascú de vostès, malgrat tinguin la dedicació completa i un salari brillant per poder fer aquesta feina, deuen tenir les seves històries personals que a vegades els impedeixen assistir als compromisos que vostès mateixos convoquen, com per exemple la qüestió del POU. En tot cas, quan ara m'ha fet gràcia perquè vostè ha incorporat en el seu propi vocabulari una qüestió que era molt pròpia únicament del senyor alcalde, que era aquesta qüestió de la planificació estratègica, dinàmica i flexible, com el gran calaix de sastre per poder dir, mirin, nosaltres el que hem fet aquí ha sigut sortir del pas i si cal ja ho canviarem. I per tant, de planificació ni estratègica ni massa rigorosa. En tot cas, per què votem en contra? Doncs per tots els motius que li he exposat. No perquè sigui una proposta que vingui del govern, perquè com demostrarem en alguns dels punts que vindran a continuació, nosaltres, quan la feina és rigorosa, sí que tenim tota la capacitat del món de mostrar-nos favorables i participatius tant com podem dels projectes que sorgeixen del seu govern. Gràcies.
0: Gràcies, senyor Taverner. per res.
2: Sí, nosaltres, bé, entenc el posicionament del senyor Quesada. Nosaltres hem dubtat de si votar a favor o abstenció. Si és una excusa que sigui per aquest cas, no crec que sigui una excusa, perquè ja he dit abans que entenem perfectament els objectius estratègics amplis i evidentment aquest objectiu de captar més fons i aquesta necessitat que calgui aquesta planificació i que és viva, però bé, no és només per això, és a dir, posar-ho en un document aprovat per aquest ple, una qüestió que per nosaltres sortia d'aquest ple. De plans directors urbanístics, per exemple, va haver-hi el cas de les Ares, que afectava també, era un pla director urbanístic que afectava doncs, el pla de les parets. El POU mai el va acabar d'incorporar i el pla de director urbanístic va acabar caient, però l'Ajuntament de Cardedeu mai el va incorporar pròpiament en la seva planificació urbanística. A més, vostès estan fent un dia, és una diagnosi estratègica al poble. Generalitat, però creiem que s'obrirà un document estratègic com aquest sense que s'hagi fet aquest debat o aquest estudi també més al detall doncs des de Cardedeu. Per tant, nosaltres, com vostè ha dit, si treballem perquè es tregui i s'elimini, avui ens abstenim i ens agradaria que si aquesta agenda és viva doncs surti d'aquí, perquè això no és el lloc doncs per posar una qüestió doncs estratègica de l'abast com això i amb tots els efectes que podria tenir.
0: Moltes gràcies, senyor Masferrer. Una qüestió, senyor Quesada, endavant.
4: Senyor Taverner, vostè és un servidor públic, veritat? Vostè és un servidor públic, veritat? Està com a regidor d'aquest ajuntament, veritat? Pues bueno, jo crec que un, quan està així, s'ha de fer tot el possible per venir a les reunions que es convoquen en aquest ajuntament. Tots hem treballat, tots hem estat a l'oposició, mentre que vull. Per tant, si vostès no volen venir, no vinguin, però no posin l'excusa de la feina, perquè crec que no és l'excusa.
0: Molt bé, senyor secretari, passem a votació, sisplau.
3: Vots a favor. Vots en contra. Abstencions. Queda aprovat per majoria absoluta. El següent punt de l'ordre del dia és l'aprovació definitiva del Pla Especial Urbanístic per a la concreció d'usos de l'equipament de la fàbrica tèxtil Race i es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar definitivament el Pla Especial Urbanístic per a la concreció d'usos de l'equipament de la fàbrica tèxtil Race, d'acord amb el previst a l'article 81 del text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, redactat pel despatx col·lectivo CCRS, Societat Civil Professional. Segon, publicar el present acord i les normes urbanístiques del Pla Especial, el BOP, indicant expressament el lloc i mitjans adequats perquè es puguin exercir correctament els drets de consulta i informació a l'efecte de la seva execució activitat immediata, tal com indica l'article 106 del text refós de la Llei d'Urbanisme, en concordança amb els articles 74 del reglament i 70.2 de la Llei de Bases. L'expedient restarà per consulta i informació a l'ETAULE i al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya. Tercer, trametre en el termini d'un mes a la Comissió Territorial d'Urbanisme la documentació del Pla Especial Urbanístic per a la concreció d'usos de l'equipament de la fàbrica tèxtil Race. Quart, establir que l'articulat de les normes del present pla urbanístic no entrarà en vigor fins que s'hagi publicat completament el seu text i hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils des de la recepció de la comunicació de l'acord. I cinquè, notificar l'acord a l'equip redactor.
0: Gràcies, senyor secretari. Senyor Quesada, endavant.
4: Sí, molt breument aquesta vegada. Estem fent, dins de la parcel·la d'equipament genèric que ens marca el POM, on trobem la centre de les teixidores, la tèxtil recentígua, la fàbrica de cultura, la plaça de les dones treballadores i la plaça 1 de maig, ho teníem definit sense 1 d'octubre, però gràcies, de maig, disculpeu, 1 d'octubre. Pues la veritat és que durant tots aquests anys han passat moltes coses en aquest espai, moltes coses que podien haver passat, que són les coses que han passat són correctes, però vista la magnitud que agafa la cosa prèviament, jo crec que ara actualment calia un instrument de planejament urbanístic que precisament assignés usos a tota aquesta peça, de manera que englobés, recollís i convengués tot el que s'està realitzant en aquest espai. Aquest és el motiu d'aquest pla especial urbanístic. Amb la qual cosa, en termes generals, la peça d'equipaments genèrica quedarà transformada en dues peces d'equipaments, una E8, que és on està el centre i les teixidores, que és un ús sanitari assistencial, i la resta de la peça d'equipament serà sociocultural recreatiu. I a més, hem definit dins d'aquests espais quins usos són els principals, que és el que dona precisament la qualificació d'aquest ús, quins són els usos compatibles que poden coexistir tranquil·lament amb l'ús principal i quins són els usos complementaris que aquells que tot i no estar contemplats complementen funcionalment l'equipament. Dins d'aquests usos complementaris doncs, estan els usos d'oficines i els usos de restauració que actualment tenien tant l'antiga Tèxtil Rasa amb el bar del casal d'avis i el que és el bar de la fàbrica amb la fàbrica. Ara aquests usos es contemplen, ara aquests usos estan definits, amb la qual cosa poden existir sense cap mena de problema. El procés d'aprovació el vam iniciar el mes de novembre de 2025, quan es va aprovar inicialment per Junta de Govern. En el tràmit d'informació pública no s'han presentat al·legacions i els organismes tant de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona com de Cultura han estat favorables. Amb la qual cosa, sent competència aquest instrument de precedent que sigui aprovat pel ple, doncs trucaria ara a l'aprovació definitiva del mateix.
0: Moltes gràcies, senyor Quesada. Endavant.
1: Bona tarda de nou. Com no, diré una cosa que sembla una obvietat, i és que la Tèxtil Rasa és un equipament estratègic del present i ens agradaria que fos de futur. Valorem molt positivament que aquest pla concreti aquests usos socioculturals, recreatius i assistencials i limiti els usos mercantils que podrien desvirtuar aquesta funció pública de l'espai. Ara bé, entenem que aquest document resol principalment una qüestió urbanística i d'ordenació d'usos, però deixa obertes qüestions polítiques que per nosaltres són fonamentals. Qui decidirà els usos concrets de l'equipament? Com es garantirà la participació del teixit associatiu i de la ciutadania? Quin model de governança tindrà aquest espai en el futur? Des de la CUP defensem que els equipaments públics han de ser espais de gestió democràtica, arrelats al municipi i construïts amb la participació activa de les entitats, els col·lectius, els veïns i les veïnes. Ens preocupa que el planejament defineixi els usos però no incorpori compromisos clars sobre la governança comunitària ni sobre els mecanismes de corresponsabilitat ciutadana. També creiem que un espai amb el valor històric i simbòlic de la Tèxtil Rasa hauria de reforçar encara més la seva funció social, cultural i comunitària, evitant qualsevol deriva cap a models excessivament institucionalitzats o orientant-se a activitats que no responguin a les necessitats col·lectives del poble. Per aquest motiu, tot i no oposar-nos a la regulació dels usos que planteja aquest PEU, tampoc considerem que doni resposta a tots els debats de fons que cal abordar sobre el futur de la Tèxtil Rasa. Per coherència amb aquesta posició ens abstindrem. Pensem que la Tèxtil Rasa no ha de ser només un equipament municipal, ha de ser una eina al servei de l'organització popular, de la cultura comunitària i de la construcció de vincles col·lectius de Cardedeu. És en aquest camí on creiem que encara queda molta feina per fer. Gràcies.
0: Gràcies, senyor Falguera. Senyor Núria, endavant.
6: Gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tothom. Aquest pla especial és sobretot una posada al dia des del punt de vista urbanístic. Dotem a l'equipament d'un marc clar que faciliti la gestió i per anar adequant aquests usos i que es facin de manera precisa. Esperem que això sigui un impuls per la Tèxtil Rasa i també per al seu entorn, per un espai més viu, amb més activitat, més oportunitats per al talent local, entitats i, en definitiva, més útil per al conjunt de la ciutadania. Amb aquest objectiu hi votarem favorablement. Gràcies.
0: Gràcies, senyor Soldevila. Senyor Quesada.
4: Sí. Moltes gràcies novament al grup d'Esquerra pel suport en relació a aquest pla especial urbanístic. Senyor Falguera, el pla especial té uns límits i és la definició dels usos concrets per a aquest espai. Tot l'altre que vostè m'ha explicat no té res a veure amb el pla especial urbanístic. Si bé que ho sàpiga, ara sí que pot ser un tema, tal com s'ha comentat, que es pugui comentar des d'un àmbit de decisió més estratègica.
0: Moltes gràcies, senyor Quesada. Alguna cosa, senyora Falguera? Res més? Doncs passem a votació. Senyor secretari, endavant.
3: 12 a favor. Abstencions. Queda aprovat per majoria absoluta dels assistents. El següent punt de l'ordre del dia són, bé, són dos punts que diria que l'alcaldia vol tractar de manera
0: sí,
3: conjunta.
0: Si
3: que
0: no tenia inconvenient, podríem tractar aquests dos punts alhora, val?
3: Són dues incoacions d'expedients sancionadors amb emplaçament a l'avinguda Àngel Guimarà, 244.
0: Alguna consideració, senyor Quesada?
4: No, res més, si recordeu, és un procés que vam iniciar fa, ja fa un any ben bé, ara parlo de memòria, que la persona que estava, bueno, l'entitat que estava formava part com a part d'aquest procés, al final la vam excloure i ara pues, toca incloure el que fa efectuar efectivament la tala d'arbres i el que era promotor en el seu moment. Aquest és el motiu de l'adopció d'aquest acord.
0: Molt bé, doncs endavant.
3: Vots a favor de... Va, doncs quedarien aprovat els dos per unanimitat dels assistents. El següent punt de... D'acord. El següent punt de l'ordre del dia és l'aprovació dels preus públics per a la prestació del servei de centre de dia les teixidores i es proposa al ple l'adopció dels següents

0: una aprovació que vàrem fer fa uns mesos i que amb motiu de l'encàrrec de gestió de Sumar actualitzem i fem constar, afegim que sobre aquests preus s'aplicarà el tipus d'IVA que s'escalgui per normativa. Ens referim a les places finançades pel Departament de Drets Socials i Inclusió, 20 places, en aquest cas es regiran de forma automàtica pels mòduls econòmics, costos de referència i tarifes oficials vigents en cada moment que dicti el Departament de Drets Socials. Per altra banda, aprovar les tarifes mensuals de caràcter municipal per les 10 places de modalitat privada del centre i aprovar els preus públics dels serveis complementaris de caràcter voluntari que s'ofereix al centre, com són els de perruqueria, els de podologia, àpat, suport psicològic, dutxes extres i hores extres. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Bat. Alguna consideració per part de la CUP? No, per part... Sí? Endavant, senyora Duñas.
2: Bona tarda. Res, nosaltres, bueno, sempre diem que quan parlem del centre de dia a les teixidores, bueno, des del nostre grup municipal sempre compartim que aquest és un servei essencial per a la nostra vila i per tant és una eina que afavoreix que les nostres persones grans doncs, puguin mantenir-se al màxim de temps possible al seu entorn i donar suport a les famílies i a les cuidadores, no? Garantint aquesta atenció de proximitat. Això queda recollit en la memòria que acompanya l'expedient quan justifica que el servei té un clar interès social i que els preus públics es fixen per sota del cost per tal doncs, de garantir l'accessibilitat. També valorem positivament que les 20 places concertades segueixin vinculades als criteris i als mòduls de la Generalitat i dit això, com sempre, doncs, sí que anirem fent doncs, el seguiment acurat que venim fent des que estem a l'oposició tant pel que fa al funcionament del servei com de la cobertura de les places, de les possibles llistes d'espera i de l'impacte, no?, que aquests preus puguin tenir sobre les nostres famílies doncs, perquè ningú es quedi enrere per motius econòmics. Votarem a favor, gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor Duñas. Algun comentari més, senyor Bat? No? Passem a votació, doncs, per tant.
3: Vots a favor? Abstencions? Queda aprovat per majoria absoluta dels assistents. El següent punt de l'ordre del dia és l'aprovació inicial del Pla Local de Llengua de Cardedeu 2026-2030 i es proposa al ple l'adopció als següents acords. Primer, aprovar inicialment el Pla Local de Llengua de Cardedeu que s'anexa a aquest acord i establir la seva vigència a partir de la data de la seva aprovació definitiva per un termini de 4 anys. Quan transcorrin els 4 anys des de la seva aprovació definitiva, s'haurà de revisar. Segon, sotmetre informació pública per un termini de 30 dies els presents acords i el document del pla mitjançant un anunci que es publicarà al butlletí oficial de la província i al tauler d'anuncis de la seu electrònica municipal. Durant aquest termini, qualsevol persona pot consultar l'expedient i formular les al·legacions per escrit. Tercer, resoldre totes les al·legacions presentades un cop acabat el tràmit d'informació pública i aprovat definitivament pel ple. En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l'acord inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de cap altre tràmit. I quart, publicar el Pla Local de Llengua de Cardedeu al portal de transparència de la seu electrònica o web municipal un cop aprovat definitivament.
1: Moltes gràcies, senyor Planes.
4: Sí, moltes gràcies. Bona tarda. A Cardedeu hem elaborat durant els últims mesos, gairebé podríem dir un any, el Pla per la Llengua. D'entrada, aquest pla el que volia era identificar una problemàtica i marcar un camí a seguir per afrontar-la a través de diverses propostes d'acció. Això requeria un coneixement previ de quina era la realitat de la llengua a casa nostra i a partir d'aquí aquesta elaboració del pla. En realitat, aquesta sensibilitat per la llengua podríem dir que va començar a prendre cos en el moment en què en aquest mandat es va crear la pròpia regidoria de la llengua i el que posteriorment va començar a ser la primera mesura de totes amb una anàlisi que el Consorci per la Normalització Lingüística va fer de quin era l'estat de la llengua en el comerç. Això va ser com una empenta inicial i que finalment doncs, ha anat agafant forma bàsicament amb el que ha estat molt una participació activa en moltes jornades, moltes, vull dir cinc, tampoc són tantes, però són déu-n'hi-do, són cinc matins, en el que tant el Consorci per la Normalització Lingüística com la Plataforma per la Llengua com la pròpia Conselleria de Llengua Catalana de la Generalitat de Catalunya han dut endavant unes accions de compartir les iniciatives que diversos municipis han tirat endavant en l'àmbit de la sensibilització de la llengua. Això ens ha donat moltes idees, hem pogut adaptar-les a la realitat de Cardedeu.

0: i en el que aquí representa ens va permetre elaborar un primer document proposta amb gairebé 40 accions que ens van permetre, per dir-ho així, començar la participació ciutadana no amb un paper en blanc, sinó ja amb idees que altres municipis havien treballat. Entrant ja en el procés participació en si, vam arribar a un acord amb la Plataforma per la Llengua, l'entitat que defensa la nostra llengua a tots els països catalans, i a través de la seva expertesa també es van organitzar en primer lloc una anàlisi, una diagnosi de l'estat de la llengua a Cardedeu. I aquesta diagnosi per mi va ser molt important perquè almenys personalment, i entenc que en general a tots els que estem preocupats, ens va permetre, o almenys és el que vull transmetre avui, canviar una mica l'enfoc, perquè en ocasions el problema del cinturó de Barcelona no és el mateix que el nostre, no? I per exemple, la situació del coneixement, la comprensió, la lectura fins i tot del català, l'escriptura a Cardedeu, si parlem de Cardedeu, ens permet dir que aquí el problema no és de manca de comprensió, no és de manca de fluïdesa a l'hora de poder comunicar-nos amb altres persones, sinó que el problema que realment tenim, i no deixa de ser igualment preocupant, és que la utilització de la llengua catalana en el carrer, en els patis, aquí sí que descens, hi ha un descens per motius que poden ser molt diversos. No és ara el moment d'exposar-los, però que poden ser des de la cultura globalitzadora fins a les xarxes de socials que totes utilitzen o bé l'anglès o bé el castellà majoritàriament, però que per tant ens permet aquest enfoc no destinat tant a veure com trenquem una barrera comunicativa entre persones, sinó com retornem al català en el protagonisme que tenia i que per aquests motius externs, doncs potser ha anat perdent. Alhora, es van sistematitzar les propostes que vam identificar amb els àmbits estratègics, que són set. El primer, l'acció directa del govern municipal. És evident que un pla pel català impulsat per l'Ajuntament, la primera cosa que ha de vigilar és que dins de la pròpia organització del municipi hi hagi l'atenció més curada possible en la nostra llengua. Després, l'arrelament i acollida. Un element que, com dèiem, és molt sensible, però potser no és el problema principal, perquè ja notem un esforç important de les persones nouvingudes en aquest coneixement, i això ho acredita, per exemple, l'èxit dels cursos del Consorci per la Normalització, que es fan a Vilapaquita i que regularment s'omplen i compten amb una participació molt activa de gent de nouvinguda, que per exemple podem sentir la seva experiència de satisfacció quan es celebrem la cuca, l'auca de la cuca el dia de Sant Jordi, i ja per dos anys seguits veiem com hi ha realment un desig molt important de tothom de rebre aquest arrelament. També l'àmbit del comerç, del consum i dels serveis. Després, com no, la cultura, tant en arts escèniques, lectures visuals i cultura popular, fonamental per una bona integració, no només cultural, sinó en el detall lingüístic també. Educació, lleure i esport, no un àmbit que preocupa, el camp del monitoratge esportiu. Com podem trobar compromisos amb les entitats esportives, com podem fer plans lingüístics als centres educatius o la promoció dels videojocs en català. La salut, un àmbit que no perquè sigui més reduït, no és especialment sensible, i per exemple amb la problemàtica concreta tant dels metges nouvinguts com per la dificultat de comunicació amb la gent gran que no té una facilitat lingüística tan senzilla com la gent més jove. I finalment l'ús del carrer, l'ús del català al carrer i a la ciutadania, no? Estem parlant del teixit associatiu, de l'oferta formativa, etc. Amb aquesta diagnosi, aquest esquema inicial que ja dic vam fer de la mà d'aquestes tres entitats, però sobretot de la Plataforma per la Llengua, es va fer una presentació pública de la diagnosi de la llengua a Cardedeu en aquesta mateixa sala, amb la participació de ciutadans i d'entitats, a les quals va continuar dues sessions obertes per particulars i entitats, a les que els assistents valoraven cada una de les propostes que es havien fet. poguent-ne formular de noves, presentar objeccions a les proposades, presentar canvis, comentaris, i finalment on es votava, on es manifestava si estava a favor o en contra o a favor amb objeccions. Aquest és un primer treball que, a més de participar en la creació de les propostes que aquest pla incorpora, també ens permetia aquest treball de priorització, perquè, com és evident a tothom, per més que proposem 50 propostes, el que no podem fer és fer-les totes de cop, sinó que haurem de dir quina és la primera, quina és la segona, o quines són les 10 primeres i quines són les 10 que deixem per més endavant. Tota aquesta participació finalment va cristal·litzar en un document final que es va presentar en una altra sessió oberta, també aquí, que es va traslladar als partits polítics del consistori, així com al Consorci per la Normalització, en aquest cas per la seva vessant molt tècnica i realment molt acurada i molt valuosa que ens han prestat, i que per tant cristal·litza en aquest document que avui portem a aprovació. Val a dir que la primera de les propostes serà implementar la taula pel català de Cardedeu, que dins de les seves funcions tindrà aquesta que dèiem de prioritzar, de recollir noves propostes si és el cas i si se'n presenten que considerem de valuoses, i que per tant hem de considerar com un pla, aquest pla com un pla inspirador, no tancat, sinó una guia de treball pels propers anys i pels governs que vinguin, garantint així una continuïtat d'aquesta política de promoció del català. La llengua no és només un mitjà per intercanviar informació entre les persones. Una llengua és una manera de veure el món. Però avui ens trobem davant d'una tendència cap a un model cultural únic i uniformador. Una pretesa modernitat que se'ns ven a canvi de la renúncia al tresor personal de la nostra identitat pròpia. Tota cultura sana és oberta i acollidora, per naturalesa. Però sols és possible acollir el diferent i percebre la seva aportació original si estem afermats al nostre poble i a la nostra cultura. D'altra manera, ens rendiríem a un simple procés de colonització. I la llengua és l'eix vertebrador, l'ànima d'una cultura i amb ella d'una nació. Allò que la fa única des de les seves formes més senzilles de manifestació, quan una canalla parla amb la seva mare, fins a les més complexes maneres d'expressar-nos, de relacionar-nos i, en definitiva, de viure. Per tant, és una responsabilitat de tots i totes que la llengua catalana ocupi el seu lloc com a única llengua pròpia de Catalunya, i amb l'aprovació d'aquest pla esperem que l'Ajuntament de Cardedeu faci la seva corresponent aportació a aquest objectiu i que tots els regidors i regidores que avui el votem n'assumim el compromís personal d'impulsar-lo. Moltes gràcies.
1: Gràcies, senyor Planes. Senyor Taverner.
2: Sí. Estic content, jo avui estic content, perquè crec que el que ara aprovarem és genuïnament està bé i és molt important. Com deia, avui per fi, i dic aquest per fi perquè ha costat, no per res més que per qüestions administratives, però avui per fi arriba al ple aquesta eina que com s'ha explicat, creiem que és una eina fonamental, no només per defensar la llengua catalana al nostre municipi, sinó per poder ampliar-ne els seus marges, no? I és que avui aprovarem formalment al ple el Pla Local de Llengua de Cardedeu, després, com s'ha explicat, d'un procés que ha sigut llarg, de treball, de participació i de construcció, aquesta vegada sí, col·lectiva, no? Un procés en què, com ja sabeu, des de la CUP ens hi hem implicat des del primer moment, aportant propostes, defensant que la llengua hagi de ser una prioritat política transversal pel conjunt del municipi. I és que també, i avui volem recordar-ho, que si avui arribem aquí és perquè ja el juliol del 2023 la CUP, Esquerra Republicana i Junts van proposar al ple la creació d'una regidoria de llengua i la creació d'un pla local de llengua, no? Per tant, el primer de tot que volem fer és agrair la feina de tots els veïns i de totes les veïnes que han dedicat hores, moltes hores i empenta a fer realitat aquest pla local, també a la feina incansable de la Plataforma per la Llengua i en especial a la Clara per acompanyar-nos i per acompanyar-nos també en aquest procés, i també el regidor de Llengua per haver compartit amb la resta de grups independentistes del consistori, primer, la necessitat d'una regidoria com la que ara ocupa, i en segon, també per haver confiat en la CUP i en el conjunt de l'oposició per fer les aportacions que, d'acord, com deia abans, pensem que fan d'aquest pla un molt bon inici per abordar, doncs, des del municipi com a mínim el repte que tenim per davant, no? Penso que precisament aquesta determinació conjunta és el que ens ha permès arrossegar a una part del govern que, desenganyem-nos, ni creu ni creurà de la manera que ho fem nosaltres, amb la necessitat imperiosa, sense matisos, sense condicionants, de defensar la llengua pròpia del país, que només és una, i és el català. Tirant endavant amb aquest pla, ho fem perquè ens trobem en un context en què ens cal actuar, no? Les dades d'ús social del català i la realitat que vivim als carrers, als centres educatius, als espais de lleure o als serveis públics ens indiquen que la llengua es troba davant d'un repte de primer ordre. I per tant, no n'hi ha prou amb donar simplement per descomptada la seva vitalitat ni apel·lar a la bona voluntat individual, sinó que calen polítiques públiques, recursos, planificació i un compromís institucional. I per tant, per la CUP, com ja sabeu, la llengua és molt més que una eina de comunicació. De fet, totes les llengües són molt més que eines de comunicació. En el cas del català, és un element fonamental per la cohesió social, per l'arrelament comunitari i la construcció col·lectiva. És una porta d'entrada a la vida social, cultural i democràtica del poble que ha de ser accessible per absolutament tothom, vingui d'on vingui. I per això valorem positivament que aquest Pla Local de Llengua incorpori moltes de les propostes que hem defensat, no? Des de la garantia de drets lingüístics en l'àmbit municipal, el reforç de l'aprenentatge i de l'ús social del català, el suport a les entitats i els espais de socialització en català, la coordinació entre agents del municipi i la incorporació de la perspectiva lingüística a les polítiques públiques locals. I també volem destacar una idea fonamental: la defensa de la llengua no pot desvincular-se de la defensa d'un poble viu i cohesionat, no? Les dificultats d'accés a l'habitatge, la precarització de les condicions de vida, les desigualtats socials o la pèrdua d'espais comunitaris també tenen uns efectes molt importants en la capacitat de l'arrelament i en la transmissió de la llengua. Per això, les polítiques lingüístiques han d'anar sempre acompanyades de polítiques de justícia social. El pla que avui aprovem, com ja s'ha dit i com jo mateix ja he dit, no és un punt d'arribada, sinó un punt de partida. El seu valor, com també s'ha dit, dependrà de la voluntat política de desplegar-lo, de dotar-lo dels recursos necessaris i d'avaluar-ne els seus resultats. I també cal dir-ho, nosaltres haguéssim plantejat algunes coses de manera diferent, no? La primera de totes que haguéssim plantejat i que de fet hem plantejat és no supeditar aquest pla a l'adhesió del nostre municipi al Pacte Nacional per la Llengua, perquè ens sembla que és un pacte que és paper mullat. Ni és nacional, ni sobretot aborda els principals reptes que té la llengua al nostre país. El govern de la Generalitat del PSC el tira endavant sense consens i fent-lo servir de maquillatge. I això és fer-li un flac favor a la necessària lluita per la normalització lingüística. Alhora, hi ha tota una sèrie d'aportacions que sí que han quedat incloses en el pla, com per exemple que se centri en mesures concretes i útils per la promoció de la llengua. Hem proposat també reforçar la seguretat jurídica dels objectius lingüístics, explicitar la lluita contra la discriminació lingüística, promoure iniciatives com la de comerços aprenents del Consorci per la Normalització Lingüística, concretar millor alguns dels criteris de promoció cultural i evitar formulacions que puguin afeblir la centralitat del català en la programació pública. També hem plantejat ampliar el suport a gèneres culturals sovint menys tinguts, fer que l'Ajuntament assumeixi un paper més actiu en la formació lingüística dels monitors esportius, ampliar les parelles lingüístiques a tots els professionals de l'àmbit de la salut i finalment també incorporar un compromís explícit perquè els càrrecs electes utilitzin el català en l'exercici de les seves funcions institucionals, no? En definitiva, hem treballat perquè el pla sigui una eina útil, rigorosa i transformadora al servei de la normalització lingüística en l'àmbit que ens correspon, que és Cardedeu. Per això, de la mateixa manera que en tot aquest procés hem tingut la mà estesa, també els avisem que serem absolutament escrupolosos en fer el seguiment per tal de que totes i cadascuna de les accions que es plantegen en el pla es duguin realment a terme. Per tant, ens tindran d'aliats per tal de que això passi, però alhora també ens tindran de corcó si no hi posen l'ambició necessària per fer-ho. I deixeu-me que avui em torni a repetir. Esperem, i ho dic de debò, que des d'avui mateix la llengua d'ús de com a mínim tots nosaltres, els regidors i les regidores, amb el conjunt de veïns i de les veïnes, sempre sigui el català en l'exercici de les nostres funcions. Sempre. Emplacem-nos a un compromís col·lectiu de no canviar la llengua, perquè l'única que ens uneix a tots els cardedeuencs i a totes les cardedeuenques, vinguem d'on vinguem, és el català. Perquè defensar el català és defensar la cohesió, la cultura, els drets de la ciutadania i el futur de Cardedeu. Perquè malgrat sabem que fins que els països catalans no siguin un estat lliure i independent i per tant s'alliberin del jou lingüicida que suposen Espanya i França, la llengua catalana no serà plenament normalitzada. I davant de l'emergència lingüística que viu el país, els ajuntaments i l'àmbit local també tenim una responsabilitat en actuar. Per tot això, avui votem a favor del Pla Local de la Llengua i demà la seguirem defensant a tot arreu, a tota hora i amb tothom. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor Taverner. Senyor Balcells, serà? Gràcies. Endavant.
3: Gràcies. Bona tarda. En primer lloc, dir-los que votarem que a favor, votarem que sí en aquest pla. Donar-li les gràcies al regidor Planes per la dedicació que hi ha posat, donar les gràcies a les persones que han participat en l'elaboració d'aquest pla, i ens agradaria compartir l'entusiasme que compartia el company, i no, perquè el nostre sí serà un sí crític. Hem parlat de forma informal dels aspectes crítics i ara els hi resumiré, però abans li volia donar les gràcies per la feina i aquest procés que ha fet. Miri, ja ho saben, ja ho he dit durant diverses ocasions en aquest ple, durant aquest mandat s'ha parlat molt de l'estat del català i del seu retrocés en l'ús social, i hem signat manifestos, hem fet declaracions institucionals, s'han discutit i aprovat mocions diverses, sempre centrades en el mateix problema. De fet, jo mateix, en nom d'Esquerra, he estat crític amb l'excés de gesticulació i el dèficit d'accions efectives. Hem estat crítics també amb el poc rigor en el que s'han seguit algunes de les mocions aprovades. Ens va fer content que arran d'una d'aquestes mocions s'aprovés la creació de la primera regidoria de la llengua al consistori, però ens ha decebut que l'omplissin de tan poca capacitat operativa. Ens alegra que tinguin un discurs abrandat en defensa del català, però quedem decebuts quan s'hi fa tan poca cosa. És a dir, en relació amb aquest tema, podríem dir que ens en fan una de freda i una de calenta. I com és lògic, el resultat és una tebió. És la mateixa sensació de tebió que tenim amb aquest pla. Què vol que li digui? Pot convertir-se en un element útil a mig termini? Segurament sí. Era imprescindible? Probablement no, per començar a treballar. Ens ha fet perdre el temps valuosíssim? Jo penso que sí. Queda menys d'un any perquè s'acabi el mandat i tot just avui portem a ple l'aprovació inicial d'aquest pla. Queda la incògnita de l'aprovació definitiva, l'estiu, pel mig, constituir la taula de la llengua, un grup motor per la taula de la llengua, etc, etc. Acabarà el mandat i només tindrem un pla, que si fos bo, dius, mira, encara ha valgut la pena. Però és que ens tenen una mica desconcertats amb les seves maneres de governar, tots plegats. Per exemple, no dubten en tirar endavant els preus de l'abastiment de l'aigua potable i la taxa de reposició, tot i que encara no hi ha el pla director. No hi té res a veure, però és un exemple de la forma de governar. En canvi, no van ser capaços de tirar endavant una nova escola bressol, que era una urgència, fins tenir un estudi, que també va allargar-se gairebé durant un any, amb la conseqüent pèrdua d'oportunitats, i avui és un bon dia per recordar-ho. Ara, amb el català, repeteixen aquest patró, permeti'm que li digui, perquè estem davant del que els especialistes anomenen un moment crític en l'ús de la llengua, que retrocedeix a passes de gegant. Però abans de començar a fer alguna cosa, han necessitat un pla que endreça la llista d'accions que són ben intencionades, però que no presentaven cap impediment tècnic ni legal per començar-les a implementar sense el pla, que, deixi'm que li digui, té aspectes, molts, amb marge de millora. Vam llegir-lo amb molt d'interès i una de les primeres coses que ens va cridar l'atenció, que ja li vaig comentar jo personalment, és la introducció, per cert, molt llarga, i l'esforç diagnòstic de l'ús social del català. Vostè s'hi ha referit quan ha fet la introducció. Ho ha pintat com un retrat de la realitat i jo ja li vaig expressar, de fet el pla així ho recull, que aquest retrat de la realitat està basat en dades del 2011. Han passat 15 anys des de que es va fer una enquesta de l'ús social de català. Tant vostè com jo sospitem que quan es repeteixi aquesta enquesta els resultats no seran millor i probablement hi ha aspectes que hagin empitjorat que potser no s'han contemplat de la forma

0: s'haurien d'haver contemplat. Sincerament, estem decebuts, perquè hem esperat gairebé un any que està basat en dades caducades. Les diagnosis i els indicadors que s'hi fan servir haurien de servir per determinar d'aquí un temps si el pla funciona o no. Amb això estarem d'acord. És a dir, si implementem tota una sèrie de mesures, voldrem saber d'aquí un temps si han servit per millorar la situació. Però, és clar, la situació del 2011 no ens serveix de res. No ens ve de nou que arrenquin mesures de rellevància per canviar situacions sense tenir indicadors clars per poder-ne mesurar l'efectivitat. Però per molt que ens hi tinguin acostumats, no podem deixar de demanar més rigor, que immediatament s'actualitzin aquestes dades de les competències lingüístiques dels ciutadans de Cardedeu. Una altra de les mostres d'indeterminació i deterioració d'aquest pla és que cap de les accions que es proposen porta associada, també li vaig dir, una partida pressupostària ni un calendari. Com a pla que vol ser creïble, és una mica pobre. Ens dona la sensació que això és així senzillament perquè la regidoria del català, també li he comentat en diverses ocasions, té assignada només una petitíssima, gairebé ridícula part de tot el pressupost municipal. Perquè la majoria d'accions que el pla proposa requereixen recursos, o bé econòmics o bé humans, i sense aquests recursos tota la llista de bons propòsits se les pot endur al vent, i qui dia passa, any empeny, o mandat empeny. Vostè em podrà dir, és que venim de molt a baix, comencem de zero, i és veritat, és cert, però és com que en el pla, no hi ha, i disculpin la redundància, una planificació, el futur no sabem quins increments pressupostaris hi té planificats ni quina adjudicació de recursos. Sembla mentida, però un pla no vol dir fer una llista d'intencions. Un pla exigeix, o sorpresa, planificació. Per tant, és lògic que ens faci por que aquest pla es quedi en un calaix i sigui més una de les llistes de bones intencions que el vent s'emporta. I ens fa por també perquè veiem una actitud molt reactiva, molt d'omplir expedient en lloc de ser proactiva. Amb les eines que la regidoria ja té a les mans, avui pot posar en marxa accions molt significatives sense cost. Per exemple, vostè ja sap que una de les propostes que li vaig fer arribar per millorar el pla va ser la d'inspeccionar el compliment de la normativa lingüística i obrir expedient a aquells establiments que no ho facin després d'un període d'acompanyament. Segons el propi diagnosi del pla, aquest sí que s'havia fet el 2023, un 20% dels establiments comercials de Cardedeu no estan en disposició de respectar els drets lingüístics dels ciutadans. És a dir, un de cada 5 establiments no respecten aquests drets, que és una dada contundent, vostè hi estarà d'acord. Amb Tavió, el pla diu que s'estudiarà la possibilitat d'assumir la potestat sancionadora. I em sembla bé, em sembla difícil, em sembla lent, de resultat insegur, però em sembla bé que s'estudiï aquesta possibilitat. Ara bé, això no impedeix de cap manera que es comencin a inspeccionar aquells establiments que puguin incomplir la normativa, fer-los un acompanyament i, si la situació no millora, obrir un expedient i elevar-lo a consum o a qui correspongui. Això ja és possible de fer-ho si vostès volguessin. Altres ajuntaments ja han començat a fer-ho i funciona. Fa molts pocs dies l'alcalde d'Olot, que per cert és del seu partit, però potser amb més ganes, va sortir a explicar que estaven fent precisament això que els proposo amb els comerços d'Olot, que no compleixen, i diu que funcionen bé, no tenen competències sancionadores com nosaltres, però actuen. Potser podria aixecar el telèfon i preguntar-li a l'alcalde d'Olot com s'ho ha fet, si ha necessitat plans, taules per la llengua, grups motors, o si ja venia de casa amb la convicció i l'energia per defensar la llengua amb una mica de determinació. A veure què li diu i a veure si s'anima vostè també. En fi, podria continuar explicant per què veiem aquest pla com a tebi, però veient com van les coses amb vostès al volant, hem considerat que més val això que res. Que aprovar el pla és donar visibilitat al problema del català i no es tanca la porta a poder-ne seguir parlant públicament. Per tant, el nostre vot, com ja ha vist, és un vot crític, però serà un vot a favor.
1: Moltes gràcies, senyor Alcés, senyor Planes. Pals. senyor Quesada, endavant, doncs.
2: Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Jo sabem per aclarir dues coses, seiem. A nosaltres ningú ens arrossega amb la defensa del català i vull que quedi absolutament clar. Nosaltres vam ser els primers en defensar el català i vam ser els promotors de la immersió lingüística. Jo penso que amb això està tot dit. A mi la veritat és que em costa molt, aviam, aquesta mania d'assenyalar en funció de si defenso més el català o defenso menys el català, pues la veritat és que no és certa. De fet, el govern de la Generalitat, què ha fet durant aquest temps? Pues, ha creat un departament de llengua que fins ara no existia. Tampoc ningú l'havia demanat en els anys anteriors, potser perquè no era important. Ha signat el Pacte Nacional de la Llengua. Entenc que vostès no hi estiguin d'acord, ni tampoc els meus socis de govern de Junts al Parlament tampoc hi estan d'acord. De fet, quan va arribar el moment de la moció de si aquest ajuntament donava el suport del Pacte Nacional de la Llengua, jo el primer que vaig és parlar precisament amb el regidor de la llengua, escolta, què voleu fer? Vale? S'ha aprovat per aquest ple el Pacte Nacional per la Llengua? No. Som absolutament respectuosos. Jo crec que la no adhesió a aquests pactes també és problemàtic, perquè per molt curts que estiguin, està bé adherir-se per mostrar la unanimitat, malgrat que existeixin crítiques. Hi ha s'ha produït un augment de recursos per l'aprenentatge al català. Hi ha inversions en català digital i intel·ligència artificial de la mà d'un acord que ha portat Esquerra Republicana. Hi ha la pressió de la creació d'una oficina de protecció dels drets lingüístics. Hi ha la defensa del model lingüístic de l'escola catalana, que ara, en tot respecte, ens trobem amb un problema molt greu després de la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans. Senyors, o sigui que això ho haurem d'enfortir. I, sisplau, jo el que demanaria és que a nosaltres ningú ens arrossega. Nosaltres, com el primer, defensem el català.
1: Gràcies, senyor Casada. Ara sí, senyor Planes.
3: Sí, per respondre breument, començant pel regidor Taverner. M'alegro que estigui content i compartim l'alegria, doncs. En tot cas, deixi'm dir, potser és un pèl injust, li haig de dir, amb el PSC de Cardedeu, perquè PSCs n'hi ha molts, igual que n'hi ha molts Junts, igual que hi ha moltes CUPs, no? A la CUP de Girona governa amb Junts, i això a Cardedeu és evident que ara mateix sembla impensable, no? Doncs jo m'alegro de que el PSC de Cardedeu sigui com és, perquè estic segur que en altres àmbits no té tanta sensibilitat algun PSC que podem trobar pel voltant de Barcelona, però a Cardedeu realment hem trobat una col·laboració absoluta, i només recordar que la regidoria de llengua es va crear quan el govern només el formava el PSC i Gent pel Canvi, per exemple, no? De la mateixa manera, no supeditem exactament que el Pacte per la Llengua s'aprovi o sigui, que el pla de la llengua s'aprovi a condició de que aprovem el Pacte per la Llengua. Al cap i a la fi el van aprovar el PSC i Esquerra, si no m'equivoco, en el Parlament de Catalunya, no? I van votar a favor, i Esquerra Republicana segur que ens podem criticar molt, però la seva sensibilitat per la llengua no la poso en dubte en absolut. Per tant, alguna part positiva deu tenir, bueno, en absolut, excepte el seu representant al Congrés dels Diputats, que sensibilitat per la llengua no la té. Això, però és un, parlem, deixem-ho a banda, que no està aquí, val? Segon, li agraeixo per això tant la participació en els actes que hem fet de participació ciutadana, en aquest cas en la regidora Falgueres també, com el vot a favor. El senyor Duval Balcells ja ens té acostumats, no, a aquest estil de trobar problemes a qualsevol solució, que, en fi, doncs bé, ens la prenem amb humor, però acceptem, doncs, la seva crítica en positiu, perquè ha estat l'actitud que ha tingut durant tota la tramitació de dir això ho faríem per aquí, això ho faríem per allà, això hauria de millorar, i com que la seva crítica és que hauríem de millorar el pressupost de la regidoria, i amb això estic d'acord, doncs ja em va bé, per dir-ho així. Ara, també és veritat que una regidoria nova, lògicament, va començar amb 0 euros, el següent any van tenir 10.000, i ara tenim un pressupost de 20.000 euros, més hauríem de sumar els 22.000 que utilitza la regidoria d'educació en aquest cas per pagar tots els cursos del Consorci de la Normalització, més tot el fet de que moltes mesures ja s'estan fent, no? Durant aquest any ja s'ha engegat la poesia en els comerços, implicada en tot el que és el mes de les lletres del mes d'abril. S'ha començat ja un taller de teatre als instituts per tal d'introduir el català com a llengua de relació, que és, com dèiem, un dels problemes principals. S'ha tirat endavant la publicació del conte de la plaça dels contes i moltes altres mesures que podríem desgranar. I en falten moltes, això estem d'acord. Però miri, sobre això de les sancions, l'última xerrada, l'última jornada que va fer la Plataforma per la Llengua, estem parlant de fa 2 o 3 divendres, ens van convidar a la regidoria de Cardedeu a exposar com havien fet la tramitació de tot aquest pla, perquè en l'auditori, que hi havia 70 o 80 persones, tots ells regidors o alcaldes de diferents grups polítics, perquè tots sapiguessin com ho havien fet. Vull dir, hi ha ajuntaments que tot just ara comencen, això no és excusa, però una altra exposició que va seguir a continuació de la que vaig fer jo era la regidora de llengua de l'Ajuntament d'Olot, que efectivament va explicar tot aquest procediment sancionador que ells havien començat, el que ens va anar molt bé perquè va haver-hi doncs també una explicació jurídica de quin és el fonament o la manera en què podem treballar això. Li dic perquè efectivament hi ha 2 ajuntaments que ja ho han fet, el d'Olot i el de Vic, no sé si n'hi ha algun més, però en tot cas vull dir que hi ha 945 municipis que encara no ho han fet. Potser serem el tercer, esperem que sí, però que vull dir que a vegades les presses tampoc no són la bona consellera que necessitem. Dit això, els hi agraeixo l'actitud constructiva que en tot moment han tingut tant el grup de la CUP com el grup d'Esquerra Republicana, per descomptat dels socis de govern, i res més, gràcies.
1: Molt bé, doncs passem a votació, si li sembla.
4: Vots a favor. Queda aprovat per unanimitat. Passem ja a l'apartat de mocions, la moció relativa a la Diada per l'Alliberament Sexual i de Gènere.
1: Davant.
5: Li plantejo una proposta. Jo no sé si la gent que ha vingut aquí amb famílies vol intervenir o no vol intervenir al ple, però crec que ens estem allargant molt i potser si ho volen ho podrien fer ara i així no ho allarguem més. Pregunto.
1: Senyor Taverner ja sap que no ho farem així.
5: D'acord. Vale.
1: Perquè doncs si no cada dia hi haurien excepcions i no pot ser. El ple és el ple, i després del ple qualsevol ciutadà sap que si ho demana en temps pot intervenir en el ple. Per tant, ho farem així.
5: D'acord. Bé, doncs com ha presentat el secretari, des de la CUP de Cardedeu vam considerar oportú presentar una moció per evidenciar un posicionament polític de l'Ajuntament de Cardedeu al voltant del 28 de juny, de la Diada per l'Alliberament Sexual i de Gènere, que més enllà d'una declaració institucional com la que hem aprovat de manera unànime a la Junta de Portaveus que hem celebrat fa una estona i que la regidora d'Igualtat se m'ha fet saber que llegirà en nom de tots els regidors, sí que creiem que era important que a part de fer declaracions que poguéssim adoptar una sèrie de compromisos que en aquest cas interpel·len en l'equip de govern, no? Com deia, avui portem aquesta moció, com ja venim fent en els plens de juny, perquè volem parlar d'alliberament sexual i de gènere a l'Ajuntament de Cardedeu, i ho fem conscients de que això, com deia, no és un tràmit més ni una declaració buida de contingut en un calendari institucional amb moltíssimes diades, sinó que defensar aquesta moció aquí, avui, a Cardedeu, té un sentit profundament polític, no? No fa ni 2 dies, a un municipi d'una altra comarca però ben proper, a Vilassar de Mar, el grup de música Fades va rebre l'enèsima agressió durant un dels seus concerts, i va rebre aquesta agressió perquè els 3 components d'aquest grup simplement no són nois heterosexuals, per tant van rebre aquesta agressió per pura homofòbia. Per tant, parlar d'aquestes coses en els plens municipals és del tot important. Quan parlem del 28 de juny parlem també de memòria. Si algun som aquí és perquè si algun som aquí i podem ser d'aquesta manera, és perquè abans de nosaltres hi va haver moltíssimes altres persones que es van revoltar a Stonewall, per exemple, el 1969, qui va desafiar la repressió del franquisme, qui va organitzar les primeres mobilitzacions per l'alliberament sexual i de gènere, com és el cas de la mobilització de la manifestació històrica del 1977 a les Rambles de Barcelona, que no només és la primera manifestació dels països catalans per l'alliberament sexual i de gènere, sinó que ho és de tot l'estat espanyol. I per tant, cap dels drets que avui tenim i que avui donem per fets ens ha estat concedit gratuïtament, sinó que cadascun dels drets que tenim han estat conquerits a pols gràcies a l'organització i a la lluita popular. Ens considerem, i espero que vostès també s'hi considerin, hereves de tota aquesta lluita col·lectiva. Però no només som memòria, sinó que també som orgull i som revolta. Ens trobem en un moment, com deia abans, amb aquest malaurat exemple, en un moment en què els discursos d'odi i de l'extrema dreta campen de manera desacomplexada. Uns discursos que es tradueixen en algunes dades que són alarmants. Les incidències que va registrar la Generalitat de Catalunya van passar de 456 al 2022 a 670 al 2023, incidències de caràcter LGBTI fòbic. Davant d'aquells que voldrien fer-nos tornar a la por, tornar-nos a tancar dins dels armaris, tornar-nos a tancar dins dels silencis, responem clarament que no pensem fer ni un pas enrere. La llibertat sexual i de gènere no serà mai una moneda de canvi de res. I precisament perquè aquesta discriminació no és abstracta, sinó que la patim i la pateixen moltíssimes persones en el seu dia a dia, hem d'entendre que les dissidències sexuals i de gènere formem part de la classe treballadora. Les dades de l'informe de l'estat socioeconòmic LGBTI del 2023 ens recorden que el col·lectiu pateix més abandonament escolar, més desocupació en edats avançades, més risc de sensellarisme i menys ingressos econòmics. La discriminació intersecciona directament amb l'accés a l'habitatge, a la salut i a unes condicions de treball dignes. No hi haurà, per tant, emancipació real mentre els drets bàsics de la classe treballadora siguin objecte d'especulació i d'explotació. Aquesta moció, com deia al principi, aterra algunes d'aquestes necessitats a la política municipal de Cardedeu, perquè pensem que des del municipi tenim feina a fer, tenim molta feina a fer, i exigim al conjunt de grups del consistori que s'adoptin aquests acords amb un objectiu principal, que ningú hagi de marxar de Cardedeu per poder viure lliurement la seva identitat o la seva sexualitat. Exigim, doncs, combatre el sexili, garantint que els nostres equipaments juvenils siguin espais de referència 100% segurs i lliures de LGBTI-fòbia. I ho fem reivindicant el llegat històric que aquest Ajuntament ha tingut precisament en l'impuls de polítiques a favor del col·lectiu LGBTI. Aquestes polítiques no començaran amb l'aprovació d'aquesta moció, no van començar amb el seu govern, no van començar amb el govern anterior. Ja fa anys que, per fortuna, a Cardedeu el col·lectiu LGBTI ha lluitat i ha lluitat fermament per desplegar polítiques públiques que en garanteixin la seguretat. Algunes de les propostes que fem en aquesta moció, en llegeixo només quatre: el desplegament d'un nou pla local específic de polítiques LGBTI, el reforç de recursos i personal pel servei d'atenció integral, per anar més enllà de l'atenció individual i poder fer acció comunitària, la recuperació de la nostra memòria històrica LGBTI, treballant, per exemple, de manera conjunta amb el Museu Arxiu Tomàs Balvei o la Biblioteca, i de manera molt important, la inclusió de clàusules de respecte als drets humans en la contractació pública i les subvencions, per tal d'evitar que els diners públics de Cardedeu, per tant dels veïns i de les veïnes de Cardedeu, financin o col·laborin amb empreses o entitats que practiquin la LGBTI-fòbia. Finalment, i per molt que alguns els pesi, nosaltres creiem que la nostra lluita, la lluita per l'alliberament LGBTI, és absolutament indestriable de la lluita per l'alliberament nacional del nostre poble. Volem viure amb dignitat i plenitud a Cardedeu i arreu dels països catalans, perquè nosaltres avui alcem la veu amb orgull, després de passar vergonya, després de patir odi, però avui ho fem amb orgull, no només per preservar tot allò que històricament hem conquerit, sinó per ampliar encara més tot allò que podem conquerir. Lluitem per defensar-nos, però sobretot lluitem per guanyar una terra lliure, un futur digne i la llibertat de poder ser qui som i estimar com volem. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Tabernet. Tenint en compte que s'ha pogut expressar amb llibertat i amb temps, senyor Bat, vostè vol afegir alguna cosa? No? Per aquí no? Sí? Molt bé, endavant.
6: Hola, bona tarda de nou. Des d'Esquerra Republicana, doncs, ja en el seu moment ja ens vam adherir a aquesta moció perquè compartim, doncs, plenament el seu objectiu, que és que Cardedeu sigui un municipi on totes les persones puguin viure, puguin estimar, expressar-se i construir el seu projecte de vida, doncs, amb llibertat, amb seguretat i amb dignitat. El 28 de juny és una data de memòria, de reivindicació i de compromís institucional. Recordem a Stonewall, però recordem també la primera manifestació, no?, que ja comentava el nostre company, per l'alliberament sexual i de gènere a Barcelona l'any 1977, convocada pel Front d'Alliberament Gai de Catalunya, en un context que encara estava marcat per la repressió franquista. Aquesta lluita forma part de la tradició democràtica, republicana i antifranquista del nostre país. Durant molts anys, moltes persones van haver de desafiar la repressió, l'estigma i la invisibilització per poder defensar una idea tan senzilla i tan profunda com aquesta, que és el dret a ser, a estimar i a viure amb dignitat. L'any vinent farà 50 anys d'aquesta primera manifestació que comentava el company regidor. Aquesta efemèride hauria de ser també una oportunitat perquè els municipis doncs, contribuïm a fer memòria, a reconèixer les persones que van obrir camí i a explicar doncs, a les noves generacions que els drets que avui defensem són fruit de molta, molta, molta lluita col·lectiva. Per això, per Esquerra Republicana, la defensa dels drets LGTBI+ no és una qüestió sectorial ni accessòria, és una defensa de la democràcia, dels drets humans i dels valors republicans de llibertat, igualtat i fraternitat. Però la memòria només té sentit si ens interpel·la avui. I avui a Cardedeu, doncs, això vol dir preguntar-nos si tots els nostres espais són realment segurs i inclusius. Si qualsevol persona LGTBI+ pot viure obertament la seva identitat sense por. Ja sigui a l'institut, a la feina, al carrer, en un club esportiu, en una entitat, en un espai d'oci, en un casal de la gent gran o en qualsevol equipament municipal. Si el jovent i les persones en general troben referents i espais segurs, però també si les persones adultes i sèniors poden viure la seva afectivitat i la seva identitat sense haver de tornar a l'armari. Si les famílies diverses es veuen reconegudes en els formularis municipals, si les persones trans troben una administració que estigui preparada, respectuosa i àgil, si el personal municipal té eines per detectar, per acompanyar i per derivar situacions de discriminació. En resum, si el poble ofereix referent, suport i comunitat doncs, a qui pugui sentir-se sol o assenyalat. No? Aquesta és una qüestió especialment important en una vila com la nostra, perquè sovint en els municipis mitjans i petits la pressió social, la mirada dels altres o la manca d'espais de referència poden fer que moltes persones visquin part de la seva identitat en silenci. Cardedeu ha de ser, doncs, al contrari, ha de ser un poble on ningú hagi de marxar per poder ser qui és i que la nostra vila doncs, ofereixi això, el que ja hem dit, més referents, més suport i més comunitat a qui pugui sentir-se assenyalat o assenyalada. Per això és important doncs, que aquesta moció, com totes, no es quedi només en una declaració general i per aquest motiu doncs, hi parlem no?, de desplegar accions concretes que com a grup a l'oposició doncs, seguirem de prop i vetllarem perquè es puguin dur a terme. Perquè els drets doncs, no es proclamen, s'han de garantir amb polítiques públiques, amb recursos, amb formació i amb serveis i amb una mirada transversal no?, dintre de tot el que és l'acció municipal. Ja per acabar, agrair al grup de la CUP que hagi modificat o hagi acceptat modificar el tercer acord. Per nosaltres era important que aquest punt mantingués tota la força política que tenia en la defensa dels drets humans, però que alhora fos doncs, jurídicament més sòlid i aplicable des de l'Ajuntament. No? Incorporar aquests criteris en el marc de la normativa de contractació pública, de subvencions, de convenis i de col·laboracions municipals segur que fa que el compromís doncs, sigui més rigorós i més executable. I ja està, aquesta és la manera que com entenem la política municipal des d'Esquerra, defensar valors clars però convertir-los en polítiques que siguin reals i útils, no només proclamar els drets, que és molt important, sinó també poder-los garantir i no només posar-nos el pin no? un dia a l'any, sinó revisar com funciona l'Ajuntament, com es comuniquen els serveis, com acompanyem a la ciutadania i com protegim a les persones que poden patir situacions de discriminació. Per tant, avui només demanem poder continuar avançant per un Cardedeu orgullós de la seva diversitat, un poble on les escoles, els clubs, les entitats, els serveis públics i els equipaments municipals estiguin aliats i vagin a la una en defensa de la igualtat. I un poble on les institucions sempre estiguin al costat d'aquests drets, d'aquestes llibertats i de la dignitat de totes les persones. Per tant, doncs, lògicament, votarem a favor de la moció.
1: Gràcies, senyora Duanyes. Senyora Moreno, endavant.
7: Jo també vull començar agraint a la CUP el diàleg que hem tingut i bueno, poder arribar a una aproximació en algun dels punts. Jo seré molt breu i una mica repetitiva, però bueno. La data del 28 de juny s'ha convertit en una data de celebració d'orgull, però també de reivindicació de memòria, de recordatori de la lluita pels drets humans amb els disturbis de l'any 1969 a Stonewall, a Nova York com a punt d'inflexió i de naixement del moviment LGBTI modern. Cal recordar i tenir present aquest punt de partida i les lluites posteriors per recordar d'on venim i on no hem de tornar mai, malgrat el recent creixement de moviments que pretenen fer-nos retrocedir. Al llarg de la història, Catalunya ha estat al capdavant en aquesta lluita. Des de la primera manifestació celebrada a Barcelona el 1977 fins a la recent entrada en vigor el passat 20 de gener de la llei 13/2025 dels drets, de les persones LGTBI i l'erradicació de la LGTBI-fòbia. Una llei pionera que té per objectiu garantir la igualtat real i efectiva. Garanteix i amplia els drets de les persones LGTBI, així com la prevenció, atenció, reparació i erradicació de qualsevol forma de LGTBI-fòbia. A l'Ajuntament de Cardedeu creiem fermament en la importància de donar visibilitat a la diversitat, una diversitat que existeix i que enriqueix la societat. És fonamental treballar tots els àmbits des de la sensibilització, la difusió i el compromís. I en aquest sentit estem treballant des de la Regidoria d'Igualtat, amb la voluntat d'arribar a tothom i donar veu a tothom. Els acords que es plantegen en aquesta moció van en la línia de treball que estem seguint i també la línia que es marca l'esmentada nova llei 13/2025, i és per això que votarem a favor. Gràcies.
1: Molt bé, moltes gràcies. Doncs una qüestió no, eh? Molt bé, passem a votació, doncs.
4: Vots a favor. Queda aprovat per unanimitat. Passem ja a l'apartat d'adhesió de comptes, l'apart de control. El primer és donar compte al ple de l'adhesió al manifest en motiu del 28J, Dia Internacional per l'Alliberament LGTBI+, aprovada a la Junta de Portaveus del dia 25 de juny de 2026.
1: Jo no sé, com que vols llegir-ho? Sí? No. Teníem la possible lectura del manifest, però tenint en compte que ja tots n'hem parlat suficient i que l'hem aprovat per Junta de Portaveus, no sé, com vulgueu. És per escurçar o no. El llegim?
8: Molt bé, doncs endavant.

0: Catalunya és terra de drets, de llibertats i de diversitat. Ho és gràcies a moltes generacions de persones que, amb valentia, van decidir alçar la veu quan encara fer-ho significava persecució, estigma o violència. La història del moviment LGBTI+ és també la història de la lluita democràtica del nostre país. Aquest 28 de juny de 2026 és especialment significatiu. És el primer orgull que celebrem amb la nova llei 13/2025 de 29 de desembre dels drets de les persones LGBTI i l'erradicació de la LGBTI-fòbia, plenament aprovada i vigent. Una llei que situa Catalunya novament a l'avantguarda europea de la defensa dels drets LGBTI. Una norma que recull l'experiència acumulada durant més d'una dècada d'aplicació de la llei 11/2014 i que respon als reptes socials i polítics del present amb més garanties, més eines i més ambició democràtica. La nova llei reforça els drets de les persones trans i intersexuals, amplia els mecanismes de protecció davant la discriminació i la violència, actualitza el règim sancionador i incorpora una mirada més integral sobre la diversitat sexual, afectiva i de gènere. Però és també molt més que un text jurídic. És un missatge polític i social clar, un missatge que diu que les persones LGBTI, que diu a les persones LGBTI que no estan soles, que les institucions del país les reconeixen, les protegeixen i les acompanyen. I un missatge igualment clar als qui promouen l'odi i la discriminació. A Catalunya no hi ha espai per als discursos que neguen drets i dignitats. Aquest avenç se suma a una trajectòria col·lectiva de conquestes socials que han convertit Catalunya i Espanya en referents internacionals. Des de la primera manifestació de l'orgull celebrada a Barcelona el 1977 fins a l'aprovació del matrimoni igualitari o les lleis estatals de protecció de les persones LGBTI, hem demostrat que les societats avancen quan posen els drets humans al centre. El reconeixement d'Espanya com el país europeu més avançat en drets LGBTI, segons la ILGA Europe, és motiu d'orgull col·lectiu, però aquest orgull no ens pot portar a la complaença. Els drets conquerits no són irreversibles. Arreu del món, i també molt a prop nostre, creixen discursos reaccionaris que qüestionen els drets fonamentals i converteixen les persones LGBTI en objecte d'odi i confrontació política. A Catalunya, les dades sobre LGBTI-fòbia continuen sent alarmants. Les agressions, els insults, la discriminació i la violència persisteixen als carrers, a les escoles, a l'esport, a la feina i també a les xarxes socials. Darrere de cada incidència hi ha una persona que ha vist vulnerada la seva dignitat i la seva llibertat. I davant d'això, cap institució democràtica no pot mirar cap a una altra banda. Per tot això, reivindiquem que l'orgull no és només una celebració, és memòria, és resistència i és futur. És el record de totes aquelles persones que van obrir camí en temps difícils. És el compromís amb totes les persones que encara avui pateixen discriminació. I és la responsabilitat col·lectiva de garantir que les noves generacions puguin créixer sense por, sense violència i sense haver d'amagar qui són o a qui estimen. Defensem una Catalunya on totes les persones puguin desenvolupar lliurement el seu projecte de vida, independentment de la seva orientació sexual, identitat, expressió de gènere o característiques sexuals. Una Catalunya que entengui la diversitat no com una amenaça, sinó com una riquesa compartida. Reivindiquem el paper de les institucions públiques en la defensa activa dels drets humans. Davant els discursos que volen fer-los retrocedir, cal més democràcia, més educació, més drets i més polítiques públiques valentes. Defensem les realitats existents dins del propi col·lectiu, una diversitat que també es manifesta territorialment i socialment. Per això posem una especial atenció en aquelles persones que continuen afrontant majors nivells de vulnerabilitat, invisibilització o discriminació. Les persones trans, especialment les dones trans, les persones intersexuals, moltes lesbianes encara invisibilitzades, les persones grans LGBTI+, i aquelles que viuen en entorns rurals continuen trobant obstacles específics que requereixen respostes concretes, compromisos efectius i polítiques públiques valentes. Reivindiquem també la memòria i l'experiència de les persones grans LGBTI, moltes de les quals van haver de viure durant dècades en contextos de persecució, repressió o invisibilitat. La seva trajectòria forma part de la memòria democràtica del nostre país i mereix ser reconeguda, preservada i transmesa a les noves generacions. Aquest primer 28J amb la nova llei catalana és, per tant, una oportunitat per reafirmar el compromís del país amb la llibertat i la igualtat, per recordar que cada dret conquerit és fruit de moltes lluites col·lectives i per dir amb claredat que Catalunya continuarà avançant perquè no acceptarem cap pas enrere en drets humans. perquè una societat només és plenament lliure quan totes les persones poden viure amb dignitat, seguretat i igualtat de drets. Perquè la diversitat és una riquesa col·lectiva que ens enforteix com a país i com a societat democràtica. I perquè els drets LGBTI no són drets d'una minoria, són drets humans, drets democràtics i drets de ciutadania.
1: Moltes gràcies, senyor Moreno. Endavant.
2: A continuació es dona compte de les actes de la Junta de Govern Local número 18-21. També es dona compte dels decrets números 2026-855 al 2026-1071 de decrets d'alcaldia i de regidories delegades.
1: Entrem ja a precs i a preguntes.
2: I, no? Sí, i ara hi entraríem a l'apartat de precs i preguntes.
1: Doncs comencem els precs. Senyor Tabarré.
3: Sí, diguéssim que per aplicar-me la recepta, i com que abans li he demanat celeritat perquè pugui parlar la gent del públic, jo també intentaré ser molt breu. Res, simplement, ja que estem parlant del 28J, ja que estem parlant de la necessitat de la lluita col·lectiva per defensar els drets LGBT, convidar a tots els veïns i a totes les veïnes als actes que ha programat el comitè 28J de Cardedeu, que començaran demà a la tarda amb un tardeig al Casal Popular, bueno, la terrassa del Casal Popular de la Matxera, i que també comptaran amb un torneig multiesportiu contra l'odi contra les persones del col·lectiu LGBT. Per tant, convidar a tots els mariques, a totes les bolleres, a tota la penya trans, a tota la gent asexual, intersexual, a tota la gent bisexual i a tota la gent que en definitiva ens sentim una mica bordes, a que com a mínim aquest cap de setmana ens alliberem, deixem anar tota la nostra ploma i que ens ho passem molt bé reivindicant els drets que, com es deien, són drets humans i són drets de tota la humanitat.
1: Moltes gràcies, senyor Taverner. Sí, endavant.
4: Sí, jo tinc una demanda no tan reivindicativa LGTBI, però sí reivindicativa d'atenció a les usuàries. Aprofitant que avui s'ha fet la Junta General Anual de l'empresa pública C10 i en què cada vegada que es parla d'aquest tema la gerència d'aquesta empresa diu que tot depèn d'un encàrrec d'aquest ajuntament, el que volia demanar és més voluntat política per introduir canvis, més millores en el servei, més escoltar les persones usuàries i més donar-los resposta, perquè quan un escolta i es fan preguntes, les usuàries el que volen són respostes. I dir una vegada més el que sempre diem, volem un servei de màxims i no de mínims. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Davant.
5: Sí, jo malauradament...

quin és l'estat dels projectes vinculats a la reedició de pressupostos participatius i per entendre'ns dintre de la resposta es van llistar quins són els que no estan executats. Un era la construcció d'una nova pista d'atletisme per 150.000 euros, l'altre deia arbres i nous jocs als patis de les escoles, 150.000 euros, i l'altre millores al parc de la Serreta per 35.000 euros. I davant d'això ens agradaria explicar una miqueta què diu aquest informe. L'informe explica que el 2022, amb l'anterior govern, s'inicia el procediment per a la redacció del projecte i suposem que aquest s'acaba redactant. La nostra sorpresa és que aquest projecte ha quedat en un calaix. Sembla que ens sobren els diners i podem anar redactant projectes perquè quedin en calaixos. A la resposta que se'ns dona, l'Ajuntament s'excusa posant la responsabilitat a la taula de l'Associació Col·lectiu d'Atletes de Cardedeu, com si aquest col·lectiu rebutgés el projecte. S'havia arribat a un acord amb les diferents parts que era per fer un circuit a la plaça Joan Clusellas, es van encarregar uns treballs i aquest acord es trenca per part del govern i no queda gens justificat perquè això que ha passat. Cal recordar que aquest projecte, tot i que el col·lectiu d'atletes en serà un dels principals beneficiaris, va ser una demanda del Consell d'Infants i que va ser la proposta més votada i amb més suports. Els corrigaires ens han fet saber que van veure que no hi havia interès per part de l'Ajuntament per desenvolupar aquest projecte i que no tirarà endavant. Donada aquesta situació, el juliol de l'any passat van fer una contraproposta relacionada amb el Pompeu Fabra, al parc. Per tant, queda desmentida l'argumentació i l'excusa que ens ha donat l'Ajuntament llançant la responsabilitat cap als corrigaires i no assumint que és el govern qui no ha volgut desenvolupar un projecte que ja estava redactat i que tenia el vistiplau tant dels veïns com dels propis corrigaires. Ens ha respost que s'ha plantejat el projecte i que es vol fer una pista tipus cross en el parc Pompeu Fabra amb una afectació mínima al parc. El que expliquen els corrigaires és que no es tracta d'una pista tipus cross, es tracta bàsicament de configurar un camí de 1,5 metres, 2 metres d'amplada, que tindria dues parts o recorreguts, una part encerclada a la pista coberta que a l'hora que connecta amb l'altra part o recorregut que arriba i torna al punt del parc a tocar l'avinguda d'11 de setembre. Per acabar, també demanen la revisió i posta a punt de la il·luminació del parc, que és força deficient, i fins i tot una línia paral·lela alternativa independent per gestionar eficientment i l'enllumenat d'aquest camí, sobretot a l'hivern. I per acabar, també demanen, si fos possible, la instal·lació integrada i adaptada en el camí d'un fossar de salt per entrenar disciplina atlètica de salt, de llargada o triple salt. Aquest punt l'Ajuntament ha argumentat que no ho permet la normativa. La conseqüència, nosaltres considerem que la millor opció possible ja estava sobre la taula i que ha estat un error tirar enrere. Creiem que cal treure del calaix el projecte, executar-lo i continuar amb el diàleg amb veïnat i proposants. La conseqüència de la inacció i la dilació és que a 2026 encara no tenim cap solució a aquesta demanda ciutadana, ja que es va descartar l'existent. Dels patis de les escoles. Amb els patis ha passat tres quarts del mateix. A maig del 2023, quan acabava l'anterior mandat, va quedar tota la part tècnica per part de participació vista perquè serveis territorials, sí senyor, li recordo que jo estava participant de la comissió, perquè serveis territorials fes la feina de proposar un calendari d'execució i una manera d'executar-ho. Això va quedar literalment en un calaix durant un any sencer, fins que ens van dir que havia algunes partides que no estaven que no estaven previstes en aquell projecte i per tant s'havia de demanar un altre cop a l'empresa que omplís les partides. No sé si heu estat un any per definir-ho, però això ha estat així. A partir d'aquell moment, tot el procediment, això ha anat avançant i ens han dit reiterades vegades, de fet el pressupost de 2025 ja hi havia una partida per fer-ho, que això s'executaria. Ens consta que ara ja hi ha un procés en marxa, ara ja en parlarem d'això, però un altre cop estem a 2026 i això a dures penes, i ja parlarem després amb una altra pregunta que farem a la regidora d'Obres i Serveis, es farà enguany. Respecte a les millores del parc de la Serreta, hi ha una memòria valorada, redactada i pressupost, i se'ns diu que al 2026 hi ha una partida pressupostària, una genèrica de plantació d'arbrat, però que s'han de revisar preus per actualitzar-ho. Volem conèixer el detall de quines millores del parc de la

0: correctes faran, que tinguin a veure amb el projecte que es va votar als pressupostos participatius del 21-22 i que encara no s'ha executat. I volem saber quan. Respecte als pressupostos en general, la CUP volem expressar la nostra preocupació per la situació de projectes pendents als pressupostos participatius. L'informe facilitat per l'Ajuntament acredita que existeixen expedients oberts, estudis previs, memòries valorades, projectes redactats i diverses actuacions administratives. El que no acredita és que 4 anys després de la votació ciutadana els projectes estiguin executats, que no estiguin executats ni que la ciutadania hagi rebut un retorn periòdic i suficient sobre els motius dels retards acumulats, els canvis introduïts o el calendari real d'execució. Aquest és el problema de fons. La ciutadania va participar en un procés convocat pel propi Ajuntament per decidir una part de les inversions municipals. Aquesta participació genera un compromís polític i institucional que no es pot limitar a la fase de votació. També exigeix executar els projectes aprovats o, si això no és possible, explicar de forma clara, transparent i motivada les causes. Per aquest motiu demanem al govern que faci públic un calendari concret d'execució dels projectes pendents i que estableixi un mecanisme de seguiment i rendició de comptes davant la ciutadania. Així mateix demanem que aquesta qüestió sigui traslladada a la Comissió de Garanties prevista al Reglament de Participació de Ciutadana perquè valori si el retard extraordinari en l'execució dels projectes, la manca de retorn públic a la ciutadania i les modificacions substancials introduïdes en algunes actuacions són compatibles amb els principis que han de regir els processos participatius municipals.
1: Moltes gràcies, senyor Plantarrosa. Senyor Saldevila, després pregunta. Senyor Balcells, sí, endavant.
2: Sí, jo tinc un prec per vostè, senyor alcalde. Fa cosa de mig any o una mica més. Sí, perquè una mica més, perquè li vaig preguntar també al regidor Quesada que fessin una... que fessin d'intermediaris entre la gent, ja sé, d'intermediaris perquè no és de competència municipal, és clar, entre la gent de Cardedeu i el servei de correus, perquè només dona servei a la ciutadania els de matins, es va retirar les tardes que feien abans i es van retirar els dissabtes. Voldria saber si ha fet alguna gestió en aquest sentit. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Alcell. Senyor Duanyes?
3: Sí, no. Tinc un prec. Per la ciutadania de joventut, que en el ple anterior vam preguntar en relació a les bases dels tallers d'estius de l'Espai Jove a la PACI, i agraïm la seva resposta. Nosaltres havíem preguntat si l'adjudicació, bueno, com s'havia previst l'adjudicació, si era per registre d'entrada o el què, i també volíem saber si s'havia valorat algun criteri de complementari, no?, per garantir la igualtat d'oportunitats, especialment si hi havia més demandes que places. Pues, bueno, ens va contestar, ens va posar que no s'havia considerat cap supòsit especial ni de reducció de tarifa, bueno, en aquest cas no ho havíem preguntat, però, bueno, però que s'havien rebut i acceptat derivacions de part de serveis socials, i que en relació a l'ordre d'admissió, en cas que les inscripcions siguin superiors a les places, es faria per ordre de registre. Bé, entenem que enguany s'hagi optat per aquest criteri de l'ordre de registre i que s'hagin atès, doncs, les derivacions de serveis socials. Tot i això, sí que els demanem o preguem, perquè estem a l'apartat de precs, que de cara a properes edicions es puguin revisar una mica les bases i sí que incorporar criteris, doncs, que garanteixin una major igualtat d'oportunitats en l'accés, no? Per exemple, doncs, valorant mecanismes que evitin que la rapidesa a l'hora de fer el registre sigui la que decideix si aquell jove o aquella jove pugui tenir plaça, si és que hi ha més demanda de persones que de places disponibles, no? Creiem que és important estudiar fórmules que, pues jo què sé, que puguin prioritzar, doncs, el jovent empadronat a Cardedeu, que reservin places o estableixin mecanismes per joves en situació de vulnerabilitat, i també garantir, doncs, que la bretxa digital no esdevingui un obstacle per accedir a aquestes activitats, perquè pot ser. I res, al final l'objectiu dels serveis municipals de joventut considerem que ha de ser, doncs, que aquestes oportunitats puguin arribar a tothom, però també especialment a qui més les necessiten, no? Estem convençudes que hi ha marge per avançar i que segur que ho tindran en compte. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor Duanyes.
4: Sí, m'he de ser molt, molt, molt breu per poder escoltar el més ràpidament possible la ciutadania que hem demanat i que

0: vol intervenir ara al final del ple. Li vaig demanar per escrit, però només perquè quedi constància, insistir també aquí en el ple, si podríem disposar de la memòria de la policia de l'any 2025, ja que estem ja doncs, pràcticament al juliol. El senyor Quesada em va dir que en dues o tres setmanes la publicarien, doncs demanar, insistir, doncs, que quan la tinguin, si la podem disposar, evidentment, perquè ens interessa, com interessa a tothom, per temes de seguretat viària o de seguretat en general, d'incidències, de l'organització del servei, que tots sabem doncs, que hi ha hagut doncs, diferents reivindicacions, i si no, per transparència també, perquè es pugui penjar a la web com ho ha estat doncs, la resta d'anys. No? Això és un agraïment més prec, diríem així, que és l'agraïment perquè de la moció de Salvem l'R2 Nord que es va aprovar fa uns mesos, doncs se n'han generat diferents reunions amb el Departament de Territori de la Generalitat, això és important, dels grups municipals, gràcies també doncs, per convidar-nos, encara que no estiguem al govern, i de la pròpia plataforma i de la plataforma pel transport públic. El pla de servei, pel que ens diu la Generalitat, doncs, es presentarà doncs, aquest final de mes, i jo crec que el prec és una mica és que si aquest pla de servei no hi ha una millora substancial, perquè la situació actual continua sent crítica, una millora substancial en el PR2 Nord, però en concret pel nostre corredor, pel de Cardedeu, és a dir, la zona que queda entre Granollers i Sant Celoni, doncs, que potser és la més perjudicada d'aquesta xarxa, doncs que seguim lluitant doncs, si no s'ha produït, però bueno, en tot cas els volia fer l'agraïment de les reunions que hem pogut fer. I aprofito ja i faig la pregunta, que, sí, ja està, que el 6 de juliol s'obrirà la nova convocatòria de la llei de barris, era fins al dia 17 de juliol, i era per saber si aquest any estem en disposició de presentar proposta a la llei de barris amb tots els avantatges per Cardedeu que això comportaria.
1: Moltes gràcies. Doncs passem al torn de preguntes. No?
2: Sí, jo haig de demanar mil disculpes a les famílies que estan aquí. Hi ha coses urgents que he de preguntar, em sap molt greu. Hi ha una que és sobre Escola Bressol, potser us augmenta l'atenció aquí, però bueno, estem
1: endavant,
2: així. Respecte a les Escoles Bressol, l'últim trimestre de l'any passat va finalitzar el termini regular del contracte de les dues Escoles Bressols actuals, i en comptes de treballar, redactar i treure un nou contracte adequat a les exigències diguem-ne actuals, el resultat va ser una pròrroga per 2 anys que, tot i ser legals, representa un revés no només econòmic, sinó que afecta directament a la capacitat d'adequar el servei a la llei de contractació pública pel que fa a la contractació de suport a infants amb necessitats educatives especials. D'ençà que es va aprovar i començar a rodar aquest contracte, a les acaballes del 2021, les coses han canviat i molt. Portem anys de pujada de preus i del cost de vida que, lluny d'afluixar, sembla haver agafat velocitat en el darrer any i mig. Aquest fet, sumat a la congelació general de salaris, representa un veritable repte per les dues entitats que gestionen les nostres bressols. Cal aclarir i explicar que tot contracte preveu períodes de pròrroga i que aquests mantenen les condicions del contracte. Això, en aquest context, representa un greu problema que posa tota la pressió sobre el personal educatiu, tant de Can Serra com els d'Aus, que estoicament estan obrant com a dic de contenció perquè les misèries econòmiques i la manca de serveis no arribin a influenciar en les famílies i, sobretot, els infants de 0 a 3 del poble, almenys el que han pogut entrar. Ens consta que és així, agraïm profundament els seus esforços i els de la cooperativa i l'associació gestores, que també ens consta que no han reduït la qualitat ni del servei ni dels productes. Però ens preguntem si podrem aguantar un any i mig més, i sobretot defensem que la qualitat educativa dels nostres infants no hauria de dependre de la heroïcitat de les nostres mestres, sinó de la planificació i l'habilitació de recursos del govern de Cardedeu. Jo dic perquè també ens consta que va haver-hi des del principi de l'any passat prous indicis i recomanacions que anaven en la línia de no prorrogar aquest contracte. I a dia d'avui, l'única explicació vàlida que trobem per explicar-nos per què no ho vareu fer és que, un cop vareu estar obligats a fer la tercera Escola Bressol, vareu decidir no gastar més calés en aquest tema tan molest i poc rentable com són les Escoles Bressol. Li pregunto a regidor d'Educació, per quin motiu no va voler treure un nou contracte actualitzant els costos i les partides pressupostàries? Li pregunto també què teniu pensat per resoldre aquest atzucat en el que ens heu ficat, i també si teniu previst esgotar els 2 anys de pròrroga o adoptareu les mesures valentes que ara calen per donar resposta a aquest problema. La segona pregunta va sobre els patis de les escoles, que havia parlat

0: abans, i simplement quatre dates i dades perquè quedi clar la posició i la pregunta. El 15 d'abril es constitueix la mesa de contractació que havia demanat fins al 30 de març la presentació de propostes per a aquesta licitació justament que dona resposta als pressupostos participatius que abans havíem esmentat. El 4 de maig es fa l'obertura de sobres, el 20 de maig la proposta d'adjudicació, que si li demana una garantia a una empresa en concret i es proposa l'adjudicació, i el 28 de maig l'empresa fa efectiva la garantia. Tot això està publicat en el portal de contractació pública. El 3 de juny, fa 20 dies, la regidora d'Obres i Serveis diu... proposa adjudicar el contracte de les obres d'adequació a l'empresa Servicios Horaico del Vallès. El termini d'execució previst en compte de les actuacions a realitzar és de 2 mesos. Autoritza a disposar la despesa que cal i publicar-lo en el perfil del contractant. Val? Ens informen en aquests dies, des de les escoles, que en alguna visita tècnica dels darrers dies els han parlat de començar a partir del setembre. I aleshores pregunto, quin és el calendari previst d'execució? Si és cert que serà el setembre, quin criteri heu fet servir per definir que començar just quan comencen les classes és una bona idea? I després, final, valorant el meu anterior prec i recordant la vostra cèlebre resposta, li pregunto al regidor de participació de finals de l'any passat, quan davant la nostra pregunta de si hi haurien nous pressupostos participatius, durant la vostra gestió va dir: no podem, perquè fins que no executem els anteriors pendents no volem iniciar un de nou. Li pregunto, fareu pressupostos participatius durant el vostre mandat? Vostè creu en els pressupostos participatius? Vostè creu en la participació? Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor Plantarrosa. Senyora Soldevila, endavant.
2: Sí, per la meva part, una pregunta. Hem conegut a través de la web municipal amb una notícia del mes de juny com la comissió representativa institucional del Pla Educatiu d'Entorn havia aprovat la memòria per al curs 25-26 i també el pla d'actuacions per al curs vinent. El pla educatiu d'entorn és un instrument estratègic per coordinar les polítiques educatives a Cardedeu entre Ajuntament, Departament d'Educació i la comunitat educativa. El nostre compromís com a grup municipal des de l'oposició és poder fer-ne seguiment i contribuir a la millora d'aquestes polítiques educatives. És per això que ens agradaria que compartissin aquesta memòria i també aquest pla per al proper curs i saber també si ho publicaran a la web com fan amb altres àrees i compartir-ho també amb la ciutadania. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor Soldevila. Senyor Balcells.
3: Sí, jo tinc una pregunta pel regidor de Benestar Animal. Ja comencen a sortir a la premsa generalista, la premsa seriosa generalista, un tema que ja porta temps navegant, per dir-ho així, entre les publicacions científiques, i és l'efecte deletori, l'efecte negatiu de les colònies de gats sobre l'ecosistema i la biodiversitat urbana. La pregunta que li vull fer és té dos branques. Una, si ens pogués passar, ja sé que avui no ho tindrà al cap, però la taxa d'esterilització de les nostres colònies felines, i en segon lloc el cens, l'evolució del cens en els darrers 5 anys. Ja sé que avui no ho tindrà això, però quan tingui un moment, si ens ho pot passar per correu, estarem molt agraïts. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Ocells. Senyor Duanyes.
4: Faré només una, per no allargar més, i és també per la regidoria de joventut. i és per saber com han anat les inscripcions a l'espai, a les activitats d'estiu de l'Espai Jove a la PACI, si s'han omplert places, si ha mancat places en alguna activitat i si totes s'han pogut tirar endavant o potser alguna no s'ha tirat endavant per manca d'assistència.
1: Gràcies, senyora Duanyes. Res? Alguna qüestió? No? Molt bé. Doncs passem a contestar. No hi ha cap resposta per aquest costat. Molt bé. Comencem per aquí. Alguna cosa? Senyora Moreno, alguna cosa? Sí? Endavant.
5: En resposta a la Laura. No tinc les dades exactes, però crec que dels 5 tallers que s'han ofert s'han superat les places en 4, 3, 4 segur. Però deixa'm que ho miri, perquè faltava també comprovar el tema del pagament i tot això, al final com queda tot plegat, però molt contents, la veritat. Sí, sí, hem superat l'any passat. Mica en mica anem fent.
1: Moltes gràcies, senyor Moreno. Senyor Serrano, algunes qüestions per aquí pendents?
6: Moltes gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tothom. Responent al Nicole Panterrose sobre els pressupostos participatius, si durant aquesta legislatura n'hi haurà pressupostos participatius, els que hem estat en l'elaboració d'alguna vegada d'alguns pressupostos participatius sabem que ja tenen moltes fases, no només és que la ciutadania voti unes propostes que n'hi ha per escollir, sinó que s'han d'elaborar aquestes propostes, que la idea és que sigui també que vinguin de la ciutadania. Després aquestes, que és la fase més important, que malauradament l'anterior legislatura, la que comenta del 21-22, no es van fer de la millor manera possible, que és una valoració tècnica d'aquestes propostes, si es poden fer i si el pressupost que es vol destinar a aquestes és el que n'hi ha per poder executar-les, perquè tot el que ha comentat abans, la majoria s'arrastra de que tant els patis dels col·legis es van destinar un import i que després també malauradament l'import és molt més, fins i tot pràcticament el doble del que s'havia pressupostat en el seu moment, i després d'aquesta fase d'elaboració tècnica, com comentava, n'hi ha la fase de votació i després la fase d'execució. Tot això, si es volgués fer en un període ràpid, però potser no la més factible, es podia fer en una elaboració d'aproximadament uns 9 mesos. El millor és fer uns pressupostos participatius que tinguin una durada d'un any aproximadament. Per això, responent a la seva pregunta, n'hi ha moltíssimes possibilitats que en aquesta legislatura no n'hi haurà pressupostos participatius, encara que és la idea nostra que teníem des de la regidoria de participació ciutadana és fer uns que els pressupostos fossin d'un import que no fa falta. Amb 3 pressupostos es podia agilitzar el tema de l'execució de l'obra, però encara així uns pressupostos participatius són aproximadament 9 mesos. I responent a la pregunta de benestar animal del senyor Balcells, he anotat les dues consultes. Si no estic errat, vol saber el percentatge de gats comunitaris que tenim esterilitzats i les unitats de gats comunitaris que tenim els darrers 5 anys a Cardedeu, no? Correcte, pues sí, li passarem per escrit. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor Serrano. Senyor Cortés, endavant.
7: Hola, bona tarda a totes i a tots. Bueno, responent al senyor Planta i Rose, al prec i a les preguntes. Vale. En quant a la renaturalització dels patis escolars, bueno, vostè ja sap i s'ha explicat aquí en diverses vegades que hi havia una memòria, un projecte fet, que hi havia diferents partides que estaven a cost zero. Entre aquestes partides hi havia la seguretat del projecte, una partida que crec que és bastant important. I després també hi havia moltes partides que les havia d'executar la brigada. Li explico el per què. Perquè el pressupost que hi havia per fer aquesta obra era de 150.000 euros. 150.000 euros no és ni de lluny el que costa una obra d'aquesta mena. perquè nosaltres hem tingut que fer, hem tingut que posar diners, fins a 280.000 euros per fer aquest projecte, que ara sí que és un projecte en cara i ulls i amb seguretat. Per tant, sí que estava feta la memòria, però no estava feta la memòria com s'havia d'executar, i menys escoles, que hi ha nens a dins. Això ja s'ha explicat moltes vegades. Comencem per aquí. Després, quan es va fer la memòria, es va fer el projecte, es va haver de demanar autorització a ensenyament, perquè també vostè sap que a Can Manent és un centre ICF, és a dir, que no està recepcionat per l'Ajuntament, per tant, havien de demanar autorització. A partir d'aquí, doncs, s'ha fet. Ja sap vostè que tot això és molt lent a l'administració, i com que m'ha demanat una planificació, jo li dic que ahir me la van passar els tècnics. En tot moment s'ha estat en contacte amb les escoles, eh? Bueno, jo entenc que el regidor d'educació ha tingut sempre ha tingut moltes reunions, fins i tot jo he parlat amb ells moltes vegades, i tot el que s'ha fet s'ha comunicat a les tècniques d'educació, i aquestes ho han traslladat a les escoles. I una cosa, sempre s'ha comentat a les escoles, i els directors, les direccions han dit: més igual que en comenceu, més igual que sigui el setembre, nosaltres ens apanyem i anem movent els nens de classe, no ens importa. Això ens ho han comunicat, d'acord? Vull dir que és una cosa que s'ha parlat amb ells. Hem de tenir en compte també que, a part de lo que és l'execució de l'obra, hi ha la plantació. La plantació només es pot fer a partir de l'octubre, octubre i novembre. El que no farem és començar una obra i deixar forats per tots els patis, perquè no és segur per als infants. Li explico. Cap al 17 de juliol està prevista la signatura de l'acte de replantejament amb l'empresa. En aquestes mateixes dates, més o menys, es presentarà el planning de l'obra i el pla de seguretat i salut, i així com la contractació de la coordinadora de seguretat, cosa que no està contemplada a la memòria. La última setmana d'agost, abans de l'inici escolar, és quan es començaran els enderrocs de tot el que són les parts dures, pistes de bàsquet, tot el que és dur dins dels patis escolars. I les obres principals de moviments de terres, paviments i resta d'actuacions es duran a terme durant els mesos de setembre i octubre, perquè quan acabin ja es pugui plantar. El que estàvem valorant és si començàvem a actuar en tots els centres alhora o anàvem centre per centre. Llavors, parlant tècnicament i amb l'empresa, ells veuen més factible anar escola per escola, és a dir, començar i tancar, i com a màxim, si es comença a fer una actuació i s'ha de seguir l'altra perquè estem esperant algun material o el que sigui, com a màxim en dues escoles alhora. D'acord? La plantació de l'arbrat i la vegetació està prevista per al mes de novembre, i ja està, aquesta és la planificació, i això és com es traslladarà a les escoles, d'acord? No sé si està correcta l'explicació, o té algun dubte. Si té algun dubte, pues, cap problema, li faré arribar per escrit. En quant a la pista d'atletisme, quan es fan uns pressupostos participatius, s'entén que quan es presenten propostes ha d'haver-hi una criba, i tu has de dir, com a tècnic o com a polític o qui sigui, què és viable i què no és viable. Amb la pista d'atletisme, i ho dic perquè jo estava a la Comissió de Participació Ciutadana en aquella època i sé com va anar, la pista d'atletisme es va sortir com una proposta guanyadora, llavors es va acceptar, i després es va buscar l'espai. Però aquí ens vam trobar amb la sorpresa. La pista d'atletisme, el projecte, el que demanàvem era una pista de competició. No hi havia espai a Cardedeu per fer una pista d'atletisme de competició. Per tant, s'havia de reduir, i ens vam tornar bojos per buscar l'espai. L'únic espai que es va trobar una mica adient va ser el Parc Closelles. El Parc Closelles, tot i que vam haver de reunir-nos, bueno, es van haver, perquè jo no hi era, però vaja, parlo en nom de l'Ajuntament, perquè és igual, es van haver de reunir amb els veïns per fer concessions. Clar, ells deixaven fer la pista en allà, si nosaltres arreglàvem part del pla del parc i, bueno, posàvem una sèrie, bueno, feien una sèrie d'actuacions. La pista d'atletisme del Parc Closelles no era una pista d'atletisme com... era una pista de terra. Una pista de terra oberta que podia anar qualsevol. No hi havia vestidors i enmig de la pista hi havia un espai per jugar a futbol, per jugar al que fos. Llavors, com comprendrà, això quan es va explicar als corrigaires, clar, si tu vas anar allà i estàs fent un entrenament d'atletisme i tens nens o joves o a qui sigui jugant a futbol al mig, doncs ja em diràs quina gràcia, quina mena de pista d'atletisme és aquesta, que ja, torno a repetir, van demanar una pista de competició, es va reduir, però ja no era ni una pista d'atletisme, era una pista que puc posar-me jo a córrer o qualsevol altra de Cardedeu. Per això es va parlar amb els corrigaires i se'ls va explicar, llavors es va valorar l'opció de fer una altra cosa que amb ells els anés bé, però que fos un espai per entrenament, que és el que ells volien. Jo no sé el que ha parlat vostè amb els corregaires ni que el que ha parlat o on s'ha parlat, però aquesta és la realitat de la pista, que es va aprovar un projecte que està molt bé, els projectes participatius, però abans de dir que sí, s'ha de mirar si són viables. I aquest no ho era de cap de les maneres. És això. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyora Cortés, senyora Quesada.
8: Sí, contestarà el senyor Masferrer. Tal com vaig comentar, en dues o tres setmanes tindrem la memòria, espero complir amb el compromís donat, i que tan bon punt l'inspector tingui la seva memòria preparada, jo prepararé la meva, i ens podem ensenyar la memòria, i també el compromís de convocar una comissió de treball per explicar tot allò que s'ha fet durant aquest temps que he tingut aquest nou cap de la policia, perquè el conjunt de regidors del consistori ho sàpiguen. I en relació a la presentació del projecte per la llei de barris, malauradament aquest any no arribem, encara no hem tancat el document d'ús i que tenim que vam encarregar. Esperem que de cara a la propera convocatòria podem presentar-nos. Per sort, segurament tindrem pressupostos a la Generalitat de Catalunya, amb la qual ens permetrà compareixer a la tercera convocatòria que hi hagi. Perdó.
1: Moltes gràcies, senyor Quesada. Les dues qüestions que a mi em queden pendents en relació al pla educatiu d'entorn, primer, senyora Soldevila, només faltaria que li faré arribar lo abans que pugui. I que quedarà satisfeta de l'activitat que en aquest poble desenvolupem en relació amb això, i en qualsevol cas la satisfacció dels usuaris és màxima, està molt content, la veritat. I en relació al tema de la prova de contacte, escolti, hem mantingut diferents reunions amb els que porten en aquest moment les escoles bressols d'aquest poble. Saben perfectament el punt on estem, i amb vostès també n'han parlat. Ara volen insistir en aquest tema, jo li faré un escrit perquè se'l pugui llegir cada dia si vol i se l'aprengui de memòria, perquè aquest és un tema, insisteixo, recurrent, que vostè creu que és sensible, que és molt sensible, i crec que no n'hauríem de fer més sang de la que hi ha, dissortadament hi ha, perquè les possibilitats són les que són, i vostè ho sap perquè han estat al govern. Digue'm, senyor Plantarrosa, no farem discussió, no farem discussió. Molt bé, abans d'acabar el ple, per poder donar la paraula a les entitats que ens les han demanat, m'agradaria acabar donant l'enhorabona i felicitant i agraint també, com a alcalde del poble, aquelles persones que volen seguir en política i al front d'aquest consistori que estem ara. Senyor Blai, enhorabona pel seu pel seu nomenament com a cap de llista. Senyor Planes, enhorabona pel seu nomenament com a cap de llista. I senyor Quesada, enhorabona també, els desitjo molta sort, perquè el poble necessita, i quan sigui l'hora de fer-ho amb Esquerra Republicana també ho faré amb moltíssim, moltíssim gust. De manera que, si li sembla, el senyor secretari, senyor... Ah, i el senyor Bat, perdó, Jordi, perdó, com que estàs aquí amagat no t'he vist. De fet, va ser el primer. De fet, el senyor Bat va ser el primer. De manera que doblement enhorabona, eh? Doble, i disculpa l'lapsus, eh? Anat mirant i no et veia. Molt bé, perfecte, doncs, senyor secretari, senyor interventor, si els hi sembla, aixecarem la sessió i donarem la paraula, en primer lloc, a les persones, perquè ho han demanat amb instància i crec que correspon en aquest sentit, a les persones que ens venen a parlar durant 3 minuts, recordeu, 3 minuts del tema de la piscina.
9: Funciona? Sí? Està obert? Hola?
1: Sí, Elisenda, eh? Sí. Per favor. Sí?
9: Sí, ja
1: perquè
9: em va dir 3 minuts.
1: Hem rebut el vostre escrit.
9: Heu rebut l'escrit.
1: Perdó, que ho he de dir. He de dir dues coses abans d'entrada en aquesta part. Vale? Primer, que agraïm moltíssim l'escrit que ens heu fet arribar, que agraïm moltíssim personalment, jo agraeixo moltíssim el to i la, diguéssim, la sensibilitat que heu manifestat en les converses personals que hem tingut, i que espero que ara, doncs, això segueixi com ha de ser. Vosaltres ho heu dit d'alguna manera, volem que això consti, doncs, al final del ple, doncs, endavant, però siguem breus, perquè hi ha un altre grup que, encara que ho heu demanat a última hora, també espereu torn i se us donarà. I us dic una cosa que us la dic ara ja, així ja després ja no hauré d'intervenir. Us agraeixo moltíssim en el grup que heu vingut de la plataforma de sorteig, que malgrat que heu vingut amb criatures, que això és difícil de sempre de governar, heu tingut paciència, heu tingut discreció, quan ha calgut en algun cas amb algun nen que s'excitava més del compte, heu sortit fora i heu deixat, democràticament, heu deixat que aquest ple es dugués amb normalitat, com no pot ser d'altra manera. I us agraïm que vingueu, que exposeu els vostres motius a continuació del que ens diuen les sòcies, algunes sòcies del GEMDEU.
10: Bona tarda a tothom. Estem aquí com a representants de la gent que vam signar l'escrit que us vam presentar al mes de...
1: Mercè, perdona, no sé si el micro se sent,
10: sí?
1: O queda gravat.
10: Doncs estem aquí com a representants de la gent que vam signar el mes de gener, que us volíem fer veure la problemàtica que teníem al gimnàs, i venim avui perquè fa massa temps que arrosseguem problemes que afecten directament la qualitat del servei, la seguretat i el respecte cap a les persones usuàries. El primer problema és la manca de monitors i la mala organització del servei. Quan un monitor marxa de vacances o hi ha una baixa, sovint no hi ha substitució real. Això provoca activitat sense servei, espai sense supervisió i una sensació clara d'improvisació. També denunciem la manca de manteniment de màquines en mal estat, fixadors de pesos que no funcionen, material de baixa qualitat, colxonetes a massa alçada que la gent no arriba a col·locar-les, circuit exterior sense material suficient o en mal estat, bicicletes de cycling que necessiten revisió, espais que no estan prou nets. A això s'hi afegeixen problemes de confort i salut. Aire condicionat insuficient. Avui la sala d'activitats estava a 27 graus i mig a l'iniciar una classe, mala ventilació, piscines fredes, tot i que diuen que la temperatura d'estar 27 i mig no s'està assolint aquesta temperatura, i una piscina d'estiu que s'hauria de replantejar com a servei necessari en episodis de calor, especialment si Cardedeu vol parlar de refugi climàtic, com s'utilitza aquests últims anys, està usant així. També demanem recuperar activitats que funcionaven com Zumba i revisar horaris i serveis que s'han perdut o empitjorat. Un altre punt important és la rigidesa de la gestió. Demanem facilitar baixes temporals i baixes mèdiques, revisar el tema de matrícules i acceptar propostes de millora. No s'accepten mai. No pot ser que les persones usuàries hagin d'esperar mesos per obtenir una resposta. El problema de fons és de direcció i gestió. Tenim la sensació que no es visualitzen els problemes reals, no es fa seguiment, no hi ha prioritats clares i hi ha massa distància entre els responsables polítics i la gent que utilitza cada dia aquest servei públic. Per això demanem tres coses concretes: un pla urgent de manteniment i neteja, renovació de material; segon, una revisió real del servei de monitoratge, substitucions, formació i activitats; i tercer, una reunió amb responsables polítics, direcció i persones usuàries amb calendari d'actuacions i compromisos concrets. El GIM 10 és un servei municipal, el paguem entre tots i totes i ha de funcionar amb qualitat, seguretat i transparència. D'altra banda, ens havien contactat amb nosaltres perquè quan es va fer la visita al GIM 10 se'ns va dir que en uns 15 dies ens donarien resposta i veu fer el Consell d'Administració. El següent Consell d'Administració veu contactar amb nosaltres per demanar-nos informació, per saber què estava passant al gimnàs, i nosaltres us vam venir i us vam oferir aquesta informació. I després, espera que tinc aquí perquè ho he, per no allargar-me o vull llegir, en l'escrit que us hem presentat avui, seguim demanant que us adreceu a nosaltres segons el que us demanem, no segons el que no demanem. I per això, en l'escrit aquest, que ara jo no m'hi veig, ens heu anat preguntant alguna vegada, directament, si hem vist millores en el gimnàs. I no, és el que teniu a l'escrit. No hem vist millores. El que hem vist és un intent de retornar al que no s'havia d'haver deixat de fer. Hem estat molts anys sense neteges, sense materials nous, sense un manteniment adequat. I això no es tracta de si ara veiem millora o no. Senzillament és com havia d'haver estat funcionant el gimnàs fins ara. I no és així. I llavors s'ha dut a terme una neteja? Sí, una neteja es va fer, és veritat. A data d'avui tornem a estar al punt de sortida. Les dutxes segueixen estant igual, tot torna a estar igual. Es fa una obra de manteniment i tot es deixa allà. I després estaria bé que parlessin amb la gent que treballa també, perquè vostès proposen una sèrie de formacions al personal, però és que el personal no aguanta. O sigui, el personal, per molt que el formin, acaba marxant. És el mateix que està passant amb els estudiants, que els formem aquí i acaben marxant. Doncs al gimnàs passarà el mateix. Els formem al gimnàs, els hi donarem una formació, però si el tracte que reben no és l'adequat, acabaran marxant. I seguirem tenint el gimnàs com el teníem. De fet, continuem en el punt de sortida. I a nosaltres ens agradaria que, com que la resposta no ens la van donar, i a més l'altre dia que vam estar parlant i vostè em va comentar que clar, que hi ha una sèrie de millores que comporten uns pressupostos, s'han d'aprovar, és que no parlàvem d'això, quan vam fer les queixes no parlàvem de millorar l'entrada, de millorar, no parlem de tot això, parlem del que és necessari perquè el gimnàs funcioni amb les condicions que ha de funcionar i que els usuaris tinguem els serveis que hem de tenir, perquè de fet són els que s'ofereixen, no estem demanant res estrany. I llavors sí que ens agradaria demanar-li un debat que es pogués fer televisat, si pogués ser, on poguéssim parlar vostès i nosaltres, i a lo millor arribaríem a un punt que ens trobaríem, perquè crec que ara no ens estem trobant. D'acord?
1: Molt bé, moltes gràcies, Elisenda. No sé si la regidora Moreno... hi ha alguna qüestió a dir? Una qüestió a dir? Regidora Moreno? No? Molt bé. Perfecte, moltes gràcies. I ara hi ha algun portaveu de la plataforma? Molt bé, endavant doncs.
11: En nom de la plataforma Pol Sorteig i sent hereus dels infants i les famílies dels res quatre cursos que aquesta plataforma porta funcionant, som aquí. Sabem que la conciliació no és fàcil amb infants tan petits, sobretot d'I0 i I1, però hi hem de ser, perquè si no hi som, aquestes demandes no es visualitzen. Enguany, aquest curs 2000, pel curs, les prescripcions pel curs 2026-2027, més de 70 famílies han quedat fora, 36 dels quals empadronades a Cardedeu. La realitat és que és un problema estructural. A tots els pobles... Agafa el moment. Jan. A tots els pobles de la comarca està passant el mateix. Naixements i nous infants que són els municipis i que les escoles municipals no poden sostenir. L'oferta privada s'ha reduït a Cardedeu. L'informe que va sorgir en època de pandèmia de l'any 2020 parlava de 100 places privades i actualment això ja no és així. Per tant, estem parlant d'una realitat cada vegada més complicada i que efectivament la gent està marxant del poble per tenir respostes pel 03. I això no hauria de ser així, perquè no volem marxar del poble per poder cuidar els nostres nens més petits que acaben de néixer. I evidentment no hi ha ajudes de conciliació, tampoc no hi ha cap ajuda municipal per al 03. El que venim a demanar és bàsic i senzill i clar. Més info de tercera escola. Som 36 famílies que no sabem què fer el setembre i no tenim certeses. Per tant, no podem decidir. La gent està buscant plans B's i C's davant la incertesa i la poca concreció d'aquesta posada en marxa de l'escola de la Granada. A més, l'escola de la Granada no dona resposta a les necessitats de l'I0. Són 19 famílies de Cardedeu que estan fora, amb un grup d'I0 que està previst de 8 places. Per tant, més de la meitat seran fora i els nostres nens no tindran on anar. A més, quan més petits són, més dificultats també de logística per portar-los. Per tant, el que us venim a demanar és senzill. Necessitem concrecions, respostes i solucions en aquesta realitat, que no marxarà perquè les famílies evidentment passem, els nens creixen, però que és una qüestió estructural. Respostes pel 03, oferta pública per a tothom, universalitat del 03, perquè mentre no hi hagin ajudes, que tots els infants tinguin l'opció, que hi hagin places de poder ser acompanyats i criats al poble, i efectivament doncs, que aquest informe de tarificació social que en el seu moment es va fer l'any 2020 ja no dona resposta a les necessitats actuals. La previsió demogràfica cal canviar-la, perquè Cardedeu efectivament estan havent-hi moltes infants i famílies que estan venint a viure aquí i que per tant això té una repercussió doncs, evidentment en la provisió de serveis públics, no només educació, que evidentment és el que ens pertoca. I finalment una menció a les taxes, a la tarificació social d'aquestes de les escoles bressols públiques, que tenen en compte uns nivells de vida que ja no són els vigents, tenen en compte que les famílies estan pagant hipoteques de 500-600 euros o lloguers de 500-600 euros, que ja tampoc no és la realitat de les famílies. Per tant, som aquí per demanar un 03 digne, un Cardedeu vital per a tothom, perquè les etapes de criança també siguin presents, i seguim dempeus perquè això sigui una realitat. Moltíssimes gràcies.
12: Bé, moltes gràcies per la vostra participació i per ser aquí. Aquest govern el que ha fet ha sigut una escola bressol amb 107 places més d'escola bressol. I com podeu entendre, no podem anar construint escoles bressol dissortadament cada dia ni totes les que voldríem. Aquesta escola bressol es posarà en marxa, suposo, el mes d'octubre, donar cabuda a part dels que octubre-novembre, a part de les persones que s'han quedat fora, perquè realment els números són molt espectaculars, però també és cert que aquests números baixen cada any. Hi ha molta gent que es matricula en altres llocs i tal. I per tant, doncs, també això baixa. Penseu que això sí que us ho vull dir perquè us quedi clar, aquest alcalde no us vol enganyar. És a dir, l'objectiu d'aquest govern era que al setembre, octubre, l'escola es pogués posar en marxa, val? I aquest és la força, diguéssim, que estem intentant donar a tots els actes que estem fent, però no depèn només de nosaltres que es compleixi aquesta data, perquè hi ha molts tercers que intervenen, des de la pròpia Generalitat donant els certificats corresponents. És a dir, nosaltres l'escola la tindrem acabada a finals d'aquest mes. A final d'aquest mes l'escola queda acabada. I la primera setmana de juliol quedarà neta i polida. que tindrem l'oportunitat de visitar-la, primer si amb els veïns del barri que l'acull i amb els propis membres aquí del consistori, que ja hi ha un dia marcat, no recordo quin és, val? A partir d'aquí intervenen tota una sèrie de mecanismes, com poden ser els bombers, que han de certificar que tot està en ordre, fins, insisteixo, la pròpia Generalitat, que he de dir que està donant totes, fins ara almenys, està donant totes les facilitats possibles, però bueno, hi ha tràmits que, insisteixo, s'escapen del propi Ajuntament. Nosaltres treballarem perquè el mes d'octubre pugui estar l'escola oberta en aquestes 107 places o les places que puguem o que s'hagin de cobrir. Moltes gràcies per venir, ens entenem la vostra situació, però crec que aquest govern ha fet el que havia de fer, el que havia de fer. Jo sempre recordaré, i ho repeteixo perquè penso que tots hem de fer memòria, la memòria no l'hem de perdre mai, que el primer ple que va haver-hi en aquest mandat, després de 8 anys de que no hi hagués ni una veu en el poble que demanés una escola bressol, el primer govern en el qual no estava Junts, era un govern en minoria del PSC i Gent pel Canvi, i ja hi va haver un ple similar amb aquest. Bueno, jo penso que sóc injust amb els que esteu aquí si dic similar, perquè la veritat és que us torno a agrair la vostra actitud democràtica de deixar parlar i d'estar en presència com cal, va demanar una escola bressol. Bueno, en 8 anys anteriors, insisteixo, no s'havia dit res. Abans dels 4 anys de mandat, s'ha fet un estudi de necessitats, ho repeteixo, d'acord amb la Diputació, s'han fet tots els tràmits que no són gens fàcils, us ho asseguro. Hem obtingut un tema que heu de tenir present, aquesta escola, per això dic que la Generalitat hi ha col·laborat, és a dir, aquesta escola tècnicament no es podia obrir fins al curs 27-28 perquè la convocatòria de places són úniques, i per tant, com que no hi havia temps per fer-ho, aquesta nova escola amb les dues escoles existents, ens podíem quedar que no podíem obrir fins l'any que ve, i gràcies a les gestions lògicament que ha fet aquest govern, però també a l'acollida que hem tingut en el Departament de Territori i Generalitat, podrem fer el setembre aquesta convocatòria extraordinària, perquè efectivament doncs almenys hi hagin 107 infants que puguin ser acollits a la nova escola bressol, val? Moltes gràcies per venir, sempre que vulgueu sereu ben acollits i ens podrem reunir les vegades que vulgueu per parlar d'aquest tema i del que considereu oportú. Moltes gràcies a tothom, que tingueu bona nit i fins al mes que ve. Elisenda, el Gent 10 ja et vaig contestar per telèfon, saps en el punt que estem, ja s'ha de fer un pla estratègic, ja no cal que en parlem més aquí, ho sap també l'oposició.

0: Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Seguim pendents de les conseqüències dels dos terratrèmols que han sacsejat aquesta matinada a Veneçuela. A hores d'ara hi ha confirmats almenys 188 morts i 1.520 ferits. L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat l'obertura d'una línia extraordinària de subvencions per valor de 300.000 euros per a iniciatives de cooperació en les tasques d'emergència després d'aquests dos terratrèmols d'aquest dijous. Serà una línia d'ajuts que es canalitzaran a través de ONGs amb seu a Barcelona i presència operativa a Veneçuela i que es tramitaran amb la màxima celeritat i s'adaptaran a les necessitats identificades per les autoritats locals. I un virulent incendi crema des de 11:45 a Tamarit de Litera, a la franja de Ponent, i ha obligat a desallotjar tres municipis, Sanui, Peralta de Calassanç i Alins, a la franja de Ponent, com us dèiem, pel perill que representa la proximitat de les flames. En total s'han hagut de desallotjar 240 persones i més de 1.200 veïns estan confinats a la localitat de Fons. El foc ha arrasat 1.000 hectàrees a Osca i continua estenent-se, tot i que s'està intentant aturar. Els bombers de la Generalitat també participant en el desplegament amb un helicòpter bombarder i un avió de vigilància i atac amfibi des de la base de Reus. I aquí a casa nostra ja s'han activat els agents rurals que han incorporat 20 vehicles nous per a les noves unitats especialitzades de drons, canina i atestats. El cos renova d'aquesta manera el gruix de la seva flota els propers 4 anys. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
3: És l'objectiu ambiciós, no només d'ampliar la nostra plantilla d'agents rurals per arribar als 900 agents al 2030, sinó també el creixement pel que fa referència a un eix molt important que són els mitjans, incorporant les necessitats tecnològiques, incrementant les capacitats de la nostra operativa. Aquests 20 vehicles també estaran destinats, una part important, a lo que són les unitats de treball dels equips de drons.
2: I la Paeria de Lleida i la Generalitat han acordat aprovar definitivament tots els projectes de reparcel·lació i urbanització del polígon de Torreblanca el primer trimestre de 2027. En dues institucions s'han compromès a tancar en menys d'un any un pas clau pel desenvolupament del pla director i urbanístic d'un nou pol econòmic de la ciutat. Ho han fet avui en què s'han trobat l'alcalde Fèlix Larrosa i el conseller de Presidència Albert Dalmau. I a Palau de Solterra de Torroella de Montgrí mostra per primera vegada una col·lecció de 300 fotografies vernaculars procedents de la col·lecció particular de Jordi Barón. Les imatges ofereixen una panoràmica de la vida quotidiana del segle XX.
4: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
1: Sona en català.
5: Com esteu? Nosaltres tornem a ser aquí una setmana més amb el Sona en Català. I avui portem moltes novetats i les propostes musicals que van presentar als diversos festivals. Si voleu escoltar els Amics de les Arts, Pèl de Gall,

0: concerts i
1: estan dient per venir divendres a uns.
0: Veus que bé, el Joan Garriga, i el Belda.
1: Sopar i concert, estan dient ara.
0: Molt bé, perfecte.
1: Però això estan escrivint per WhatsApp i no...
0: I dissabte a la Ludwig.
1: Ai, és veritat, que jo volia venir també en aquest.
0: Ai, que t'hauràs de quedar dormint.
1: Dins el cotxe.
0: Exacte.
1: O aquí a la ràdio.
0: Exacte, mira, aquí hi ha sofà, és tu mateixa.
1: Ja està, en aquest sofà d'aquí puc passar...
0: Cap problema, jo et deixo les claus.
1: Estupendo, doncs ja tindrem aquí lloc per dormir i tot de concerts per aquest cap de setmana.
0: Exacte.
1: Doncs va, comencem el Son en Català d'avui i ho fem amb una cançó dels Amics de les Arts.
0: Que han tret un tema nou.
1: Han tret un tema nou i han fet molta promoció per xarxes. D'això en saben molt. La veritat és que abans de treure alguna cosa tenen tot sempre superestudiat i van penjant. I finalment, dijous vam poder escoltar la nova cançó que es diu Segurament t'estimo.

Doncs aquest era el tema, segurament t'estimo, i els amics de les arts a Instagram escrivien. Diu, amics, després de 3 anys sense publicar coses inèdites, demà en sortirà una de nova. Diu, es diu, segurament t'estimo, i és la cançó que ni nosaltres esperàvem, una de les moltes de les que estem treballant, una de les que no estava a cap travessa per la primera, diu, a ser publicada, però que un dia va fer un clic inesperat, diu, que ens va fer empènyer a prioritzar-la, gravar-la, cantar-la i fer-ne un videoclip. Diu, sí, sí, un retorn així mereix una peça audiovisual a l'alçada i una mica seguint les idees dels inicis. El clip l'hem escrit, dirigit i muntat nosaltres mateixos. Total, diu que no es farem esperar gaire, de fet ja vam escoltar doncs, dijous, i que han volgut llançar centenars d'històries durant aquestes 5 prèvies, i que van fer-ho fàcil, doncs això, que es podia escoltar tant a totes les plataformes com a YouTube aquesta nova cançó. Per tant, si la voleu tornar a escoltar, ho podeu fer a les xarxes socials. I ara seguim amb més coses, en aquest cas del Julen, que deien, diu, amb aquesta cançó...

Julen aixeca una enorme bandera vermella per onejar-la com a símbol de revolta. Red Flags és tota una declaració d'intencions, un alegre himne pop que acaba transformant en una marxa èpica al més pur estil dels Miserables. Diu contra les persones tòxiques que carreguen les relacions de verí, un estàndard a les ruptures inevitables. Diu una proposta divertida i atrevida, carregada d'ironies i d'agulles afilades i amb una sorprenent producció musical d'Arnau Figueres carregada de força. No ho diu.

novetats, en aquest cas de Pèl de Gall. Diu, nou single, no m'importa una merda jazzy disponible. Em diu, és el nou single de Pèl de Gall, una cançó amb un to desenfadat irònic que combina dependència i alliberació emocional dins d'una relació que oscil·la constantment entre l'atracció i el rebuig. Una situació que ens porta a aquell punt on ja no tenim res a perdre, on ens alliberen de l'angoixa que provoca aquest estira i arronsa sentimental, diu, on finalment prevaleix l'amor propi i les ganes de seguir endavant. I no

0: La música feta en la nostra llengua, el Sona en Català.
1: Novetats és l'Exambusto, que diu: hi ha retrobaments que no només reprenen un camí, sinó que redefineixen tota una història. El 2025, l'Exambusto va protagonitzar un d'aquests moments irrepetibles, una tornada inesperada, gairebé màgica, nascuda de l'atzar i alimentada per una connexió intacta amb el seu públic. El resultat va ser la gira més espectacular i multitudinària de la seva trajectòria, amb escenaris plens a vessar i una resposta emocional que va superar qualsevol previsió. Per immortalitzar aquell any extraordinari, arriba ara Efecte Permanent, una peça imprescindible per als seguidors i per la memòria musical del país. Una edició limitada i numerada amb vinil doble que recull íntegrament el concert celebrat a Sitges l'estiu del 2025, una de les nits més emblemàtiques de la gira. Per tant, si voleu aquest doble vinil, poseu-vos a les xarxes de l'Exambusto i mireu com el podeu aconseguir.

parlem de Remei de Calafresca perquè estrena una nova versió d'Aiguaneu, la insurrecció que ve, la fusió dels dos temes més emblemàtics del seu primer disc. Després de tocar-les en viu durant molts anys i convertides ja en un clàssic del seu repertori, el grup les ha tornat a enregistrar en directe al Teatre de Calerí la Guisona, sota la producció i mescla d'en Joan Pons. I aquest vídeo doncs el podeu veure a YouTube i també es pot escoltar el single a totes les plataformes. I deien que el vídeo arriba per celebrar la imminent reedició remasteritzada i per una primera vegada en vinil, i que això és del seu disc de debut. I res, si voleu adquirir el vinil, ho podeu fer per pre-order a la web dels dos segells, i està previst que es publiqui l'1 de juliol.

si espoliva sempre entre gol la vall. Ets un artista, però com te n'has adonat? Va, fem una cosa. Oblida això, te'ns vises les mans. Se'n marxar, d'acord? ¿Vale?

0: No deixis per demà el que pots escoltar avui. Sona en català.
1: De ginestar, perquè feien un post a Instagram i ens deien, diu, on ens veurem? Diu, estem feliços i contents d'anunciar-vos els concerts que farem aquest any. Diu, etiqueta les persones amb les que vindràs a veure alguna d'aquestes dates. I la veritat és que han penjat la quantitat de concerts que tenen aquest any i n'hi ha moltíssim. Si voleu veure, podeu anar al seu perfil d'Instagram, però, per exemple, els podreu veure a Olesa de Montserrat, els podreu veure a Valls, a Sant Cugat, a Campllong, també actuaran a Castelló d'Empúries, llocs com Canet de Mar, Sant Celoni, Agramunt, per tant, tot de llocs de tot Catalunya. I si teniu previst allò de dir m'agradaria anar a veure Ginestar aquest estiu, entreu a les seves xarxes i veieu tota la seva agenda. Sí.

seguim amb més novetats, en aquest cas de la Júlia Pasqual, que deia Explora tots els camins, una cançó que captura aquell moment en què coneix algú i a partir d'aleshores tot et recorda aquella persona. La lletra es connecta amb tot allò que canvia quan una persona desperta un sentiment de bellesa per tot arreu. Un passa, diu, fas olor de rosada del matí, diu, fas més suaus tots els cops. Diu, amb tots els camins, Júlia Pasqual ha comptat amb grans músics, diu, Darío Barroso a la guitarra, Mar Revertet a una guitarra baritona, i res, doncs sabem això, que ha tret aquesta nova cançó que podeu escoltar a totes les plataformes i es diu Tots els camins.

resta de gira és la Jules, que deia nova gira, noves cançons i, com sempre, amb molt d'amor. Diu, amb moltíssimes ganes de veure. Us hi deia que, perdoneu, que no havia penjat a tots els concerts que té abans perquè havia estat molt ocupada fent l'àlbum i, si la voleu veure, doncs això ho podreu fer a Bellcaire d'Empordà, ho podreu fer a Mollet de Peralada, a Begur, a Molins de Rei o Montmeló, entre d'altres. Nosaltres ara escoltarem la cançó Tot va tirant.

ara parlem d'Itinera. Diu Itinera, diu el tenent musical de Micropobles, anuncia els 10 seleccionats de la seva convocatòria rural. La iniciativa supera ja les 300 candidatures de talent emergent vinculat al món rural des de la seva primera edició. Diu, hi ha música que neix lluny de les grans escenaris, projectes que neixen entre places de pobles, locals d'assaig i xarxes culturals sovint invisibles, diu, però també formen part del present i el futur musical del país. Amb la voluntat de donar espai i oportunitat a aquest talent emergent, el Festival Itinera i la Fundació La Caixa, diu, han anunciat els 10 artistes seleccionats per la tercera edició de la convocatòria per impulsar el talent musical rural. I ja sabem, doncs, que en aquest cas, els artistes que hi actuaran són la Paula Grande, Marta Blon, Andreu Domènech, Elisa Arias, Jenny Knows, Arts Noves Assemble, Manu Fusta, La Clau, Raquel Sala, Àlex Carbonell Trio i Pop Piano Quartet. Per tant, si voleu veure alguns d'aquests concerts o anar, doncs això, en un poble molt petit, escoltar música d'una altra manera, ho podeu fer en el Festival Itinera, i si busqueu a les xarxes socials podreu veure, doncs, cada artista a quin poble de Catalunya aniran a escoltar música. I ara parlem d'un altre festival, en aquest cas molt més gran. Si Estrella Damm va presentar aquests 150 anys amb un gran uns grans concerts, perquè n'hi havia molt, de fet va ser tot un dia de concerts, ara diuen que arriben els directes a Estrella Damm. Diu, un cicle de concerts de grups nacionals a les millors sales de casa nostra, i aleshores diu, perquè els 150 anys no se celebren cada dia, i amb les sales de Catalunya, les sales de concerts amb col·laboració, doncs han penjat un cartell amb els concerts que hi haurà entre setembre i octubre, i actuaran moltíssims, i diuen que encara hi ha més artistes per anunciar. Si realment voleu veure tota la proposta, busqueu-ho a internet, perquè són molts concerts i moltes sales, però podreu escoltar grups com Al·lèrgiques al Pol·len, l'Alfred Garcia, l'Anna Andreu, també hi actuarà Dan Peralbo i el Comboi, Chaqueta de Chandal, entre molts i molts d'altres, que això, estaran a totes les sales de Catalunya actuant.

Festival Afònica. Diu, fem un capbussó, diu, i presentem la programació de la 22a edició del festival que tindrà lloc a Banyoles del 25 al 28 de juny. I deien això, que Kiko Veneno, Lina, Marco Mezquina, el petit de Calaril, l'Anna Andreu, Filles de Cassandra, Magali Sare amb el cor, Buchner Barcelona, també hi actuarà l'Anna, el cor del teatre, Alosa, el Poni Pissador, en Quim Carandell, entre molts d'altres. Si voleu veure doncs, tot el cartell, ara sí, que ja el tenen publicat. Alguns concerts, les entrades estan esgotades, per exemple, del Quim Carandell es van esgotar res en molt poc temps i podeu consultar tota la programació a la pàgina web de la Fònica.

0: molt bé i una abraçada molt forta a tots els que escolteu Son en Català.
1: No deixis per demà el que pots escoltar avui. Son en Català.

parlant de festivals que podreu anar aquest mes de juny. En aquest cas, el Festival Via Veu. Us presentem el Via Veu 2026. Diu, dues nits, tres propostes artístiques i moltíssimes emocions centrades al Castellum Fractum i a l'església de Sants Metges. Diu, una programació d'autèntic luxe amb la Gemma Humet, l'Ernest Prana i Té Calaix. Els concerts es faran a Sant Julià de Ramis i seran, en aquest cas, perdó, que em dic que seria el juny, aquests són el juliol, són el 5 de juliol, la Gemma Humet i l'Ernest Pranes, i el 12 de juliol hi actuarà Té Calaix. Si voleu comprar les entrades, ho podeu fer a la pàgina de viaveu.cat.

sí, un festival del mes de juny és el Festival Glass. Diu, ja tenim aquí el tercer cartell, diu, el cartell de la tercera edició del Festival Glass. Diu, una proposta cultural única al territori que dona veu a tant artistes emergents com a d'altres més consolidats. Si voleu anar en aquest festival de cançó d'autor del Baix Gaià, hi podreu escoltar el 12 de juny al Castell, el Caim Riba i la Teresa Noguerón. El 13 de juny el Pou del Glass a l'Eloi Duran i el següent dia, el 14 de juny, també el Pou del Glass a Ella León Gallagher.

festivals també pel juny. En aquest cas, el cartell oficial de Riuviu 2026. Deien que els hi feia molta il·lusió compartir aquestes propostes tan brutals, diu, que hem preparat, diu, per vosaltres. Diu, 3 dies de música, arts escèniques, gastronomia, tallers i propostes a la natura al costat del millor riu del món. Diuen que el 19, 20 i 21 de juny a la platja fluvial del Dover hi podreu escoltar moltíssims grups, com per exemple Saxeni, Joan Rovira, també hi haurà doncs, tallers i tot d'activitats que podreu veure si aneu al perfil d'Instagram de Riuviu.

una mica de repàs de tots els concerts que hi haurà al mes de juny, cap de setmana, cap de setmana. Per tant, si voleu anar de concert cada cap de setmana, ho podreu fer un lloc diferent de Catalunya. En aquest cas, a Campredó es fa el Mestràlia. Hi ha concerts el divendres 26 de juny d'en Quim Mandado i el Miquel del Roig. El dissabte 27 de juny hi actuarà en Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, Germà Negre, Banda Patilla i Pepet i Marieta. I finalment, el diumenge hi haurà Rabassaire i Terrae. Nosaltres ara ens quedem amb la cançó de les mudances de Germà Negre. Si els galls

comencem una mica més endavant, els que feu vacances a finals de juliol, principis d'agost, podreu anar a Vilalda a escoltar les nits als Pins. El divendres 31 de juliol hi actuarà Somalosa, dissabte 1 d'agost en Masoni, el divendres 7 d'agost en Joan Miquel Oliver i el divendres 14 d'agost Remei de Calafresca. Per tant, tots aquests concerts són a les 10 de la nit als Pins del Metge de Vilalda i si voleu comprar entrades ho podeu fer a la seva pàgina web.

recordaves tant que us vam parlar de l'Empordà Music Fest, que ja havia presentat el seu cartell, en aquest cas, pels dies divendres 24 de juliol i dissabte 25. I és que en aquests dies divendres hi actuarà la Gossa Sorda, en Joan Dausà, la Pegatina, els Tiets, la Greta, Nena de Conte i Sergi Carbonell. I el dissabte podreu escoltar el Nil Moliner, la Fumiga, Figaflaues, els Pets, Buos i Ginestat. I aquí hi ha un gran cartell, un gran festival que es fa a la Bisbal de l'Empordà amb dos dies amb moltíssims concerts, i ara han presentat el que és l'Empordà Music Festival XS, que diuen doncs que el 19 i 21 de juny el talent emergent puja a l'escenari, diu, vine a gaudir de dos dies de música en directe amb ritmes per a tots els gustos, diu, cant coral, rock, pop i molt més, diu, no t'ho perdis. I si voleu anar, són això, dos dies, divendres 19 de juny hi actuarà l'Aina Reig, Llini, Lecoq i Aurea Franch, i el diumenge hi actuarà Miquel Abres, diu, Yes the Music, Idilia i Elga.

0: pluja.
1: Sona bé, sona proper, sona en català.
0: Sóc el que respires, sóc el teu oxigen.
2: Hola, sóc en Miquel Abres i esteu escoltant Sona en català. I serem

fem un repàs als concerts que podreu gaudir aquesta setmana. Si voleu escoltar Amazoni, ho podreu fer aquest dijous a les 8 del vespre al Teatre, al Terrat Fundació Carulla de Barcelona. Aquest cas és un dels concerts previs que es faran del Microclima, que es fa el mes d'agost, i podreu escoltar això en Amazoni. Anem als concerts per divendres, i és que la Maria Jaume actuarà al Pla de l'Estany, concretament a Cornellà del Terri, a les 8 del vespre dins el Festival Recòndit. I aquest cap de setmana és el torn del Festivalot. En aquest cas, els Catarres actuaran a 3:15 del matí i a 12:45 del migdia a l'Auditori de Girona. També hi haurà concerts de l'Alfred García a 12:45 i a les 3 del migdia a l'Auditori també. I també el Miqui Núñez també estarà actuant el mateix dissabte, doble concert a 4:45 de la tarda i 6:45 també dia mateix. Dissabte, si voleu escoltar la Venus, ho podreu fer a Sant Adrià del Besòs a 8:15 del vespre. I acabem amb l'últim concert per diumenge, també del Festivalot, i és que podreu escoltar els Tiets a l'Auditori de Girona a 4:45 de la tarda.

0: tots els concerts que hem fet a l'agenda, Edgar, aquest cap de setmana hi ha festa aquí a la Garriga. Què podrem escoltar?
1: Doncs sí, no ho has dit, no ho has dit a, en el...
0: No he dit anar a l'agenda, però ara farem un especial.
1: Exacte, i no res, bàsicament que aquest cap de setmana, el divendres, podreu veure aquí a la Garriga el Carles Belda amb el Joan Garriga, i el dissabte la Ludwig Band a un altre espai, són espais diferents, però com que la Garriga és petita ho trobarem ràpid.
0: Però més una cosa és divendres, l'altre dissabte, o sigui, plans per tots els dies.
1: Sí, exacte, cada dia una cosa.
0: I així llocs diferents.
1: Exacte, que s'ho passaran molt bé. Mira, a les 8 del vespre és el Carles Belda i el Joan Garriga, i em sembla que
0: la Ludwig era més tard.
1: La Ludwig era una mica més tard, és després del sopar de... que fan de Corpus, cap allà a les 10, així em sembla que és.
0: Estupendo. Doncs dos concerts, dues propostes diferents.
1: Exacte.
0: I això, que tota la gent vingui al Corpus a
1: la
0: escoltar.
1: Garriga. Exacte. I res, jo us deixo una cançó de la Ludwig i ja està, i bon cap de setmana.
0: Perfecte, doncs res. Nosaltres tornarem la setmana que ve i ho farem amb molta més música feta en català. Que vagi molt bé.
1: Adeu!

0: Són les 10.
1: Notícies en xarxa.
0: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Almenys 188 morts, 1.520 ferits i 200 desapareguts. És el darrer balanç del doble terratrèmol que s'ha sacsejat aquesta matinada a Veneçuela. Segons les autoritats locals, hi ha fins a 250 edificis danyats o destruïts on hi poden haver milers de persones sota la runa. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, de viatge a Mèxic, ha dit que 68 ciutadans espanyols que són a Veneçuela estan pendents de localitzar. De moment no hi ha constància que cap d'ells hagi mort en els terratrèmols. La Generalitat tampoc té constància que hi hagi cap ciutadà català entre les víctimes o desapareguts pel sisme. L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat l'obertura d'una línia extraordinària de subvencions per valor de 300.000 euros per a iniciatives de cooperació en les tasques d'emergència. Serà una línia d'ajuts que es canalitzaran a través de ONGs amb seu a Barcelona i presència operativa a Veneçuela i que es tramitaran amb la màxima celeritat i s'adaptaran a les necessitats identificades per les autoritats locals. Mentrestant, la comunitat veneçolana a Catalunya intenta coordinar l'ajuda humanitària a Barcelona. Viuen hores d'incertesa mentre esperen notícies dels seus familiars afectats pel terratrèmol. Aquesta tarda, una quinzena d'entitats veneçolanes s'han reunit per unir esforços per recollir material humanitari. Escoltem José Luis Acuña, que és el president de l'associació Asocaven, l'associació catalano-veneçolana.
2: ¿Qué vamos a enviar? Estamos esperando desde el gobierno de Venezuela que trasladen esa información de cuáles son reales, las reales necesidades que hay, y pues eso es lo que nosotros comunicaremos al grueso de venezolanos que hacen vida aquí. Necesitamos estas cosas. Tendremos unos puntos de acopio que ya comunicaremos.
0: Les llars catalanes gasten una mitjana de 1.116 euros al mes en habitatge i subministrament, segons l'enquesta de pressupostos familiars que ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística en referència de dades del 2025. Es tracta del 35% del total de la despesa de les llars, una proporció que supera en 2 punts percentuals la mitjana espanyola. En l'última dècada ha anat creixent progressivament des del 30% des de l'any 2007. Al voltant del 15% del pressupost de les famílies es dediquen aliments i begudes no alcohòliques, un pes que es manté invariable al llarg d'aquests 10 anys. I el Museu de les Terres de l'Ebre ha donat un pas per incorporar una nova oferta de realitat immersiva per difondre, sobretot entre els més joves, la importància dels jaciments protohistòrics del territori. Gràcies a l'ús d'ulleres virtuals poden fer un recorregut pel poblat preibèric de Sant Jaume d'Alcanar per veure'l tal com era fa 2.700 anys.

0: ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Apaga la yunca, el meu DJ controla.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Amigues, amics, què tal? Com estem? Salutacions cordials, gràcies per escoltar-nos una setmana més en aquest programa que senzillament, entre cometes, perquè també hi ha feina al darrere, mira cap enrere i selecciona la millor música rock de tots els temps. Diem que hi ha feina perquè això no és una playlist automàtica, ni molt menys, és una playlist feta a mà. Una a una, cada cançó es van seleccionant i també anem escollint una mica l'ordre per aconseguir la millor experiència per a vosaltres. Avui seguim amb el nostre repàs particular a la discografia dels Pets. La banda de Constantí, que ens ha portat molt bones estones i que, afortunadament, 40 anys després, encara segueix en actiu i ben viva, girant les cançons més sonades del seu repertori. I precisament en viu sonaven el 1995, des del seu primer treball en directe, es deia Vine a la festa. I aquest va ser un dels singles que es va extreure d'aquella llarga durada. Núria.

0: Un exemple de l'estil irreverent dels Pets. Glòria, vull fer-te riure, vull tastar-te els pits. Vinga. Des del 20 a la festa, aquest treball en viu dels de Constantí, que giraven l'any 95 i que es va publicar poc després en aquest format LP. Aquest és un altre dels temes d'aquest llarga durada.
1: Rock and Classics.
0: Vaig calent als Pets.

Avui, repassant la discografia dels Pets, i arribem al clímax comercial, podríem dir, i també d'èxit de crítica i d'assistència massiva als seus concerts amb els Pets l'any 1997. Era el seu disc Bon Dia, el disc més venut de la música catalana amb 120.000 còpies. Que començava amb aquest tema festiu que tant i tant hem punxat a tot arreu, a festes majors, a la ràdio, on sigui. El tema que dona títol a aquest...

dels encerts més gran dels Pets. Bon dia, aquest treball del 1997 amb la impecable producció de Marc Grau, també protagonista a la guitarra de la majoria de les cançons d'aquest treball. Bon dia, aquest és el tema que donava títol a aquest llarga durada, un disc festiu que van girar arreu de Catalunya amb moltíssim èxit i que, com us dèiem, va arribar a vendre ni més ni menys que 120.000 còpies. Això sí, també hi havia lloc per la reflexió amb temes com aquest, una fiblada a la pell.

encara que sigui mentida. Un disc festiu i divertit d'allò més. Bon dia. Avui estem repassant, segon programa consecutiu, la discografia dels de Constantí. Anem amb un altre tema, doncs, que ja enfocava la temàtica, que a partir d'aquells moments també començarien a tractar els Pets. Massa jove per fer-me gran. Comencen, doncs, ja a sentir-se una mica bastant adults.

0: recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics.
1: Yeah! Anem ara amb un dels temes dels Pets que us reconec que és dels preferits de la seva discografia des del meu punt de vista. Almenys a casa meva ha sonat moltíssim aquesta cançó i és més, forma part també d'una de les falques d'aquest programa del Rock and Classics. Avui revisem de forma exhaustiva aquest treball que és, sens dubte, el més conegut dels Pets i el que més vendes ha aconseguit. Bon dia. Amb temes tan rodons com aquest. Una estona de cel.

0: petites i boniques històries que els fets van explicant cançó a cançó. Jo crec que a partir d'aquells moments, i ja fins i tot en època del Brut Natural, els fets ja estaven composant unes cançons d'una forma diferent, amb enginy i amb una producció de luxe de la mà de Marc Grau. Avui estem revisant el Rock and Classics, per segon programa consecutiu, la discografia dels Pets, i avui fem parada i fonda amb el disc Bon Dia.
1: Els números 1 del rock de tots els temps.

el rock pagès, com deia Pep Blai, molt encertadament, dels Pets, amb referències a casa seva, Constantí, al Camp de Tarragona, amb temes com aquest, Jaio. Fins aquí el repàs que hem volgut fer en aquest gran disc dels Pets. Bon dia, seguim endavant. Ara saltem al 1999, quan es va publicar el següent disc dels Pets, que començava amb aquesta sorpresa, amb una caixa de ritmes, en aquest tema que obre un disc molt més reflexiu, més madur, i que faria doncs un tomb en el canvi d'orientació musical dels Pets. Això sí, també en temes festius com aquest, és hora de tornar a casa.

Un dels temes més positius, més enèrgics i divertits d'aquest Sol, el treball que succeïa l'èxit del Bon Dia el 1999, dos anys després de la publicació d'aquell disc. Un disc més madur i amb temes, com abans us dèiem, una mica més reflexius. Un exemple, aquest tema que es diu Por, i que ens reflecteix, doncs, un estat d'ànim diferent. Imaginem que els Pets ja sabien que la vida del seu productor i guitarrista Marc Grau arribava al final. Aquest va ser l'últim disc en el qual hi va col·laborar.

0: últimes dècades els trobaràs a Rock and Classics amb Esteve Llop.
1: Amigues i amics, enfilem ja la recta final d'aquest Rock and Classics que hem dedicat una vegada més als Pets. Encara ens queda un tercer programa en el qual seguirem repassant els darrers discos de la banda de Constantí. Marxarem amb un altre dels temes d'aquest fantàstic i monumental Sol. A mi és un dels treballs que em va calar fort i que el recordo, doncs, que em va sorprendre, no? Perquè d'entrada els Pets tenien, doncs, aquest punt tan festiu i tan divertit des dels seus inicis que quan apareix aquest disc penses, ep, aquesta gent s'estan fent grans, què és el que està passant? Però realment és un disc molt rodó, molt ben produït i amb unes cançons excel·lents, com per exemple aquest altre que es diu Aquest cony de temps. Amb aquest tema marxem. Adeu-siau, gràcies per escoltar-nos.

shouldn't have come here.

0: escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.